0: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONG parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península.
0: Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a Adif. La plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari, mentrestant, ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen.
1: Els dirigents cubans celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys.
0: Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals a Catalunya. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Malgrat les repetides insistents crides perquè l'eclipsi es mirés només amb ulleres homologades, encara n'hi ha que no n'han fet cas. Només així s'explica que el sistema sanitari català hagi atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació del fenomen.
1: La majoria de les consultes es van concentrar en les hores posteriors a l'eclipsi, amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars poden trigar a manifestar-se.
2: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: La majoria de les atencions van ser lleus.
0: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain per al traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat el Mundo Deportivo i ha pogut confirmar a 3Cat Info.
1: La santcugatenca Jael Segura-Bastué ha acabat setena i no s'ha endut medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme que s'està disputant a Birmingham, al Regne Unit.
0: En l'europeu de gimnàstica artística que ha començat aquest dijous a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per a la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè a la fase de classificació. En el concurs complet, Alba Petisco no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar ara fa un any.
1: I el sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart a la final, però batent el rècord d'Espanya.
0: I en tennis, la polonesa Iga Swiatek s'ha imposat a la tenista del Kazakhstan, Elena Rybakina, en la final del torneig de Toronto, al Canadà. Feia 11 mesos que l'ex número 1 del món no aixecava un títol del circuit femení de la WTA.
3: Fins aquí les notícies.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: A 1861, un ric propietari...
6: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
4: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
8: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
7: DJ Trapella.
9: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa
8: més. DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Sigueu benvinguts. Aquí Pista de Fusta cridant. El seu Pista de Fusters. Són les 8 del planeta Terra. A l'àrea de Barcelona, des d'on t'amatem. Cridant per tot el país. Part de l'estranger. I els alienígenes també. Miqui Puig, els plats, diu. Que comença el ball. De dilluns a dijous, a les 8 de la FM, a migdia els repetidors. Les estratègies sòniques, les aplicacions per mòbils, els pius, plancs i fongs que ens fan arribar a casa teu. Cada tarda hi ha Pista de Fusta. Cada tarda tenim una cita. Cada tarda el ball és amb vosaltres i amb el vostre esperit. Avui pila de novetats que em cremen els dits i que arrenca. Hey, just talk some shit for a second. I'm Tyler.

0: snuffing niggas, snuffing, come get with me.
1: I aquí envia una postal de Nadal, i en Tyler els seus fans els hi va enviar. Aquest Sac Harbor, una cançó on t'ava relatant que l'any ha sigut bo, que està content. I els fans, encara més. Tyler, the Creator, un dels grans de la música afroamericana, hereva del hip-hop, amb aquest nou estil, amb aquest freestyle, amb aquest goig i joia de començar la tarda. Quilòmetre zero. El projecte es diu Maula. Això es diu Berry. Barreja d'estils, electrònica i una elegància exquisida. Queda't amb el projecte Maula.

Judit Castillo rere d'aquest projecte anomenat Maula. Berri, aquest single surt demà de manera digital i ho podràs tenir en els teus serveis de cançons favorits per un projecte que es diu Maula. Cinemàtiques estones com aquest, més flamenc en d'altres números, però molt interessant. El quilòmetre zero que no s'esgota. I ara imagina't, l'electrònica d'Eva, a Mac, des d'Osona, i la poesia de Guillem Ramisa.

teva por pot apartar el que més desitges. De fet, apartarà el que més desitges, si li permets. La teva por et floreix per sobre, pels costats, per les escletxes. Et va cobrint com molt s'amolla i t'amaga. La teva por et xucla, et confronta i et desafia. La teva por s'alimenta de paraules d'altres i de pensament que et sobra. El pensament s'ha de podar, s'ha de retallar perquè no faci créixer animalons i plantes que et devorarien si poguessin. La teva por espanta, allunya la gent perquè està plena de dubte, i el dubte és un perill. I malgrat tot, la necessites per viure. La necessites per viure.

0: la teva por. Així ens estiu aquest moment electrònic del projecte Eva i la poesia de Guillem Remisa. La teva por és la meva, ja ho saps que jo en tinc molta i que sempre ho expreso. Quilòmetre zero, electrònica feta a casa i poesia de paraules boniques.
1: For today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: El disc de remixes de Meat m'ha fet arribar un artista que desconeixia i que m'ha agradat. Es fa dir Basil de Suresnes. Romeo is not dead. És el seu darrer treball. Música de house feta a França ara mateix per una tarda com aquesta on te tornes a ser la pista.

Romeo is not death. Una de les peces de l'EP Make Me Believe. Basil de Sugasnes, un francès que no coneixíem i que gràcies al remix que li va fent en Mit ha arribat a les nostres oïdes. A gens ens agrada conèixer música per casualitat, perquè ens la passa un amic, un pista de fuster, perquè la descobrim, perquè ens arriba de novetat. Sempre és benvinguda la música a la pista. Se m'acumulen, em cremen els dits i han de demanar pista. Jacques Lenoir.

les cançons sempre són del moment que les descobreixes, mai de quan surten. Gianni Romano, Bunchapa, Yemake, Rock Me Wall. Una bona selecció avui de cançons amb aires funk, amb disco i house, però amb la gruixesa de la producció.

cap moment citen que és Michael Jackson, l'original és de Michael Jackson. Rock My World. Gianni Romano, el sud-africà Boon Shepard, i un imitador Michael Jackson anomenat The Maquet. Amb aquests quatre elements la peça funciona i et porta al mig de la pista. Novetats que cremen. Better Than Lex ja van venir amb aquest EP. I aquesta Iquero també funciona com funcionava aquella. Aquell Porsche. In Amsterdam.

0: projecte es diu Better Than Legs. Party in Amsterdam i aquesta I Get Up. Dues peces increïblement seductores I belles que funcionen a la pista, en el cotxe I a la ràdio. Perquè això és un programa de ràdio, encara que no ho sembli. Encara que a priori sembla una festa. És la pista de fusta, emissió radiofònica dedicat cada tarda a les 8, aquí a l'FM.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta. Tonight is

0: Pista de fusta.
1: Ultranate. Nom reverenciat a la història de la música de ball. I Richard Bayerix. Give Love. Novetat històrica, perquè Ultranate torna.

un dia et lleves, li proposes un trenaté, nascuda el trenaté Vichy, si vol cantar un número amb tu, i et diu que sí. Give Love, una altra peça de cara barraca, amb tots els aires del que havia fet fins ara l'ultranaté, per gaudir-ne i ballar. Secret Flow, Work to the Beat. Cançons que et deixen molt clar cap on hem d'anar. Work to the Beat. Té claríssim que el ritme és una de les parts essencials d'això que vull fer.

0: jugant amb els MCs, jugant amb els baixos, jugant amb els baixos. El house més clàssic, o sigui, amb quatre elements, s'ho hauran anat. Secret Floor.
1: Speed seduction in the magazine, and this measure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.

entrega un disc de remixes i el primer que sona és aquest de DJ Raf. Bayuca i Antia Meixeiras, Sisamo, DJ Raf, remesclant.

Belluca ho va fer abans que ningú i la seva recompensa és que arreu omple, arreu es balla la seva música i ara fa que Barullo tingui una extensió amb uns quants remixes. El xilè DJ Raf, un pepinasso, un increïble hit de pista donant-li un toc llatí a Sisamo. És Belluca i Antia Meixeiras. És la música gallega, passant-nos per la dreta, aixecant roda, fumant-se un cigarro damunt una C15, amb una displicència, amb una manera de fer que haurien de prendre nota els copiadors, els que enganxen i retallen quatre merdes i es pensen que són artistes. Belluca és un odinoi. Thrill House, Bleeding, featuring Benzo. Això ja és macarra, això ja és per anar amb una bomber. Tenim un fred als peus.

puc imaginar. Diuen que som fanàtics de Mortal Kombat i que amb aquesta dèria es van inventar Bleeding. Vince li va posar la lletra al parloteig, mentre Stillhouse deia aguanta'm això, que era una cosa que fumejava, i va començar a remenar els sintetitzadors fins a fer-ho cru i dir això, ho ballarem a les raves. A la rave i a la rave de la pista. Thrillhouse, Bleeding, Featuring Benzo. I això representa que ha de ser comercial, però sona a la pista. Sockstorm, my swag is real.

0: Mein Dimension.
1: L'increïble tiga del 2009, el de Chao. El que semblava irrepetible, doncs sí, torna a ser-ho. Perquè Adam Salup s'inventa aquesta peça, plena de sirenes, plenes de necessitats de ballar com si el món s'acabés ara mateix. El que s'acaba ara mateix és Pista de Fusta, però perquè hi ha més programació boníssima de la casa i hem de donar pas als companys. La pista tornarà demà, perquè cada tarda nosaltres volem que vingueu a ballar amb nosaltres. El meu nom és Miqui Puig, els plats, i com a DJ d'aquesta casa només puc dir-vos que us estimo molt, que és un goig per mi cada tarda venir aquí, inventar-me la vida a la discoteca i posar-vos ball, ball del bo, com l'Overload de Sugar Babes en aquesta versió del Library Fighter, que ja és clàssic. Sigueu feliços, balleu. Pista de Fusta us necessita.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les tres.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquest dijous s'ha fet la primera reunió entre el govern espanyol i les autonomies per parlar del repartiment dels menors de Ceuta. Va servir per posar de manifest que les comunitats governades pel PP, que són la majoria, no aplanaran el camí al govern de Sánchez. De fet, el popular Jaime de los Santos aparca el debat sobre el repartiment perquè insisteix que els menors han de tornar al Marroc amb les seves famílies i torna a carregar contra l'executiu de Sánchez per la gestió de la crisi.
3: Se dedican a recomendar playlists con canciones, libros, o incluso el señor Bolaños, ministro de Justicia, esas ciudades que hay que visitar. La única ciudad que usted tendría que visitar es Ceuta.
2: La Moncloa recorda que hi ha una llei que obliga a distribuir territorialment aquests menors i acusa el Partit Popular d'estar sotmès a les directrius de Vox. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i Adif, mentre que la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. D'altra banda, el sistema sanitari va atendre 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen, la majoria lleus.
2: El preu disparat del gasoil l'empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor van repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys.
4: Els dirigents cubans celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington li el va imputar per unes morts de fa 30 anys.
2: L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els seus assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. Un jutge de Nova York ha tornat a utilitzar l'impost a immobles de luxe i a segones residències impulsat per l'alcalde demòcrata Zoran Mamdani, mentre s'han determinat la legalitat.
4: Dilluns, un tribunal local havia paralitzat l'aplicació de la nova taxa arran de la denúncia de diversos afectats. L'impost s'aplica a immobles valorats en 5 milions de dòlars o més i els d'un milió de dòlars propietat de persones que no tinguin la residència permanent a Nova York. Amb aquesta taxa, la ciutat espera recaptar 500 milions de dòlars l'any que ajudin a reduir el seu enorme dèficit. La mesura té el rebuig dels sectors més conservadors i dels republicans de Donald Trump, que aleguen que l'impost pot fer que residents a temps parcial del poder adquisitiu acabin marxant de Nova York.
2: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha pogut confirmar 3CAT Info.
4: La santcugatenca Gael Sacura-Vestruer s'ha quedat sense medalla a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, al Regne Unit. Ha quedat setena a la final dels 200 metres llisos.
2: A l'Europeu de Gimnàstica Artística, que ha començat aquest dijous a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per a la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè a la fase de classificació. En el concurs complet, Alba Petisco no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar ara fa un any.
4: I encara més europeus, el sitgetal Luca Hook s'ha quedat sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol. Han acabat quarts, però han batut el rècord d'Espanya.
2: I en tenis, la polonesa Iga Swiatek s'ha imposat a la tenista del Kazakhstan, Elena Rybakina, en la final del torneig de Toronto al Canadà, disputat aquesta matinada. Feia 11 mesos que l'exnúmero 1 del món no aixecava un títol del circuit femení de la WTA.
1: Fins aquí les notícies.
5: A casa i al Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Eligates. Maletes a punt ja per marxar de vacances, o els que ja esteu, doncs ben merescudes. Sempre ben merescudes les vacances. Aprofiteu-les, que això de la Setmana Santa, a més, són quatre dies i passa molt ràpid i després hem de tornar i s'han d'aprofitar. S'han d'aprofitar, de fet, tots els dies. I la música és un bon remei, també, moltes vegades, per aprofitar aquests moments en els que un fa aquestes petites vacances del dia a dia. Avui hem començat amb els Midlake, amb això que es diu The Goals. Avui, de fet, el programa anirà de personatges que tenen una personalitat molt pròpia i que realment tot allò que fan és com molt personal i molt particular. Diguéssim que són gent que marquen molt el seu propi estil i que realment, doncs, a vegades és difícil de confondre'ls amb altres coses o quan formen part una mica del ramat. De fet, el protagonista que tenim avui, el aparador del programa, és un resistent del món de la música des del País Valencià. Porta molts anys fent coses i acaba de publicar un nou disc, és el Feliu Ventura. Però al marge d'això tenim moltes coses molt interessants i amb molta personalitat, com l'últim àlbum de Robert Forster des d'Austràlia, que es diu Strawberries, igual que aquesta cançó.

Peter Foster, el fundador, creador d'aquella meravellosa banda que es deien The Go-Betweens, aquí al costat de la seva dona, cantant aquest Strawberries, que dona títol al seu últim àlbum. Una altra banda, aquestes són britànics. És una banda jove, que l'últim àlbum que van publicar, diguem que van aconseguir doncs, que la crítica els hi fes molt de cas i realment van posicionar aquest àlbum com un dels destacats de la temporada, el Cotton Crown. Estem parlant d'una banda britànica anomenada The Tubes.

Ja sigui per la veu, les melodies aquí, evidentment, que no inventen massa res, tot i que a mi en el conjunt dels elements que tenen The Tubes em sembla una banda que realment sí que aporta coses noves. La veu del seu cantant em sembla també extraordinària. Són d'aquesta gent que semblen que cantin sense ganes, però els desganats... m'encanten. Això avui per començar. Midlake, Robert Forster i The Tubes. Després tenim moltes altres coses de gent amb personalitat, però anem a obrir l'aparador del programa, que tinc ganes de presentar-vos aquest nou treball. No sé si és un EP llarga durada, no és, perquè són 7 cançons, però hi ha discos a vegades que tenen, com a LP, tenen només 7 cançons, 30 minuts. Per mi això és un EP, però vaja, com vulgueu. Els formats és el de menys. El disc es diu Tot el que hem guanyat perdent i és el nou treball discogràfic del Feliu Ventura.

Doncs, com sempre, Feliu Ventura dient les coses molt i molt claretes. Això es deia en Guàrdia. És una de les cançons d'aquest disc que es diu Tot el que hem guanyat perdent. S'ha de dir que és dels músics que des dels inicis, des del principi, sempre acompanyat per la gent de Propaganda pel Fet, de la discogràfica Propaganda pel Fet, sempre ha combinat a les mil meravelles el que seria, i podríem dir-ho així, poesia i lluita, lluita i poesia, reivindicació i dir les coses ben clares. Allò que sempre reivindiquem des d'aquí, des del Delicatessen, de que s'ha de saber aprofitar molt bé aquest altaveu que et dona la música quan puges a damunt d'un escenari i tens la platea ben plena. Ara fa 4 dies va estar presentant aquest disc al Feliu Ventura a Barcelona, ho va fer al Paral·lel 62 i avui l'hem volgut posar aquí a l'aparador del programa. Aquesta és la cançó que dona títol en aquest nou disc de Feliu Ventura, que es diu Tot el que hem guanyat perdent.

Sí, és que es poden dir les coses clares, es poden explicar totes les queixes de manera poètica, com ho fa Feliu Ventura. Feliu Ventura va començar fa molts anys, era un dels pocs cantautors, per dir-ho així, que hi havia dins de la guerrilla habitual de Propaganda pel Fet, i a partir d'aquí...

doncs és un d'aquests músics que jo crec que ha continuat fent passet a passet, sense presses, sense atabalamentes. No serà un tipus que ompli mai grans estadis, però a mi em sembla que la dignitat que acompanya la manera de fer de Feliu Ventura és digna d'aplaudir. Recordeu que el disc es diu Tot el que hem guanyat perdent, igual que aquesta cançó que heu sentit ara, i un dels primers singles que va aparèixer, de fet, coincidint una mica amb l'aniversari de tots els fets de la Dana ocorreguts a València, uns fets que encara no estan resolts judicialment, cosa que a mi és una d'aquelles coses que em fa explotar el cap. Però Feliu Ventura, ben acompanyat de la Maria, una de les veus més rotundes que hi ha ara mateix al País Valencià, d'un dels clàssics recuperadors de la tradició com és Pep Jimeno Botifarra, sempre dic Jimeno, no sé per què, Pep Jimeno Botifarra, la Noelia Llorenç Titana, el Miquel Gil, que he dit el Miquel Gil, gran Miquel Gil, i el Vicent Torrent, gran Vicent Torrent. Tots ells fan aquesta cançó parlant d'aquella tarda, vespre, nit tristíssima de l'Horta Valenciana, on l'aigua s'ho va emportar tot per davant. Això es diu Quan el cel es torna negre.

0: en tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.

Doncs dient les coses, insisteixo. I em sembla una de les cançons, mira, que s'han escrit, algunes de molt horteres, la veritat, i algunes que semblava una mica que volien aprofitar-se fins i tot per vendre discos gràcies a parlar de la Dana, però en aquest cas no és això. Perquè, a més a més, ho van fer molt temps després, coincidint, això sí, amb l'aniversari, però ho van fer molt temps després dels fets d'aquell 29 d'octubre. I, a més, amb, jo crec que una representativitat total del que seria la música, la cultura del País Valencià ara mateix, com Feliu Ventura, la Maria, Pep Jiménez Botifarra, Noelia Llorenç, Miquel Gil i Vicenç Torrent. Molt recomanable. Són 7 cançons, passa ràpid, per tant, doncs, ara que teniu Setmana Santa així a la vista, bon moment per escoltar aquest disc de Feliu Ventura. I seguim programa avui amb gent amb molta personalitat irreductible. Són els Abèlix, Astèrix i Obèlix de la música, en aquest cas del País Basc. No sé per què he dit Astèrix i Obèlix, poseu-li qui vulgueu, l'Astèrix o l'Obèlix, perquè és un de sol. Estic parlant de Rupert Ordorica.

Un altre irreductible, eh? Robert Ordorica, des de Vitoria. L'últim àlbum de Robert Ordorica és una meravella, es diu Lurra i Kutubarik. Sempre demano disculpes quan pronuncio, intento pronunciar alguna cosa amb euskera, perquè no en sé ni un borrall. Però Robert Ordorica el que sí que és que fa cançons magnífiques, acompanyat, a més, en aquesta ocasió, d'una col·lecció extraordinària de músics que ha anat coneguent i fent agenda al llarg de les seves múltiples actuacions arreu del món i els seus múltiples viatges. Aroric Aro, es diu aquesta cançó del nou treball de Rupert Ordorica. Sempre s'ha d'estar pendent del que fa el bo de Rupert Ordorica. I més personalitat a raudals, més impossible. Suma de talents, Nacho Vegas i Albert Pla.

Jo estic d'acord. Un maca, un déu a temps, sempre encaixa. Deslenguar-te, es diu aquesta cançó de l'últim treball de Nacho Vegas amb la complicitat de l'Albert Pla, que últimament ha fet moltes col·laboracions, allò d'amics d'aquí i d'allà, i fent coses del tot diverses, però molt atractives, i amb moltíssima personalitat, que és el que avui ens ocupa. Havíem deixat aquella cançó del Quan el cel es torna negre, del Feliu Ventura, amb tota la gent que l'acompanyava, i hi ha una altra cançó, no és tan reivindicativa, però que també és així com una mena de Dream Team valencià. De fet, repeteix el Pep Jimeno Botifarra. Aquí, al costat d'Abril, una de les veus així revelació de la temporada al País Valencià, i dels Figaflaues. Aquests són de Reus, o de Valls, millor dit de Valls. Ara se'm tirarà la cavalleria a sobre, són de Valls. Però s'han ajuntat, en aquest cas, amb dos representants de la música valenciana actual, com Abril i Pep Jimeno Botifarra, per fer aquesta cançó que es diu Ai, Mareta.

Doncs sembla ser que últimament s'estan produint moltes trobades de moltíssima gent i fent coses tan intenses com aquest Aymaret Abril, Pep Jimeno Botifarra amb els Figa Flowers. I més gent que està fent coses amb personalitat molt pròpia, com l'Eva Forn. Vam tenir el concert Delicatessen ara no fa masses dies i així ens ho va demostrar en el seu directe amb un futur, jo crec que molt prometedor, amb cançons com aquest Wars for the Moon.

aquests són Blood Orange, també dins d'aquest món de la música urbana, del hip-hop, del rap, digueu-li com vulgueu, doncs la personalitat pròpia també és desbordant. Això es diu Look at You, Blood Orange.

Doncs... mira, com que se m'escapa, ja us el deixo anar i us dic allò de gràcies per ser-hi. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Ron Sexsmith avui per marxar aquest Delicatessen.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 4 persones han mort al Japó per les pluges torrencials a la prefectura de Chiba, que inclou la capital del país, Tòquio. Es tracta, segons les autoritats, d'unes pluges de rècord sense precedents que han afectat la circulació per carretera i per tren i que bloquegen milers de passatgers a l'aeroport de Narita, el segon més important de la capital. En les últimes 24 hores han caigut a Chiba més de 360 litres per metre quadrat, que han provocat inundacions de carreteres i vies de tren i han afectat el subministrament elèctric de milers d'usuaris. Els accessos a l'aeroport de Narita per carretera i per tren estan interromputs i milers d'usuaris no poden sortir de les instal·lacions per falta de transports. Les autoritats han desplegat l'exèrcit per ajudar en els esforços per normalitzar la situació. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Colòmbia eleva a 281 els morts i a 379 els desapareguts pel terratrèmol que va sacsejar el país dilluns. El govern colombià prioritza ara les tasques de rescat, tot i que les feines continuen amb molt poques probabilitats de trobar supervivents. Mentrestant, el govern colombià ha anunciat un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat.
2: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint.
3: Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe operatiu ferroviari. El sistema sanitari va atendre 450 urgències, de totes de caràcter lleu, per problemes als ulls després de l'observació del fenomen.
2: La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man.
3: La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els dos superherois de DC i Marvel. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cel Espinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació d'amistat entre els dos personatges i obre la porta a noves aventures.
4: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80, i aquests dos còmics nous en creuament, i m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys, així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
2: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain per al traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info.
3: La santcugatenca Jael Sakura Bastué s'ha quedat sense medalla en la final dels 200 metres llisos a l'europeu d'atletisme que es disputa a Birmingham, al Regne Unit. En la seva prova, la santcugatenca ha acabat setena.
2: En l'europeu de gimnàstica artística, que ha començat aquest dijous a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Maria Escudero s'han classificat per a la final de per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè a la fase de classificació. En el concurs complet, Alba Petisco no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any.
3: I el sitgetà Luca Huck s'ha quedat sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol. Han acabat quarts i han batut el rècord d'Espanya.
2: I acabem amb tenis. tennis. El nord-americà Ben Shelton s'ha proclamat aquesta matinada campió del Masters 1000 de Montreal, al Canadà, per segona vegada consecutiva. Shelton ha derrotat a la final el seu compatriota Brandon Nakashima en dos sets, 6-3 i 7-6. I la polonesa Iga Swiatek s'ha imposat a la tenista del Kazakhstan Elena Rybakina en la final del torneig de Toronto. Feia 11 mesos que l'ex número 1 del món no aixecava un títol del circuit femení de la WTA.
1: Fins aquí les notícies.
0: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
6: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i t'ho has apuntat, eh?
5: Sí, sí, apuntat. Matxa.
6: Té matxa.
5: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
6: Ous.
5: Palmeretes de xocolata.
6: Sí.
5: I una galeta de dàtils
6: sí.
5: Que van fer la meva parella.
6: També poder si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
0: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
7: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
8: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
7: Hola.
9: Oli.
8: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
7: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
8: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
7: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà. L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: El dissabte 27 d'abril del 2013, milers de persones celebren al Monte Huelva una festa dedicada a la Mare de Déu del Rocío. Als voltants de la plaça de l'Església s'hi respira un ambient alegre i despreocupat. Mentre els veïns de la població conversen amb els seus amics i familiars o canten cançons a la Mare de Déu, un home i la seva filla de 8 anys són assassinats a ganivetades.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En una zona on la religió pesa molt, es produeix un doble assassinat que trencarà el poble pel mig. Les passions i la raó absoluta dels que creuen tenir sempre la veritat no ajudarà. La investigació del doble crim del Monte va ser llarga i complexa. Els encarregats del cas es van trobar que hi havia poca gent disposada a col·laborar i van passar molts mesos fins que algú va decidir revelar un detall important. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: La devoció mariana juga un paper important en la vida cultural i social del Monte, un municipi de 24.000 habitants que queda a mig camí entre Sevilla i Huelva, a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Portugal. Moltes de les festivitats locals del Monte estan dedicades a la Mare de Déu del Rocío, la imatge de la qual està en una aldea que forma part del mateix terme municipal, però uns 15 quilòmetres del poble. La més famosa, i que se celebra precisament allí, en aquella aldea, és la Romeria del Rocío, que atreu cada any centenars de milers de persones. Aquesta festa religiosa s'acostuma a celebrar a finals de maig o principis de juny, i sempre en cap de setmana. La setmana anterior a la Gran Romeria, els devots van sortint de diferents parts de l'estat espanyol en direcció a l'ermita del Rocío. Molts d'ells, sobretot els que estan més a prop, fan el trajecte a peu o en cavall. D'altres van en carros estirats per bous que s'engalanen amb flors i teles brodades. El viatge és tota una experiència en si i no hi falta la música.
5: El gran paraíso donde vive la Madre de Dios, patrona de Almonte y reina del universo por los siglos de los siglos.
3: Quan per fi arriben al seu destí, les germandats religioses van passant una per una pel santuari del Rocío per resar-li una oració a la Mare de Déu. Per la gran quantitat de germandats que peregrinen al Rocío, més de 100, això s'allarga des del divendres a la tarda fins al dissabte a la nit. L'endemà, diumenge, se celebren dues misses, una al migdia i l'altra a les 11 de la nit. I després, ja de matinada, es fa el famós Salt de la Reixa, en què un grup d'habitants del Monte salta la tanca que protegeix la imatge de la Mare de Déu i aleshores comença la processó.

0: romeria del Rocío és la festa més famosa del Monte i el motiu pel qual molta gent coneix aquell poble de Huelva. Però l'any 2013 es va convertir en el centre de totes les mirades per un fet que no tenia res a veure amb el Rocío. S'hi va cometre un doble assassinat. El 27 d'abril del 2013 va caure en dissabte i, com es fa l'últim dissabte de cada mes, els habitants del Monte celebren la Sabatina, que és una altra festa dedicada a la Mare de Déu. Aquell dia, després de la missa tradicional de les 9 del vespre, la celebració es va allargar durant unes hores a l'exterior de l'església municipal i als carrers adjacents, perquè era l'última vegada en 7 anys que la figura de la patrona municipal seria al centre del Monte. Després de 9 mesos, havia arribat l'hora de tornar-la al seu santuari. Com passa amb el Rocío, bona part dels ciutadans del Monte es van abocar a la celebració de la Sabatina. Però una de les protagonistes de la història d'avui, Marianela Olmedo, va preferir quedar-se a casa. Hola, Lídia Orriols.
1: Hola, Carles. Marianela Olmedo és una dona de 37 anys, casada i amb una filla de 8 anys. En aquell moment no feia ni un mes que la Marianela s'havia separat del seu marit, el Miguel Ángel, a causa d'una infidelitat. Tot i que no havien signat el divorci i que mantenien una bona relació perquè tenien una filla en comú, ella vivia en una casa de lloguer. El motiu de la separació va ser que la dona tenia una relació extramatrimonial amb un company de feina de tots dos, un home que es diu Francisco Javier.
0: El dissabte 27, la Marianela surt de la feina a les 10 de la nit i no vol ni sentir-ne parlar de festa, perquè està cansada, però sobretot perquè sap que al poble hi ha gent que la critica i que la mira malament perquè diuen que ha trencat una família. Per tant, prefereix sopar a casa amb el Francisco Javier, lluny de mirades indiscretes. Segons han quedat, ell s'anirà a dutxar a casa dels seus pares, perquè de moment no viuen junts, i després anirà a comprar el sopar per tots dos i a llogar una pel·lícula del videoclub. El menú de la nit són cargols i allullas, un pa típic del Monte. La pel·li que volen llogar, El príncipe de Pèrsia. El Francisco Javier arriba a casa de la Marianela més tard del previst, poc abans de les 12 de la nit, i se la troba en una actitud estranya. La dona està estirada al sofà, tapada amb una manta i tremolant. Li diu que està molt preocupada perquè des que ha sortit de la feina no ha pogut parlar per telèfon amb el seu marit ni amb la seva filla.
1: Aquella nit, el marit de qui s'estava separant, el Miguel Ángel, havia d'anar a una pizzeria del poble amb la filla. Per això, en un primer moment, la dona no s'havia preocupat perquè pensava que no li agafava el telèfon perquè devia haver-hi molt de soroll al local i no l'havia sentit. Però a mesura que ha anat passant el temps i no li ha tornat la trucada, la Marianela s'ha anat posant nerviosa. Si estigués el Miguel Ángel sol, entendria que la ignorés perquè ja no estan junts. Però l'home està amb la seva filla de 8 anys i tem que els hagi passat alguna cosa.
0: Quan li explica tot al Francisco Javier, ell li diu que els torni a trucar, però continua sense obtenir resposta. La Marianela decideix tornar-ho a intentar quan falten pocs minuts per la 1 de la matinada i, de nou, l'únic que sent és la veu metàl·lica del contestador automàtic. La Marianela dorm molt poc aquella nit perquè no deixa de donar voltes a l'estrany silenci del seu marit. Tot i això, aconsegueix tancar els ulls una estona quan ja ha sortit el sol i s'acaba llevant a les 12 del migdia. Com es temia, veu que no ha rebut cap trucada del Miguel Ángel, però no es dona per vençuda i marca per enèsima vegada el seu número de mòbil. Una vegada més, l'home no dona senyals de vida. Desesperada, la Marianela truca al Francisco Javier, que ha marxat de matinada, i li demana que passi per casa del Miguel Ángel per veure si la seva filla està jugant a la plaça del davant, com feia cada diumenge. Una estona després, quan li sona el mòbil, a la mare se li atura el cor durant una mil·lèsima de segon, pensant que per fi podrà parlar amb la seva filla. Però no és el seu marit qui la truca, sinó el Francisco Javier, i li diu que no ha vist la nena, però que hi havia una finestra de la casa oberta. A la tarda, la Marianela ja no pot més i agafa el cotxe per apropar-se a la seva antiga vivenda. Quan arriba al número 3 de l'Avinguda de los Reyes, en un barri humil de nova construcció, comprova el que li havia dit el Francisco Javier. Està plovent, però la finestra encara continua oberta. Primer, la dona prova de tocar el timbre, però passen uns minuts i ningú li obre la porta. Per això, com que encara té claus, entra i des de la porta crida la seva filla. Aquesta vegada tampoc obté resposta, però no s'atreveix a passar més endins. Pensa que potser no hi són, o que potser el Miguel Ángel no vol parlar amb ella. Al cap i a la fi, la ferida de la separació encara és massa recent. La Marianela es convenç a ella mateixa que ha de respectar la intimitat del seu marit. Per això, deixa a l'escala el paraigua i les mitges que li ha portat a la seva filla per anar a l'escola l'endemà i torna cap a casa. Per reconstruir aquest cas, hem parlat amb una periodista d'El Monte que l'ha investigat a fons i que ha entrevistat alguns dels implicats. Es diu Rocío Castrillo i l'any passat va publicar un llibre en què explica tots els secrets d'aquesta història. O, bueno, els coneguts. De moment, ens guardem el títol, ja veurem per què. Continuem amb el que va passar el dilluns 29 d'abril, quan feia gairebé dos dies que la Marianela no podia parlar amb la seva filla petita.
2: El lunes, por la mañana, al darse cuenta de que ni el padre ha ido a trabajar, ni la niña ha ido al colegio, pues ya se alarman. Ella llama a su padre, Marianela, y le dice... El padre tenía llaves de la casa de donde vivían Miguel Ángel y la pequeña María.
0: Després de rebre aquesta trucada, el Mariano, el pare de la Marianela, va a l'Avinguda de los Reyes a comprovar que el seu gendre i la seva neta estiguin bé, però aviat veu que ha passat alguna cosa.
3: Al llegar me topé con un conocido, Juan el Cartabón. Mi mujer se quedó en la calle y yo subí como de costumbre. Cuando me faltaban 5 o 6 escalones, me eché a temblar, porque la puerta de arriba estaba abierta y mi yerno siempre la cerraba. Me asomé al interior y descubrí el pasillo cubierto de sangre. Había una luz encendida, la única en toda la casa. El resto estaba oscuro.
0: Aleshores, l'home entra a l'habitació principal i no es pot creure el que veu.
3: Entré al dormitorio matrimonial y allí encontré al pobrecito Miguel Ángel enterrado en un charco de sangre, con su carita mirando al otro lado. No me fijé si llevaba ropa porque no me atreví a acercarme. Solo vi que estaba enterrado en sangre.
0: En aquell moment, el Mariano només pot pensar on és la seva neta.
3: ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está? Me preguntaba. Tiré para su habitación y la encontré en el suelo, detrás de la puerta. Me agaché y toqué su bracito. Lo tenía tieso, igual que sus manitas. No conseguía ver su carita porque la luz estaba apagada. La dejaron colocadita de canto, tapada con un paño. Lo retiré un poco y vi una mancha negra muy grande en su cuellecito y todo el pelo lleno de sangre. Supe que estaba muerta. Salí corriendo escaleras abajo y casi me mato. La Guardia Civil ya había llegado y yo, atacado de los nervios, gritaba que había matado a mi niña y después se mató él.
0: La tarda del dilluns 29 d'abril, l'Avinguda de los Reyes, a l'alçada del número 3, sembla un formiguer de gent. Es disparen els comentaris que es converteixen en rumors i especulacions. El que ha pensat el pare de la Marianela també els ha passat pel cap a alguns veïns del Monte i el rumor acaba arribant als mitjans. L'agència EFE publica això.
4: Los cuerpos de un hombre de 39 años cuya identidad no ha trascendido y de su hija de 8 han sido hallados muertos en una vivienda de la localidad de Almonte, Huelva. La subdelegación del gobierno ha asegurado que todo apunta, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, a que el hombre habría matado a la menor y posteriormente se habría suicidado.
0: Per la complexitat del cas, les autoritats de la Palma del Condado, seu del partit judicial de la zona, demanen que s'encarregui el cas a un equip especialitzat de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO. La comandància de Huelva també demana que l'equip central d'inspeccions oculares, l'ECIO, faci la inspecció de l'escena del crim. Aquest grup és una mena de CSI a l'espanyola.
1: Els tècnics de Lecio arriben al Monte a les 2 de la matinada del dilluns 29 al dimarts 30 d'abril del 2013. Sense haver tingut temps ni de deixar les maletes a l'hotel, van al número 3 de l'Avinguda de los Reyes i només entrar al domicili de les víctimes observen que hi ha moltes restes de sang. Al passadís hi ha unes petjades que semblen d'un adult i unes altres d'un menor. Les dues venen del final del passadís on hi ha el dormitori principal.
5: Pues la verdad es que... Bueno, nosotros vemos muchas cosas por nuestro trabajo, vamos a muchos levantamientos y vemos muchas muertes. Yo he de reconocer que a mí esa escena me sobrecogió. Una escena compleja, la sangre en las paredes, de muchos tipos, impregnación, desalpicaduras, la habitación en la que estaba el padre sobre un charco de sangre. La verdad es que, hombre, la escena era... La escena era, se antojaba complicada y dura.
0: Els forenses localitzen el cos de Miguel Ángel estirat de cap per avall, despullat i sobre un bassal de sang. D'aquesta manera, poden veure clarament que a l'escena, entre els omòplats, té una ferida poc profunda, que és com una lletra X. Segons els experts, més enllà del que signifiqui aquesta ferida,

0: i estava despullat, els forenses creuen que són de l'assassí. I el fet que l'individu no entrés a totes les habitacions els fa pensar que el crim va ser premeditat, és a dir, que l'autor va accedir al domicili amb la clara intenció de matar el pare i la filla.
1: Aquest detall per si sol no permet als investigadors descartar el mòbil del robatori, però a priori tampoc els sembla que s'hagin endut res perquè no hi ha calaixos remenats ni armaris oberts. A simple vista, a més, creuen que la porta principal no està forçada. El pare de la Marianela diu que se la va trobar oberta. Les altres petjades que troben a la casa, les més petites, van des de l'habitació principal fins a la cuina i a l'inrevés. I també es dirigeixen al dormitori de la filla del Miguel Ángel, d'on no en tornen a sortir. Allà hi ha el cadàver de la nena de 8 anys, parcialment tapat amb una manta i amb un vestit rosa posat.
0: En aquell espai no hi ha tants signes de baralla com a l'habitació anterior. Ara bé, els tècnics els sorprèn que, malgrat que a terra hi ha diverses taques de sang, on realment n'hi ha més és el llit de la nena. Aleshores, es pregunten si ella es va aixecar i va caure morta o si l'assassí la va moure quan ja no respirava.
1: En la mateixa habitació, darrere d'una calaixera, hi apareix un ganivet de cuina amb el mànec verd que no té restes de sang. El va utilitzar algú? I per què? El detall que més desconcerta els investigadors és la quantitat de punyalades que hi ha als cossos de les víctimes.
2: Nos encontramos con una agresión con múltiples lesiones. 49 en el caso de Miguel Ángel, 105 en el caso de María Domínguez Olmedo, ¿no? De todas esas lesiones, en el caso de Miguel Ángel tan solo hay dos directamente mortales y en el caso de María Domínguez Olmedo prácticamente ninguna. Permítame la expresión, pero esto era un pollo sin cabeza dando puñaladas. Ahí hay miedo, ahí hay pasión, ahí hay una emoción fuera de control. Si a eso le añadimos pues esa erosión en la espalda de Miguel Ángel, esa pues un poquito ahí tienes pues muchos datos para conceder un carácter pasional a la ejecución del crimen.
1: En total, les víctimes tenien 154 ganivetades, però en un primer recompte els forenses en van trobar 151. La periodista Rocío Castrillo diu que aquest és el nombre que va quedar a la memòria col·lectiva dels veïns de la població i que per això va decidir titular el seu llibre 151 cuchilladas.
0: Igual que els forenses, els agents de la UCO també apunten el crim passional com el més probable perquè posen més èmfasi en el fet que la nena assassinada estava tapada amb una manta. Aquest que sentireu és el capità de la Guàrdia Civil encarregat de la investigació.
3: I la niña se la encontraron tapada con una manta. O sea, ¿por qué tapas con una manta? Nos da la sensación pues como que puede tener vergüenza, como de anulación, como me conoces. Bueno, es lo que nos hacía pensar que pudiera haber sido un crimen pasional.
1: En la inspecció ocular, tot i que no es troba l'arma homicida, els tècnics de l'ECIO sí que recullen algunes mostres que consideren interessants. La casa té dos lavabos, un al dormitori principal i l'altre al passadís. Doncs del segon, n'agafen una tovallola ensangonada que hi havia sobre la pica i que tenia la marca d'un ganivet, com si l'assassí hagués netejat l'arma després de matar el pare i la filla. Els experts també s'emporten el pany de la porta d'entrada per buscar-hi signes de forçament. I fan fotografies de les petjades que hi ha a terra i d'una empremta que troben en un interruptor de la llum. Creuen que l'empremta s'ha deixat amb un guant tacat de sang. Els investigadors no ho tindran fàcil. Això és el que explicava el capità de la Guàrdia Civil.
4: El ambiente que rodeó las actuaciones fue de los más complejos que he tenido la ocasión de conocer durante mi ya dilatada experiencia como investigador. La gente se comportaba de modo hipócrita y los testigos incurrían en frecuentes contradicciones. Hubo personas que declararon 5 o 6 veces y no sostuvieron los mismos términos en ninguna de las ocasiones. Nos encontramos, además, con un factor sorpresa. La Virgen del Rocío, cuya sombra planeaba sobre cualquier cuestión que emprendiésemos. Algunos vecinos llegaron a pararnos por la calle para decirnos: encontraréis al asesino cuando la Virgen quiera y en el momento que ella disponga.
1: Això que heu sentit consta al llibre de la Rocío Castrillo. Però al monte la gent no només era desconfiada amb els policies.
5: En ese tiempo había un ambiente de miedo, de incertidumbre, la gente...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Els Estats Units amenacen l'Iran amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha anunciat noves mesures contra Teheran i ha advertit que s'endurirà el bloqueig de l'estret d'Hormuz, un punt clau pel comerç mundial de petroli. Ho ha dit en declaracions al mitjà conservador Newsmax.
3: Aplicarem mesures com mai abans s'havien vist en la història de l'aïllament econòmic contra un país.
4: Isolation on a country.
2: L'amenaça suposa un canvi de to respecte de principis de mes, quan Washington assegurava que l'acord amb l'Iran per reobrir l'estret era imminent. Bessent és conscient que la inflació continua pujant als Estats Units com a conseqüència de la guerra i comença a ser un allòs important pels ciutadans nord-americans i l'economia del país. Repàs ara altres informacions, Àlex Bosch.
5: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i anuncien i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint.
2: Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari.
5: Colòmbia eleva a 281 els morts i a 379 els desapareguts pel terratrèmol de 7,4 graus que va sacsejar el país dilluns. Les tasques de rescat continuen, tot i que les probabilitats de trobar supervivents ja són molt escasses. Mentrestant, el govern colombià ha anunciat un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat.
2: Almenys 4 morts al Japó per unes pluges torrencials sense precedents que han colpejat la prefectura de Chiba, a tocar de Tòquio, i han caigut més de 360 litres per metre quadrat en 24 hores. Les inundacions han deixat bloquejats carreteres i connexions ferroviàries i han deixat milers de passatgers atrapats a l'aeroport de Narita, el segon de la ciutat. Sí. 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal. Els boscos estan secs i les temperatures, almenys fins avui, continuen sent extremes.
5: No serà el dia de l'estiu amb el perill d'incendis més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. De fet, excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
6: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
5: A Espanya, mentrestant, continuen actius i sense control el foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, i el de les penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça el monestir de Sant Juan de la Penya, considerat el bressol del Regne d'Aragó. Algunes relíquies i obres d'art que s'hi guardaven s'han tret del monestir per evitar que es cremin si hi arriben les flames.
2: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo, i ha pogut confirmar 3CAT Info.
5: La santcugatenca Jael Sakura Bestué ha acabat setena i no s'ha endut medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham al Regne Unit.
2: I els europeus de natació de París, el sigetà Luca Hack s'ha quedat sense medalla a la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que han acabat quarts, tot i que han batut el rècord d'Espanya.
3: I acabem en tenis. El nord-americà Ben Shelton s'ha proclamat campió del Masters 1000 de Montreal, al Canadà, per segona vegada consecutiva. Shelton ha derrotat en la final el seu compatriota Brandon Nakashima en 2 sets, 6-3 i 7-6. I la polonesa Iga Swiatek s'ha imposat a la tenista del Kazakhstan Elena Rybakina en la final del torneig de Toronto. Feia 11 mesos que l'ex número 1 del món no aixecava un títol al circuit femení de la WTA.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: L'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on siguem.
0: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on...

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Home, sí, que avui vindrà en Riba.
1: En Pau Riba és mort!
0: No, home, no, l'Eric Riba, un bomber dels GRAE.
1: Els Grapo?
0: Els GRAE, collons. Són una espècie de superherois. Apenes a rescatar, siguis on siguis.
1: I què més farem?
0: Farem allò de passejar el gos, que ja saps que no m'agrada gens, i l'Arnau i la Laia ens parlaran sobre un estil de música peculiar, la música surfera.
1: Quatre hippies amb bermudes.
0: Bueno, doncs t'ho has de fotre avui, eh? T'ho has de fotre perquè avui el capítol va dedicat a la taula de surf.
1: Va, la taula de surf. Qui ho tria, això?
0: La taula de surf taula... és una... Xxt, calla, ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el batlle!

0: El surf, com ja deveu intuir perquè sou tots persones llegides, va néixer a l'antiga Polinèsia i més tard va arribar a Hawaii.
1: Jo crec que l'estartit ja es feia.
2: Sí, a veure, passa que Hawaii, ui, sí, Hawaii, té més màrqueting.
0: No es feia, és a dir, no es feia.
2: No ho saps, no ho saps.
0: No, ja no ho sé.
2: No hi eres.
0: Ja ho sé que no hi era, però hi ha documentació que demostra que el surf va néixer a l'antiga Polinèsia.
2: I què?
0: Bueno, i què, no, collons, hem de ser rigorosos, no?
2: Bueno, aviam, si l'avi del meu avi, de l'avi, de l'avi, del meu rebesavi, que ara de centenars d'anys, que un dia l'estartit va agafar la fusta de planxar a la seva dona i es va fotre l'aigua a surfejar, què?
3: Això té raó, caio.
0: Nois,
3: amb això té raó, eh?
0: Jo parlo de documents escrits, coses escrites.
2: Bueno, i què collons volies que escrivís el meu rebesavi de l'avi del meu rebesavi si no sabia ni escriure ni pràcticament parlar? A ell li agradava surfejar i ja està.
3: Així és veritat que li agradava surfejar el rebesavi del teu avi d'aquest que dius, tu?
2: No ho sé, ho faig per tocar els collons.
0: Puc parlar de la planxa de surf o no, sisplau? O haurem de dedicar el programa a un avant passat teu que no sabem ni si va existir, eh? El surf neix a l'antiga Polinèsia. Per cert, preciós espectacle el de Port Aventura de la Polinèsia. L'heu vist o no?
4: No l'he vist mai.
0: Pareos en Bora Bora.
3: Ah, que maco.
0: Vas allà i hi ha uns senyors que t'ensenyen com es posa el pareo.
3: I la gent paga, eh?
0: Hi ha gent, jo ja sé que a Port Aventura camines molta estona sota el sol, però...
4: Hòstia. Els espectacles són per descansar.
0: Bueno, és que pots trobar gent amb estudis superiors allà asseguts mirant com es posa un pareo, eh?
2: Hi ha gent per tot.
3: Però, Peyu, ara t'estàs emmerdant tu, eh? Vull dir, deies sí. La planxa de surf sí. I estàs aquí a Port Aventura i
0: vaig,
3: no sé què. Vull dir,
0: vaig. El surf es practicava a Polinèsia i era gairebé un acte espiritual. La concentració per encarar les onades, la fabricació de la mateixa planxa de surf, tot plegat era com un ritual, reservat, això sí, a la reialesa hawaiana. Posteriorment es van anar estenent i tothom practicava surf, fins que a finals del segle XVIII i durant el segle XIX els europeus van colonitzar la zona i el surf va estar a punt de desaparèixer.
3: Collons d'europeu.
0: Van considerar que el surf era pecat, tu. No hi vull aprofundir, però podria arribar a estar-hi d'acord, eh? El perfil de surfistes que corren avui en dia, no? Hòstia, vas a la Costa Brava, hòstia, els surfistes... Oh, és que l'objectiu, aquella cada onada és un objectiu, la via... El teu objectiu és follar, i res més. I el traje de neopreno, la cremallera aquesta és per cordar-te-la fins al coll.
4: Aquí de ve tothom.
0: Ja ho sabem. Que
2: moriu de veure a mi amb un traje de neopreno.
4: No, que queda bé tothom.
3: No,
4: un dia em porto un i
0: tot. Sí, que la Mercè fa submarinisme.
4: Sí, ah. Sí, queda molt bé, perquè t'apreta.
2: Jo floto. No me'n fots, ho floto.
3: No, però s'ha de reconèixer que els surfistes són guapos, eh?
0: Sí.
3: Que es va parir.
0: No hi ha cap de lleig.
3: Jo m'he enamorat de més d'un, eh?
0: Sí?
3: Hòstia.
0: Guapos.
4: Està morenet.
0: Bueno, tornem on érem. El surf va estar a punt de desaparèixer de Hawaii per culpa dels colonitzadors. De fet, per ser exactes, va estar a punt de desaparèixer tota la societat hawaiana. Per culpa de les armes i les malalties que van portar els blancs, els hawaians van passar de ser una població d'un milió de persones a quedar-ne només 40.000.
3: Collons, com Blanes.
0: Sí.
3: Són 40.000, també.
0: Com Blanes, però en comptes de quillos, hawaians.
3: Sí.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Un dels principals enemics dels surfistes són els taurons.
1: Oh, i tant.
0: Sí, comparteixen espai. Escolta.
1: No has vist mai cap, tu, Mercè, de tauró?
0: Un munt.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. Ara explicaré tot de coses que després jo crec que no sóc... No sé. Jo, a mi no em fan por els taurons.
1: Vale, vale, vale.
0: No, no, perquè no taquen els taurons. No, han de tenir molta gana per menjar-se.
2: Hi havia una tinturera a Sant Antoni de Calonge.
0: No fan res.
2: Jo allà... tinturera, què et passa, tu?
3: Et passa collonia,
2: eh? Amb un pal, eh?
3: No, jo estava dalt al passeig.
0: M'he banyat fins i tot en el tanc aquest de l'aquari.
2: Amb tanc, què dius?
0: No.
2: El tanc,
0: no.
2: Amb tanc.
0: El tanc de l'aquari, on hi han els taurons.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Beneita.
0: Sí, sí. Vinga, us explico.
2: Sí, sisplau.
0: És que ja m'he perdut.
1: No.
0: Això, què voleu fer? Ai, a veure.
1: Torni.
0: Què heu de fer si de cop i volta us agafa passió pel surf,
1: sí,
0: però no voleu ser devorats per un tauró?
1: Vale. Això seran consells perquè no t'ataqui un tauró.
0: Perquè no t'ataqui. Vale. És que el que passa és que els surfistes es confonen amb tortugues. Sabeu en la planxa d'alt, sí.
1: Ah.
0: És que no hi veuen gaire bé els taurons.
1: Val.
0: Us llegeixo les recomanacions oficials, eh? La primera, i molt important, és evitar entrar a l'aigua amb ferides obertes i sagnants.
1: Home.
0: Crec que això ho sabem tots.
1: Sí, home.
4: Ui, sí, no hi havíem caigut, eh?
0: No.
4: Ui. De fet, quan t'has cardat una bona ferida, el que et ve més de gust és entrar a l'aigua salada.
3: No. Aquella picó, amb ferida.
0: Segon consell, i no menys important, aquesta sí que a mi m'ha sorprès molt, no pixar-se l'aigua.
1: Ah, no?
0: No.
1: Hòstia.
0: Perquè els taurons el que tenen és molt bon olfacte i si et pixes ja saben que ets allà.
2: M'ho podies haver dit abans, eh?
0: Què ho fas, tu?
2: Jo porto un estiu que...
3: Bueno...
2: La pròstata.
1: Aquest estiu hi va haver la moda aquella tonta de cagar-se a les piscines,
2: no,
1: que el jovent també puja amb macos, eh? De veritat que...
0: I hi ha una última recomanació, que és que aquesta, a veure, no banyar-se en zones on hi hagi taurons.
1: Aquesta està
0: bé. Això és fàcil.
1: Aquesta és bona, també.
4: El que ha fet l'escrit aquest de les recomanacions... Un geni, eh?
2: Sí.
0: No heu de tenir por als taurons perquè els números parlen per si sols. A tot Espanya només hi ha registrat una mort per atac de tauró i va ser l'any 1912 a Cabrera, a les Illes Balears.
2: Hòstia, un mallorquí, pobre home.
0: Bueno, un mallorquí. A veure, es deia Antonio Garau i era el governador militar de l'illa.
2: Ah, bueno, així és mala sort. No haver-se ficat a l'aigua, tu.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Savi per conèixer. Savi o salvador, com vulguis dir-li, perquè el seu ofici és salvar-nos a la resta. Un bomber, però no un bomber ras, sinó un bomber dels GRAE. Un superherois, podríem dir-ne.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Eric Riba.

0: Eric Riba, què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Què has esmorzat avui?
1: Avui una truita de 3 ous.
0: Hòstia.
2: Ah, això és un esmorzar.
1: I torrades.
0: Menys mal.
1: Home, quasi cada dia el mateix.
0: Menys mal. Pensa que va passar per aquí una persona que va dir estrellites i un kebab, eh?
1: Hòstia, això queda lluny, eh?
0: Això és gros.
2: Això va ser gros. I un cafè amb llet i una mica de coca, va dir, en basses.
0: En basses, també.
1: No, cafè amb llet també.
0: També, eh? T'has de cuidar, entenc. Has de mantenir una dieta, no?
1: Bueno, hem d'afinar, no? Sempre ho diem. Estem afinant.
0: Estem afinant.
1: Estem afinant.
0: Protector.
1: Home, hi ha algun grae que menja un cop al dia, amb tota la guàrdia. Només menja una vegada.
0: Ah, per què?
1: Bueno, és la seva, ja des de fa molts anys que està així.
0: Ho fan així.
1: Sí, sí, el tio amb un àpat al dia ja fa.
0: Hòstia, i llavors vas cuidant la teva dieta i fas esport, entenc, fas de
1: sí,
0: tot.
1: Sí, esport cada dia, faig tant com em puc.
0: Escolta, t'he d'imaginar saltant d'un helicòpter al mig de la muntanya per salvar una persona que s'ha perdut o s'ha trencat algun os? És així de peliculero el teu dia a dia?
1: Això pot passar.
0: Pot passar, eh?
1: Sí, més que saltant, a veure, no saltem literal, perquè si no quedaríem una mica, està tot bastant controlat. I és un equip coordinat que treballa dins un helicòpter.
0: Sí,
1: hi ha un pilot, hi ha un operador, i després estem dos rescatadors i un metge. Després, dins l'helicòpter, pues, parlem una mica de l'operació, i si hem de fer aquest rescat, pues, sí. Si ens han de deixar doncs, alguna zona difícil d'accés, el que sigui, pues, sí. De vegades és una mica precari la situació.
0: I lo de baixar per aquell pal de les pel·lícules, dels bombers, que veig com allò, el pal aquell...
1: Allò no ho tenim nosaltres.
0: Allò no?
1: No.
0: Però n'hi ha a Catalunya de pals.
1: Sí, n'hi ha algun, però per tema de riscos laborals,
0: clar,
1: això ens van cap a bastar.
0: Sí, és el més perillós que pot fer
1: sí,
0: un bomber.
1: Sí, sí, sí.
0: És el no, més perillós.
1: No, t'has d'imaginar, la gent anar adormida, sí, a la nit, ostres, que tenim un servei,
3: avall,
1: i no
3: trobaven
1: el pal. Sí. A l'abraçar-se. Igual apareixia anar baix de cop i després, bueno, hi havia...
0: Dóna confiança al bomber que t'ha de venir a rescatar.
3: Sí.
0: Que se l'hagi fotut amb el pal,
3: sí,
0: només
3: sí,
0: baixar.
4: Jo, de fet, fa poc vaig anar a un parc de bombers i em van dir que el tenien tancat perquè queien els uns a sobre dels altres.
1: Sí, també podria passar això. Igual però... l'esverament de sortir i fas allà
4: d'anar ràpid i al final és més ràpid per l'escala.
1: Una mica com la C-58, allò al matí de vegades col·lapsa.
0: Jo sempre he trobat una tonteria de... per què no s'esperen a la planta baixa? No entès mai.
3: Sí.
0: No? Sí. Si hi ha tanta pressa...
3: Porteu les habitacions a baix,
0: exacte,
3: ja està. Ha acabat el problema.
0: I ja està.
5: No? Però baix els camions.
0: Bueno,
5: va, si fots els camions a dalt...
0: també.
1: Està ben vist.
0: Tu formes part dels GRAE, que sou una unitat especial dins del cos de bombers. Què signifiquen les inicials, GRAE?
1: Mira, és el grup d'actuacions especials.
0: Del quadre, sí, eh? GRAE. Bueno, grup...
1: Sí, perquè és GR.
5: GR.
0: Ah, vale.
1: Abans era grup de recolzament d'actuacions especials.
0: Sí.
1: Però això es va renovar i es va dir, finalment, grup d'actuacions especials. També, com coneixeu a Bar, que està una mica de moll al Graf.
0: Sí.
1: Que és el grup d'actuacions forestals.
0: Val.
1: D'acord? Doncs pues el GRAE el que fem és una mica ens dediquem a totes aquelles actuacions que surten una mica del que és la feina ordinària d'un bomber.
0: Val.
1: Un bomber, diguéssim, si ara tenim aquí un incendi, un accident de trànsit aquí davant, qualsevol tipus de situació, acudirà el que és un parc de bombers, sí, amb la seva dotació normal. Aquí
0: sí,
1: tenim els bombers de Vic, doncs vindrien cap aquí i farien
0: sí,
1: el servei.
0: Sí.
1: Quan es tracta, per exemple, de rescat de muntanyes zones inaccessibles, després aquí sí que de vegades venen els bombers per terra, però accedim amb helicòpter i activen els GRAE. Si també són algun rescat, encara que siguin un medi urbà, que és una zona molt confinada i molt difícil de treure algú, també actuem. Vull dir, ens fan servir una mica com a conillets d'Índies per anar tapant totes aquelles històries
0: sí,
1: que amb els
0: sí,
1: mitjans
0: sí,
1: ordinaris no s'arriba.
0: I què has de fer per ser un GRAE? És més difícil que ser un bomber.
1: Mira, el primer que has de fer per ser un GRAE és entrar a bomber.
0: Clar. Vull
1: dir, primer passaràs per un parc de bombers,
0: sí,
1: sí, tu faràs la teva part de carrera de bomber que sigui, i després, un cop ja has entrat a dins del món dels bombers, ja estàs a dins del cos de bombers, el que fas és una oposició interna. Uh-huh. Han de convocar les places i aquestes places et fan passar unes proves que van vinculades, sobretot, a esports de muntanya.
0: Sí. Quines proves, per exemple, què et fan?
1: Es fa escalada,
0: sí,
1: es fa esquí de muntanya, tant amb descens, ascens, es fa espeleologia...
2: És el meu perfil, tot
0: sí,
2: això.
1: Jo t'hi veig, eh?
2: Ja és que m'hi veig, jo, eh?
1: T'hi veig.
0: Quina és la que se't va... No? Quina és la que et va costar més?
1: Bueno, jo crec que la que haig de treballar més o que havia preparat una mica més potser era natació.
0: Natació.
1: Jo soc com un gat, l'aigua no és el meu. No.
0: No, no,
1: en general, els graes, sí, l'aigua no acostuma a ser el nostre.
2: No?
0: Això també
2: no
0: dona confiança.
1: Curiós,
0: si t'estàs ofegant.
1: Som grae muntanya. Tenim una altra secció que és grae subaquàtic.
0: Ah, els que saben nedar.
1: Aquest, sí, estigueu tranquils que està cobert.
0: Ja en tenim uns que saben nedar. Menys mal. I no t'ha passat mai d'anar a rescatar algú al mig de la muntanya i quan veus la situació una mica dir... És que ets idiota, tio.
3: Deixar-lo
0: jo. Jo et deixo aquí.
3: Sí, sí, sí.
0: No?
3: Sí,
0: és que què hi anaves a fer?
3: Sí, sí,
0: ja es veu que no.
1: A veure, hi ha bastantes situacions que potser des de fora sembla que sigui més... vull dir, que hi ha més imprudències de les que hi ha. Normalment són coses que són fortuïtes
0: sí,
1: i que poden passar. Però sí que hi ha casos que, home, surten una mica del normal. Jo recordo... que hi va haver una història, perquè, com sabem, la societat, pues, tal com trobem a la ciutat, que hi ha molts tipus de persones, a la muntanya també en trobem molts tipus.
0: Sí, sí, sí, sí. Cada vegada estava, més d'un tipus, però...
1: Recordo un rescat que hi va haver... Hi ha espècies per catalogar.
0: Sí, sí, sí.
1: Recordo un rescat que hi va haver a la zona de Vall de Núria.
5: És que, maco, és
1: bueno,
5: maco,
1: que hi havia una persona que anava vestida de...
5: De què?
1: De busseig, amb les ulleres de busseig, amb unes altres...
5: A Núria?
1: A la zona de Vall de Núria, sí.
5: Però que era una despedida de solter.
1: Bueno, era una història...
0: És que sí, algo així.
5: És que sí, no?
1: La societat es reflexa també a la muntanya. Ja, ja. Que trobem d'allò, doncs pues, bueno.
5: Sí, sí.
0: Val, Vall de Núria, un senyor disfressat de submarinista.
1: Sí.
0: I què passa?
5: Es havia perdut.
1: Res, doncs vam fer el rescat. És una persona... Bueno, que ja havia donat algun problema anteriorment també i ara conegut, diguéssim.
0: Val,
1: ja,
0: val.
1: I res, ho va...
0: Altra vegada el submarinista. I llavors la gent que fa això, això ho has de pagar tu si et venen a rescatar?
1: No.
0: No.
1: Aquest no es paga. A veure, aquí també hem d'entendre que és una persona que s'ha intentat ajudar també després,
0: val,
1: perquè ja també potser, bueno, ja intenta
5: donar
1: un cop de mà.
0: Sí. Sí. O sigui, si et fas mal o tot això no es paga.
1: Hem de saber que els rescats a Catalunya, sempre s'ha dit, els rescats no es cobren. Els rescats no es cobren si tu no fas, no incompleixes cap llei, diguéssim. Per exemple, el confinament, si tu et feies mal a un medi natural,
0: pagues tu.
1: Com que hi havia una llei que deia que no podia sortir, en aquell moment es cobrava.
0: Si tu vas a esquiar fora pistes o el que sigui...
1: Bueno, fora pistes, és que fora pistes, o sigui, el que no et cobreix és el seguro de l'estació.
0: Val. Però no és il·legal.
1: És territori català.
0: Val.
1: I en aquest moment no hi ha cap problema. El que sigui, per exemple, ara mateix que veieu amb els incendis, que hi ha el tema de tots els incendis, que es tanquen massissos naturals.
0: Sí.
1: Si es tanca un massís i tu tens un accident a dins,
0: llavors has de pagar.
1: Aquest rescat es cobrarà.
0: Correcte.
1: Però són els únics casos que es cobra.
0: I quan aneu a rescatar algú, què fa la gent quan us veu arribar? Quan tu estàs allà amb el turmell trencat, per exemple, i veus arribar a l'helicòpter?
1: La gent, en general, et demana perdó.
0: Ah, sí?
1: Sí. És bastant curiós. Ostres, ho sento molt. Diu, ho sento molt, no passa res, per això estem, venim aquí, fem molt d'allò. I després acostuma a estar molt nerviós. Després, el que és curiós és que tu arribes amb helicòpter, arribes allà, baixes, que sembles un arbre de Nadal perquè vas tot carregat de trastos.
0: Sí.
1: I et diuen... Bueno, ara puja amb helicòpter. No, jo amb helicòpter no hi vaig,
0: Ai, ja, ja.
1: Hòstia.
0: Ai, ja, ja.
1: Ens ho tenim malament. No anem amb helicòpter, ens quedem aquí.
0: No
5: pic vos amb les mules?
1: No, i després, clar, jo sempre intento tranquil·litzar-la i dir, bueno, tu no pateixis, que és el meu primer dia. Tot anirà bé. I amb l'humor sempre es destensa molt la situació.
5: Sí, sí.
0: Està bé, està bé. Tu, tinc entès que tens un Excel, que t'has fet com un Excel,
1: sí,
0: amb totes les sortides que has anat fent, amb tots els rescats que has fet des de que fas de bomber.
1: Des de que vaig de GRAE.
0: Des de que fas de GRAE, eh?
1: Sí.
0: I aquí vas apuntant una mica, doncs, les sortides...
1: Sí, una mica així, sí, per tenir un control.
0: Vale. Tens comptabilitzades quantes n'has fet o no, de sortides?
1: Crec que vaig mirar-ho ara fa poc i no sé si hi havia 175 rescats.
0: Doncs 167 com a GRAE. 167, que m'ho he anat mirant i aquest Excel té... Bueno, vull dir que les categories que poses són curioses. Per exemple, vas fer una sortida, apuntes tu, 30 de juliol del 2022, i en la descripció hi poses parapentista penjat d'una línia elèctrica.
5: Hòstia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, aquest era... Bueno, aquest té una història darrere. Era Belltall, i això passa moltes vegades, que és una carretera, això és a Belltall, a la zona del sud de Catalunya.
0: Passa anant i Belltall.
1: Sí,
5: sí.
1: I vam baixar des de la Seu d'Urgell amb helicòpter i ens van avisar d'una persona que havia avisat que un parapentista s'havia quedat enganxat.
0: Val.
1: Després vam arribar i no el vam trobar.
0: Hòstia.
1: Vale. Però aquí va ser curiós després perquè ens van fer tornar, ja tornant cap a base, que era tard, era bastant tard, i els helicòpters no poden volar de nit.
0: Clar.
1: Val? I ens van dir, escolta, que teniu un altre servei més avall, allà als Avencs de la Febró, que això és encara més al sud.
0: Sí.
1: I el pilot ens va dir, jo no els hi puc portar, us haig de deixar aquí. I aquí era al mig del res. I ens van deixar al mig d'una carretera, no sé si era a prop de Targa o Borai, i clar, vam baixar, el que dic, no?, vestits amb l'arbre Nadal, 300 maletes, o sigui, i ara aquí...
0: Què fem aquí?
1: Clar, volem anar una mica per feina, i hem d'esperar que vingui un camió a Borai a buscar-nos d'un parc de bombers, i vam parar un cotxe.
0: Ha de ser gros.
1: Que la dona va sortir allà d'un morter, ostres.
5: Home, jo no sé si pararia.
0: No, jo no paro.
1: Ens va deixar carregar-ho tot i ens va portar fins al parc de bombers més proper.
0: Tu vas amb cotxe, i dius, és un comiat de solter.
5: I tant.
1: No, la dona aquella no en tenia res.
2: A la que s'acosta una mica, veuen dos tios guapassos, una mica fort, diu, passa bombero...
0: I llavors què, és que el tio havia caigut més avall?
1: No. Va ser una falsa alarma, que un va passar per allà, li va semblar que s'havia quedat enganxat. No,
0: la gent
1: va ser
0: també,
1: res,
0: abans d'avisar, mireu una mica bé. Mireu bé, hòstia. Collons. Tens aquí a l'Excel, també m'he apuntat, 2 d'octubre del 2024, 4 nois encigalats pel Pedraforca.
1: Hòstia. Bueno, aquesta Pedraforca...

0: podria fer un estudi.
1: Sí, home, ja t'ho
2: crec. M'has mirat
0: no?
2: a mi?
0: Sí, jo crec que seria la persona indicada.
2: Sí.
0: Jo crec que s'hauria de mirar una mica és què surt més a compte, que la gent faci esport, sí. Tenir un gran número de gent que fa esport, que per tant el sistema sanitari segurament la gent està més en forma i de cara al futur pues, hi haurà una millor qualitat de vida i gastarem menys en sistema sanitari, o fer rescat d'algunes persones, perquè el número, per molt que sigui elevat, hi ha molta més gent que practica esport que no que rescatem. Sí, per tant, bueno, doncs s'hauria de posar la balança, això no s'ha estudiat, però bueno, jo ho deixo aquí com...
3: Jo els que he vist per la muntanya, n'hi ha alguns que no fan pas esport.
4: És que no cal, anar a fer esport.
1: La meva colla, n'hi ha 8 que fan esport, i 7 han estat ingressats l'últim any.
0: Bueno, sí, m'acabes de trencar.
1: Lligaments, turmells, hi ha de tot, també.
0: Hi ha de tot,
2: Estàs
0: tot.
2: Quiet al bar i no passa
1: res. Com a molt el tamboret, patràs!
3: Quin horari feu, els bombers Grae, diguéssim? Mira, has d'estar disponible Grae, sempre...
0: Tenim un horari que fem 24... Som 6 torns de treball.
3: Sí.
0: I a cada torn de treball hi ha 4 Graes. Hi ha 4 bases a tot Catalunya.
3: Perquè quants Graes sou?
0: Mira, som 96 Graes.
3: 96 a tot Catalunya.
0: 96 a tot Catalunya, repartits en 4 bases.
3: Val.
0: D'acord? Aquestes 4 bases hi ha 4 persones de guàrdia cada dia. Per tant, són 16 Graes diaris de guàrdia.
3: Val. Sí? I els altres 80 i pico dormen?
0: Els altres estan dormint.
3: Hòstia,
0: no, estan... Són horaris de torns i el que fem és... No, per ser que el mateix dia hi ha gent que està fent pràctiques.
3: Sí.
0: Hi ha gent que està fent formació.
2: Potser llegeixen.
0: Sí, vull dir que
2: potser llegeixen.
0: Va canviant. Estan fent esport.
1: O estan xinant amb la dona. Vull dir que ja tens per tot,
2: O amb l'home,
1: O amb l'home, vull dir que ja tens
0: I després,
1: per tot.
0: El que fem és entrar a les 7 del matí, entrem de guàrdia a cadascú a la seva base i estem fins a les 7 del matí de l'endemà.
3: Tu, Eric, ets de Mata de Pera. Ens pots explicar una mica què és un grimpador de Mata de Pera?
0: Un grimpador de Mata de Pera és una persona que puja al pi de les festes de Sant Sebastià.
3: Sí.
0: I, bueno, és una tradició i una festa que ens agrada moltíssim.
3: Pugeu un pi i a dalt de tot hi ha un pernil.
0: Hi ha un pernil. I el que puja més ràpid es queda el pernil.
3: I tu vas guanyar el 2014, el 2015, el 2016, el 2017...
2: Sí, clar. Encara et deixen participar?
0: Bueno, és el que faig quan estic de guàrdia.
1: Ah, clar. Hi ha un pernil per rescatar.
2: Amb les dents.
3: 2019. Llavors, aquí fins al 2025 no vas tornar a guanyar. Què va passar? Vas deixar que guanyés el 4 o...?
0: 4 anys sabàtics.
3: 4 anys de descansar.
0: No, hi ha gent molt forta i em va guanyar un altre que és bomber.
1: Que només participin bombers, saps? I els altres què?
3: Bueno, llavors es reparteix el pernil amb tothom.
0: Exacte. Ja. Sí, allà a la plaça ho vam tallar, després hi fem el completet per la gent, també.
3: Escolta, quin consell ens donaria si anem a la muntanya, bàsicament, per Catalunya, ara mateix, servei públic?
0: Home, servei públic, el primer és ser conscient de les teves capacitats.
3: Sí.
0: I el que deia...
3: Aquí hi ha un 80% de gent que ja s'han quedat a casa.
0: Sí, sí, igual la volta...
2: S'haurien d'haver quedat a casa.
0: Igual et convé primer fer una volta al voltant de casa, o mirar el tipus
2: cotxe,
0: de ruta...
2: I amb cotxe.
0: I amb cotxe també pot ser.
3: No començar pel Pedraforca.
0: Però, exacte, però primer, sobretot, ser conscient de com està un mateix.
3: Val.
0: I després, pues, evidentment, mirar la meteorologia i dir, pues, això em quadra. Puc fer aquesta ruta, fa bon temps, pues, endavant.
3: Mm-hmm. I no refiar-se del Google Maps i aquestes coses.
0: La gent pensa que... Jo sí? recordo una persona que vam rescatar a Sant Llorenç.
3: Sí.
0: Que va anar des de Coll d'Estanalles, no sé si coneixeu. Sant Llorenç del Comunt.
3: Sí.
0: I va anar des de Coll d'Estanalles, que és un pàrquing que hi ha, que és una excursió típica de la Mola, que, bueno, caminant, jo què sé, deus tenir una hora.
3: Fàcil.
0: Jo crec que va estar unes 8 o 9 hores perdudes.
3: Hòstia.
0: Per fer aquest trajecte. Perquè va agafar una aplicació i només mirava l'aplicació cap on anava.
3: Perfecte.
0: I no va agafar la ruta que tocava i va fer 3 milions de camins al voltant. Va anar fent esses fins que la bateria es va acabar. I allà es va quedar.
3: I
0: allà no...
2: Aquest s'hi havia de quedar allà.
1: Jo el rescato i li dic, i ara la tornes a fer recta.
2: Saps? Quan la sàpigues fer, llavors et portarem a casa.
3: Eric, com vas de català?
0: Bé, no sé. Aprovarem.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: Per ser bomber, us fan fer examen de català o no?
0: Bueno, ja et ve, si tens el batxillerat o l'ESO, ja te'l podem donar.
3: Amb el del batxillerat, en principi, ja en fas prou,
0: Però jo vaig fer després el C2, però, clar, ja pot quedar molt malament, perquè, clar, això ja fa...
3: Bueno.
0: Ja fa temps.
3: No és pas difícil. Jo dic una paraula en català i 3 possibles definicions, i m'has de dir què vol dir la paraula. La paraula és consirós. A, Considós, que té el pèl o els cabells blancs a causa de l'edat avançada.
6: Mira, jo amb 30 anys ja era cabell blanc com el meu pare, però millor ser Considós que calvo.
3: B, Considós, pensarós, abstret, absorbit per un pensament o per una preocupació.
7: L'Esteve em sembla que no està tan bé amb la dona. Últimament se'l veu Considós.
3: C, Considós, amb

0: Botit típic de Menorca, elaborat amb sang de porc, molt semblant a la sobrassada.
1: Tenim uns amics de Menorca que cada vegada que venen ens porten una enciamada i un considerós envasat al buit.
2: A mi em quadra amb la B.
0: La B, considerós, pensarós, abstret. Correcte!
3: Bravo! Bravo!
0: I una última prova. Presidents de la Generalitat de Catalunya. A veure si me'l saps dir. De l'actual cap enrere.
2: Vinga.
0: 133è.
2: Salvador Illa.
0: 132è.
2: Pere Aragonès.
0: 131è.
2: Quim Torra.
0: 130è.
2: Puigdemont.
0: 129è.
2: Tot comença des del Puigdemont, clar. Deixa'm pensar, eh?
0: Artur Mas era. Artur Mas. Déu-n'hi-do, eh? Els que t'han pagat la nòmina sí que sabies qui eres.
4: Sí. Jo també he pensat això.
0: Eric Riba, moltes gràcies per acompanyar-nos, per seure aquí a l'Escó de la Renaixença. Fort aplaudiment per ell.
3: Bravo! Bravo, Eric!
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al programa i omple el formulari. Reservat el dret d'admissió.
3: Avui no parlàvem de la planxa de surf.
4: Encara de rato que no s'ha dit res de la planxa de surf.
0: Ara hi anem, Marnau. Els surferos escolten algun tipus de música en concret, no? La música surfera.
6: Bé, els actuals no sé què escolten, però sí, en tot cas, la cultura del surf sí que va néixer... De la cultura del surf sí que en va néixer un gènere musical molt atractiu i identificable. Entre els anys 50 i 60 del segle passat, a Califòrnia, es vivia una autèntica febre pel surf. Això ajuntava en un mateix espai joves benestants, amb temps lliure, amb moltes ganes de passar-s'ho bé i amb la necessitat de projectar al món la seva pròpia identitat. Una espècie de tribu urbana, en definitiva.
7: Mm-hmm. I de la mateixa manera que el country s'havia popularitzat entre les comunitats rurals americanes a la meitat del segle XX, aquesta nova fornada de joves volia una música pròpia.
6: I d'aquesta pulsió identitària en va néixer la música surf, un estil que transmetia la rapidesa, la intensitat i la fluidesa de les onades a través del so.
7: El surf rock es va definir a partir de la guitarra elèctrica com a protagonista absoluta del seu so. Heu de pensar que en aquella època la popularitat d'aquest instrument estava en auge i era símbol de modernitat i revolució.
0: Era una guitarra diferent, però, que la que coneixem ara o no?
6: L'instrument com a tal, no, però el processat de l'àudio que es feia servir, sí. En aquest cas, feien servir una guitarra amb gran quantitat de reverberació.
0: Ah.
6: Un efecte que llavors es generava fent passar el senyal d'àudio a través d'unes molles metàl·liques. I també destacava l'ús d'una tècnica que s'anomena trèmol de pua.
0: Trèmol de pua.
6: Trèmol de pua.
0: Sembla una flor, eh?
2: No, jo el sé fer, eh?
3: O una pala per recollir els fems de la corda de porcs.
0: Sí.
3: Agafa el trèmol de pua i neteja la cor.
4: Tens uns referents, a vegades, Xuriguera, que...
6: Bé, no, en aquest cas era una qüestió estrictament tècnica, sí, un tipus d'utilització de la pua. Escolteu això i sabreu ràpidament de què es tracta.
0: Aviam. Aquesta és la del Tarantino, no?
6: Exacte. Tarantino li va portar una gran notorietat fent-la servir com a banda sonora de Pulp Fiction, però anys abans ja havia estat un gran èxit. Això és Misère Loo, de Dick Dale, un dels pioners d'aquest estil i que va establir els fonaments del surf rock instrumental dels anys 60.
7: I és que la música surf és principalment instrumental. Els temes més icònics de l'estil són breus i sense veu. Tot i això, hi havia una variant també de l'estil, potser no tan pura i més comercial, que incorporava harmonies vocals al seu repertori. Mm-hmm.
0: Tot USA, USA, tot molt americà. Aquí també en tenim de platges per surfejar, no?
3: Sí, bueno, el més similar que tenim aquí en aquest sentit són les habaneres.
0: Ah, sí, és la nostra música surf, eh?
3: Sí, molt, sí, sí.
0: Mira.
3: Sí.
6: Per aquí també tenim surferos i també música surf. Qui necessita anar a Califòrnia quan pot surfejar per la Barceloneta?
0: Home, que no sé què...
1: Hi ha menys taurons aquí.
0: Sí, sí, sí.
6: Avui enriquim el nostre esperit musical amb K.O.O.K., el grup de Barcelona anomenat Els Terrícoles del Capità Tuang. Música, mestre. És una guitarra ben peculiar, amb aquest so singular, característic... I atenció amb la lletra, perquè està basada tota en insults catalans.
0: Aviam.
8: Brut i barbut, escarrancit i malparit, porc i banyut, assopit i amorrat al got de vi. Com més cardat, més trempat, esverat, més enfonsat.
0: D'on són aquesta gent?
6: Són de Barcelona.
0: Barcelonins, eh?
6: I tant, surferos barcelonins.
0: Mira, escolta, no sabíeu pas que tenim un grup de música surfera.
4: I que més li vagi fotent així aquests insults, eh? Està divertit.
0: Mira, escoltem una mica més.

0: Kaokei.
1: Kaokei és el nom de la cançó i la banda, és que el nom no s'hi ha parat prou atenció. Els Terrícoles del Capità Tuang. Aquest és el nom del grup.
0: Els Terrícoles del Capità Tuang. És veritat, no s'hi havia parat prou atenció.
2: No.
0: Ni nosaltres ni ells. Els Terrícoles del Capità Tuang. Gràcies per acostar-nos a la música. Arnau i Laia, ja sabrem una cosa més, que és que tenim un grup de música surfera a Catalunya. Fort aplaudiment per la Laia i l'Arnau.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això que sona de fons és Bubbeleza Pura, de Masayoshi Takanaka.
0: Hòstia.
1: Sí, va ser enregistrada en directe el 2008 per aquest guitarrista i productor japonès. Una peça de jazz fusió que combina una gran diversitat d'estils.
0: I què té a veure això amb la taula de surf?
1: Bé, tranquil, Peyu. Això no té res a veure perquè no esteu veient l'intèrpret tocar l'instrument. En aquest cas podreu veure a YouTube el vídeo del concert en directe i us adonareu que la guitarra que toca en Masayoshi és feta a partir d'una planxa de surf.
0: Ah.
1: Va agafar una planxa de surf i la va convertir en guitarra. Bé, en aquest cas ho va fer en Takeda Yutaka, que la va dissenyar expressament per ell, un famós luthier japonès.
2: Molt pràctic.
0: Sí.
2: Ja,
0: sí.
2: Vull una guitarra, cony, com posa taula de surf.
0: Quatre cordes.
2: Sí, ja està.
0: I vinga. Doncs escoltem Masayoshi Takanaka i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Atenció, que avui passegem un veí teu, Peu.
1: Que, ah, sí?
0: Sí,
1: un veí meu. Bon. Bon.
0: El coneixes, de Muntanyola?
1: No? No
2: Bon, Bon de Muntanyola?
1: Bon de Muntanyola, a veure.
0: És possible que l'hagis vist, perquè bon. Té unes dimensions tan enormes que se'l veu des de mig poble.
1: Aviam.
0: Posa'ns la foto.
1: Home!
0: Què?
1: Oh. Home!
0: El coneixes o no?
1: Això és un bon llamp de bèstia.
0: És un bon llamp de bèstia.
2: És un osso.
1: Això és un bovia de Berna, ho dic bé?
0: En Bon és un bovia de Berna, exacte. És de la Patrícia i d'en Dídac.
1: Ah, sí.
0: I ja heu vist que és molt gros, però només té 3 anyets i pesa 65 quilos.
3: Conxos, adéu.
4: Ui, va parir.
1: Sí.
0: Per sort és molt tranquil i no té mai problemes amb els altres gossos. Segurament, perquè, a veure, imposa tant que cap bestiola li busca les pessigolles. De fet, l'únic animal a qui en Bon té certa por són, atenció, Xuri, que ha arribat el teu moment, les vaques. A veure, escolta, ha trigat a venir el moment, fes-me una mica millor, no?
2: Què vols dir?
0: Espera'm, una mica més.
4: No t'ho farà pas més bé, eh?
0: Hòstia, noi. Ens retirarem la vaca, ja.
2: Hòstia.
0: Suposo que deu ser perquè és una de les poques bèsties més grosses que ell.
1: Suposem.
2: Quan n'hi ha més de...
1: Sí, els cavalls,
0: els elefants.
1: Passa que no n'hi ha a Muntanyola.
0: A Muntanyola no n'hi deu haver gaires.
1: Una vegada n'hi va haver un, però...
2: Quin detall, no... Hi va haver un elefant a Muntanyola?
1: Una vegada sí. No, ara sí, el van trobar esquarterat, ja. No, un elefant no, però un cavall sí que el van trobar trossos. Un que no sabien què fer-ne i el va llançar trossos a les escombraries.
4: Collons.
1: Sí, sí. No, si mai no heu tirat a les escombraries a Muntanyola...
0: Vols dir que és legal, això?
1: No ho és, gota, no.
5: Doncs nosaltres ens emportem l'enorme Bone a l'edat mitjana, el juliol de 1184, som a Erfurt, el Sacre Imperi Romano-Germànic, l'actual Alemanya.
2: La sort que ho has dit, perquè...
1: Avui passegem el gos pel desastre de la latrina d'Erfurt. Aquesta presència senyorial que té en Bon, el nostre gos de Muntanyola, avui ens anirà com l'anell al dit, perquè ens haurem de camuflar entre nobles. Som a la ciutat d'Erfurt, on d'aquí uns dies es reunirà la flor i nata de la noblesa imperial. Ho faran a petició de l'emperador Frederic I, també anomenat Barba Roja.
2: No, en Barba Roja era un pirata, Peyu.
1: Sí, senyor, i també era l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic.
2: Tenien el mateix així sobrenom.
1: Es deien Barba Roja.
2: Barba Roja. Mira,
1: devien tenir la Barba Roja.
2: No fotis.
1: Sí. En Barba Roja està convocant els nobles de tot l'imperi per intentar mediar en el conflicte que ha esclatat entre Lluís III de Turíngia i l'arcabisbe Conrad I de Magúncia.
4: Quins noms de més.
1: Us anireu recordant de tot això?
2: Sí,
0: ja ho heu oblidat.
2: Turíngia i Magúncia.
1: N'hi ha dos que estan barallats. Ja. Us heu de quedar amb això.
4: Vale, farem això.
2: Magúncia és un carrer de Barcelona, em sembla.
1: Ah, sí?
2: No, Numància.
1: Numància. Fa temps que se les tenen, aquests dos, i l'emperador comença a estar fart de les seves disputes. L'emperador, que té una edat i està preparant el relleu, vol acabar amb les disputes dels dos nobles per deixar el mínim de mal de caps al seu hereu, que serà, evidentment, el seu propi fill, Enric VI. Per tant, en aquests moments el tenim enviant cartes als nobles amb què els convoca a assistir a una assemblea que pretén que serveixi per enfortir lligams i acabar en qualsevol baralla interna que hi hagi a l'imperi.
0: Carinyo, ha arribat una carta per tu.
6: Deu ser una factura, deixa-la al rebador.
0: Oh, però és que sembla important, eh? Ben nom de l'emperador.
6: Propaganda electoral? Pitjor m'ho poses, fota-les a les escombraries.
0: Fes el favor, carinyo. Oi, que tot ho llances i després hem de rebuscar entre les deixalles,
1: tu. Finalment, el noble llegeix la carta de l'emperador. El text diu el següent.
5: Benvolgut, rebeu aquesta missiva perquè l'excel·lentíssim emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic Frederic I us atorga l'honor d'assistir a l'assemblea de la cort reial que se celebrarà el dia 26 de juliol a la vila d'Erfurt.
6: Una assemblea? I una merda, no hi penso anar.
0: Una merda, com que... Escolta, que hi has d'anar, eh? Escolta, és la teva feina. De fet, és l'única feina que fas.
6: Que no hi vull anar, que no m'agraden aquestes coses.
0: No hi vull anar.
6: Mira, si m'agradessin les assemblees, m'hauria fet de la CUP.
1: S'hi pot posar com vulgui, però l'assistència a l'assemblea és obligatòria.
0: Has vist què diu el narrador?
6: Ai, bueno.
0: No, mira què posa al final de la carta.
6: Què?
0: Mira.
5: Es prega als convidats que confirmin l'assistència. De fet, s'informa que rebutjar la invitació es castigarà amb pena de presó.
6: Vale. Ja aniré. Ja en tenia ganes d'anar-hi. Sí. Però tu vens amb mi, eh?
0: Jo?
6: No, clar.
0: Oh, no.
2: Jo, una cosa, Peyu.
1: Digue'm.
2: Puc fer una queixa del programa?
1: Sí.
2: És que l'Arnau sempre fa papers importants.
1: Vas fer d'Antoni Gaudí.
2: I, bueno, al final de la seva vida, que era un pobre desgraciat, ja... Me fotava uns papers sempre de merda.
1: Ara no és moment, Xuriguera, ja ho parlarem, això. Ah. Això ja ho parlarem.
2: Ho fotré un sindicat aquí.
1: Tots els que estem aquí també estarem presents de l'acte. I anirem amb en Bon, el gos de Muntanyola, un gos tan majestuós que alguns dels nobles amb qui ens creuem de camí a Erfurt ens pregunten com és que anem caminant podent anar dalt del cavall.
2: Clar.
1: Quan els diem que en Bon no és un cavall, sinó que és un gos, tots reaccionen de la mateixa manera, mirant-li el cul. És evident que tots senten curiositat per veure com deuen ser les deposicions d'aquella bèstia.
0: Ai, Peyu, per favor, vols dir que hem de parlar d'això?
1: Noi, això caguen molt gros els gossos.
0: Sí que caguen.
6: Imagina't, i fot una fresa com cau a terra.
1: Sí. Arribem a Erfurt el 26 de juliol. Ha estat una passejada llarga, però ha valgut la pena. La ciutat és prou bonica. L'únic que ens cal fer és oblidar-nos de la pudor repugnant que desprenen els seus carrers i obviar les horribles cares malaltisses dels seus habitants. Fent això, fins i tot gaudirem de la visita.
2: Una cosa, tota la passejada del gos tindrà aquest baix to?
1: Bueno, i espera't, perquè espera't del que ens queda. Paciència. A poc arribem al lloc de la cita, la catedral alta de Santa Maria d'Erfurt.
2: És maca.
1: És més, molt més que la baixa.
2: Sí, és l'alta.
1: És l'alta.
2: Sí, sí.
1: És una construcció imponent que l'emperador ha ordenat engalanar fins a dalt de tot. Els primers nobles van entrant a la catedral. Costarà que hi càpiguen tots, perquè pel que sembla l'emperador s'ha volgut assegurar que ningú es perdi l'acte i ha convidat a tothom. Hi ha una cua per entrar que fa feredat de veure i alguns s'han encallat just a l'entrada.
3: Perdoni, fa cua per entrar?
2: No, i ara? Faig cua per comprar xurros, si li sembla. I doncs, esclar, que faig cua per entrar, que vols que foti aquí, aquesta...
3: A veure, calmis, eh? Calmis, vull dir, a tots ens fot mandra això d'avui, eh?
0: Sí.
3: Però tampoc cal que ho paguin els altres, és que vull dir?
2: Ui, sí, vull dir, que reparteixes tu els carnets d'educació, carallot?
0: Escolti, però què s'ha cregut que és vostè?
3: Ara.
0: Per parlar-li així al meu marit.
2: I vostè qui representa què és? Tros de Talosa per dirigir-se a mi.
0: Què m'ha dit?
2: Talosa.
0: Talosa, amb dues S.
3: No sap ni llegir-ho.
2: Els de l'Empordà ho diguem amb una S.
3: Els de l'Empordà, només talossos que els altres.
1: Fa tanta estona que els assistents fan cua que els nervis s'apoderen d'ells. Tampoc hi ajuda gaire el fet que, qui més qui menys, senti predilecció per un dels dos nobles enfrontats. És com si organitzes una cua i barreges els fans d'en Puigdemont amb militants d'Esquerra Republicana.
2: Malo, no acaba bé.
3: Sentint com parloteja, vostè deu ser partidari del cretí d'en Conrad I.
2: Ah, mite, no falla.
3: Veus?
2: Havíeu de ser partidaris del poca pena de Lluís III.
3: Ja hi som.
2: Tranquis la boca abans de parlar d'en Conrad, sobretot.
0: A veure si seré jo qui li rentarà la boca a vostè.
3: Ara.
0: Si no deixa d'ofendre el meu marit, Pallús.
2: Vostè també calli, talossa amb dues S's.
3: Cap de fora.
1: Calma. Calma. Ja veieu que a mesura que s'acosta el moment de l'assemblea, els nervis dels assistents estan cada cop més a flor de pell. És un panorama més hostil del que l'emperador s'esperava. I això que ell comptava que la reunió seria bufar i fent polles. La preveia tan senzilla que en comptes d'anar-hi ell, ha decidit enviar-hi el seu fill Enric, el futur hereu. Creia que seria una bona manera perquè comencés a assumir galons. Ara sí, tots els nobles han aconseguit trobar lloc. La catedral és plena de gom a gom. A fora només hi quedem nosaltres. En Bon, a qui sembla que li han tornat a venir ganes de fer les seves necessitats, i els quatre despistats de sempre. Cuidado, que en Bon vol cagar, porteu una pala.
3: Bueno, ja prou, hi ha gent que està a punt de dinar.
0: Bueno, jo acabo d'esmorzar i...
1: Els gossos caguen,
3: Ja ho sé, però...
1: I els grossos més,
3: Ja, però és que hi ha gent que acabarà arrojant avui a casa seva, sentint això.
1: Ja veurem. L'assemblea se celebra al pis superior de la catedral i és ple a vessar. Amb cada arribada d'un nou convidat, s'evidencia que aquella construcció sagrada té moltes virtuts, però la fortalesa no seria una d'elles.
2: Ai.
1: Els terres són vells i podrits. Estan molt castigats pel pas del temps i les humitats. A cada passa se sent espetegar la fusta de terra. Ai. En aquests moments hi ha més de 100 persones trepitjant un terra de fusta que normalment només suporta el pes de 4 o 5 capellans.
3: A veure, vols dir que el terra aguanta tant de pes?
0: Pot ser forta, aquesta fusta, ja.
3: Ho han revisat, tot això?
0: Espero que sí. Passar la inspecció.
7: Atenció, silenci tots. Un moment d'atenció.
3: Calleu.
1: Tot seguit, el futur emperador Enric VI fa acte de presència i dedica unes paraules als nobles enfrontats.
5: Se us ha convocat per posar fi a l'estimentós que hi ha entre dos dels nostres nobles. Un imperi ha d'estar unit, i és per això que se us ha citat, per aconseguir recuperar entre tots la germanor perduda.
1: Els convida a debatre davant la resta de companys, que estan convidats a dir-hi la seva, si ho creuen oportú.
6: Ara, digueu-li aquest imbècil de Lluís III, que és un poc a pena.
8: I tu què, burro?
6: Ai. Escolta, bueno, jo així no puc discutir, eh? El terme no para. És que fa crec-crec, això.
0: Això no passarà.
3: També, collons, estigueu-vos aquests.
1: La discussió va per llarg, i sort n'hi ha, perquè molts dels convidats encara no hem tingut temps de pujar. En el nostre cas, no hem pogut assistir a la reunió perquè tenim en Bon deixant regalets per tots els racons de l'exterior de la catedral.
6: Sí que caga, aquest costum.
1: Sí que cagues. Ara sembla que el tenim a punt. Podem pujar al primer pis. Vinga, això sí. Les passarem magres, perquè l'espai és força reduït per una bestiola tan ampla com ell. Mentrestant, el futur emperador Enric VI està recolzat al pedrís d'una finestra, mirant desesperat com la resta de nobles s'insulten. Aquí dalt, cada cop som més gent. Ja hi som gairebé tots i el terra està patint de valent. L'únic que falta per trepitjar aquell terra vell i podrit és en Bon.
3: Que no hi pugi, eh?
1: Quan en Bon arriba a dalt de l'estructura...
0: No...
1: El terra diu, fins aquí.
6: Ai.
1: El terra de la catedral d'Erfurt s'esfondra. En Bon i els més de 100 nobles que eren a dalt baixen de cop un bon grapat de metres.
0: Ai! Ai!
1: No us agradarà gens saber on han anat a parar. Han caigut de pet a la latrina de la catedral, on van a parar totes les femtes del clergat.
3: Noi, quin capítol avui, eh?
1: Estan coberts de merda. És el panorama més fastigós que us pugueu imaginar. La pudor és repugnant. És una muntanya de femtes humanes.
6: Ai, hòstia! Oh, esteu bé? Oh.
8: Jo crec que m'he trencat el braç, eh?
0: Mas, per favor, hi ha merda per tot arreu.
6: Pudor... Oh. És... Ah, que fa vergi sentir. Company! Company!
3: Calla!
0: Ai, té una tovalloleta!
6: Calla! Sisplau, ajudeu-me! Sóc aquí baix!
8: Qui és? És el Dràcula aquell!
6: Ara resulta que som companys!
0: Sí, que no érem un sabatot, una replegada i no sé què més? Sí.
6: Talossa, també.
8: Sí. Talossa amb dues esses?
6: No siguis rancorosa,
8: Jo no puc pas ajudar, tu, que m'he trencat el braç.
1: Hi ha afortunats que han estat capaços de sortir pel seu propi peu de la latrina, però molts desventurats acaben morint ofegats entre excrements de capellans.
3: Mira, hi ha maneres i maneres.
0: Hi ha maneres i maneres.
1: Atenció als números, eh? En l'esfondrament de la catedral d'Erfurt van caure a la latrina més de 130 nobles, dels quals van morir-ne més de la meitat. En total n'hi va haver 60 que la van acabar dinyant entre cagallons i líquids pudents.
6: Quin fàstic, per favor, avui.
1: Noi, és història, eh?
3: No penso pas dinar jo.
6: És una història de merda, eh?
0: Això no s'explica, no, a l'escola.
1: Això a l'escola no s'explica. No. Fixeu-vos que ha matat més gent la merda que la cervesa.
3: És veritat. Sí. És veritat.
1: Amb la inundació de la cervesa
6: de Londres,
0: que eren 11.
1: 12 persones. 12 persones. Però vam quedar que un ja era mort de l'enterro.
3: Exacte.
1: La majoria de les víctimes van morir per ofegament i la resta, els que van estar més de sort a causa d'alguna viga que els va caure al cap. Aquests, com a mínim, no es van estalviar el tràngol de veure's enfonsats a la merda. Per cert, sapigueu que el futur emperador, Enric VI, l'encarregat de conduir l'assemblea, es va salvar de miracle. Com que estava recolzat al pedrís, va tenir temps d'agafar-se l'ampit de la finestra i es va estalviar la caiguda.
3: Veus?
1: Això sí, va morir al cap d'uns anys per un altre tema relacionat amb les latrines. Enric VI la va dinyar per culpa d'una diarrea.
3: Ui, doncs, tio, quin programa tan escatològic.
0: Qui l'ha triat, aquest programa?
1: Ha quedat així.
0: Escolta, no em diguis que el gos també l'ha dinyat.
1: El gos?
0: Amb el que pesa s'ha enfonsat.
1: En Bon? Mm? Hòstia, tirar un gos de 60 quilos al mig
0: d'un...
1: Ell poder no es mor, però els que s'esquitxen...
3: Sí.
1: El gos de Muntanyola, en Bon, és...
3: Ai...

0: Els seus propietaris els espera molta feina per tornar-lo a deixar net, perquè va emmerdat fins les orelles. Per sort ha caigut sobre uns nobles que li han fet de coixí. Ells han quedat aixafats com un acordió, però el gos ha sortit il·lès, que és el que ens interessa. De veritat que em sento orgullós. És el primer gos de Muntanyola que apareix i amb una passejada s'ha carregat més de 50 nobles idiotes.
1: Veus?
2: De Muntanyola havia de ser.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre espai.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Pepisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres han demanat asil i hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota la activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i ha atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'ha d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees. El de les Penyes de Riglos, a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, d'on s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se el menjar. I a tot això i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitzen 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, al vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país, o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112, on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i, malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents, amb polèmica inclosa. Es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a
24: desaneix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero, no? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més, no?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després que la

0: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar a aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
3: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
4: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs que he estat allà fins al final.
2: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
0: 3CAT Info. Són 6:45.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol

0: amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil l'empeny al govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
1: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
0: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid. Paula Brujats.
2: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación.
2: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
2: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
6: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Rubén Miñueles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
8: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
7: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
9: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
7: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
7: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
10: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
7: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Marc Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
11: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
7: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
12: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
7: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la cervella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la cervella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient, durant aquests dies estava al 100% d'ocupació.
13: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
15: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
16: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
17: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central a l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
18: Quan el règim fascista estadounidense agresca el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que si hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
19: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí, como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
20: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, si és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran o recuperarem els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
5: 3CAT Info.
0: 3:45, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
23: Dotar aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
22: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
23: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
22: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del govern.
24: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
1: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
2: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap lloc.
1: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
3: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
4: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
3: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: L'aigua de l'aixeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
25: I ens han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum. Tindré amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major a Isabarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
6: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
25: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
6: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel, La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
7: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
7: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, i m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
5: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
8: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
9: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
8: La santcugatenca Jael Sakura Bastuer no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastuer ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastuer en declaracions al portal Carrer Lliure.
10: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
8: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competiran diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Huck també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que ha fet rècord d'Espanya. Huck ha estat
24: el nedador més ràpid en els 100 metres. Canadà també s'ha quedat sense medalla en la mateixa final. Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
11: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
24: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
13: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb calor una vegada més. 20 graus a Vic ara mateix, 22 a Balaguer, 23 a Móra d'Ebre. Unes altes temperatures que facin que el risc d'incendi sigui molt alt a més de la meitat del país. Enric Agut, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Freddy.
0: Quina és la previsió per avui?
1: Doncs mira, com tu has comentat, el dia arrenca en temperatures altes, farà molta calor, és un dia de calor pesada, sufocant a l'interior sobretot, a la costa molta xafogor, les màximes poden rondar a moltes viles i poblacions interior, als 37-38, s'arribarà novament als 40 a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb una jornada marcada per un matí de sol, i a la tarda, un dia més, apareixeran alguns ruixats i tempestes molt irregulars, no seran generals, cap al nord i també a l'oest del país. Per cada setmana la temperatura baixa, però encara no es normalitzarà, i a les mapes ho mouen fins a dijous, divendres de la setmana entrant. Anirà baixant, però la normalització encara es fa esperar, malauradament, perquè estem bastant cansats. Barcelona ara mateix 29 graus, al centre, a Tarragona 25, Lleida 23, Girona 22, totes per damunt dels 20.
0: Gràcies, Enric. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquest panorama de calor, com deia ara, perdoneu, l'Enric Agut. Perdó, puja, puja la música, puja. Tot bé, perdoneu, només m'he ennuagat una mica. El que anava a dir és que la calor aquesta que en tindrem aquestes pròximes hores, encara haurem d'esperar una mica a que la calor sigui l'habitual per aquesta època de l'any. No vol dir que no deixi de fer calor, però farà la calor habitual en un mes d'agost, no aquestes altes temperatures que tenim ara mateix. Això es tradueix en que 525 municipis de 37 comarques de Catalunya ara mateix estan en risc molt alt d'incendi. És veritat que no n'hi ha cap en risc extrem, com estàvem, per exemple, al principi de l'estiu, però sí en risc molt alt d'incendi. De fet, tret del Pirineu Occidental, hi ha perill d'incendi a pràcticament tot Catalunya.
2: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt en compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Insistim en això, eh? Prudència avui pel que fa als incendis, pel que fa al risc d'incendis, perquè és molt alt a pràcticament tot Catalunya tret del Pirineu. Un escenari dels incendis que ha millorat notablement en comparació al que era al principi del mes de juliol, però val la pena no abaixar la guàrdia, com advertia el subinspector dels agents rurals, Josep Vilalta, en declaracions a aquesta casa. Aquesta situació s'hi suma al fet que avui és divendres i demà és 15 d'agost, i això vol dir moviment a les carreteres. És una de les últimes sortides de l'estiu, sobretot a partir d'aquest migdia i a primera hora de la tarda. Ahir, de fet, vam tornar a tenir cues importants, és veritat que va ser per un accident, a l'AP7, de fins a 16 quilòmetres de retencions vam arribar a tenir entre Olèrdola i Subirats en direcció a Barcelona per un accident. I avui continuarem parlant de les conseqüències, no ben bé de l'eclipsi, sinó de tot el caos que es va viure, bàsicament, en algunes estacions de rodalies del sud del país després que acabés aquest fenomen. Que era el so de les cues que hi havia a l'estació de Tarragona. Recordem que l'estació la van haver de tancar per seguretat perquè estava plena de gent. Els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per evitar aglomeracions a les andanes. Renfe havia programat un sol tren de tornada a Barcelona, diguem-ne, de Tortosa, després de l'eclipsi. I arran d'això, doncs, es comencen a acumular les peticions de responsabilitats. Per exemple, el propi alcalde de Tarragona, que reclama a Renfe i a DIF responsabilitats. Què diu Renfe? Doncs que no és una qüestió de voluntat, és una qüestió de capacitat. No tenim prou trens, ens van dir.
3: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: És el que deia David Andrés, que és el gerent d'operacions de Rodalies en declaracions aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, tot just ahir. És un problema que no tenim trens. Encara que volguéssim, ens van dir, encara que volguéssim, no podríem fins i tot posar més trens en aquesta línia, a la línia de tornada de la zona de l'eclipsi del sud del país, perquè no hi ha aquesta capacitat. En fi, avui ho parlarem al Matí de Catalunya Ràdio, ho abordarem a l'Àgora amb el Manel Nadal, que és secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern de la Generalitat, algú que fa molt de temps que coneix les infraestructures del país i amb qui mirarem de treure'n l'entrellat d'aquesta història. On el caos també continua és a l'aeroport de Catània, Sicília.
4: Nessuno, no ho visto nessuno della regione siciliana, non ho visto nessuno che ci desse indicazioni, ho visto solo un gran caos, un sacco di passeggini e seggiolini abbandonati.
5: Non è questo un'odissea, è una tragedia. Non si può fare un aeroporto sotto le pendici dell'Etna. Questo è il risultato di un'idea che fu e di un'idea che noi oggi piangiamo.
0: Són algunes de les passatgeres. No es pot fer un aeroport a sota de l'Etna, deia una d'elles. L'aeroport de Catània ja fa una setmana que està tancat per l'erupció del volcà. Això ha afectat 100.000 passatgers i fins almenys avui a les 10 del matí l'aeroport de Catània seguirà inoperatiu, tot i que el tancament de l'espai aeri en aquella zona encara es podria allargar ben bé durant tot el dia. Per cert, que els vols de la ruta Barcelona-Catània línia de Vueling ara operen des de Palerm. Tot això mentre un dia més tindrem els ulls posats a Ceuta.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
0: És la ministra de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, amb una frase amb la qual volia donar dos missatges. Un, una vegada més rebaixar qualsevol problema diplomàtic que pugui haver-hi amb el Marroc. Passi el que passi, hi ha la voluntat ferma del govern de Pedro Sánchez de no generar problemes, tot i que el Marroc va dir que no veuria malament en algun moment annexionar-se Ceuta i Melilla. Ara aquestes declaracions del ministre Marlaska d'alguna manera calmen els ànims una vegada més i diuen que amb el règim del Marroc, amb el govern del Marroc, no hi ha el més mínim problema. Aquesta és una de les intencions, i l'altra dient que els dos partits, els dos països, els dos governs, van absolutament units en intentar evitar una nova entrada massiva de persones, que en teoria està convocada a les xarxes per aquest cap de setmana, de fet per demà. El govern espanyol ha enviat més policies a Ceuta i a Melilla, i també s'ha reforçat la seguretat de la frontera amb més tanques i més concertines. Avui parlarem d'aquesta història amb Marga Herrero. Ella és investigadora d'una empresa que es diu Golden Owl, que depèn de la Universitat d'Alacant, que ha monitoritzat les xarxes socials marroquines després de l'entrada del 30 de juliol. Ells consideren demostrat que aquella entrada va ser absolutament organitzada, que no va ser espontània. Li preguntarem per això i li preguntarem també per què diuen les xarxes de cara en aquesta possible convocatòria de demà 15 d'agost. Tot això quan encara hi ha desenes de milers de menors, desenes de menors als carrers de Ceuta. Deien milers perquè amb això es va quedant cada vegada més en evidència que aquest miler de menors que continua a Ceuta, que va dir el govern espanyol, doncs són bastants més. Les ONGs diuen que alerta perquè això està empitjorant molt.
7: Son ya casi dos semanas que han transcurrido desde la llegada de todos estos menores y cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: És el que ens deia aquí a Catalunya Ràdio Raúl Arnaiz, cap d'operacions de Save the Children. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però també ens fixarem en la situació d'Olost, al Lluçanès. Allà no tenen aigua. O bé, en tenen, però no la poden fer servir ni per beure ni per cuinar. L'Ajuntament recomana als veïns ni beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta perquè fa temps que no plou i això ha provocat que l'aigua del pantà i els pous estigui estancada fins al punt que pot ser perillosa.
8: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: Era l'alcalde d'Olost, Gil Salvans. I malauradament també hem de parlar de dos ofegaments en menys de 24 hores. Un home de 78 anys que ha mort a la platja de Palamós i una dona de 85 anys que ha mort en una piscina de Castelldefels. Sumant aquestes dues víctimes, són 30. 30 les persones que han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. I també de les últimes hores hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per assaltar i agredir un influencer de Tunísia que estava allotjat en un Airbnb de Barcelona. Els assaltants, a més, van gravar les imatges i les van enviar amics i familiars de la víctima exigint-los diners a canvi d'alliberar-lo. Ho llegim avui a La Vanguardia, també ho explicarem. I aquest cap de setmana torna a la Lliga, tot i que no juga en cap dels grans equips, no juga el Barça, el Madrid, l'Atlètic, l'Atlètic Club, la Real Societat, no juga el Betis tampoc. Ja sabeu que la Lliga va oferir els partits que tenen jugadors, que tenien jugadors a les semifinals del Mundial, ajornar els partits de la primera jornada. L'Espanyol, en canvi, sí que juga diumenge contra el Llevant, i això mentre el Mercato també presenta novetats.
9: Bueno, antes de recibir, ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con...
0: Hi ha principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres, en principi per 50 milions de dòlars. I ja que parlem de milions, aquest cap de setmana arrenca la D23, és la gran convenció de Disney on explica les seves novetats.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Jofre Llombard, Meritxell Benedí, Sònia Andolf, Ignacio Rigau. I quan falten 4 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, com esteu? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Blindades.
3: Les fronteres entre Espanya i el Marroc, de Ceuta i Melilla, per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà.
4: A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant, com la de la platja del Tarajal, i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho. Donen credibilitat a les crides que corren per les xarxes.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castellà. I a Melilla, el govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
5: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs sobre això que deia la Paula, un advertiment.
7: De Save the Children sobre la situació precària de molts nens, alguns de 10 i 11 anys, als carrers sense que se'ls hagi ni identificat ni atès. Ho ha explicat el director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, en declaracions a Trescatinfo.
8: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: I avisa que el retorn dels menors al Marroc i el reagrupament familiar que defensen Espanya i Rabat no serà gens fàcil.
8: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos. De ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
4: La llei obliga a respectar l'interès del menor abans de retornar-lo.
0: I bloqueja.
7: El PP, el debat sobre el repartiment dels menors de Ceuta.
0: Àlex Giral Robert.
9: Els responsables dels governs autonòmics pilotats pels populars van rebutjar i incloure la distribució dels infants i joves cap a la península a la pròxima reunió sectorial d'infància el dia 27. I és que el Ministeri i les comunitats van fer una primera reunió tècnica que ja va comptar amb el boicot anunciat de Vox. Per Jaime de los Santos del PP, debatre no val la pena perquè els menors ja haurien d'haver tornat al Marroc.
10: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
9: Des de la Moncloa afirmen que bloquejar l'intercanvi d'opinions és sinònim de falta d'arguments i reiteren al PP que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana responsabilitats.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a Renfe i a DIF pel caos que es va viure després de l'eclipsi a l'estació a milers de persones que no podien tornar a casa per la falta de trens. Diu que la situació va ser inadmissible.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
12: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
11: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquesta manera, exigeix explicacions.
4: L'oposició de Salvador Illán demana al govern pel caos ferroviari el dia de l'eclipsi.
0: Txell Garriga.
13: En una bateria de preguntes registrades al Parlament, Junts demana pel responsable del dispositiu de trens i insta l'executiu a respondre si, segons ells, n'hi va haver prou. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen també el govern d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això mentre el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes a Rodalies com per la fallada elèctrica dimecres a la torre de control del Prat.
14: Si hay unos responsables de lo que pasó en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
13: Els comuns, per la seva banda, volen saber què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, risc molt alt d'incendi.
3: A
7: avui en 525 municipis de 37 comarques. El terreny està molt sec i les temperatures són extremes.
0: Montse Poblet.
2: No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
15: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
7: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'això, molt debilitats.
3: Més del 10% dels arbres de Catalunya hi són vulnerables als temporals i als incendis.
0: La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
16: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això els hi resta resiliència davant de fenòmens extrems. Jorge Heras, del Departament d'Agricultura, n'assenyala les causes.
17: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó rentades, pluies torrencials, gelades i tal, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries, però sobretot el més important és l'abandonament rural de la gestió tradicional.
16: Per això defensen una millor gestió forestal i més seguiment dels boscos. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aigua de l'aixeta.
4: L'Ajuntament d'Olost del Lluçanès recomana als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglà no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta. La falta de pluja ha provocat que l'aigua tingui un excés de manganès.
0: Més detalls, Maria Costa.
18: Olost i Santa Creu de Juglà depenen de l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca. Com que últimament no hi ha plogut, l'aigua està estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tinguin un excés de manganès. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
19: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor generant un color groguenc, una petita terbolesa groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet hi ha gent que s'emprèn com a medicament pels ossos, i necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes. No estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre, que és la terbolesa, els consells són aquests.
18: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona més amb indústria i també granges. Per tot plegat, s'ha demanat a la població reduir el consum d'aigua. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un nou ofegament.
7: Ahir a les platges catalanes, un banyista de 78 anys va morir a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà.
0: Girona, Maria Rovira.
20: Es va rebre ahir al matí un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però al final no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malaurada també continua augmentant.
3: El balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia, el nombre de morts puja a 281 i es comptabilitzen 379 desapareguts.
4: El govern colombià anuncia un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat mentre els equips de rescat esgoten les opcions de trobar supervivents entre la runa.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
21: El primer que busquen els qui ho han perdut tot és menjar i les cues per fer-se amb una ració són llargues. Les olles bullen intensament per donar de menjar als centenars i centenars de damnificats que el terratrèmol de dilluns passat ha deixat en aquesta zona de Colòmbia, de l'Eix Cafeter. Una desena de camps de refugiats omplen les places de la ciutat de Pereira en un trencaclosques de desesperació i voluntariat.
22: Principalmente ayudando a todos los necesitados, siendo voluntarios, viniendo a cuadrar ropa, repartir comida para perro, comidas, medicamentos, todo lo que tenga que ver con ayudas humanitarias.
23: Aquí en esta parte no hay presencia de la administración, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, absolutamente nada. Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
21: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals com aquesta. Amb jocs i pallassos es busca fer-los costat. Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Erupció volcànica.
7: De l'Etna a Sicília, l'erupció del volcà actiu més alt d'Europa afegeix un al·licient visual extraordinari als turistes que visiten l'illa, però el tancament de l'espai aeri per culpa de les emissions de fum i cendra ja ha afectat uns 100.000 passatgers a l'aeroport de Catània.
3: En l'última setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat programat més de 700 vols a l'aeroport de la segona ciutat de l'illa, situada al peu de l'Etna. Això ha tensionat l'aeroport de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència de Barcelona. La companyia Vueling, que habitualment vola tant a Palerm com a Catània, ha concentrat ara totes les operacions a la capital siciliana.
0: Pluges torrencials.
4: Almenys 4 persones han mort al Japó pels aiguats a la prefectura de Shiba, que inclou la capital del país, Tòquio. Es tracta, segons les autoritats, unes pluges de rècord sense precedents que han afectat la circulació per carretera i per tren i que bloquegen milers de passatgers a l'aeroport de Narita, el segon de la capital.
0: 5 dies de setge.
7: De colons jueus contra un grup de palestins a Cisjordània que ha provocat, de moment, l'evacuació dels palestins.
3: L'exèrcit israelià, fins ara passiu, ho justifica per protegir-los i mantenir la seguretat, però no ha fet cap detenció.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
1: En lloc d'expulsar els colons que assetgen les cases palestines de Qusra, els soldats israelians van optar per ocupar les cases en qüestió, expulsant els residents, en principi de manera momentània, per així reforçar posicions i poder lidiar millor amb els colons. L'alcalde de la població, però, no se'n refia.
5: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
1: El cas cada dia agafa més volada internacional. L'ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, qualifica aquests colons com a terroristes, però allà segueixen. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc entre el Japó i Rússia.
4: Per la primera visita ahir del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag que el país nipó reclama històricament.
0: Clàudia Serra.
6: La disputa es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable, mentre que Rússia insisteix que les illes li pertanyen per raons legítimes. Sanae Takaichi, primera ministra japonesa.
8: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional.
6: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, i Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:22, detinguts.
7: Al sud del Segrià, 33 treballadors temporers acusats de suplantació d'identitat en empreses de fruita.
3: La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la policia continua oberta per detenir els caps de la xarxa.
0: Lleida, Pere Joan Álvarez.
24: La sospita és que els detinguts suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental. Però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Som ruralitats.
4: 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal.
7: Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que ha rebut una ajuda del Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per dinamitzar econòmicament i socialment aquestes comarques.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
25: Bon dia. Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, a la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
26: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys t'ho pots trobar en 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa i si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
7: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts per arribar a 2:15. Anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
27: Bon dia.
0: Ferran Torres. Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Amb aquesta maniobra, el Barça s'estalvia a pagar al Manchester City 8 milions si hagués renovat el davanter. També en futbol, la Supercopa d'Espanya es disputarà del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid, i la competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. I també en futbol, aquest cap de setmana comença la Lliga. Diumenge l'Espanyol s'enfrontarà al Llevant.

0: I el barceloní Oriol Sánchez es va retirar per lesió de la seva sèrie dels 200 metres. Avui competiran diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente.
1: I l'Una Hook, un altre cop ha tocat la medalla.
0: En l'europeu de natació de París, l'equip espanyol dels 4% lliures ha acabat en quarta posició. Hook ha estat el més ràpid en els 100 metres que ha nedat. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, es classificava per a la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya.
2: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
0: Avui nedaran Nilka Davall, els 50 metres brasa, la mallorquina Estela Tonraz i la barcelonina Irene Círcoles, i els 4% lliures mixts estan convocats els catalans Luca Huck i en Florencio Nayara Sobreviela i també Irene Círcoles.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
5: Un mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
4: Tornen els draps bruts.
6: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
4: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
3: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana. Bon dia. En el sorteig de mídia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: el 13 de setembre del 1944.
4: I el número de la sort, el...
7: 11.
4: Avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs, amb el Joan i companyia.
1: Que em posi la música i recitaré una poesia en català.
2: Soy artista de revista y tengo la cosa con mucha pista.
0: Home! Aquesta setmana que hem començat està dedicada a la poesia en català.
3: Sí, però sí. Com que ahir hi havia tota la moguda de lo del Barça, doncs us veu passar la poesia pel
0: fons. Home, no, és igual. Hem començat la setmana per dimarts, que no,
3: no
0: passa res.
3: Fem el que vulguem.
4: És estrany que apareguis tu quan parlem de poesia, no, perquè tu, però, ets un... Sí. Ets un músic, no?
3: Però és una... jo el que trobo estrany és que si parleu de poesia no em citeu a mi, que sóc el Rapsoda del segle XXI, no?
0: Vull dir... Rapsoda és una paraula molt grossa, eh?
4: Ets un rapero per tots els públics.
3: Sí, però jo sóc l'autor de la poesia contemporània de la cançó Supermercats, eh?
4: A veure, recita-la, la sabria recitar. Sí.
0: No sé si la qualificaria de poesia, la lletra de Supermercat.
3: I diu així.
0: Ai.
3: M'he enamorat el supermercat.
0: Sí.
3: I m'has deixat el cor supermercat.
4: Hòstia, que és, és bona aquesta.
0: I compte, lliga. Perquè has rimat supermercat...
3: Amb supermercat.
0: Amb supermercat.
3: I ara he afegit. Si tu en mi t'has fixat, per tu jo sóc l'indicat. M'agrada molt l'indi cat canto. Sense por, sí que...
0: Dos quarts de vuit.

0: Avui és divendres i som a les portes d'un cap de setmana en què tornarem a mirar cap a Ceuta, també cap a Melilla, per la possibilitat que hi pugui haver un nou intent d'entrada massiva des del Marroc. Hi ha una crida a les xarxes socials que les autoritats es prenen molt seriosament, fins al punt que tant el govern espanyol com el govern del Marroc han fet i han ampliat un dispositiu fronterer, Fernando Grande-Marlaska és el ministre de l'Interior.
1: La cooperació i coordinació con el Reino de Marrocos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: És el que deia el ministre de l'Interior mentre les ONGs consideren que la xifra oficial de 1.900 menors identificats a Ceuta, que es queda molt, molt curta, i de fet...

0: denuncien las condiciones que están viviendo.
1: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
0: És el que deia Raúl Arnaiz, que és el director d'operacions de Save the Children, al voltant dels menors que queden a Ceuta. Mentrestant, a Catalunya encara cueix el col·lapse de Rodalies de Tarragona després de l'eclipsi. L'Ajuntament de Tarragona demana obertament explicacions a Renfe i a DIF. L'oposició al govern de Salvador Illa també li reclama més explicacions i detalls de per què no s'havia previst aquesta situació. I mentrestant, els agents rurals demanen màxima precaució per l'elevat risc d'incendi. Tenim més de 500 municipis ara mateix a Catalunya amb un risc molt alt.
2: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: És el que deia Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals. I encara sobre les altes temperatures, o més exactament sobre la sequera, l'Ajuntament d'Olost, el Lluçanès, aconsella als seus veïns que no facin servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
3: Aquest cap de setmana serà oficial la sortida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros i la Supercopa d'Espanya, que disputaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid, es jugarà del 2 al 7 de febrer a Istanbul.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, Enric Agut, bon dia.
4: Bon dia, aquest divendres marcat per la calor. Calor intensa, de canícula, amb màximes que poden rondar molts indrets als 37-38 graus, a Ponent arribar als 40, també a l'interior de les Terres de l'Ebre, o a la mateixa costa, algunes xifres de 35-36, és el cas de Barcelona. De fet, pràcticament tot el país està amb avís per calor, calor intensa. En algunes comarques el perill és alt, el taronja al Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, també del centre del país, de Ponent i també del nord de Tarragona. Un matí de sol, a la tarda apareixeran un dia més alguns ruixats i tempestes irregulars. I pel cap de setmana la temperatura baixarà, però encara no es normalitzarà.
0: Gràcies, Enric Agut. La mobilitat a aquesta hora, Marisa Gil, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora hi ha 20 minuts de retard en la línia R11, la que va de Girona a Barcelona, en sentit sud. També 10 minuts de retard a la R14, la línia que uneix Barcelona i Lleida, en tots dos sentits, i de 8 minuts als trens de la R15, la línia que uneix Reus i Barcelona, també en tots dos sentits. També hi ha retards de 116 minuts de mitjana a la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, tot i que respecte a la freqüència de pas habitual a la línia. D'altra banda, s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir el servei estava suspès per una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. D'altra banda, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són d'entre 5 i 15 minuts. Destaca el vol d'EasyJet amb destinació a Londres, que havia de sortir a les 7:10 i ho farà a les 8.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres, Mariluz García, com ho tenim? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs la circulació fluida, però hi ha algunes incidències que han passat aquesta matinada. A la P7, un carril tallat i un d'obert a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona per un accident de les 6 del matí. A l'autovia 2, un sol carril obert a Pallejà, direcció Lleida, per l'incendi d'un vehicle ahir al vespre. I pas alternatiu a la C15, Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, perquè a les 5 de la matinada hi ha hagut un altre accident.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Ara mateix passen 5 minuts de 8:15. Com sempre, aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bartrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Ara que per fi hem deixat enrere l'eclipsi, la crisi de Ceuta torna a ser protagonista de les portades dels diaris.
8: El Mundo i El País obren edició fixant-se en el Marroc, que ha desplegat l'exèrcit per prevenir més assalts de migrants. Rabat ha reforçat la frontera del Tarajal davant la crida de xarxes d'una possible nova entrada massiva demà.
9: En el seu editorial, El País posa el focus sobre els menors migrants no acompanyats. Diu que es troben en una situació de vulnerabilitat extrema i que han de ser la primera prioritat a resoldre. El diari assegura que no es pot repetir la situació del 2024 quan centenars de menors van quedar atrapats a Canàries durant mesos pels enfrontaments polítics pel seu trasllat a la península.
8: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en la rectificació del govern de Sánchez, que admet que ara ho ha admès que van entrar 80.000 persones i que en queden 5.000 per retornar. En el seu editorial demana rapidesa en la solució d'una crisi que titlla d'insostenible i que s'està allargant més del convenient. Sallent.
9: L'ABC també posa el focus sobre el retorn de migrants menors. Diu que Ceuta tem que hagi d'assumir la tutela de fins a 4.000 menors i destaca que 350 nens i adolescents han arribat les dues últimes setmanes a Melilla.
8: També trobem altres temàtiques a les portades d'avui. L'Ara la dedica a la calor. Es fixa en el darrer estudi del Barcelona Supercomputing Center, que diu que Baix Llobregat i Garraf són les zones que més patiran quan pugin les temperatures.
9: A l'editorial descriu les onades de calor com una nova normalitat. Asseguren que les nits per sobre dels 25 graus, que abans eren excepcionals, s'han convertit en habituals en moltes zones del Mediterrani i conclouen dient que algunes ciutats del nord d'Europa l'aire condicionat està deixant de ser un privilegi per ser una necessitat de salut.
8: El periòdico dedica el tema del dia a la gent gran, un col·lectiu vulnerable a robatoris. Segons dades del diari i de la Guàrdia Civil, s'han registrat 215.000 delictes contra avis i àvies aquest any a Espanya. Asseguren que el més habitual és el furt mitjançant la tècnica de l'abraçada afectuosa.
9: Per últim, el Punt Avui dedica la seva portada a Harry Potter, que restrenarà la primera pel·lícula als cinemes 25 anys després, mentre HBO remata una adaptació televisiva. Segons el diari, la saga literària ha venut més d'un milió d'exemplars a Catalunya i en suma entre 15.000 i 20.000 anuals.
0: Doncs un cop repassat les portades i algunes opinions, anem a mirar altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Vaja, que ha trobat la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
7: Bon dia.
0: Alerta si rebeu un paquet que no heu demanat.
7: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha donat la veu d'alarma pel que ha batejat com l'estafa del QR. El frau consisteix a enviar a la víctima potencial un paquet que no ha demanat, confiant en allò típic que no recorda si has demanat alguna cosa. A l'interior de l'embolcall hi ha un codi QR que, amb el reclam d'un regal, porta a un formulari web per omplir amb dades personals o bancàries. L'objectiu d'aquesta pàgina és obtenir informació per robar els diners o suplantar la identitat. Ho recull el 3Cat Info.
0: I atenció també, perquè no tenir cura del teu hort et pot portar problemes.
7: Sí, sobretot si el que hi tens són plantes de marihuana de 2 metres d'altura, et despistes i sobresurten de la tàpia, emetent a més una flaira que deixa els veïns mig estabornits. La Guàrdia Civil de la localitat granadina de Mora l'Eda de Zafaiona va observar com les fulles de diverses plantes sospitoses sobresortien del mur de dues parcel·les i va sumar 2 i 2 amb les queixes recents de veïns sobre una forta olor que detectaven al barri i va posar a disposició judicial 2 homes per cultivar marihuana al seu hortet. Ho recull l'Ideal de Granada.
0: I torna un dels esdeveniments més esperats de l'estiu?
7: Efectivament, sé que l'esperaves molt més que l'eclipsi. És el campionat francès de xiscles de porc, el festival que segur que tu saps pronunciar més bé com es diu això.
0: Porcallat.
7: Exacte, doncs es fa en
0: com
7: un poble...
0: Com em coneixes, eh?
7: No per al·lusions, eh? Em vinc a referir... Bé, millor que no diguis res més.
0: Sí.
7: Aquest festival es fa en un poble dels Alts Pirineus francesos des de fa ni més ni menys que 43 anys i quadruplica la seva població de 1.000 habitants amb motiu d'aquesta cita ineludible. Segur que frises per sentir una mostra de les habilitats d'alguns dels concursants que ho donen tot a avillats de porcs i revolcant-se per terra. Ho hem vist i ho hem sentit a La Vanguardia.
0: Això són persones, que fan aquest so,
7: Efectivament, efectivament.
0: Sí, sí. Endavant. Vinga, superem això. Ara expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
10: Comencem amb la premsa britànica, on la calor és la gran protagonista. The Guardian explica que ahir el Regne Unit va registrar el dia més calorós de l'any, amb temperatures a Londres que van arribar als 38,1 graus i que gairebé 3/4 parts d'Anglaterra i tot Gales estan en sequera. El Daily Telegraph també es fan ressò del descarrilament d'ahir d'un tren que va sortir de l'estació de Victòria de Londres i anava a Eastbourne i que va deixar 2 persones greument ferides. Segons explica el diari, els experts apunten que l'accident podria tenir relació precisament amb la calor, perquè les vies amb les altes temperatures tendeixen a expandir-se i si no poden fer-ho es deformen i això és el que podria haver provocat aquest descarrilament. Anem a Itàlia, on el Corriere della Sera es fa ressò del tancament de l'aeroport de Catània per l'erupció de l'Etna. Expliquen que hi ha gent que intenta treure profit d'aquests casos i que hi ha desenes de conductors que es fan passar per taxistes i que estan oferint xàrters de transports privats per fer el viatge entre Catània i Palerm i demanen quantitats astronòmiques que arriben, atenció, fins als 800 euros. Acabem al Washington Post, on encara s'arrossega el tema de Trump i la seva escapada en un vol secret dins d'un carretó de càtering. Expliquen, en aquest cas en exclusiva, que la CIA va considerar que l'amenaça d'assassinat tenia poc risc i que era poc convincent, una amenaça que, per cert, els va arribar per part d'Israel. El diari parla amb diversos funcionaris i exfuncionaris i diu que els demòcrates ja han pressionat l'administració perquè els aclareixi tota aquesta operació.
11: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els Estats Units han hagut d'assumir els costos d'endeutament més elevats per col·locar bons a 30 anys des del 2001 a causa de la inquietud inquietud dels inversors per l'augment del deute del país durant l'administració Trump i per una inflació que es manté alta. I una subhasta del Tresor nord-americà de 25.000 milions de dòlars en bons a 30 anys va registrar rendiments de fins al 5,22%. A l'ONU Economia explica que Sitges és el municipi de la demarcació de Barcelona, sense comptar la capital, amb més habitatges de luxe per sobre dels 3 milions d'euros, segons dades d'Idealista. Els segueixen Castelldefels i Sant Andreu de Llavaneres. I a Expansión, també relacionat amb el negoci immobiliari. I llegim que Puntanà, la societat que aglutina els actius immobiliaris de la família Andic, va batre el rècord d'ingressos el 2025. La companyia va tenir una xifra de negoci de 62,8 milions d'euros. És un 26% més sobre la registrada l'exercici anterior.
0: Anem a la premsa esportiva, doncs. Miquel Muñoz, què tal? Bon dia de nou.
12: Bon dia.

0: Tantes coses a fer per Deco i companyia i tan poc temps per fer-les. Amb la Lliga a punt d'estrenar, per sort el Barça té uns dies més de marge perquè el volum de feina no afluixa. Ferran marxarà oficialment aquest cap de setmana, però encara falta desencallar l'arribada de Rodri i veure fins on pot forçar la situació Julián o buscar una alternativa. El que no té sentit, segons Toni Frieros al diari Esport, és que el mercat s'acabi un cop començades les competicions. Per molt que agradin els rumors i els fitxatges, per a la planificació esportiva és una aberració, escriu. L'Espanyol sí que s'estrena aquest diumenge a la Lliga buscant encara un central i un extrem i amb la possible sortida de Miguel Rubio al Valladolid, segons Mundo Deportivo. I si voleu estrenar una samarreta de futbol aquest any, també es pot recollir els preus de les equipacions de primera divisió. Només 7 valen menys de 100 euros i les més cares són les del Barça i el Madrid, en valen 195. I acabem amb tres noms destacats a la premsa que tenen tantes coses a fer, però molt temps encara per fer-les. El ciclista de 20 anys, Adrià Pericas, que va sumar la seva primera victòria professional a la Volta a Portugal. L'atleta de 19 anys, Marta Mitjans, sisena a la semifinal dels 800 metres a l'Europeu d'Atletisme. I el nadador de 18 anys, Luca Huck, quarta i els relleus 4% masculins de l'Europeu de Natació.
1: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia. Doncs avui parlem de l'univers Michael Jackson, que no para de donar titulars. L'últim el protagonitza la seva filla, la Paris Jackson. La model i cantant ha explicat en un podcast com va conèixer la seva mare biològica, després de dècades sense cap tipus de relació. La mare es diu David Rowe i, atenció, treballava a la clínica dermatològica on era pacient el rei del pop. Després d'una relació de 3 anys, l'auxiliar sanitària va desaparèixer del focus mediàtic i de la vida dels dos fills que havien tingut. De fet, va renunciar a la custòdia dels menors. Durant aquest temps, la Debbie s'ha dedicat a la cria de cavalls i ha tingut molt poca relació amb els seus fills. Només els ha mencionat en un parell de programes de televisió, això sí, sota xec previ. No va ser fins la mort de Michael que l'àvia paterna de la Paris, és a dir, la mare de Michael, no va propiciar una trobada entre la seva neta i la seva progenitora. Res, un berenar informal, unes pastetes. Segons ha explicat la pròpia Paris, va ser com si el temps no hagués passat. Un hola, un com va, un passeig com si res i tot tan normal. Bé, tan normal com pot ser tot en el món del Jackson, un autèntic thriller.
3: Catalunya Ràdio.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
10: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
11: Aquest estiu, crims.
10: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
11: A Catalunya Ràdio.
12: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
11: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
11: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
15: Ho sabem.
11: I per què?
16: No sé per què cogí el martillo i el pegue.
11: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem.
18: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia una altra vegada.
19: Bon dia.
1: Vinga, aniversaris, què fan avui?
19: Avui comencem parlant de la cantant Estrella Morente.
1: Estrella Morente, 52.
19: Últimament els fas tots grans, eh?
1: Els fas massa grans, no, pobreta?
19: 46.
1: Bueno, aviam.
19: Bueno.
1: Està raonablement.
19: Està bé, sí, ja.
1: Vinga.
19: Seguim amb l'actor Steve Martin.
1: Home, Steve Martin deu ser granadet.
19: Vas bé.
1: Sí, 78.
19: 81.
1: Sí.
19: Seguim amb el director de cine Wim Wenders, què en fa?
1: Home, el Wim Wenders també és granadet. 80.
19: 81, mira, igual que Steve Martin, serem el mateix dia. I acabem amb dos actors més, en aquest cas amb l'actriu primer Mila Kunis, que en fa, diries?
1: L'actriu Mila Kunis, 40.
19: 43. Mm. I amb José Coronado, va.
1: José Coronado...
19: Hauríem d'afinar, Freddy?
1: Sí, 71.
19: 69.
1: Bueno, mira.
19: Està bé.
1: Déu-n'hi-do. No és de les coses pitjors que he dit aquesta setmana. Vinga, el Sant Oral, Marta.
19: Avui és Santa Anastàsia, també Sant Demetri, Sant Eusebi, Sant Marcel, Sant Maximilià i Santa Virgínia.
1: I moment de repassar, com sempre, cada matí a aquesta hora, una recomanació literària al matí de Catalunya Ràdio des d'una llibreria.
15: Soc Jordi Souto, de la llibreria La Fatal de Lleida, i la meva recomanació és La promesa de l'alba, una novel·la de Roman Garí publicada per Angle Editorial. L'obra narra la trajectòria vital de l'autor, que als anys 20 del segle passat és un nen que fuig amb la seva mare de la precarietat d'una Lituània dominada pels russos per instal·lar-se a França, on acabarà, després de moltes peripècies i amb la Segona Guerra Mundial pel mig, assolint l'èxit com a diplomàtic i escriptor. La promesa de l'alba és una novel·la divertida, conmovedora i plena de vida. No us la deixeu escapar.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la sèrie Instituto Voltaire.
17: Inspirada en la realitat, quan el 1963, per primera vegada, els instituts francesos incorporen el model mixt a les aules. Arrenca el primer dia de curs en un institut rural que fins ara era masculí. I trobem les típiques històries d'adolescents, enamoraments o el despertar sexual. Però a més hi predominen les reflexions de les noies sobre la difícil integració a les classes amb companys nois. També mostra com ho viu el professorat, que és mixt, però inclou alguns mestres contraris al nou model educatiu. Un retrat social de la França de l'època de 8 capítols i que trobareu a Prime Video.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
18: Els sons del matí.
20: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutament fora de toda duda.
21: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos.
22: Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
23: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant.
24: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Dispositiu.
25: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què viuen.
1: Risc.
25: Contingència desfavorable a la qual està exposat algú o alguna cosa, un perill incert. 525 municipis de 37 comarques tenen aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara. I la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides.
1: Biaix.
25: Tendència, distorsió subjectiva o error sistemàtic en la manera d'interpretar la realitat. Biaix. És una de les 10 paraules més buscades aquest 2025 a diccionari.cat. El servei en línia va néixer fa 28 anys, el 98, i accedeixen cada any 7 milions d'usuaris. L'ortografia, els termes poc freqüents i les paraules d'actualitat són les consultes més habituals. Les 3 paraules més buscades d'aquest any, Déu-n'hi-do, per saber com s'escriu, anàlisi, per saber si és masculina o femenina, és femenina, una anàlisi, i senyal, pel mateix motiu, per saber si és masculina o femenina, és masculina, bon senyal.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 20.
19: Són els cèntims de descompte per litre del preu del gasoil que aplicarà el govern espanyol al setembre en lloc dels 5 que estaven previstos de rebaixa fiscal. La causa és l'encariment que ha tingut aquest combustible del 15,7% al juliol per l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. En canvi, la gasolina, que s'ha pujat només un 7,3%, no es veurà beneficiada d'aquest increment en el descompte i la rebaixa al setembre serà la que estava prevista, 5 cèntims per litre.
1: 215.000.
19: És el nombre de delictes que es cometen l'any contra la gent més gran de 65 anys a l'estat espanyol, la majoria robatoris. Segons la Guàrdia Civil, aquests atacs han augmentat aquest estiu a la zona de Madrid, a la Costa Blanca i a la franja entre la Costa del Sol i la Costa Brava. Alguns robatoris a gent gran són violents, però cada cop s'estén més el que es coneix com el mètode de l'abraçada.
1: 250.000.
19: Són els dòlars que la Universitat de Minnesota haurà de pagar a l'historiador israelià Ratz Segal per haver-lo destituït fa 2 anys com a director del Centre d'Estudis sobre l'Holocaust i el Genocidi. La causa, una campanya contra seva per un article d'opinió que havia escrit l'octubre de 2023, on qualificava les accions d'Israel a Gaza com un genocidi de manual. L'indemnitzen, però això sí, no recupera la feina, que és el que ell diu que hauria preferit.
1: Anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem una platja, és la platja del Trampolín, a Ceuta. Un noi construeix una barraca. No és ni de lluny l'única, n'hi ha un parell més. A la imatge es veuen altres homes a la sorra esperant que passi el temps.
0: La platja s'ha convertit en el campament de 2.000 subsaharians que continuen a Ceuta. Madrid xifra en 5.000 els adults que encara n'hi ha a la ciutat, però les autoritats autonòmiques eleven la xifra fins als 9.000. Davant la queixa dels veïns que denuncien l'abandonament de la zona, l'executiu central ha endurit el discurs, però encara no ha explicat fins on arribarà amb les polítiques d'expulsió.
1: A la segona imatge hi veiem la parada de fruita i verdures d'un supermercat. En primer pla hi veiem bosses de pastanaga envasades en bosses. Al costat, un dispensador de bosses de plàstic. I darrere, del taulell, una senyora bastant amoïnada.
0: Catalunya estrena aquesta setmana les noves mesures europees sobre els embolcalls de plàstic. La progressiva eliminació d'envasos no reutilitzables no pot esperar més, segons les directrius d'Europa, tot i que Espanya ja compta amb lleis similars des del 2022. Els límits d'aplicació previstos eren pel 2023. El Ministeri d'Agricultura justifica la demora per l'entrada en vigor del nou reglament europeu. Ara, el nou límit perquè desaparegui el plàstic de les fruites i les verdures s'ha fixat pel 2030.
1: I la tercera imatge arriba des del barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Verdi, mig engalanat, però els veïns continuen pintant diverses figures que, d'entrada, semblen papallones.
0: I és que avui comencen les festes de Gràcia. Serà a les 7 de la tarda, amb el pregó i un miler d'activitats previstes per a tota la setmana. La polèmica continuarà present aquest any per la programació nocturna que no agrada a tots els veïns. De moment, la Fundació Festa Major de Gràcia ha aconseguit consolidar una nit sense activitats ni música alta perquè es pugui descansar. Continua, això sí, la competició entre els carrers per veure qui és el més ben guarnit.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil.
1: Sí.
6: A veure...
26: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que preguntaríem sí. això i tu has apuntat, eh?
6: Sí, sí, apuntat. Matxa.
26: Té matxa.
6: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
26: Ous.
6: Palmeretes de xocolata.
26: Sí.
6: I... una galeta de dàtils
26: sí.
6: que van fer la meva parella.
26: També poder, si esmorzessin menys coses, original. Ens en recordaríem.
5: Sí, la Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i arribarem a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí, el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana.
25: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la coordinació amb Rabat és total.
20: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
25: La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què s'està vivint.
1: Mentrestant, també els ajuntaments, les plataformes d'usuaris i l'oposició demanen explicacions a les operadores dels trens i al govern pel caos ferroviari que es va viure a Tarragona la nit de l'eclipsi.
19: Qualifiquen la situació d'inadmissible i reclamen que s'assumeixin responsabilitats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
27: Imatges que no són admissibles, sincerament, no ens deixa de sorprendre la manca de previsió o la manca de tacte. No és només per l'acte d'ahir.
1: 525 municipis, mentrestant, de 37 comarques, tenen avui un risc molt alt d'incendi, tret del Pirineu més occidental, de fet, i a perill a tot Catalunya, gairebé.
25: Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals, demana prudència.
28: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte
7: i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira, doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I l'Ajuntament d'Olost recomana als veïns que no beguin aigua de l'aixeta i que tampoc la facin servir per cuinar.
19: La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. La mesura afecta uns 1.200 persones. Gil Salvans és l'alcalde.
8: Estem demanant a la gent que redueixi consum. Hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de Pou i llavors la qualitat és més alta.
1: Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores.
25: Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, i una dona de 84 en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat.
1: I les autoritats italianes decideixen avui si tenen tancat, si mantenen tancat, l'aeroport de Catània.
19: Fa una setmana que està inoperatiu arran de l'erupció del volcà Etna. Els vols de la ruta Barcelona-Catània a través de la companyia Vueling operen ara des de Palerm.
9: Avui divendres tornarà a fer molta calor. Les màximes rondaran els 38 graus a moltes poblacions interior, tocant els 40 fins i tot a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tampoc s'escapa de la calor la costa. Moltes comarques estan sota avís de calor, algunes perill alt, el taronja, per exemple, el Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, barcelonès també inclòs, del nord de Tarragona i de ponent i de la Catalunya central. Per posar xifres, Barcelona pot arribar als 36, Girona als 38, Lleida als 40, Tarragona als 34, sol al matí i a la tarda alguns ruixats cap al nord i per ponent, ruixats a caràcter irregular. Pel cap de setmana la temperatura baixarà, però encara no es normalitzarà, i per demà dissabte a la tarda apuntem nous ruixats a comarques del nord i d'interior.
1: Actualitzem la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, però hi ha retencions petites a la ronda de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres i per dos accidents. Complicacions a l'AP7, on hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona, i a la C15, pas alternatiu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès.
1: I el transport públic, Marisa.
12: Tenim 20 minuts de retard a la línia de Rodalies R14, en tots dos sentits, i 5 minuts de demora a la R11, en els trens que arriben a Barcelona des de Girona. A la R4, en sentit nord, retards de més de 15 minuts i també retards de 15 minuts a la línia R2 sud entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, tot i que respecta la freqüència de pas. D'altra banda, s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir el servei estava suspès per una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. Finalment, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són d'entre 5 i 15 minuts.
1: I arribarem a les 8 amb la cançó dedicada. Recordeu que ho podeu fer al 636-360609. Ens heu d'enviar una nota de veu. El 636-360609 és la que ha fet la Berta.
13: Hola, sóc la Berta i m'agradaria dedicar Segurament t'estimo dels Amics de les Arts a la Laia. Merci.

0: Va, que és divendres. Molt bon dia a tothom. Avui la jornada comença amb dos grans interrogants que posarem damunt de la taula a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. El primer és si en el pla que es va habilitar de cara a l'eclipsi es va obviar el transport públic, o sigui, si li va fer més cas el transport privat que el transport públic. És un dels interrogants que hi ha ara mateix i que han posat, com dèiem, damunt de la taula, per exemple, l'Ajuntament de Tarragona o els partits de l'oposició, o, evidentment, les associacions d'usuaris, després del caos que es va viure a l'estació de Tarragona un cop acabat l'eclipsi, amb els que volien tornar a casa en tren. Recordeu que ahir Renfe, en declaracions en aquest programa, ens deia i ens explicitava que no és un problema de voluntat, és un problema de capacitat, que no hi havia prou trens, que no se'n podien posar cap més, i que per això va haver-hi aquelles aglomeracions que van obligar a activar el dispositiu dels Mossos d'Esquadra per regular l'entrada a l'estació i d'aquesta manera impedir que hi hagués aglomeracions a les andanes. Avui en parlarem amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí uns minuts per saber exactament què és el que s'havia preparat, què és el que s'havia previst i, a partir d'aquí, si cal prendre nota. Com demanen, per exemple, ho dèiem ara, tant l'Ajuntament de Tarragona com els partits de l'oposició al Parlament de Catalunya. Aquest és un dels interrogants. L'altre interrogant és si aquest rum-rum que fa dies que corre d'una nova entrada massiva des del Marroc per Ceuta o possiblement per Melilla va de debò. El que està clar és que les autoritats s'ho estan prenent molt seriosament. No només les autoritats espanyoles i marroquines, que també, sinó les comunitàries. Recordeu, hem explicat aquesta setmana que la Comissió Europea ha començat a col·laborar fins i tot amb les plataformes per monitoritzar aquests possibles avisos que apunten a una nova crida per entrar de manera massiva, en aquest cas a Ceuta o a Melilla, procedents del Marroc. A les últimes hores, el que han dit el govern espanyol i el del Marroc, justament, és que reforcen les mesures de seguretat, que reforcen la frontera i, sobretot, els dos governs intenten d'una manera pràcticament desesperada, podríem dir, que les relacions entre tots dos no estivin, no es compliquin, no empitjorin, tot i que després que Marroc digués que no contemplava o no descartava més aviat algun dia recuperar Ceuta i Melilla. Després d'allò, la ministra de Defensa va dir allò que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. A les últimes hores, el ministre Marlaska ha insistit i moltes vegades, que la cooperació amb el Marroc és perfecta. És absolutament perfecta, segons el govern de Pedro Sánchez. En fi, aquests són els dos interrogants que avui intentarem analitzar a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio en un divendres 14 d'agost, demà 15, per tant, això vol dir trànsit a les carreteres. Molta prudència a les carreteres, perquè segurament estem davant d'una de les últimes sortides de l'estiu, molt especialment a partir del migdia i aquesta tarda. Ahir vam tornar a tenir un accident a la P7 que va deixar cues de fins a 16 quilòmetres, i això sense oblidar la calor, perquè tenim temperatures molt altes i això fa que el risc d'incendi no sigui extrem, però sigui molt alt. De fet, tenim pràcticament tot el país en risc molt alt d'incendi arran d'aquestes temperatures que tenim molt altes i que encara duraran. Enric Agut, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Freddy.
0: Aquest és una mica el panorama d'avui, calor i calor.
1: Doncs sí, calor. Avui la temperatura serà molt alta. Es pot arribar perfectament als 38 graus a moltes poblacions d'interior i tocar els 40 graus a Ponent. De fet, ahir vam assolir un rècord de 40 graus del nombre de dies que s'arriba als 40 graus a Catalunya. Ahir es va arribar als 17 dies, superant el rècord del 2025. És a dir, que aquestes xifres ja diuen tot, 17 dies aquest any a Catalunya que s'ha arribat als 40, i avui podria ser el dia 18è, és a dir, que déu-n'hi-do que en estiu, un matí de sol, sí, és un... Bé, és igual, sobre les paraules ja.
0: Sí, exacte.
1: Sí. Doncs bé, un matí de sol, a la tarda reapareixeran alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, també algun cap a Ponent, seran irregulars, algun a la Catalunya Central, i això, que té, no?, temperatures molt altes, hi ha un avís de calor en el dia d'avui que afecta pràcticament tot el país, i en algunes comarques aquest perill és el taronja, el nivell perill alt del 3, que se'n diu de 3 de 6, és un perill alt, al Baix Empordà, pràcticament totes les comarques de Barcelona, nord de Tarragona, Ponent i Catalunya Central. I pel cap de setmana la temperatura baixa, però encara no es normalitza. Els mapes han canviat una mica, deien que es normalitzarien dilluns, dimarts, ara ens hem d'esperar possiblement a dijous. Tant de bo tornin a dir que es normalitzen les temperatures dilluns, però ara ho apunten a partir de dijous. I pel que fa el cap de setmana, matins tranquils, però a partir dels migdies algun ruixatge i tempestes a l'interior i al Pirineu.
0: Doncs paciència. Gràcies, Enric. Fins ara, una abraçada.
1: una abraçada.
0: Aquesta situació que deia l'Enric, evidentment, no és exclusiva de Catalunya. Per exemple, França avui està previst que visqui el pic de la seva tercera onada de calor aquest estiu. És la tercera més llarga des que hi ha registres, perquè hem de tenir present que va començar el 28 de juliol. I som a 14 d'agost, eh? I avui es viu el pic en aquesta tercera onada de calor que han viscut a França. Això, insistim en el missatge de molta, molta prudència, perquè el risc d'incendis és alt o molt alt en diversos punts del país, de fet, pràcticament a tot Catalunya, i això obliga a mantenir la prudència de cara a les pròximes hores arran precisament d'aquestes altes temperatures i de la sequera, que també en parlarem amb calma, perquè aquesta falta de pluges també comença a afectar de manera molt seriosa, molt especialment al camp.
2: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obriria, no, si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
3: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, dic, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Aquesta és una de les veus del caos de Rodalies que es va viure just després de l'eclipsi. Renfe només havia previst, recordem-ho, un tren per tornar a Barcelona des de Tortosa, i això va fer que s'acumulessin molts passatgers, i arran d'això, els Mossos d'Esquadra van haver de regular l'accés a l'estació per evitar aglomeracions a l'andana que poguessin ser insegures. Això, que ja ho vam explicar ahir, això va passar dimecres al vespre, dimecres a última hora, està generant crítiques, podríem dir, en dos nivells. Primer, sobre l'estat general de Rodalies, les crítiques habituals, de dir que això evidencia que calen inversions i que cal accelerar aquestes inversions, i el segon, les acusacions d'una suposada falta de previsió, molt especialment el govern de la Generalitat, de cara al transport públic en les hores immediatament posteriors a l'eclipsi. Per exemple, l'alcalde de Tarragona és dels qui ha llançat algunes d'aquestes crítiques. Ell demana responsabilitats directament a Renfe i a DIF per una situació que veu absolutament inadmissible. Ricard Boigas.
4: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
5: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
4: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud. Des de Tarragona, Ricard Boigas pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ricard. Avui li plantejarem aquests interrogants al secretari de Mobilitat del Govern, amb el Nen al Nadal, bàsicament perquè l'oposició al Parlament també vol que el Govern s'expliqui per aquest caos ferroviari a Tarragona, sobretot de dimecres a la nit, en algun moment també a l'estació de Sants. Francesc Soler, molt bon dia.
6: Bon dia, Freddy.
0: Junts, per exemple, ja ha registrat una bateria de preguntes al Parlament.
6: Sí, reclamen que l'executiu aclareixi perquè un desplegament previst amb tants mesos d'antelació va fallar, diuen, en el moment crític. Els de Puigdemont també acusen Salvador Illa d'haver utilitzat el fenomen amb finalitats propagandístiques. Des del PP català, el seu número 2, Juan Fernández, també apunta a Madrid.
7: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
6: I des dels comuns, el diputat Lluís Mijoler també reclama al govern que expliqui què va fallar i que s'assumeixin responsabilitats.
0: Tot això també ho criticava i també ho demanava l'Associació d'Usuaris de Renfe, és aquesta plataforma que es diu Dignitat a les Vies. La seva portaveu és l'Anna Gómez.
8: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
0: És el que diuen des de Dignitat a les Vies. Què diuen des de Renfe? Doncs que no podien fer res més. Que no podien posar més trens després de l'eclipsi per tornar a Barcelona perquè directament no en tenen.
9: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: Eren declaracions aquí al Matí de Catalunya Ràdio, el gerent d'operacions de Rodalies de Renfe, David Andrés, insistim que no va ser un problema de falta de preparació, com si, per exemple, que va apuntar algun càrrec de DIF la mateixa nit de dimecres, sinó de falta de material, que deia ell, és a dir, falta de trens, que no podien fer-hi res més. Avui insistim, en parlarem amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, li demanarem per aquest argument, també li preguntarem si es va contemplar en els preparatius de l'eclipsi la possibilitat que els trens es desbordessin, sobretot perquè ara mateix falten moltes coses per saber, hi ha molts interrogants, però sí hi ha alguns punts clars, hi ha alguns fets clars. Primer, en les recomanacions de la Generalitat de cara a l'eclipsi es posava molt l'accent en el trànsit, ho hem recollit aquí a Catalunya Ràdio, i bastant menys en el transport públic. De fet, el transport públic pràcticament no apareixia en algunes d'aquestes recomanacions. La segona, el tren extra de Tortosa, de les 10 de la nit, després de l'eclipsi, es va anunciar el dia abans de l'eclipsi. Es va anunciar tot just dimarts. I la tercera, ahir Protecció Civil, en aquest programa, en reconeixia que el dispositiu per regular l'accés a l'estació de Tarragona no estava previst. Es va muntar, com aquell que diu, de pressa i corrent, un cop es va tenir notícia que a l'estació de Tarragona hi havia les primeres aglomeracions.
10: Una vegada doncs, sabíem que ja s'estava donant aquesta situació, doncs això, vam fer els oportuns contactes doncs, això amb l'operador del servei ferroviari i també doncs, amb Mossos, que ens va estar ajudant doncs, a regular l'entrada, sobretot a l'estació de Tarragona, que va ser la que hi havia més cua.
0: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio també el subdirector de Protecció Civil, Juan Ramon Cabello. Un cop vam saber d'aquesta situació, ens deia ell, un cop vam saber que hi havia aquestes aglomeracions, com passa d'altres vegades, doncs es va activar aquest dispositiu dels Mossos per regular l'accés i impedir que hi hagi aglomeracions a les andanes. Insistim que tot això en parlem amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, per saber bàsicament per què no era possible reforçar el servei de trens, per què no hi ha més trens. Més que res perquè ahir a l'Àgora ja sortia que, evidentment, hi ha molts precedents de reforç de trens en situacions extraordinàries. Segurament, un dels precedents més immediats, un dels que recordem més, és la visita del Papa.
6: Arran de la visita del Pontífex a Barcelona, Rodalies de Catalunya va anunciar serveis especials a les línies R1, R2, R2 Sud i R4. La idea era afavorir la mobilitat en els principals actes del Papa a Barcelona. També es va anunciar un increment del nombre de vigilants de seguretat, així com de personal d'informació i atenció al viatger en aquelles estacions on es preveia més afluència de viatgers.
0: Per tant, en aquell moment es va anunciar no només un reforç de trens, que també, sinó un reforç, com deia el Francesc, del personal d'informació i d'aquest tipus d'atenció al viatger. Algunes de les preguntes que s'estan fent ara és per què això no s'havia previst, com a mínim a l'estació de Tarragona, per tornar cap a Barcelona just després de l'eclipsi. Per cert, encara parlant de trens, la novetat del matí, i aquesta és bona notícia, és que s'ha resolt l'avaria a la línia R3. La mala és que ha estat la novena avaria en 14 dies. La novena avaria en 14 dies d'agost. Però vaja, ahir es va tallar la circulació entre la Garriga i Puigcerdà, però aquesta línia ara mateix ja està restablerta.

0: 3 minuts i arribarem a 8:15. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i després tenim, evidentment, Ceuta. Demà, ho dèiem abans, demà és 15 d'agost. I si us recordeu, hem anat explicant aquí el programa, també fa molts dies que circula a les xarxes socials del Marroc una suposada nova crida a intentar demà, 15 d'agost, una altra entrada massiva a Espanya. Sigui per Ceuta, sigui per Melilla. El que va començar com un rumor s'ha anat fent gros i les autoritats doncs, donen totes les senyals, fa tota la pinta, que s'ho prenen molt seriosament. De fet, incloent Brussel·les, és a dir, la Comissió Europea anunciava una col·laboració amb les plataformes per intentar controlar aquesta situació. Evidentment, s'ho prenen molt seriosament, i així ho han explicitat el govern espanyol i el marroquí, que les últimes hores han esbombat un reforç de la frontera i també un reforç del desplegament policial. Anem a Madrid, Paula Brujats, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Si donen tanta credibilitat a aquestes crides a les xarxes que Marroc ha desplegat l'exèrcit i ha reforçat la frontera amb antiavalots, amb tanques i concertines en punts sensibles com Castillejos, a Melilla s'ha col·locat també una barrera flotant com la que ja hi ha a la platja del Tarajal, i a Ceuta hi arribaran avui una cinquantena més de policies fins al miler, fronteres del tot blindades i dispositius reforçats. Segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, estan preparats per prevenir una nova entrada massiva, i aquest cop, diu, el Marroc també els garanteix que ho està.
2: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
1: Marlaska, exageradament conciliador amb el Marroc, evitava cap referència a les seves voluntats annexionistes sobre Ceuta i Melilla i tampoc a les crítiques de Rabat de les últimes hores. El risc, com tu deies, d'una nova entrada demà és molt alt, segons expliquen fonts policials, però el govern espanyol avisa tothom que ho intenti. Se l'expulsarà només posar un peu a Ceuta o Melilla. Això, però, no és tan ràpid ni és tan fàcil. Hi ha molts passos previs a aquest retorn i l'exemple és que a Ceuta encara hi queden 5.000 migrants dels 70.000 que van arribar ara fa 15 dies.
0: Avui en parlarem de tot això a l'Àgora i ho farem amb la investigadora Marga Herrero. Ella pertany a l'empresa Golden Owl, que està vinculada al Parc Científic de la Universitat d'Alacant, que és una empresa que monitoritzen per sistema les xarxes socials marroquines.
3: En un dels seus últims informes apunten que l'activitat dels grups que recluten migrants per anar a Ceuta i Melilla a través de les xarxes socials és ara menys visible, però que continua operativa. I un estudi sobre l'activitat a les xarxes abans de l'entrada a Ceuta venia a demostrar que no va ser espontània. De fet, aquell informe diu explícitament que va ser una operació organitzada. L'anàlisi de les xarxes socials marroquines subratlla que els promotors van prendre mesures per amagar la seva identitat. L'informe apunta a un mòbil econòmic.
0: Atenció amb això, volem tenir més detalls d'aquest informe que deia que aquella acció va ser organitzada a les xarxes socials amb finalitats econòmiques, perquè sovint, diu l'informe, aquí hi ha empreses que després doncs, organitzen reagrupaments o que organitzen trasllats o que organitzen determinats viatges. En qualsevol cas, el que també es va fent molt, molt, molt evident és que aquella versió del govern espanyol que a Ceuta hi havia 1.000 menors d'edat feia molt, molt, molt, molt curt. Ara, de fet, des del mateix executiu de Pedro Sánchez parlen de 1.900 menors, però és que les ONGs insisteixen que aquesta xifra es continua quedant molt curta.
3: Save the Children, per exemple, alerta de la situació precària de molts nens, alguns de 10 i 11 anys, als carrers sense que se'ls hagi ni identificat ni atès. Ho ha explicat el director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, en declaració a 3Cat Info.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: I ell també avisa que la devolució dels menors al Marroc i el regrupament familiar que defensen Espanya i Rabat no serà ràpid perquè la llei obliga a respectar l'interès del menor abans de retornar-lo.
0: I això mentre el govern espanyol i les autonomies, també ho dèiem ahir, han començat a parlar del trasllat d'aquests menors que continuen a Ceuta. Els representants del Partit Popular en aquesta reunió que es va fer ahir, que va ser tècnica, Paula, els representants del PP, dèiem, han evidenciat que hi van a la reunió però no ho posaran fàcil.
1: Sí, perquè el PP, ja ho sabeu, reconeix que per llei està obligat a acollir, però hi posa traves el primer dia que se n'havia de parlar i es neguen que el trasllat de menors es debati la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra d'Infància. El Partit Popular, arrossegat per Vox, ha posat aquestes primeres traves i ahir va deixar ben clar les seves intencions aquesta primera reunió que van tenir, on Vox ni tan sols s'hi va presentar. El ministeri què diu? Doncs els acusa de ser uns insolidaris i els recorda que per més que es queixin els tocarà rebre menors, però més enllà d'aquesta disputa política, el trasllat de nens i nenes cap a la península anirà per llarg perquè, com ara dèieu, ni tan sols es té una xifra definitiva de quants menors migrants hi ha sols a Ceuta i identificar-los, registrar-los, és el primer pas que s'ha de fer per acollir-los.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Adéu, bon dia.
0: Com deia la Paula, el govern espanyol ha anunciat un reforç de la presència policial a Ceuta. Dóna-la una mica la impressió que ha endurit no només el discurs, sinó també les accions, perquè avui, per exemple, llegim al diari El País que el ministre Marlaska ha enviat a Ceuta més policies d'estrangeria per accelerar l'expulsió d'alguns d'aquests migrants que continuen a la ciutat. Per tant, no només reforç policial d'alguna manera per blindar la frontera, que també, sinó més policies per accelerar l'expulsió d'aquestes persones. Tot això en un context que avui analitzarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, com deia la Paula, de relacions entre el govern espanyol i el Marroc que dona una mica la sensació de portes en fora, que ningú no vol que alteri res. Recordeu que el règim del Marroc aquesta setmana ha mig insinuat que no descarta recuperar algun dia Ceuta i Melilla. Després d'això, la ministra de Defensa parlava de les dues ciutats dient que són no espanyoles, sinó espanyolíssimes, però ahir tot eren bones paraules. El ministre Marlaska dient que la cooperació amb el Marroc és magnífica, que mai ha estat millor i que no està en perill. En qualsevol cas, ara mateix passen 3 minuts d'un quart de 9. De seguida repassem al Matí de Catalunya Ràdio els bàsics del matí.
5: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 4 minuts de 9. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí amb la Sílvia Creus i la Marta Viana. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I hem de començar parlant de la calor. Recordeu que les pròximes hores i aquests pròxims dies encara tindrem temperatures molt més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. La normalització de les temperatures no està prevista, ens deia l'Enric Agut, fins dimecres o dijous, possiblement, i això es tradueix en moltes coses. Per exemple, en sequera. L'Ajuntament d'Olost, el Lluçanès, ha recomanat obertament als seus veïns que no beguin ni cuinin amb aigua de la Xeta. També els veïns de Santa Creu de Jutglà que facin el mateix. Resulta que la falta de pluja ha provocat que l'aigua té un excés de manganès, Maria Costa.
8: Olost i Santa Creu de Jutglà depenen de l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca. Com que últimament no hi ha plogut, l'aigua està estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tinguin un excés de manganès. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
9: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesa groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet, hi ha gent que se'n pren com a medicament pels ossos, necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes, no estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre, que és la terbolesa, els consells són aquests.
8: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona més amb indústria i també granges. Per tot plegat, s'ha demanat a la població reduir el consum d'aigua. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Insistim, gràcies Maria, que a Olost, l'Ajuntament recomana als veïns del municipi de Santa Creu de Jutglà que no beguin ni cuinin amb aigua de la Xeta per aquesta presència de manganès a resultes de, com a conseqüència de la sequera. La sequera, conseqüència també, en part, d'aquestes altes temperatures que està generant un rebrot del risc d'incendi. Tenim ara mateix 525 municipis de Catalunya en risc molt alt d'incendi. 525 municipis de 37 comarques, Montse Poblet.
10: No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
11: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte. I ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, en aquesta situació ens pot provocar un incendi.
10: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara relacionat amb els incendis, han detingut a les últimes hores una dona com a presumpta autora d'un foc forestal a Llançà, a l'Alt Empordà, del passat 2 d'agost.
12: Ha estat una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. La investigació ha determinat que l'origen era algú que havia fet foc per coure menjar. La dona detinguda té 56 anys i té antecedents.
0: I per això mateix es destaca que molta prudència aquests dies, sobretot al bosc, sobretot amb aquestes activitats que feu, perquè el risc d'incendi, com dèiem ara mateix, el tenim molt alt a bona part del país. D'altra banda, malauradament, hem de tornar a parlar d'ofegaments a Catalunya. Dos a les últimes 24 hores. Un d'ells, un home de 78 anys, a la platja de Palamós, Maria Rovira.
13: Es va rebre ahir al matí un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però al final no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest ofegament, com dèiem, n'hi hem de sumar una altra, una dona de 84 anys que en aquest cas, en el seu cas, ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. I atenció a aquesta xifra, perquè l'endemà de l'eclipsi total de sol, ara en parlàvem, el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades, evidentment, amb l'observació del fenomen.
14: La majoria de les consultes es van concentrar ahir dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment d'aquestes... Aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota activitat d'urgències hospitalàries. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alertava ahir al matí de Catalunya Ràdio, però que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
15: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Ara mateix són les 8:24. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio i atenció amb aquesta novetat del dia que trobem avui a La Vanguardia. Els Mossos han detingut dues persones per assaltar i agredir un influencer de Tunísia que s'allotjava a Barcelona, en concret, Marta, amb un Airbnb.
12: Sí, els assaltants van gravar les imatges i les van enviar a amics i familiars de la víctima exigint los diners i, a canvi, doncs, alliberar-lo. Va ser precisament dos amics que van rebre aquest vídeo, els que van anar fins a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per alertar del que estava passant.
0: No deixem Barcelona, no deixem els Mossos, perquè la policia també investiga un nou tiroteig a Nou Barris.
14: No consten ferits ni detinguts. La matinada d'ahir, alguns veïns van alertar de trets que estan investigant els Mossos d'Esquadra. El 9 d'agost hi va haver un tiroteig a Nou Barris després d'una baralla entre dos grups.
0: I a Soses, a la comarca del Segrià, han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantació d'identitat en empreses de fruita.
12: La intervenció més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la policia continua oberta per detenir ara els caps de la xarxa.
0: Més detalls per a Joan Álvarez.
16: La sospita és que els detinguts suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien tractat a través de filials i empreses de treball temporal. Se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental. Però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs. Des de Lleida, per Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tornant a Nou Barris de Barcelona, denuncien un assalt i un robatori al santuari de Santa Eulàlia de Vilapiscina.
14: Els lladres s'han endut la corona de la Mare de Déu de les Neus i també van arrencar i destrossar la porta de l'altar. El santuari es va construir el 1782 i conté alguns elements romànics.
0: En 4 minuts arribarem d'aquí, 4 minuts arribarem a 9:15 al matí de Catalunya Ràdio. Hem d'explicar i de lamentar que continua augmentant el balanç de víctimes mortals pel terratrèmol de Colòmbia. Ja el balanç ja puja a 281 víctimes mortals, 281 morts, i els desapareguts són ara mateix 379.

0: Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
1: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals com aquesta. Amb jocs i pallassos es busca fer-los costat. Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Tot això mentre el nou govern colombià està intentant gestionar com pot aquesta situació tres dies després d'arribar al poder, però ja està començant a rebre crítiques, bàsicament perquè ha declinat ajuda internacional d'alguns governs. De fet, només està acceptant ajuda internacional de governs, diguem-ne, amics del nou president Espriella. En fi, les autoritats italianes, mentrestant, han de decidir aquest matí si mantenen tancat l'aeroport de Catània.
3: Nessuno, no ho visto nessuno della regione siciliana, non ho visto nessuno che ci desse indicazioni, ho visto solo un gran caos, un sacco di passeggini e seggiolini abbandonati.
4: Non è questa un'odissea, è una tragedia. Non si può fare un aeroporto sotto le pendici dell'Etna. Questo è il risultato di un'idea che fu
5: Fa una setmana que l'aeroport està inoperatiu arran de l'erupció del volcà Etna. Hi ha 100.000 passatgers afectats i s'han cancel·lat, desviat o reprogramat més de 700 vols. Els vols de la ruta Barcelona-Catània a través de la companyia Vueling operen des de Palerm.
2: Aquesta és la situació que hi ha a l'aeroport de Catània ara mateix. Per cert, parlant d'avions, Vueling recuperarà la ruta Madrid-Barcelona a partir del 5 d'octubre amb 10 vols setmanals. L'aerolínia va suspendre el servei al març després d'operar durant diversos mesos i això va servir per reforçar el transport entre les dues ciutats que es va veure afectat pels problemes també aquí, amb els trens. I una notícia d'aquesta matinada. El líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, ja ha revalidat el seu escó al Parlament del Regne Unit després d'imposar-se fa unes hores als seus rivals en aquestes eleccions parcials que s'havien organitzat.
6: Els sondejos han estat marcats pel boicot dels grans partits britànics i per una gran abstenció. Farage és el líder del partit populista Reform UK i el passat 7 de juliol va haver de dimitir per un escàndol relacionat amb donacions no declarades.
2: Recordeu que, com deia la Marta, el Partit Conservador, el Partit Laborista, havien fet boicot en aquestes eleccions. De fet, el seu principal rival era un candidat satíric, un humorista que es feia dir Compte Cara de Paperera, que es presentava amb una careta que efectivament semblava una paperera. I continua el setge de colons jueus contra un grup de palestins a Cisjordània que ha provocat, de moment, l'evacuació dels palestins.
5: L'exèrcit israelià, fins ara passiu, ho justifica per protegir-los i mantenir la seguretat, però no ha fet cap detenció.
2: Jerusalem, Jordi Brascó.
7: En lloc d'expulsar els colons que assetgen les cases palestines de Qusra, els soldats israelians van optar per ocupar les cases en qüestió, expulsant els residents, en principi, de manera momentània, per així reforçar posicions i poder lidiar millor amb els colons. L'alcalde de la població, però, no se'n refia.
8: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
7: El cas cada dia agafa més volada internacional. L'ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, qualifica aquests colons com a terroristes, però allà segueixen. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Jordi. És important això que deia ara mateix el Jordi Brascó, eh? L'ambaixador dels Estats Units a Jerusalem aquesta vegada ha criticat l'actuació d'Israel. Ja és notícia que el govern de Donald Trump critiqui Israel, perquè, a més a més, l'ambaixador Mike Huckabee li ha fet costat en absolutament tot fins ara Benjamin Netanyahu i podríem dir que és la primera vegada que es desmarca d'algunes de les actuacions, en aquest cas dels colons. Doncs hem arribat a 8:45 d'aquest divendres. Maria Jagil, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Actualitzem la mobilitat.
9: A aquesta hora, 10 minuts de retard a la línia de Rodalies R14 en tots dos sentits. 8 minuts de demora a la R16 de Tortosa a Barcelona, també en tots dos sentits. El tren de la RL3, que ha sortit de Cervera, arribarà a Lleida amb 9 minuts de retard. D'altra banda, el tren de mitja distància que ve de Móra la Nova arribarà a Barcelona amb 6 minuts de demora. I l'Euromet, que havia d'arribar a Barcelona Sant a les 9:39 des de València, ho farà a les 9:53. A la R2 Nord, entre Vilanova i la Geltrú i el Prat de Llobregat, hi ha retards de 15 minuts. I a la R1, demores de 14 minuts, tot i que respecta la freqüència de pas habitual a la línia. Finalment, recordar que s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ahir va quedar interromput. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga.
2: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs força tranquil·les encara, només amb alguna petita complicació per obres. A la Ronda de Dalt, lentitud a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a l'autovia 2, a Riudellots de la Selva, en direcció Girona.
2: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
10: Fins ara.
11: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
2: Amb l'Enric Agut. Enric, bon dia de nou.
12: Hola, bon dia, Freddy.
2: Amb aquestes altes temperatures que trigaran a normalitzar-se, eh?
12: Sí, una mica, perquè pensàvem que la setmana entrant ja dilluns i març ho faríem, però ara els nous mapes indiquen que seria més aviat a partir de dijous. A cada setmana baixarà una mica, es notarà.

0: perquè partirem de xifres molt altes, però encara estarem per damunt del que toca. Avui es poden assolir novament els 40 graus a ponent interior de les Terres de l'Ebre. Ahir vam arribar el 17è dia que s'assolien els 40 graus a Catalunya en algun lloc o altre. És un rècord, fins ara no havia passat mai. Sí que el 2025 vam tocar 16 dies, doncs ara 17, i avui potser serà el 18è. Un matí de sol, a la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, amb algun ruixat, alguna tempesta, també en zones de ponent. El cap de setmana que comentava, la temperatura comença a baixar, però encara no serà la normal per l'època. Uns matins tranquils, però a les tardes hi haurà ruixats algunes tempestes, i acabo com començo, recordant que avui tenim un avís per calor, que en algunes comarques és un perill 3, alt, el taronja. Estem parlant, per exemple, del Baix Empordà, gairebé totes les comarques de Barcelona, també de ponent, Catalunya Central i nord de Tarragona. A Lleida poden arribar als 40 graus, Girona als 38, Barcelona als 36 al centre i Tarragona als 34.
1: Gràcies, Enric. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Important, això que deia l'Enric, tenim risc d'incendi molt alt a la bona part del país, per tant, molta prudència amb activitats a la muntanya, perquè la situació és molt millor del que teníem a principis de juliol, per exemple, però el risc continua sent molt alt.
2: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i quatre minuts de nou, de seguida a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb el Jofre Llombard, la Meritxell Benedí, la Sònia Andolfi i l'Ignacio Rigau, però encara volem explicar alguna cosa més. Per exemple, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant descarta finalment el centre per tractar el càncer amb protons.
4: És un projecte que es va presentar el 2021 i preveia una inversió de 134 milions d'euros. De fet, ara fa 3 anys, el govern espanyol es va comprometre a buscar finançament. Ara, però, l'alcaldessa Assumpció Castellví assegura que que s'ho deixen córrer per falta de concreció i de terrenys.
5: És el terreny nostre i no és de la central nuclear. Aquesta possibilitat no es podia fer i ho vam aturar quan vam entrar nosaltres al govern, perquè era perdre el temps, era estar donant tombs amb una cosa que no era nostra.
4: Així ho deia l'alcaldessa en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: És una de les novetats del matí. També una altra novetat que llegim al Nació. La Model serà la nova seu del Memorial Democràtic, com ha avançat, com dèiem, al Nació. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona ultimen un acord previst en principi finals de setembre.
6: Segons el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, l'acord donarà una ubicació definitiva i simbòlica a aquesta institució dedicada a recuperar i difondre la memòria històrica.
1: I 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre es comprometen a invertir 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal.
4: Ho farà a través del projecte Som Ruralitats, que ha rebut una ajuda del Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per dinamitzar econòmicament i socialment aquestes comarques.
1: Més detalls, Clara Chavarría Domingo.
7: Bon dia. Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, a la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
8: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys t'ho pots trobar en 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa, i si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
7: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 6 minuts passen ara mateix de 8:45. Déu-n'hi-do, badà, biaix. Aquestes són algunes de les paraules més consultades a diccionari.cat l'any 2025.
6: Segons el grup Enciclopèdia Catalana, d'aquí depèn el diccionari, cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris, si bé admeten que la intel·ligència artificial ha fet baixar el nombre de consultes.
9: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint
10: doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
6: Així ho deia l'Agència Catalana de Notícies, la cap d'edició de diccionaris del grup Enciclopèdia Catalana, Núria Bord.
1: I encara parlant de llibres, però parlant de còmics, Panini publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spiderman, els dos grans personatges d'estudis rivals de còmics, de DC i de Marvel. Montse Pujol.
11: El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls a la relació entre els dos personatges.
12: Aquest encreuament entre Superman i Spiderman, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics.
11: Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
12: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, ja m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
6: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això en una indústria del còmic que mou milions i milions de dòlars. Ara parlàvem d'aquests estudis de Spider-Man que depèn de la Marvel. La Marvel, ja ho sabeu, la va comprar Disney. I aquest cap de setmana arrenca la D23. La D23 és la gran convenció de Disney on explica les grans novetats.

estrenes la tercera part de Frozen i una nova pel·lícula d'animació dels estudis Pixar. A més, s'anunciaran novetats als parcs temàtics de Disney, on l'empresa preveu invertir, atenció, 60.000 milions de dòlars en una dècada.

minuts ara mateix falten per arribar a 8:45. Un parell de previsions importants. Avui es llegeix el pregó de la Festa Major de Gràcia a càrrec del periodista i historiador Vicenç Sant Clemente. La festa com a tal comença demà, però avui és el pregó, amb la, d'alguna manera, l'inici oficiós de la Festa de Gràcia, que comença demà, amb algun enrenou amb els veïns. Recordeu que hi ha hagut una part dels veïns que han criticat que alguns dels actes s'allarguin fins a altes hores de la matinada, com, d'altra banda, s'ha fet tota la vida a Gràcia. I també avui...

0: Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana no ho sembla, però torna a la Lliga.
1: Exacte, i no ho fan tots els equips. No jugaran el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club, la Real Societat ni el Betis. Sí que ho farà l'Espanyol, que rep el Llevant aquest diumenge a les 7 a l'RCD Stadium. A segona divisió, el Girona rep el Leganés i el Sabadell rep l'Sporting de Gijón. El Barça femení juga demà un amistós contra el Manchester City i el masculí diumenge contra el Basilea. Pel que fa als fitxatges, la sortida de Ferran Torres serà oficial aquest cap de setmana per una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info. I també hi ha canvis a la Supercopa d'Espanya. Es disputarà del 2 al 7 de febrer, a Istanbul. S'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, però en aquelles dates el país acull la Copa d'Àsia. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. I la competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: Avui farem Àgora Esportiva, la primera de la temporada, amb la Mireia Ruiz, la Carme Barceló i l'Emilio Pérez de Rozas. Insistim que aquest cap de setmana juga l'Espanyol, no juga el Barça, però farem una mica d'Àgora Esportiva per parlar també dels fitxatges i del Mercato.

0: Estué a 4 dècimes del podi, Miquel.
1: La santcugatenca no va poder passar del 7è lloc a la final dels 200 metres llisos a l'europeu d'atletisme. A la semifinal dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per a la final perjudicada per una cursa accidentada.
2: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
1: I el barceloní Oriol Sánchez es va retirar per lesió de la seva sèrie dels 200 metres. Avui competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat, Maria Vicente.

0: I encara alguna cosa més. Luca Huck, un altre cop a tocar de la medalla.
1: A l'Europeu de Natació de París, l'equip espanyol dels 4% lliures va acabar la final en quarta posició. Huck va ser el més ràpid en els 100 metres del seu relleu i uns minuts abans el nedador Ivan Martínez del Club Natació Barcelona es classificava per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya.
2: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Mañana a luchar la final.
1: Avui nedarà Nil Cadavall als 50 metres braça, la mallorquina Estela Tonrad i la barcelonina Irene Círcoles als 100 metres esquena, i als 4% lliures estan convocats els catalans Luca Huck i en Florencio Nayara Sobreviela i també Irene Círcoles. Woman, what you do to me.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tinto de verano, Don Simón.

0: Sóc un showman. És la meva vocació.
1: Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
0: Sopem avui?
1: No quedarem tu, home. Tens 15 anys. Tinc 25 anys. Puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia. És il·legal.
2: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
4: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
4: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
5: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
6: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I aquesta setmana, El pianista.
7: No hauria d'haver fugit.
6: Lluitarem. Ja ho veuràs.
8: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
9: Hola a tothom.
8: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
10: Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: A 1861, un ric propietari...
12: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
10: Enguàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
12: Una hora d'història que us captivarà.
13: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
14: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
13: DJ Trapella.
15: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
14: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: I avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el consultor en comunicació Jofre Llombart, la política i historiadora Meritxell Benedí, l'analista de seguretat, defensa i conflictes internacionals Sonia Andolf i l'advocat i professor Ignasi Rigau. Molt bon dia, com esteu?
17: Molt bon dia.
18: Bon dia. Bon dia.
16: Crec que és el primer cop en no sé quants dies que esteu tots aquí. Que esteu tots a l'estudi. Ara fa dies que...
17: No sé si això diu molt o poc de
16: molt, molt, moltíssim, home, moltíssim. Jo us ho agraeixo moltíssim.
18: Amb més festes majors de tota Catalunya.
16: Això anava a dir.
18: Moltíssim.
16: Això, ai, tu comportes gràcia, perquè tu ets gracienca de... Però...
18: Ara parlàvem.
16: Això és de decorat? És de muntar decorats?
18: Perdó, guarnits.
16: Guarnits, perdó.
18: Sí.
16: Ui, ja.
18: Sí, sí.
19: Ja comencem bé, ja.
18: Sí, sí, és silicona calenta.
16: Sí. Ai, ai, ai, ai.
18: Conseqüències de la silicona calenta.
16: Quin que res el teu, que no me'n recordo mai?
18: Ara, sí, és Sant Antoni.
16: Ah, molt bé. I de què guarnim? Fem ho podem una... explicar?
18: Sí, ara ja sí. Ara ja sí. Fem una masia abandonada, una masia catalana que s'ha deixat perdre i que s'ha de recuperar.
16: Molt bé. Sou habituals de festes de Gràcia, algú dels presents aquí, o de festes majors? O...
20: Jo ho era quan vivia a Barcelona, sí. I a Gràcia. Sí. Però ara, sí, com que visc al Moianès, les festes que dominen són les
17: Moianès. Durant una època de la meva vida, li vaig posar les banyes a Sant Cugat i me'n vaig anar a viure a Barcelona a carrer Verdi 10.
16: Home!
17: I allò em va vacunar per sempre. Però ja no hi he tornat.
16: Tu eres dels que marxaves, dels que marxaves quan hi havia les festes de Gràcia,
17: no? No, al revés. Ah, hi era i tal, no sé què. I després sí que he tornat en moda tarda pels nanos a explicar-los quan eren petits què és Gràcia i què...
18: Això de vacunar, m'ha sonat una mica llet.
17: No.
18: Sí, vacunar en contra.
17: No, saps, ja m'has entès, ja m'has entès.
16: I tu, Ignacio?
19: Doncs jo soc barceloní de nuevo cuño, perquè em vaig mudar aquí no fa 3 anys.
16: Sí.
19: I jo vaig viure les festes de Gràcia, el meu primer estiu a Barcelona, més turistificades. Fins i tot hi havia com un punt de tourist go home, que la gent es feia selfies i tal. Yeah. Però a mi sempre m'ha agradat molt.
16: Sí. Tu, Sònia, com portes els veïns aquests que es queixen de les festes i tot això?
18: De debò, crec que són una minoria que se'ls ha donat altaveu, perquè en general als carrers, ahir mateix, unes veïnes van enviar un mail al nostre associació dient, home, per les nits, quan esteu fent un guarnit, ja tard, pues, no poseu els altres música amb els mòbils. Mm. I vam dir, té tota la raó, i la treus, i ja està. Sí que és cert que com a les persones que vam néixer, que hem nascut allà, de petits, no tenia res a veure. Ara els explicava, els carrers ens estem autolimitant per intentar treure menys gent, tot i que va en perjudici, perquè recaptes menys diners i l'any següent podràs fer menys coses amb l'associació, però és que no ho gaudíem ja. Jo de petita ja sé que és molt boomer dir això, perquè tot ha canviat quan érem petits, però vull dir que podies anar grups de nens sols pel barri i no passava res. Ara això és impensable.
16: Clar.
18: Però és que no té res a veure, és massa.
16: Comencem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jofre Llombart, la Meritxell Benedí, la Sònia Andó, l'Ignacio Rigau. I també la Marga Herrero, que és investigadora de l'empresa Golden Owl, que és una startup que depèn del parc científic de la Universitat d'Alacant, que ha analitzat l'activitat a les xarxes socials del Marroc arran de l'entrada del passat 30 de juliol a Ceuta, i avui volíem parlar aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Senyora Herrero, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, buenos días. Muchísimas gracias
16: por la invitación. No, a vostè per acceptar-ho. Exactament, comencem per això. A Golden Owl, exactament què és el que feu?
9: Nosotros somos una startup tecnológica vinculada al Parque Científico de la Universidad de Alicante. Mm-hmm. Lo que hacemos es inteligencia estratégica mediante lo que es OSINT, que es acceso a fuentes de datos que son abiertas, no necesariamente accesibles para todo el mundo, pero sí abiertas. Recogemos información, la analizamos, la verificamos, la contrastamos con más de 10.000 fuentes y con eso extraemos un análisis i lo que nosotros denominamos o lo que se denomina inteligencia estratégica.
16: Llavors, vosaltres heu fet diversos informes, heu analitzat l'activitat a les xarxes socials del Marroc arran o al voltant d'aquesta entrada a Ceuta. De fet, vau fer un informe sobre l'entrada del 30 de juliol on parlàveu que era una... que no va ser espontani, que va ser organitzat allò.
9: Sí, nosotros nos basamos en evidencia para generar esta afirmación, y si consideramos que no solamente que no fue un suceso espontáneo, sino que estaba preparado y estaba organizado y planificado previamente.
16: ¿Cómo?
9: Hay una suerte como de estructura organizativa, que es lo que nosotros hemos ido evidenciando, que funciona en una suerte como de tres capas, ¿no? Un núcleo que es cerrado, que es de coordinación, que está fuera de lo que son las plataformas más visibles, lo que llaman la capa superficial, en este caso Facebook, que es principalmente la plataforma que se ha utilizado. Y que de alguna forma es el que gestiona, planifica y organiza toda esta campaña, ¿no? Que además tiene un nombre y un logo y una suerte de lemas. Entonces, no es posible que esto ahí es donde empieza a verse como una mano detrás, una organización, una estructura organizativa para poder difundir esta campaña. Toda esa campaña se genera en esta suerte como de núcleo interno sigue después o se difunde después a través de grandes grupos de Facebook donde va permeando. Pero no solamente queda como en esta superficie pública, ¿no? El número de miembros que nosotros detectamos ya sobre todo en unos días antes de que se produjera el cruce, llegó a 1.032.000 personas participantes en estos grupos de unos 25 grupos de Facebook, sino que además de manera entre comillas inocente, en el primer comentario de esos grupos aparece un enlace a un WhatsApp o a un Telegram, que son grupos privados que funcionan en este caso como si fueran una suerte como de micro reclutadores, como si cada grupo de estos tuviera un líder que va de alguna forma terminando de difundir el mensaje y de incitar a que se genere este cruce. Por eso es un poco ingenuo pensar que un movimiento que termina con el cruce masivo de personas que aparentemente no estaban organizadas, no hay nada detrás, no hay una estructura detrás que esté organizando esto. Pero insisto, nosotros lo que hemos hecho es evidenciarlo, porque el objetivo un poco de la investigación, que era también probar nuestras capacidades, fue precisamente lo que nos llamó la atención, que yo creo que es un poco lo que ha generado esta curiosidad, que es cómo se hace.
16: Claro.
9: No por qué ni el para qué y demás, pero nosotros no entramos en ese análisis, no ha sido el motivo de la investigación de nuestra empresa, sino saber cómo se hizo.
16: Clar, això és interessant perquè doncs, queda demostrat amb les dades, com comentàvem, que això està organitzat, que això està perfectament planificat, amb aquestes capes que deia. L'interrogant que queda, que vostès en el seu informe, doncs, com ara deia, no ho apunten, és ni el qui ni el per què, no? Si aquí hi ha una motivació política o si hi ha una motivació econòmica. Però hi ha algun punt en comú que permeti, d'alguna manera, apuntar a quina seria la motivació d'organitzar una campanya així?
9: Nosotros no lo hemos investigado. Lo que sí que sabemos es que es una estructura que opera y funciona de una manera distinta a como nosotros estamos acostumbrados. Entonces, no es una relación tan causa-efecto. ¿Vale? Entonces sí que os queremos invitar, también lo hemos hecho en diferentes medios, a que abramos un poco la forma de percibir este evento. Porque hay múltiples factores. Esta estructura es muy compleja, es muy resiliente porque está preparada para que en el fondo, si hay una microcélula o un grupo que se desaparece o se elimina, como ha pasado también, porque el gobierno marroquí también ha estado persiguiendo algunos de los grupos y los ha cerrado, está preparada para que la siguiente o para que haya otra que siga funcionando. Entonces, es una estructura realmente inteligente que además está basada en motivar e incitar el cruce un día en un punto determinado. Entonces, nadie puede pensar que eso no está organizado, ¿vale? Con un llamamiento masivo que hubo previo a la campaña del 30. Y luego, otra de las cosas que la hace muy resiliente es que es muy económica, es muy barato. Apenas hay inversión presupuestaria para generar un movimiento de este tipo. Y eso es lo que lo hace todavía más compleja. Y os invitamos también a que se abra un poco la forma de pensar, porque esto son otro tipo de guerras híbridas que las estamos ahora percibiendo y viviendo literalmente día a día. Ese es un poco también como el mensaje que desde Golden Owl queremos implantar ahí, ¿no? Que esto es muy complejo.
16: ¿Segueix actiu, això? ¿Està actiu encara?
9: Nosotros, o sea, también chequeamos ayer, anoche, porque nosotros la investigación la hicimos posterior, desde el 24 al 30, pero hemos seguido monitoreando. Entonces, lo que encontramos anoche, en primicia para vosotros, es que en el fondo había como tres hallazgos. Uno, que la convocatoria de Facebook, que nosotros el 12 habíamos detectado como silenciada, en realidad no estaba suprimida, ¿vale? Nosotros solo dijimos que estaba silenciada, sino que estaba en latencia. Entonces, que es activa y que sigue activa, sí. Eso es lo que, ha reaparecido. Luego también, perdona.
16: No, anava a preguntar, és a dir, diu que està latent de cara a fer una nova crida a travessar la frontera?
9: Sí, para allá iba. Entonces, no te preocupes. Lo que hemos visto con el vector un poco de probabilidad es que la convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Sí que es verdad que la convocatoria, que además menciona como asalto colectivo hacia Ceuta, se ha desplazado. Ya no se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual. En el fondo hay como una suerte como de microoperaciones de pago y la ejecución se ha como fragmentado, ¿vale? Eso implica que la demanda de la entrada va a ser menos masiva y que ahí nos lleva a otro vector que también queremos como explicitar, que tiene que ver con el riesgo de incidentes letales, aumenta, ¿vale? Es decir, que puede haber más muertes. En cuanto a la pregunta de si la red ha sobrevivido, la red ha sobrevivido incluso a la pérdida de 291.500 miembros declarados los grupos. Es decir, eso nos demuestra que independientemente de estos grupos masivos, la capacidad nunca estuvo en esos grupos, que es visible, que es lo que nosotros todos hemos podido acceder, sino en la combinación de este emisor que era anónimo, operativo interno, y que genera como el relato y estos grupos como medianos o inocentes de carácter local, que són, en el fondo, estos grupos de WhatsApp internos.
0: Per tant, de cara a aquesta crida de demà, del 15 d'agost, de ser-hi hi és, però és més reduïda, si ho entenc bé.
9: És reducida, sí, però això jo crec que és també un poc... Nosotros lo que hacemos es, de alguna forma, con esta evidencia, corroborar cosas que yo creo que están en la mente de todos los ciudadanos y ciudadanas españolas. Uh-huh. Que saber que después de un evento tan, tan masivo, el siguiente cruce o la propuesta o la convocatoria del 15, evidentemente no va a tener la misma repercusión, porque también se han generado dos variables más. Además de la acción del propio gobierno marroquí, también hay otra acción muy relevante de la embajada española, sobre todo difundiendo contrainformación sobre el tema de los bulos que había, por ejemplo, el hecho de que no te iban a dar la nacionalidad si cruzabas, quiere decir que explicando un poquito más, eso claro. También, pero sobre todo hay una clave que es muy relevante, que también es la pérdida de la confianza de la misma población que sí creyó el mensaje previo al 30.
0: Doncs molt interessant el que ens ha explicat la Mar Guerrero d'aquesta empresa que es diu Golden Owl, una startup que depèn del parc científic de la Universitat de Alacant. De debò que moltes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
9: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por el espacio.
0: Gràcies per explicar-ho, moltes gràcies, que vagi molt bé. La Mar Guerrero, amb què parlàvem amb aquesta situació, dèiem ara, ella feia referència a aquestes contraactivitats que ha fet el govern espanyol, fins i tot doncs, intentant contraatacar amb alguns d'aquests missatges i d'aquestes falòrnies que corren per les xarxes, però també policialment. És a dir, s'ha activat no només el govern espanyol, sinó el marroquí, doncs, mesures per intentar frenar aquest assalt, que de seguida es va dir que se'l prenien molt, molt seriosament. Madrid, Paula Brujats, com estàs? Bon dia.
21: Hola de nou, què tal?
0: És això, s'ha reforçat el control a la frontera i el govern espanyol s'ha afanyat a fer-ho i sobretot a esbombar-ho, a dir-ho.
21: Sí, sobretot a dir-ho, però és que les imatges que hi ha ara mateix a Ceuta, però també a Marroc, a Castillejos en concret, doncs no tenen res a veure amb les del 30 de juliol. Hi ha una frontera completament blindada. Marroc ja ha desplegat l'exèrcit, també centenars de policies antiavalots i ho ha blindat amb tanques tots aquests punts més sensibles per on hi pot haver aquesta nova entrada. I a la part espanyola, el que diu Interior és que hi ha molts més policies a Ceuta, en concret 500 més, diuen que ara fa 15 dies, que avui també n'arribaran una cinquantena més durant el dia. Per tant, que l'objectiu de tot plegat d'un i altre país és blindar del tot aquesta frontera a un i altre costat per evitar una nova crisi arran d'aquestes crides que s'estan fent a les xarxes, i és que el Ministeri d'Interior reconeix que aquesta situació és delicada. Els seus serveis d'intel·ligència donen molta credibilitat a aquests missatges que estan corrent i que animen aquesta nova entrada, i el risc és alt. Per tant, Marroc i Espanya, que no volen deixar aquest cop marge a la improvisació per si s'ha de reaccionar, i òbviament perquè ningú es pot permetre que repeteixi doncs la imatge del 30 de juliol. Ahir el ministre Fernando Grande Marlaska deia que estan del tot preparats per frenar-ho si torna a passar, i deia que Marroc els ha assegurat que també ho està.
22: Para evitar que
1: hechos como los del pasado 30 de julio se vuelvan a repetir. Y donde es muy importante la cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos, que vuelvo a decir, es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
21: A Freddy li faltaven adjectius a Marlaska per descriure la cooperació amb el Marroc. Això ho deia ahir des de Ceuta, on va tornar a evidenciar amb quins peus de plom va el govern espanyol quan ha de parlar del Marroc. Marlaska va obviar, per exemple, l'últim avís de Rabat sobre que no renuncia a annexionar-se Ceuta i Melilla. Ningú vol parlar més del compte per evitar fer enfadar Rabat en aquest nou moment delicat, amb aquesta amenaça que hi ha real per demà. I mentre la crisi a Ceuta s'enquista i no acaba de resoldre's, perquè encara hi ha 5.000 migrants que van arribar pendent de saber el seu futur. Alguns han demanat asil i, per tant, s'han d'atendre. D'altres són menors, molts encara per recomptar i, per tant, per atendre. I d'altres, deia Marlaska ahir, doncs, que s'està accelerant que se'ls pugui expulsar i retornar cap al Marroc.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
21: Adéu, una abraçada.
0: Tenim, per tant, aquesta situació, aquest avís a les xarxes que totes les autoritats li estan donant credibilitat, que ens deien ara els experts que és bastant més reduïda, però de ser hi és. I tenim aquesta relació entre el govern espanyol i el Marroc que sembla que van de puntetes per no fer-se enfadar mútuament, Sònia.
18: Sí, molt interessant el que ens ha explicat la Marga Herreros. Fixa't que hi ha hagut un moment que fins que ha dit sense cost és exactament com explico a classe el que és el terrorisme global actual, perquè són moltes cèl·lules horitzontals, que si la policia aconsegueix desarticular una, te'n sorgeix una altra, amb molts líders, es pot trobar fonts obertes, que és el que ella deia, l'OSINT. Tot s'assemblava molt als processos de radicalització, de captació, fins que ha dit sense cost, que òbviament doncs, el terrorisme de vegades no, perquè tots ho sabeu. I amb això no pretenc comparar l'objectiu de l'organització, sinó més aviat l'estructura i el com funciona, no? Que de seguida les dinàmiques internacionals copien altres dinàmiques que tenen sentit i que funcionen. Que estava organitzat, jo crec que ho teníem claríssim aquí des del primer dia que vam començar a parlar-ne. Una cosa que no m'ha acabat d'encaixar és que ella deia el govern del Marroc ara tanca alguns d'aquests grups de Facebook. Jo crec que ara és una percepció i una suposició, però que d'aquí poc tindrem també dades de que el govern del Marroc ja estava al darrere, o com a mínim la gent que estava treballant a la frontera aquell dia són completament còmplices. Vull dir, és que les imatges hi són, i per tant seria una mica hipòcrita, que no ens estranyaria, que ara el govern del Marroc intenti fer veure cap enfora que està perseguint l'organització, no? En tot cas, això del 15, per molt que s'hagi trobat, és contraintel·ligent, perquè si tu ho publiques a tot arreu, ja vam dir fa dies que l'Armada havia enviat dos vaixells cap a baix, estan tots preparats, per tant, el 15 en concret no crec que sigui, no? Clar. Que hi hagin dades, com per dir, ho intentaran una altra vegada? Sí, cap dubte.
0: Ignacio.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 8, bon dia. La població empadronada de la Seu d'Urgell s'ha elevat fins a prop de 13.700 habitants. La xifra suposa un increment del 4,6% respecte de l'inici del 2025, quan la ciutat ja havia superat de poc els 13.000 residents. Els altres municipis més poblats de l'Alt Urgell són Oliana, Montferrer, Castellbó, Ribera d'Urgellet, Organyà i les Valls de Valira. La comarca ja s'apropa als 22.000 habitants. L'univers dels balls de màscares venecians serà l'eix conductor al correfoc de la Festa Major de la Seu. L'espectacle dels Diables del Torcell, un dels principals reclams de la celebració, es durà a terme la nit del dilluns 31 d'agost, amb sortida i arribada a la plaça dels Soms. L'entitat ha agraït la participació de veïns i visitants i la col·laboració de tothom qui ho fa possible. Més del 10% dels arbres catalans estan greument debilitats, segons el sistema de seguiment forestal. L'abandonament de la gestió tradicional, sumat al canvi climàtic i les plagues, fa més vulnerables els boscos. La papallona del boix es troba encara en fase d'expansió al Pirineu, tot i que en algunes zones la seva incidència ha disminuït enguany, justament a causa de la calor extrema. Els bastoners de Peramola segueixen donant a conèixer a Europa el Ball de Bastons. Aquest estiu la colla Peramolina ha participat al Festival Internacional de Folklore de Veliko Tarkovo, Bulgària. Els darrers 6 anys han donat a conèixer aquesta tradició catalana en 7 certàmens diferents. Els Mossos d'Esquadra detenen un home per intentar matar un noi amb una arma blanca a la Festa Major del Pont de Suert. La víctima va rebre una ganivetada a la zona de l'abdomen i va haver de ser intervingut d'urgència a l'Hospital Valdran. El presumpte autor de 18 anys ha estat localitzat a Lleida. Repunt de la inflació interanual, que es torna a situar al 3,4% a Lleida, del Pirineu i Aran. L'IPC ha pujat 3 dècimes al juliol i es manté entre els nivells més alts dels darrers 3 anys. Els productes relacionats amb l'habitatge i el transport són els que més s'han encarit. I els esports, l'Atlètic Club La Seu ja coneix el seu calendari per debutar a Tercera Nacional i ho farà justament amb un duel pirinenc, que a la primera jornada jugarà a la pista de l'Infaf Construccions Modernes d'Andorra, la Massana. Serà el 26 de setembre i el primer partit com a locals serà el 3 d'octubre contra el Tecnobit Alforja. A l'última jornada visitaran l'FC Frederic Mistral. Entre els rivals d'aquesta temporada també hi haurà Solsona, Balaguer, Comtat d'Urgell, Futsal Lleida, Salou, Castelldefels i Sant Sadurní. I nou podi de luxe remitjant en piragüisme d'aigües tranquil·les. El palista del Cadí Canoe Kayak ha obtingut la medalla de bronze en seu masculí al Campionat d'Espanya d'Esprint Olímpic a l'embassament de Trasona. I el temps amb una calor que torna a enfilar-se avui, quan a la Seu es pot arribar al migdia fins als 36 o 37 graus. Tot i això, la previsió més llarga termini apunta que avui podria ser l'últim dia amb aquesta calor tan intensa i que ja no se'n repetirien el que queda d'estiu. A més, aquesta tarda s'esperen ruixats que tindrien continuïtat al llarg de tot demà.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La Seu d'Urgell té actualment una població fixa al voltant dels 13.700 habitants. Així ho recullen les dades actualitzades del padró corresponent al darrer mes complet, el juliol. Concretament, la darrera dada feta pública fins ara es va donar a conèixer ara fa pocs dies en el marc de la Junta de Seguretat Local i detallava que la xifra concreta és de 13.695 habitants. En aquesta mateixa reunió es va detallar que això representa 246 persones més que un any enrere, l'estiu de 2025. A l'inici del 2023, el padró de la Seu era de 12.598 persones. Al llarg d'aquell any va augmentar un 3,02% fins a situar-se a prop d'arribar als 13.000 habitants al començament del 2024, i aquest llindar ja es va superar al cap d'un any, quan es va començar el 2025 amb un registre de 13.082 residents, gairebé un 2% més que un any enrere. Per tant, la xifra que s'ha arribat ara suposa que a data d'avui hi ha uns 600 habitants més que ara fa un any i mig, cosa que en percentatge representa un augment del 4,6% en poc més de 18 mesos. En aquest sentit, ara fa poc més d'un any, al juny de 2025, el padró ja havia augmentat fins a arribar a les 13.320 persones registrades, una tendència d'alça que ha continuat els darrers 12 mesos. D'altra banda, l'edat actual ja ha igualat la projecció de creixement que l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, havia pronosticat per l'any 2034. Aquest estudi es va presentar fa tot just un any, amb prediccions per cadascun dels municipis catalans, i per tant ja ha quedat desfasat, perquè en aquell moment augurava que d'aquí a 8 anys la capital urgellenca hauria arribat als 13.619 habitants, una dada que ara ja s'ha superat per poc. Pel que fa a l'evolució de la resta del Urgell, tots els altres municipis es mantenen lluny d'aquesta xifra de la Seu, i amb les dades actualitzades més recents, que en aquest cas corresponen al 2025, el principal municipi del sud de la comarca, Oliana, té registrats 1.874 habitants, són 35 més que l'any anterior. Montferrer i Castellbó és el tercer terme més poblat, amb 1.161 empadronats. L'any passat es van mantenir pràcticament igual que el 2024, i molt a prop hi ha Ribera d'Urgellet amb 989 habitants fixos, en va guanyar 24. En cinquè lloc hi ha Organyà, amb 853, va experimentar una notable recuperació, guanyant 42 habitants, i en el sisè les Valls de Valira amb 845, sumant-ne 35, Coll de Nargó 585. La resta dels municipis de l'Alt Urgell, sempre, com dèiem, des de l'any passat, ja se situen per sota els 500 empadronats. Són de més o menys volum, per a molt amb 339 habitants, 18 menys que el 2024, a la Cisserc amb 320, les Valls d'Aguilar amb 253, Fígols i Arenyà amb 234, Bassella amb 216, la Vansa i Fórnols amb 187, el Pont de Bar amb 162, Estamariu amb 135, Josa i Tuixent amb 110, Arsègal amb 87, Cabó amb 85, i com un municipi menys poblat, Cava amb 38 habitants censats. Tots aquests municipis han experimentat només lleugers canvis, ja sigui a l'alça o a la baixa. I el recull de dades de xifres determina que actualment el Urgell s'apropa ja cap als 22.000 residents fixos. Concretament, la suma de la xifra actualitzada de la Seu i la del 2025 per la resta de municipis, en espera de conèixer dades més actuals, dona un còmput de 21.898 habitants, que són 684 més que els que hi havia al tancament del 2024, que eren 21.200 aproximadament. El gruix principal se segueix concentrant a l'àrea de l'Urgellet, i és que la Seu, Montferrer, Castellbó, Ribera d'Urgellet, a les Valls de Valira, a la Cisserc i Estamariu sumen conjuntament més de 17.000 habitants.

0: Els diables del Tursell tornen a protagonitzar el tradicional correfoc de la Festa Major de la Seu. Està prevista per dilluns 31 d'agost a 11:15 de la nit, amb sortida i arriba de la plaça dels Soms, i com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piramúsic al final. Com a novetat d'aquest any, la posada en escena estarà inspirada en l'univers dels balls de màscares venecians, un món de misteri, elegància i fantasia, on les màscares amaguen identitats si els personatges cobren vida entre la música, el foc i la foscor de la nit. L'espectacle combinarà l'estètica veneciana amb la força i l'essència del correfoc tradicional. Es mantindrà el recorregut tradicional pels carrers del centre històric. Concretament serà pel carrer Major, el carrer dels Canonges, la plaça del Mercat i la plaça del Pati Palau, i davant l'Ajuntament tindrà lloc la traca final amb la cremada de figures a la plaça dels Soms i, posteriorment, el piromusical. El correfoc ha esdevingut l'acte tradicional més multitudinari de la Festa Major de la Seu, i l'any passat més de 3.000 persones van omplir els carrers del centre de la ciutat per viure de prop aquesta tradició. Any rere any, la participació de veïns i visitants consolida aquest espectacle com una de les grans cites de la Festa Major i fa possible que, després de 33 anys, es continuï mantenint viva aquesta tradició que ja forma part de la identitat de la ciutat, tal com han destacat des de l'Ajuntament. Espera un carrer que s'ompli de màgia. Com sempre, els diables han volgut agrair la implicació i el civisme del públic, que fan possible que la celebració transcorri amb total seguretat i en un ambient festiu. També han volgut reconèixer públicament la tasca d'entitats voluntaris, Creu Roja, bombers i totes les persones que treballen perquè l'esdeveniment sigui un èxit i una experiència inoblidable per a tothom. Per gaudir de l'espectacle amb seguretat, des del Diables mateix recomanen portar calçat adequat respecte a les figures de foc, els portadors de petards i els músics, a més de seguir en tot moment les seves indicacions. També es demana no obstaculitzar el pas ni provocar situacions de risc. I pel que fa als veïns i comerciants del recorregut, se'ls demana que el dia de l'espectacle, recordem, el 31 d'agost, retirin els vehicles que hi hagi a la zona, baixin les portes metàl·liques o persianes de les botigues, protegeixin vidres i aparadors amb cartons gruixuts i evitin llançar aigua als participants o espectadors. L'olor de la pólvora és per tot arreu. L'encesa final la fan a les 10. Creu aquell barret. I seguim parlant de festes aquestes més imminents, perquè aquests dies ja ha començat una altra de les més assenyalades de la comarca. Estem parlant de la Festa Major d'Organyà. Ho va fer ahir amb el pregó, que aquest any ha anat a càrrec de l'esportista i fondista Sadurní Betriu. Va ser l'encarregat de llegir el pregó d'enguany, i ahir ja hi va haver un punt destacat d'aquesta Festa Major, com era l'actuació de la principal de la Bisbal. Ahir al programa Carretera vam conversar amb Josep Rocamora, regidor de festes de l'Ajuntament d'Organyà, que ens explicava el que hi ha previst per avui divendres.
1: Sí, divendres continuem amb un espectacle familiar al principi, també a càrrec d'una persona amb una vinculació molt estreta amb el nostre poble, que ve amb moltes ganes de passar-s'ho bé a tothom, i creiem que aquest espectacle infantil divendres al matí serà una molt bona oportunitat per venir-lo a veure, la veritat. I seguim amb una altra copla orquestra de les principals de Catalunya, la Nova Blanes, que començaran amb les sardanes a les 5, doble sessió de sardanes dijous i divendres, i seguirem també amb una proposta d'humor, no? Una proposta una mica diferent, amb tres humoristes de molt prestigi, l'Alba Segarra, que coneguda per les seves col·laboracions, bueno, sobretot a RAC1, i el Godai García, que també un humorista que porta moltíssim temps, que col·labora en Està Passant i en altres programes de 3CAT, i el Josep Català, que és un pioner en pel que fa a l'estand-up en català, un dels promotors del Soterrani, que bueno, creiem que ens ho podem fer passar molt bé aquesta tarda del divendres 14 d'agost.
2: Serà a 6:45 del vespre. A les 6, també una proposta paral·lela al Mercat de la Puça i del Llibre de segona mà al carrer Major, de la mà de l'Ampa Miret i Sans.
1: Efectivament. Bueno, una proposta també que creiem molt adequada per promocionar el que és una mica l'economia sostenible i això, pues, al Mercat de la Puça i del Llibre de segona mà, esteu tots convidats a venir, hi haurà diverses taules i diversos espais de venda al carrer Major a Organyà.
2: Doncs ja ho sé.
0: Eren les explicacions de Josep Rocamora, regidor de festes de l'Ajuntament d'Organyà. Al web radioseu.cat /agenda podeu trobar aquesta i moltes més activitats que hi ha aquests dies a casa nostra. Ho repassarem d'aquí un moment a l'apartat d'agenda.
3: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Més d'un 10% dels servidors de Catalunya presenten actualment un grau de defoliació superior al 40%, un llindar que els tècnics consideren indicador de debilitament forestal. Així ho constata la darrera campanya de la xarxa 8x8CAT, un projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans que cada any inspecciona prop de 9.000 arbres distribuïts en 375 parcel·les d'arreu del país. Tècnics del Departament d'Agricultura han presentat aquestes dades a Arsegal i creuen que, més enllà del canvi climàtic i de l'aparició de espècies exòtiques, dos temes dels quals n'ha parlat bastament, no es parla tant del problema principal, que és l'abandonament de la gestió forestal tradicional aquests darrers anys, fruit de la pèrdua de rendibilitat dels boscos. És un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat i també, com a tema actual, el risc d'incendis. Jorge Heras, tècnic del Departament d'Agricultura, concretament de la Secció de Sanitat Forestal, parla d'aquests factors principals.
1: Hi ha molts factors que influeixen en l'estat fitosanitari, però sobretot els tres més importants són, primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, però també pluies torrencials, gelades i tal. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes són... poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores. El tractament és diferent en un cas i en l'altre, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
0: Per al que fa aquesta arribada d'espècies invasores, la que més preocupa actualment és la papallona del boix. Està encara en fase d'expansió al Pirineu, però en algunes zones, això sí, la seva incidència ha disminuït enguany, i això es deu justament a les temperatures extremes que hi ha hagut, i és que es tracta d'una espècie poc resilient a les onades de calor, habitualment completa dos cicles i mig anuals, però les temperatures extremes d'aquest estiu n'han reduït la freqüència. És que els dos darrers estius sí que havien causat danys molt importants, sobretot a la Catalunya central, i ja s'havien començat a expandir al Prepirineu, també al sud de l'Alt Urgell. Jorge Heras valora bé que s'hagi pogut frenar de moment aquesta expansió de la papallona del boix i també la recuperació que hi ha hagut després de la greu sequera entre 2022 i 2024.
1: Els boscos del Pirineu de Lleida enguany estan una mica millor que l'any passat, s'estan recuperant de la sequera acumulada, tot i que encara es noten les repercussions, i el que enguany és més significatiu és els efectes de les ventades, també els efectes de les onades de calor, i les ventades són importants per les repercussions posteriors que poden tenir de proliferació de plagues, i és el que mirem. També, enguany, cada cop ens interessa més el detectar el més aviat possible possibles plagues, ja no només forestals, sinó agrícoles, i per això prenem mostres que portem al laboratori, perquè si aparegués una plaga d'interès sobretot agrícola, també forestal, pues es detectés el més aviat possible.
0: Especialistes del Departament d'Agricultura i de l'Empresa Pública Forestal Catalana recorren cada any les parcel·les distribuïdes sistemàticament, seguint una metodologia que fa més de 35 anys que s'aplica en diversos països europeus. En cada parcel·la analitzen els 24 arbres més propers al punt central i cada 5 anys en mesuren el diàmetre i l'alçada, i a més cada any recullen d'altres paràmetres que permeten seguir l'evolució de la massa forestal. Marta Corredoira, tècnica del departament, parla d'aquesta xarxa.
2: El 8x8 és una xarxa que ocupa tot el territori català, que està composada per 383 parcel·les, on supervisem l'estat fitosanitari o salut dels boscos a Catalunya. I què fem? Pues prenem diferents paràmetres. Pues un d'ells és el paràmetre de foliació dels arbres, però també prenem dades asomètriques, com diàmetres dels arbres, alçades i demés, per poder veure com evolucionen les masses forestals catalanes. I, paral·lelament, també pues, fem anàlisis de possibles plagues que estiguin afectant els arbres o a les comunitats vegetals, i agafem mostres per portar laboratori, pues, per poder fer uns anàlisis més aterrats.
0: Els tècnics remarquen que la prospecció i investigació de les plagues exòtiques prioritàries és fonamental per detectar-les de manera precoç i activar mesures d'emergència. Per fer-ho, recullen, per exemple, mostres de fulles que s'analitzen en laboratoris especialitzats, i si se'n confirma la presència, s'actua de manera immediata, intensificant la vigilància i intentant erradicar el focus. Els bastoners de Peramola segueixen donant a conèixer el ball de bastons arreu d'Europa. Aquest estiu, la colla peramolina està convidada al 28è International Folklore Festival de Veliko Tarkovo, Bulgària. És organitzat per la SIOF, entitat de prestigi en el món del folklore europeu, i es va fer al final d'aquest mes passat. El de Veliko Tarkovo és un dels diversos festivals que se celebren a Bulgària. A més, aquesta ciutat és l'antiga capital del país i un destí turístic important pels búlgars, i els bastoners de Peramola han aprofitat per donar a conèixer la tradició. En recordar que Bulgària és un país on rarament coneixen o tenen oportunitat de viure la cultura catalana i on no s'ha fet mai un aplec internacional de cultura catalana, per això hi han volgut donar a conèixer una de les tradicions més genuïnes del nostre país. L'estada la van aprofitar per divulgar el ball de bastons, no només entre la població búlgara, sinó també entre la resta de països representats. En total hi actuaven 10 grups, amb els bastoners de Peramola com únic representant de Catalunya, i la resta eren de Bulgària, Guam, Venezuela, Colòmbia, Kazakhstan, Geòrgia, Costa Rica, Cuba i el Panamà. Tots els grups van actuar compartint experiències entre ells i aprofitant per conèixer i gaudir la cultura dels altres països i del país anfitrió. Aquesta ha estat la 7ª vegada en 6 anys que els bastoners de Peramola participen en un festival internacional. Aquest cop s'hi van desplaçar 14 membres de la colla, cosa que afirmen en demostra el bon estat de salut i ajuda a fer pinya. L'entitat és l'única del Torcell i una de les poques del Pirineu dedicada al ball de bastons, malgrat l'estret vincle que aquesta tradició té amb un dels elements més identificatius del paisatge pirinenc, del qual parlàvem fa un moment, la fusta i el bosc.
3: Pirineu.

0: van continuar prenent declaració a més testimonis des de la unitat d'investigació de Viella. La recerca va apuntar llavors un dels joves identificats com el presumpte autor material de l'agressió i alhora la policia va tenir coneixement que el mateix sospitós ja hauria amenaçat un altre jove amb una navalla a poca estona abans de l'apunyalament. Dilluns els investigadors van poder entrevistar-se amb la víctima, que va confirmar veient les fotos que el presumpte autor era un dels joves identificats pels Mossos. Amb aquesta informació, finalment a dimecres al matí, efectius dels Mossos van detenir el sospitós a la ciutat de Lleida. Després d'autoritzar-se el canvi de partit judicial, el presumpte criminal va ser traslladat a la comissaria de Tremp i ahir va passar a disposició judicial. Està acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Aquest nou incident greu amb arma blanca a diumenge arribava tot just 4 dies després que es produís un altre intent d'assassinat semblant a l'Alt Pirineu, concretament a Puigcerdà. En aquell cas, un home va ser detingut després d'intentar matar ganivetades una menor a la zona de la Font del Còcoro, que està molt a prop de l'estany de la capital sardana. El portal de successos El Caso va informar de fons policials que l'agressor era un home de 33 anys i d'origen magribí i que la víctima era una noia de 13 anys i de nacionalitat francesa que va haver de ser traslladada a un hospital per ser tractada de les diverses ferides que havia rebut. La inflació continua a nivells elevats tant a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran com al conjunt de Catalunya. Aquest darrer mes de juliol l'índex de preus al consum, l'IPC, ha pujat un 0,3% i això situa ara l'evolució interanual en el 3,4%. És el mateix nivell que hi havia al maig. L'IPC actual es manté entre els més alts dels darrers 3 anys. El 2022, l'esclat de la guerra a Ucraïna va disparar els preus fins a arribar al màxim del 12,4% el juliol d'aquell any. La inflació llavors va començar a normalitzar-se lentament fins a tocar fons el 2023, al juny, amb un 2%. Tot i això, des de llavors la tendència alcista no s'ha frenat i, malgrat els alts i baixos, s'ha arribat a puntes superiors als 3 punts, tant al juny de 2024, amb un 3,7%, com els darrers 5 mesos, en què es va tornar a arribar al 3,7% a l'abril. El grup de productes que s'ha encarit més és el relatiu a l'habitatge, que acumula un IPC interanual del 8%, més del doble de la mitjana, i que en només un mes ha pujat un 1,4%. També destaca el transport amb un 5,4%, 1,3 punts més que al juny, i els restaurants i serveis d'allotjament amb un 4,3%. Els altres capítols que més contribueixen a aquest increment són assegurances i serveis financers amb un augment del 3,5% i cures personal, protecció social i béns i serveis amb un 3% gairebé. El sector que més afecta la cistella de compra, però el d'aliments i begudes no alcohòliques, va moderar el seu encariment i ara presenta una taxa interanual per sota la mitjana de l'1%. El mateix ha passat amb vestit i calçat, que de fet ara manté una tendència a la baixa. Actualment té un IPC interanual del menys 3,1%.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Com cada matí ampliem la informació amb la que trobem a la premsa, el Diari d'Andorra també parla avui de demografia, com ho hem fet avui aquí a Ràdio Seu, i un estudi del Centre de Recerca Andorra Recerca i Innovació i de l'Institut d'Estadística reconeix que Andorra pot assolir amb molta probabilitat els 100.000 habitants d'aquí a una dècada. Calculen que en 10 anys ja s'assolirà aquesta xifra, que des del govern mateix han considerat com a límit, amb l'habitatge, evidentment, com a principal repte. I el periòdic explica que un llama ha provocat un incendi forestal a Canòlic aquest dijous i ha cremat uns 500 metres quadrats. Els fets han produït a més de 2.000 metres d'altitud. Per això els bombers han necessitat prop de 3 hores per extingir el foc a mitjans aeris i una dotació li transportada. Segre destaca que el Pirineu assoleix el ple turístic durant aquests dies i preveu igualar els visitants que hi va haver pel pont d'agost del 2025. L'any passat, el dia 15, va caure en divendres i es va assolir els 48.000 turistes.

Segre també destaca que a la demarcació de Lleida s'ha atès més de 20 persones per molèsties oculars després de l'eclipsi. 13 van anar als serveis públics d'urgències, però no s'ha detectat cap cremada de retina.

la mañana parla de la darrera onada de calor prevista per enguany, la d'aquests dies. Nou municipis de la demarcació de Lleida han tornat a superar els 40 graus ahir en un nou dia de calor extrema. La més alta va ser la de Seròs amb 41,1 graus.

regió explica que veïns i ajuntaments de la Vall de l'Hort reclamen que es garanteixi la cobertura horària al consultori mèdic. El centre sanitari del Solsonès afirma que fa tot el possible per cobrir les baixes i que l'assistència està garantida.

Obrim l'agenda recordant que les representacions del retaule de Sant Ermengol arriben a la recta final. Les dues últimes funcions estan previstes per avui divendres i demà dissabte. Totes dues a partir de les 10 de la nit, recordem, al claustre de la catedral. Entrades anticipades a retaulesantermengol.com i també a Turisme Segur. Festa Major de Toloriu, aquest divendres, avui a les 10 del matí, cursa d'orientació, a les 12, concurs de botifarra, a les 6, taller de balls i xocolatada, a la mitjanit, ball amb el duel láser, i a les 4, la matinada, DJ Xabalincs. Divendres, això era aquest dissabte, volem dir, a missa solemne, a vermut i acordionistes, a rom cremat i ball de tarda, i lliurament del Premi Crònica i Jornada i Cinema Infantil, i diumenge, gincana i trencaolles. Festa Major de Vilanova de Banat, aquest divendres, avui a les 10 de la nit, pluja d'estels i rom cremat, i demà concert del FEMAP a les 2 del migdia amb Gala Benali i Romina Lixka. A 2:15 mostra productes quilòmetre zero, 2:15 arrossada popular, i a 6:15 de la tarda concert amb el duet La Topina. També és Festa Major a Castellbò. Aquest divendres, avui a les 7 del vespre, obertura de l'exposició Històries i Camins. A 8:15 del vespre, espectacle Camins que parlen amb la fanga escènica. I a 11:15 de la nit, dinamització de salsa amb salsa brava. Dissabte, demà a les 10, a 11:15 del matí, missa solemne. A les 12, ballada del Vallplay i la Bolangera. A 1:00, vermut de Festa Major. A les 9 del vespre, sopa popular. A 11:45, ball de nit amb el duet láser. I ja de matinada, sessió de DJ Cerqueda. I diumenge a la tarda, gincana i jocs infantils, berena popular, i a les 7 del vespre, danses tradicionals a Amèrica i Pepón. Festa Major també a l'Alzina d'Alinyà. Avui a 6:45 de la tarda, espectacle de màgia amb Wendy's Màgic. A les 8 del vespre, microteatre amb Marc Homs. A 11:45 de la nit, concert de rock amb el grup Paxòfon. A 1:00 de la matinada, bingo musical. A 2:00 de la matinada, sessió de DJ Monti. Dissabte, a 12:15 al migdia, missa a l'església de Sant Bernabé. A 6:15 de la tarda, escape room. A les 8 del vespre, ball amb el Terriba Músic. I continua la festa amb DJ Comi. I diumenge a 8:00 del vespre, l'arengada de l'Alzina i xocolatada. I com dèiem fa un moment, també es celebra aquests dies la Festa Major d'Organyà. Avui els actes comencen a les 11 del matí amb Teatre de Fantasia, Michael, la recerca del mort. A les 5 de la tarda, sardanes amb la Nova Blanes. A les 6, Mercat de la Puça i Llibre de segona mà. A 6:45 de la tarda, Tarda d'Humor amb Alba Segarra, Godai García i Josep Català. A les 8 del vespre, concert amb la Nova Blanes, que també oferirà el ball a partir de les 10. A 10:15, comença el Correbars, animat per la xaranga en trompets, amb l'organització Jovent Ganxó, i a la ja de matinada, a partir de 2:15, nit jove, amb DJ Nunca Arguense i Héctor Ortega. Més actes de la Festa Major d'Organyà, demà dissabte, 11:15 del matí, gran tobogant d'aigua, a 1:15, missa solemne de Festa Major, a 4:45 de la tarda, torneig d'escacs, botifarra i parxís, a les 5, concert amb Liberty, a les 5, també, Copa Pirineus de Veterans de Futbol, amb els equips del Nargó, Oliana, Edford i Organyà, a 6:45, espectacle de màgia amb Dion Màgia, a les 8 del vespre, ball amb Liberty, a les 11, concert de versions amb Bante de Fitcher, i a partir de la mitjanit, sessions de DJ Natura, Charlie B i Marc Montalvo. Diumenge a les 10 del matí, matinal de pesca, a les 2:15, missa solemne, a les 4 de la tarda, vista de Festa de l'Escuma, a les 5, plantada de gegants, organitzada per la colla gegantera, Cercavila, i a les 6, partit de futbol de Festa Major, a Organyà contra l'equip de la Casa de Portugal, a les 8 del vespre, concert i ball amb el trio Vives Veus, i per acabar, diumenge a 2:15 de la nit, sopar popular i final de festa al carrer del Nord. Més activitats d'aquests dies. Concert del FEMAP Estamariu amb la formació Sweet Noise. Avui divendres a les 8 del vespre a l'església de Sant Vicenç. I demà arriba la 7a edició de la Fira Carcolze amb novetats, perquè per primer cop no es fa a Castellnou de Carcolze, sinó a Arsèguel. Això serà demà dissabte al llarg del dia. Repetim, Arsèguel. Nit llatina a Tuixent per aprendre salsa i merengue amb Valentina Badia aquest dissabte a les 10 de la nit a la Sala Cadí. Festa de Sant Roc al carrer dels Canonges. Aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, descoberta de les capelles de la Seu, amb sortida des de la plaça de Ganat. A les 8 de l'espre, missa en honor a Sant Roc. A 9:15 del nit, sopa amb aperitius, fideuà, postre, pa i beguda. Al llarg del dia hi haurà jocs de taula per totes les edats i aperitiu i tapes als bars del carrer. També diumenge, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenil d'Agramunt, a 2:15 del vespre, a la plaça de les Monges, organitza Amics de la Sardana.
i concert del Fem a Bacoll de Nargó amb la formació Xaveva, diumenge a les 8 del vespre a l'església de Sant Climent. I avancem que dilluns hi haurà activitat de karting dins del programa Insomni. Això serà la sortida a les 7 del vespre des de l'estació d'autobús. S'organitza Joventut la Seu, cal inscripció prèvia. Teniu aquestes i moltes més activitats al web radioseu.cat/agenda, on també hi hem començat a publicar ja els actes de la Festa Major de la Seu.

0: Els esports d'aquí.
1: Les 9:40 Atlètic Club La Seu ja coneix el calendari de la seva primera temporada tercera nacional de futbol sala i l'encetaran justament amb el nou duel pirinenc d'aquesta categoria, i és que la primera jornada els sorsellencs tindran el desplaçament més curt perquè visitaran l'Enfaf Construccions Modernes Andorra. El matx es jugarà el 26 de setembre a les 6 de la tarda al pavelló Francesc Vila a la Massana. El sènior d'Atlètic debutarà en aquesta divisió estatal després que aquesta darrera temporada s'ha proclamat campió de divisió d'honor catalana grup 3 i d'aquesta manera ha obtingut l'ascens de categoria juntament amb el Solsona Guixers Fibra, subcampió. Aquest ha estat ja el quart ascens en només 5 anys, després que el club es va fundar l'any 2021, una fita poc habitual en el futbol sala català. El primer partit com a local serà el 3 d'octubre, jugaran contra el Tecnobit Alforja. Al llarg de la primera volta també visitaran el poliesportiu de la Seu, el Mestrans Montbui, això serà el 17 d'octubre, Balaguer Comtat d'Urgell el 7 de novembre, Atlètic Vilatorrada el 21 de novembre, Cerezo Futsal Lleida el 19 de desembre, i ja després de la pausa de Nadal, Marcarropa Eixample el 16 de gener i a Futbol Sala Frederic Mistral el 30 de gener. La segona volta començarà amb el segon duel contra l'Enfaf Construccions Modernes. Serà a la Seu el dia 6 de febrer. Més endavant també el poliesportiu. Arribaran els partits contra Futsal Vilomar el 20 de febrer, Salou el 6 de març, Sant Sadurní en Tecpro el 20 de març, Rebodur Barri Riera el 10 d'abril, Esparreguera 17 d'abril, el Solsona Guixers Fibra l'1 de maig i Castelldefels X-Bayern el 15 de maig. I a l'última jornada, el 22 de maig, l'Atlètic es desplaçarà a la pista del Futbol Sala Frederic Mistral, al barri barceloní de Sarrià. Lluc Serra Mitjana, membre del Club Cadí Canó Quiac, segueix sumant èxits en la seva trajectòria en el piragüisme d'aigües tranquil·les, i aquest cop el palista urgellenc ha aconseguit una medalla de bronze als campionats d'Espanya d'esprint olímpic. S'han disputat aquest començament de mes a l'embassament de Trasona, Astúries. Concretament, Serra Mitjana va pujar al podi en seu sènior masculí a la cursa de 200 metres contra rellotge en una final d'alt nivell en què va fer un temps de 39.95. El representant català es va quedar només 41 mil·lèsimes de la medalla de plata que es va emportar el gallec Raúl Fernández del Club Piragüisme Torres. La victòria va ser pel mallorquí Joan Antoni Moreno del Reial Club Nàutic Port de Pollença amb 38.51. Des del Cadí Canó Quiac han felicitat doncs Lluc Serra Mitjana per aquesta nova medalla, perquè els resultats finals demostren indiquen que ha competit fins a l'últim instant amb els millors especialistes de l'estat. Aquest podi arribava després que poques setmanes abans, al juny, el piragüista pirinenc es va proclamar campió de Catalunya absolut de velocitat a la categoria absoluta 200 que es va disputar al Canal Olímpic de Catalunya a Castelldefels. Prèviament, el febrer ja va obtenir el títol de campió de Catalunya d'aigües tranquil·les en seu sènior masculí al campionat d'hivern celebrat a l'Estany de Banyoles.

Com hem dit durant l'informatiu, les temperatures tocaran sostre avui, segons la previsió del Meteocat. Avui s'espera arribar als 36 o 37 graus de màxima a la seu aquest migdia. El dia ja ha començat un altre cop ben assolellat, en la tònica de ja fa molts dies. Una calor que tocarà sostre aquest migdia, i a partir d'allà sembla que ja no es torna d'arribar en el que queda d'any a aquestes temperatures tan altes com les d'aquests dos darrers dies o les que hem tingut durant el juliol. I és que aquesta tarda arriba un front que torna a deixar ruixats, però aquesta vegada tindran continuïtat. Poden continuar durant demà al matí, i això ajudarà a que baixin les temperatures. Aquesta nit vinent encara no es notarà del tot en les mínimes, que han estat francament altes aquesta nit passada. Es mouran aquesta nit vinent entre els 14 i els 17 graus encara, però sí que baixaran les màximes, que es quedaran en general al voltant dels 32 graus, tant a la Seu com a Sort o al Pont de Suert, 35 a Tremp, i ja es quedaran per sota dels 30 a Puigcerdà. Ruixats que demà poden aparèixer en qualsevol moment, tant al matí com a la tarda, i això doncs ajudarà molt a refrescar l'ambient. I per diumenge es preveu que encara es puguin escapar alguns ruixats durant el matí i que s'intensifiquin de cara a la tarda, un cap de setmana doncs passat per aigua, i que pot ajudar doncs que aquestes temperatures, si més no, es normalitzin, perquè fins ara no eren normals, estaven força per sobre de la mitjana. De moment aquest matí tenim 20 graus a la Seu, 21 a Organyà, també a Alinyà, i 24 a Oliana. Ben a prop a Guixers ja arriben els 27. A Puigcerdà hi ha 18 graus, 21 a Sort, 22 a Tremp, 15 al Pont de Suert i 23 a Viella. I pel que fa al de muntanya, hi ha aquesta hora 15 graus, tant al Pic de Soleria com a la Tossa d'Alp, 18 graus al refugi de Prat d'Aguiló, el mateix a Port del Comte, 16 al refugi de Cert d'Escan, 18 al Port de la Bonaigua, 16 a Espot i també a Buitaull. I la farmàcia de guàrdia des d'avui i també els pròxims dies, incloent demà, que recordem és dia festiu, és la farmàcia Purgimon del carrer de la Celler 52, telèfon 973351307. Per cert, pel que fa al dia de demà, aprofitem per recordar que l'Ajuntament de la Seu ha informat que demà, tot i ser dia festiu, hi ha mercat setmanal al centre de la Seu, al carrer Major. El 15 d'agost és una de les dates indicades enguany perquè es pugui dur a terme el mercat setmanal.

0: Doncs això és tot el que tenim per explicar en aquest informatiu matí d'avui. Més notícies a les 10 en xarxa, a les 11 actualitzarem el temps de la mà de Néstor Gómez i després arribarà una nova edició del programa Carretera i Manta. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: com a les 10 parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palau d'Ordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra a Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
4: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
3: Ah, sí?
4: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
3: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
4: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

she fell down the sewer and

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, en sentit Girona, ocupa el voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, també les obres a l'AP20 a Barcelona provoquen retencions en sentit nus de Trinitat, amb també un carril tallat. A banda, a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies, principalment a diversos robatoris de cable i també a la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I el govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Aldamaz a Extremadura, al Marat, volíem dir, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i 2035 i el de Vandellòs 2 també el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima, ferida molt greu, que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla Infocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Infocat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren a Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courbacy i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Molt bon dia, divendres 14 d'agost de 2026. Són les 11:03, us parla Aleix Godinho. La població empadronada a la Seu d'Urgell s'eleva fins a prop dels 13.700 habitants. La Seu d'Urgell té actualment una població fixa al voltant dels 13.700 habitants, segons les dades actualitzades del padró corresponents al darrer mes complet de juliol. Concretament, la darrera dada feta pública fins ara es va donar a conèixer ara fa pocs dies en el marc de la Junta de Seguretat Local i detallava que la xifra concreta era de 13.695 habitants. En aquesta mateixa reunió es va detallar que això representa 246 persones més que un any enrere a l'estiu de 2025. A l'inici del 2023, el padró de la Seu d'Urgell era de 12.598 persones i al llarg d'aquell any va augmentar un 3,2% fins a situar-se a prop d'arribar als 13.000 habitants al començament del 2024. Aquest llindar ja es va superar al cap d'un any quan es va començar el 2025 amb un registre de 13.082 residents respecte un any enrere. Per tant, la xifra que s'ha arribat ara suposa que a data d'avui hi ha uns 600 habitants més que ara fa mig any, cosa que el percentatge representa un augment del 4,6% en poc més de 18 mesos. Més del 10% dels arbres catalans estan greument debilitats segons el sistema de seguiment forestal. Més d'un 10% dels arbres catalans representen un grau de foliació superior al 40%, un llindar que els tècnics consideren indicador de debilitat forestal. Així ho constata la darrera campanya de xarxa 8x8CAT, el projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans, que cada any inspecciona prop de 9.000 arbres distribuïts en 375 parcel·les arreu del país. Tècnics del Departament d'Agricultura alerten que, més enllà del canvi climàtic i de l'aparició d'espècies exòtiques, l'abandonament de la gestió forestal tradicional és un dels factors que més contribueixen a augmentar la vulnerabilitat dels boscos davant plagues i fenòmens meteorològics extrems. Especialistes del Departament d'Agricultura i de l'empresa pública Forestal Catalana recorren anualment a les parcel·les distribuïdes sistemàticament pel territori, seguint una metodologia que fa més de 35 anys s'aplica en diversos països europeus. En cada parcel·la, els tècnics analitzen els 24 arbres que més propers al punt central i cada 5 anys en mesuren el diàmetre i l'alçada. Anualment recullen altres paràmetres que permeten seguir l'evolució de la massa forestal. El principal indicador és l'índex de defoliació, que s'avalua observant la capçalada de l'arbre i comparant-la amb un exemplar ideal de la mateixa espècie. També s'inspeccionen els augments que poden causar danys i es recullen dades sobre la regeneració, la presència d'arbres joves, per tal d'anticipar l'evolució futura del bosc. I en comarques veïnes, un detingut per intentar matar un noi amb una arma blanca a la festa major del Pont de Suert. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys i veí de Lleida com a presumpte responsable d'un intent d'homicidi contra un noi a qui va atacar amb una arma blanca al Pont de Suert. Segons la investigació policial, l'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre agressor i víctima que no es coneixien en el marc de la festa major de la capital de l'Alta Ribagorça. Els fets van tenir lloc el passat diumenge cap a les 6 del matí al carrer del Monestir de la Baix. La víctima va patir una ganivetada a la zona abdominal i va haver de ser evacuat a l'Hospital Vall d'Aran a Viella, on va haver de ser operat d'urgència perquè la ferida suposava un perill per la seva vida. Abans del trasllat a l'hospital va rebre l'assistència inicial dels serveis d'emergència del SEM, que havien atès l'avís de l'apunyalament. Paral·lelament, agents dels Mossos d'Esquadra van personar-se al lloc, van identificar dos grups de joves i van recollir diversos testimonis per intentar esclarir els fets. En les hores següents, agents de la Unitat d'Investigació de Viella van prendre declaració a més testimonis i la recerca va apuntar llavors a un dels joves identificats com el presumpte autor material de l'agressió. Alhora, la policia va tenir coneixement que el mateix sospitós ja hauria amenaçat a un altre jove amb una navalla la mateixa matinada, poc abans de l'apunyalament. Repunt de la inflació interanual, que es torna a situar al 3,4% a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La inflació continua a nivells elevats tant a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran com al conjunt de Catalunya. Aquest darrer mes de juliol, l'índex de preus de consum, IPC, ha pujat un 0,3 i això situa ara l'evolució interanual en el 3,4%, el mateix nivell que hi havia al maig. L'IPC actual es manté entre els més alts dels darrers 3 anys, després que el 2022 l'esclat de la guerra a Ucraïna va disparar els preus fins a arribar a un màxim del 12,4% el juliol d'aquell any. La inflació va començar a normalitzar-se lentament fins a tocar fons el juny de 2023 amb un 2% interanual. Tot i això, des de llavors, la tendència alcista no s'ha frenat i, malgrat els alts i baixos, s'ha arribat a puntes superiors als 3 punts tant al juny de 2024 com els darrers 5 mesos en què l'índex interanual no ha baixat en cap moment d'aquell llindar del 3%, havent arribat a assolir un altre cop els 3,7 punts a l'abril. El grup de productes que s'ha encarit més és el relatiu a l'habitatge, que acumula un IPC interanual del 8%, més del doble de la mitjana, i que en només un mes ha pujat un 1,4%. També destaca el transport amb un 5,4% i els restaurants i serveis d'allotjament amb un 4,3%, tot i que en aquest cas ha baixat en el darrer mes un 0,4%. Els comerços del carrer Regència d'Urgell posen color a les obres. Des del mes de maig estan fent obres de remodelació al carrer Regència d'Urgell de la Seu, en el tram entre Llorenç Tomàs i Costa i l'avinguda Pau Claris. L'actuació està previst que acabi a finals d'any i servirà per donar més prevalència als vianants davant dels vehicles amb una calçada de plataforma única. La zona té una important activitat comercial amb un total de 23 establiments que durant aquests mesos s'estan veient afectats pels treballs. És per això que han decidit impulsar una acció l'acció per fer més acollidor el carrer i col·locar unes lones per cobrir les tanques de les obres. La imatge de cada lona està relacionada amb l'establiment que té al davant i amb aquesta iniciativa s'intenta animar més persones a passar pel carrer, tot i aquesta situació incòmoda. A més, juntament amb la Unió de Botiguers de la ciutat, han instal·lat uns panells informatius a cada extrem de les voreres, on s'hi pot trobar el nom de cada comerç i una petita ressenya de per fer més amena la indicació. La renovació del carrer és el primer pas del projecte de pacificació de la ciutat, que continuarà al carrer Sant Ermengol, a l'Avinguda Pau Claris i al carrer Sanot. El Pirineu de Lleida assoleix el ple turístic i preveu igualar els visitants del pont de 2025. El 15 festiu va caure en divendres l'any passat i el 2024, quan es van assolir els 48.000 turistes. Hotels, càmpings i turisme rural de muntanya gairebé complets el cap de setmana central de l'estiu que ve aquest 15 i 16 d'agost. I al País Veí, un llamp provoca un incendi forestal a Canòlic i crema uns 500 metres quadrats a més de 2.000 metres d'altitud. Els bombers han extingit aquest dijous un incendi forestal a Canòlic en una zona situada a més de 2.000 metres d'altitud, originat per un llamp que va caure dilluns. Segons ha explicat el cap de guàrdia del cos al periòdic, l'avís s'ha rebut a les 11:45 hores després que s'alertés de la presència d'una columna de fum a la zona. Davant d'aquesta situació, els efectius han fet inicialment un reconeixement aeri per determinar el punt exacte de el foc, les característiques del vessant i la vegetació present abans de definir l'estratègia d'extinció. Una vegada localitzat l'incendi, s'ha mobilitzat un helicòpter equipat per tal d'efectuar les tasques d'extinció des de l'aire, mentre una dotació helitransportada s'ha desplaçat fins al lloc amb eines manuals per tal de treballar sobre el terreny. Les tasques s'han allargat durant prop de 3 hores i l'incendi es va donar per extingit ahir a les 14:30 hores. D'altra banda, parlàvem de població que a la Seu d'Urgell, però Andorra assolirà fàcilment els 100.000 residents en una dècada. Són estadístiques que calculen que en uns 10 anys s'assolirà aquesta xifra amb l'habitatge com a principal repte.

També en comarques veïnes, veïns i ajuntaments de la Vall de l'Hort reclamen que es garanteixi la cobertura horària del consultori mèdic. El centre sanitari del Solsonès diu que fa tot el possible per cobrir les baixes i que l'assistència estigui garantida. Sant Llorenç de Morunys avui dia disposa d'un dispensari mèdic que depèn directament del Consorci Sanitari del Solsonès, gestionat pel Consell Comarcal d'aquesta comarca, que dona cobertura a les tres poblacions de la Vall de l'Hort, Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra. En global sumen una població d'uns 1.300 habitants fixes, però que creix substancialment a l'estiu per les segones residències. Veïns i ajuntaments de la Vall de l'Hort, doncs, han alçat la veu per exigir solucions a les dificultats en què es troben al centre mèdic que dona cobertura a les tres poblacions. Denuncien que quan la metgessa habitual no treballa no es cobreixen totes les hores i, a més, lamenten que fa 15 dies que pateixen problemes de cobertura a internet. Per la seva banda, fons del centre sanitari han explicat a l'ACN que quan el titular del consultori no treballa només poden cobrir la seva jornada parcialment, ja que pateixen una manca de professionals. Amb tot recorden que de les 3 de la tarda a les 8 del matí hi ha un metge i una infermera de guàrdia i localitzables en cas de necessitat. Aquesta també és una preocupació per la resta de municipis de l'Alt Pirineu i Aran davant la manca d'efectius i de personal sanitari. I en esports, l'Atlètic Club La Seu debutarà a tercera nacional amb el duel pirinenc Andorra. L'Atlètic Club La Seu ja coneix el calendari de la seva primera temporada a tercera nacional de futbol sala. L'encetaran justament amb el nou duel pirinenc d'aquesta categoria i és a la primera jornada els urgellencs tindran el desplaçament més curt, atès que visitaran l'Enfaf Construcciones Modernes Andorra. El maig es jugarà el 26 de setembre a les 18 hores al pavelló Francesc Vila a la Massana. El senyor A de l'Atlètic debutarà en aquesta divisió estatal després que aquesta darrera temporada s'ha proclamat campió de divisió d'honor catalana grup 3 i d'aquesta manera ha obtingut l'ascens de categoria juntament amb el Solsona Guixers Fibra subcampió. Aquest ha estat ja el quart ascens en només 5 anys després que el club es va fundar l'any 2021, una fita poc habitual en el futbol sala català. El primer partit com a local serà el 3 d'octubre contra el Tecnovit Alforja i al llarg de la primera volta també visitaran el poliesportiu de la Seu, el Mestrans Montbui, el Balaguer Comtat d'Urgell, Atlètic Vilatorrada el 21 de novembre, Cerezo Futsal Lleida 19 de setembre i ja després de la pausa de Nadal, Macroeuropa Eixample 16 de gener i FS Frederic Mistral el 30 de gener.

I ara fem un breu repàs a l'agenda setmanal que tenim aquests dies a la nostra ciutat, al Pirineu, però també a la nostra comarca especialment. Recordem que aquest cap de setmana festiu en tot l'estat espanyol, recordem que hi ha diverses festes majors aquí a la nostra comarca. Tenim festa major a l'Alzina d'Alinyà, Castellàs del Cantó, Castellbó, la Farga de Moles, Organyà i Toloriu. També tenim avui i demà representacions del retaule de Sant Ermengol a les 22 hores al claustre de la nostra catedral. També fins demà, 15 d'agost, festa major a Vilanova de Banat i aquest cap de setmana, festa major a Castellbó, que s'allargarà durant els 3 dies des d'avui fins també diumenge, dia 16. Concert de la formació Sweet Noise a Estamariu, divendres 14 d'agost a les 8 a l'església de Sant Vicenç. També setena fira Carcols i Arsèguel, mostra de formatges artesans del Pirineu, també demà dissabte 15 d'agost. Nit llatina per aprendre a ballar salsa i merengue amb Valentina Badia a Tuixent i festa de Sant Roc al carrer dels Canonges. També aquest cap de setmana, diumenge, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenícola d'Agramunt a la Seu a les 19:30 hores a la plaça de les Monges. Tot això i més ho podeu consultar al web d'agenda de Ràdio Seu, www.radioseu.cat/agenda.

0: I doncs ara passem a descobrir la temperatura i també el temps que farà avui a la nostra ciutat, però també a la resta de la comarca. Ara mateix tenim una temperatura de 22 graus a la nostra ciutat, una temperatura que pot anar pujant al llarg del matí i fins aquest migdia. Tot això ens ho detalla el nostre col·laborador Néstor Gómez. Bon dia, Néstor.
1: Bon dia. Situació meteorològica de cara a les properes hores encapçalada per la calor. Calor molt intensa, un dia més el que tindrem, amb unes màximes totalment disparades, 35-36 graus aquí a la Seu, i cap al sud de la comarca, cap on hi ha el termòmetre, es pot enfilar cap als 38 graus. La part positiva és que avui és el darrer dia amb aquesta gran calorada i amb aquestes grans calorades que ens han acompanyat durant tot el que portem d'estiu. A partir de demà baixen les temperatures, començarem a baixar clarament cap als 33-32 graus i la setmana que ve les temperatures es normalitzaran pels valors normals del temps d'agost, és a dir, amb unes màximes que amb prou feines, les més altes a la comarca, tocaran la xifra dels 30 graus, si més no, aquí a la Seu, molts dies per sota dels 30. I això voldrà dir, doncs, aquesta normalització, que ara per ara, de grans calorades com les que hem tingut o les que tenim, ara per ara no se'n preveuen. El que sí que podem preveure són ruixats i tempestes que ens aniran visitant totes les tardes, avui a qualsevol punt de la comarca, i més que se n'esperen de cara demà i demà passat a partir del migdia aproximadament.
0: Moltes gràcies, Néstor. Com cada dia aquí amb el temps de Ràdio Seu, doncs com deia, últim dia de calorada intensa, ja de cara a les properes setmanes doncs tindrem aquesta baixada de temperatures i aquests ruixats que podrien afectar la nostra festa major a partir d'aquí ja dues setmanes. Així doncs, això és tot per ara. Seguim amb el Carretera i Manta, amb Ignasi Cervera d'aquí uns instants i després també amb més informació ampliada i amb, a la una amb més informació càrrec de Pep Graell. Així doncs, moltes gràcies per escoltar Ràdio Seu un dia més i que tingueu molt bon dia.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre...

0: Desembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-1533. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Doncs vinga, va, un últim esforç i ja serem el cap de setmana, un cap de setmana assenyalat, perquè demà és festa, pels qui ja fan festa habitualment el dissabte, però també per la resta de gent, perquè demà és dia 15 d'agost, el punt àlgid del mes d'agost, sens dubte, en què coincideixen moltes festes majors, moltes activitats, i avui en parlem d'una d'elles aquí al Carter i Manta de Ràdio Seu, en què, doncs, abans de començar, us saludem. Fan possible aquest programa un dia més, que us parla Ignasi Cervera, la producció Pep Graell i el control tècnic Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia i, bueno, bon acabament de setmana i ja bon cap de setmana, ja pràcticament.
0: Sí, ja entrem a un cap de setmana atapeït d'activitats i atapeït de gent, m'imagino, perquè em sembla que és d'aquells caps de setmana que hi ha gent per tot arreu. El qui busqui tranquil·litat ho tindrà difícil, tot i que aquí ho tenim bé, perquè podem anar a qualsevol, segur que podem trobar un lloc tranquil ben a prop de casa. I avui parlem de... Hem parlat ja diverses activitats que hi ha durant aquests dies i avui n'hi afegim una més perquè avui anem, figuradament, fins a Peramola. Però per parlar d'una activitat que té a veure amb molts altres pobles de la comarca i de Catalunya, perquè estem parlant del cicle Perifèria Cultural. És una proposta, un projecte que va néixer fa uns anys amb l'objectiu d'apropar activitats culturals a pobles petits, amb pocs habitants, i que en conseqüència sovint ho tenen més difícil per poder acollir actes culturals. Avui mateix, aquest vespre, a Peramola n'hi haurà un, a més amb participació local, i això ens ho explicarà amb més detall Maria Gerbau, que és la directora de comunicació d'aquest projecte de Perifèria Cultural, que ens explicarà, doncs, aquest objectiu que persegueixen d'apropar activitats culturals a pobles petits, com és el cas, en aquest cas, de Peramola. En coneixerem més detalls a la segona part del Carter i Manta. I la primera part del Carter i Manta també tindrà vessant cultural, perquè avui és divendres, això significa també que és l'estrena de moltes pel·lícules, és cap de setmana d'estrena, i avui a l'incògnita del dia, com fem molt sovint els divendres, hi hem posat una pel·lícula. I us pot permetre guanyar algun dels premis directes que seguim oferint en aquest Carter i Manta, que ja va avançant, se passarà volant, i d'aquí no res ja estarem en el sorteig del viatge que culminarà el programa. Per tant, doncs, aprofiteu per participar encara aquests dies que ens queden. Fem una pausa pels nostres patrocinadors, Caditors, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peus a Menja, l'Alt Urgell, CIMAC, Electrònica Estiu 3000, Apnau, i entrem ja en el concurs. Fins ara.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Doncs aquí estem un altre cop a Cardenem de Ràdio Seu 107.2, les 11 i 51 minuts, en aquest divendres 14 d'agost. Com qui no vol la cosa, ja ens hem plantat a la meitat de l'agost, i ara sí que l'estiu ja fa baixada, i a més, això és el que ens diuen les previsions del temps, perquè Néstor Gómez ens ha explicat que avui la calor encara tornarà per tant força, però que a partir d'avui sembla que ara sí que ja no arribarem a aquests valors tan alts que hem tingut durant aquest estiu i genera de baixa fins a tot el que queda d'estiu. Així ho esperem, i que tinguem unes temperatures més agradables. A tothom li agrada, doncs, gaudir del temps estiuenc, però amb una mica més de moderació que el que hem tingut aquest any. Doncs obrim concurs i tenim una pel·lícula per endevinar, i seguim donant premis directes. Tenim, per exemple, per repartir les bosses de cartera i manta de Ràdio Seu, novetat d'aquest any, i que ja n'hem repartit unes quantes, també. També tenim encara el vídeo de Turisme Seu, endoll intel·ligent de Peusa, premis que podeu guanyar trucant al 973-36-06-17. Les 11 i 52 minuts, i podeu trucar ja al telèfon de Ràdio Seu. Estem buscant una pel·lícula, i ja podem dir que és una pel·lícula bastant coneguda, que possiblement heu vist ja alguna vegada a la tele. 973-36-06-17. Mentre esperem ja les primeres trucades, recordem que tenim publicats els premis de les setmanes anteriors al nostre web radioseu.cat. Tenim una apartat especial de cartera i manta, i no us oblideu d'anar-los recollint, perquè, com dèiem, això ja anem colla avall ara. Ja queden, sembla mentida, però ja queden pocs dies de cartera i manta. Ens queda la setmana que ve, la següent ja serà festa major, i passada la festa major ja ens plantarem al setembre i farem el sorteig del viatge ofert per Caditours. Per tant, doncs, aprofiteu, perquè ja anem comptant els dies que queden per fer el sorteig, i per tant, per sumar últims dies ja per sumar trucades aquí al cartell manta de cara al sorteig del viatge, que oferirem un any més en col·laboració amb Caditours, i per alhora també fer aquesta contribució solidària. Amb totes les trucades que sumem al final de l'estiu, farem una aportació solidària a un projecte local, en aquest cas en col·laboració amb un altre dels nostres patrocinadors, CIMAC Electrònica. Moltes gràcies a tots els patrocinadors: Caditours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, CIMAC Electrònica i Estiu 3000 UpNow. I estigueu atents avui al llarg del programa, perquè seguirem parlant de més premis. 973-36-06-17. De moment volem regalar-ne un altre de directe, i serà per qui s'endevini una pel·lícula que avui hem posat en aquesta incògnita. Si ens en voleu fer alguna pregunta sobre aquesta pel·lícula, ho podeu fer també trucant al 973-36-06-17, perquè aquí les preguntes no només les fem nosaltres, sinó que també les podeu fer vosaltres en aquesta secció participativa, i en què, com diem, estem buscant una pel·lícula, i ja podem dir que és una pel·lícula basada en fets reals. 973-36-06-17. D'almenys ja sabem una cosa més d'aquesta pel·lícula, i és que està basada en fets reals. 973-36-06-07, i que és una pel·lícula, doncs, força coneguda. Endavant, Sila, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, bon dia, digues.
1: El pianista?
0: No és el pianista. Però gràcies, Teresa, per aquesta primera trucada.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Fins ara. Doncs sí, no és el pianista, aquesta pel·lícula ambientada a la Segona Guerra Mundial, i que per cert, doncs, és una de les que ha recuperat aquest estiu TV3, dins d'un cicle que ha fet de pel·lícules de força èxit dels darrers anys. 973-36-06-17. Però no és aquesta la pel·lícula que estem buscant, però sí que, com aquesta, està basada en fets reals. Endavant. Sí, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
2: A veure, pregunto, és abans de l'any 80?
0: No és d'abans de l'any 80.
2: Sí, és de més cap aquí.
0: Sí, sí.
2: Vale. No en sé.
0: Molt bé, d'acord, gràcies. Doncs ja sabem una cosa més. Aquest cop no me n'any tan enrere com altres vegades. No és una pel·lícula d'abans dels anys 80. 973-36-06-17. És una pel·lícula més recent. Doncs ja sabem una cosa més. Ja sabem dues coses més, de fet. És una pel·lícula basada en fets reals. No és el pianista, i no és d'abans dels anys 80. Aquest cop hem triat una pel·lícula una mica més recent. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Seguim aquí endavant. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: el nen amb el pijama de ratlles?
0: No és el nen amb el pijama de ratlles.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Teresa. Fins ara. No és tampoc el nen amb el pijama de ratlles, aquesta pel·lícula que estem buscant basada en fets reals, també ja ens han dit alguna opció, i també sabem que és una pel·lícula que no és, ja que ens ho preguntaven, no és d'abans dels anys 80. Aquest cop hem buscat una pel·lícula més recent. Tenim per oferir doncs aquesta novetat d'aquest any, aquesta bossa de compra de radiació molt pràctica, que és plegable. Endavant, Sila, bon dia.
3: Hola, bon dia, són 11 dies.
0: Montse, lo digues.
3: La Sociedad de la Nieve.
0: La Sociedad de la Nieve, no és la Sociedad de la Nieve, Montse. Gràcies. No és tampoc la Sociedad de la Nieve, aquesta pel·lícula que estem buscant, com dèiem, basada en fets reals. Seguim aquí al 107.2, camí ja de les 12 del migdia i amb una nova trucada. Endavant, Sila, bon dia.
4: Sí, hola, bon dia, soc Carlos.
0: Hola, Carlos.
4: Aviam, la llista de Schindler.
0: La llista de Schindler, no és aquesta, Carlos. Carlos, què més, perdó?
4: Fanés.
0: Carlos Fanés, molt bé. No és la llista de Schindler, Carlos.
4: Val, gràcies.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs apuntem el nom perquè, com hem dit fa no res, a totes les trucades que ens aneu fent entren al sorteig d'un viatge al final de l'estiu, o sigui que val la pena donar el nom i entren tant la gent que ha trucat moltes vegades, que de fet d'aquesta manera té més opcions, com la gent que truca més esporàdicament. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, la Fanny.
0: Fanny, digues.
5: Potser Dunkerque?
0: Dunkerque? No és Dunkerque.
5: Vale, gràcies.
0: Gràcies. No és Dunkerque, aquesta pel·lícula que estem buscant, pel·lícula de fa no molts anys. En aquest cas, ens preguntaven si era d'abans dels anys 80. No, la veritat és que aquesta que hem buscat és una mica més recent. 973-36-06-17 i no és tampoc Dunkerque. Doncs, de moment, i si voleu, podem fer-nos alguna altra pregunta. Sí, hola, bon dia.
6: Hola, soy Montse Díaz.
0: Hola, Montse.
6: ¿Uno de los nuestros?
0: No es uno de los nuestros, Montse. Gràcies. No és uno de los nuestros, aquesta pel·lícula que estem buscant i que el títol fa referència a una de les expressions més conegudes del món de la màfia, uno de noi, i que després, amb el pas del temps, doncs, també s'ha aplicat a molts altres àmbits. Sila, bon dia.
7: Sí, hola, soc el Carlos.
0: Hola, Carlos, digues.
7: L'instante más oscuro.
0: No és l'instante más oscuro, Carlos.
7: Vale, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Som a punt d'arribar als 12, però com que això està animat, vinga, allarguem una mica més, de moment, aquesta incògnita. Podeu seguir trucant al 973-36-0617. D'aquí un moment anirem pel butlletí informatiu. Quina és aquesta pel·lícula que estem buscant basada en fets reals i que, si voleu, per tenir alguna idea més, ens en podeu fer alguna pregunta, eh? Sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
8: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
8: 12 anys d'esclavitud?
0: No és anys d'esclavitud. 12 anys d'esclavitud.
8: Pues fins ara.
0: Gràcies. No és tampoc 12 anys d'esclavitud, aquesta pel·lícula que estem buscant, pel·lícula basada en fets reals i d'aquests últims anys. No és, de, per exemple, dels últims 3-4 anys, però sí que és de fa pocs anys. 973-36-06-17. Sila, bon dia.
9: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, hola.
9: És d'aquest segle?
0: Sí, és d'aquest segle.
9: El Lobo de Wall Street?
0: No és el Lobo de Wall Street.
9: Vale.
0: Gràcies. No és el Lobo de Wall Street? Doncs mira, ja que ens ho preguntava la Dolors, i afegim una dada més, i és que és de la dècada del 2010. De la dècada passada, per tant, per entendre'ns. Aquesta pel·lícula es va estrenar durant la dècada passada, la dècada del 2010. 973-36-06-17, basada en fets reals i que en el seu moment va tenir força ressò. Són ja les 12, esperem si arriba alguna altra trucada, perquè si no... seguim agafant el telèfon. Sí, hola, bon dia.
10: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
10: ¿Pot ser l'hundimiento?
0: L'hundimiento, no és l'hundimiento, Juani.
10: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Aquesta pel·lícula, L'hundimiento, sobre la caiguda i al final, en definitiva, de Hitler, i de la qual després a més s'han fet moltes paròdies, sobretot una de les escenes quan estava al búnquer amb els seus capitostos. 973-36-06-17, són les 12 i un minut. Va, doncs vinga, esperem a veure si arriba alguna altra trucada. Vinga, va, doncs segueixen arribant trucades. Sí, hola, bon dia.
9: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
9: Podria ser Bohemian Rhapsody?
0: No és Bohemian Rhapsody.
9: Vale. És musical?
0: No és musical.
9: Vale, d'acord.
0: Ja sabem una cosa més. Gràcies, doncs, no és musical, per tant, no seria Bohemian Rhapsody, aquesta pel·lícula sobre la vida de Freddie Mercury, del grup Queen. 973-36-06-17. Quina és aquesta pel·lícula basada en fets reals i que ja sabem que no és un musical? Sí, hola, bon dia.
11: Sí, hola, bon dia. Soc el Carlos.
0: Hola, Carlos.
11: Camino a la libertad.
0: No és Camino a la libertad, Carlos.
11: Val, gràcies.
0: Gràcies. Quina és aquesta pel·lícula basada en fets reals i que no és cap d'aquestes que hem dit fins ara i que ja hem donat una dada més, que és es va estrenar la dècada del 2010, per tant, la dècada passada. Fa relativament pocs anys que es va estrenar. No és dels darrers anys, però tampoc és de fa molt de temps. 973-36-06-17, les 12 i 2 minuts. Quina és aquesta pel·lícula que estem buscant? Doncs, de moment no surt. I, per tant, ara sí, anem per les notícies i continuem amb el concurs d'aquí molt pocs minuts. Fins ara.
12: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
13: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Molt bon dia, a les 12 i 3 minuts us parla Aleix Godinyó. L'univers dels balls de màscares venecians serà l'eix conductor al correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'espectacle dels Diables de l'Alt Urgell, un dels principals reclams de la celebració, es durà a terme la nit de dilluns 31 d'agost amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. L'entitat agraeix la participació de veïns i visitants i la col·laboració de tothom que ho fa possible. La població empadronada a la Seu d'Urgell s'eleva fins a prop dels 13.700 habitants. La xifra suposa un increment del 4,6% respecte de l'inici del 2025, quan la ciutat ja havia superat de poc els 13.000 residents. Els altres municipis més poblats de l'Alt Urgell són Oliana, Montferrer i Castellbó, Ribera d'Urgellet, Organyà i les Valls de Valira. Andorra també supera per primer cop els 90.000 habitants amb un nou augment del 2% en un any. Prop de la meitat dels 1.715 nous residents provenen de fora de l'entorn immediat, principalment de l'Amèrica del Sud, mentre que més de 600 són de nacionalitat espanyola o francesa. Un estudi d'Armesí augura que si persisteix la dinàmica actual, el Principat pot arribar als 100.000 habitants d'aquí a 10 anys. Coll de Nargó acollirà aquest dissabte la representació de l'Home de la Terra de Peu. Aquest dissabte, 15 d'agost, la plaça de l'Ajuntament de Coll de Nargó serà l'escenari de la representació de l'Home de la Torre del Mig. La producció de la companyia La Teatral 260, basada en el canvi de model agrari impulsat per Josep Zulueta a principis del segle XX al Pirineu. L'obra es va estrenar el novembre de 2025 a la Seu d'Urgell, amb totes les entrades venudes en les 6 sessions que es van programar. Amb la sessió Coll de Nargó s'inicia la gira de l'espectacle per altres poblacions del Pirineu. I en comarques veïnes, a l'Alta Ribagorça, un detingut per intentar matar un noi amb una arma blanca a la Festa Major del Pont de Suert. La víctima va rebre una ganivetada a la zona de l'abdomen i va haver de ser intervingut d'urgència a l'Hospital Vall d'Aran. El presumpte autor de 18 anys ha estat localitzat aquest dimecres a Lleida. Repunt de la inflació interanual que es torna a situar al 3,4% a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. L'IPC ha pujat 3 dècimes al juliol i es manté entre els nivells més alts els darrers 3 anys. Els productes relacionats amb l'habitatge i el transport són el que més s'han encarit. Els comerços del carrer Regència d'Urgell posen color a les obres. Des del mes de maig s'estan fent obres de remodelació al carrer Regència d'Urgell de la Seu en el tram entre Llorenç Tomàs i Costa i l'Avinguda Pau Claris. L'actuació està prevista que acabi a finals d'any i servirà per donar més preferència als vianants davant dels vehicles amb una alçada de plataforma única. La zona té una important activitat comercial amb un total de 23 establiments que durant aquests mesos s'estan veient afectats pels treballs i s'han hagut de reinventar per tal de senyalitzar on són els diferents comerços i per tal de facilitar l'entrada als diferents establiments del carrer. El Pirineu de Lleida assoleix el ple turístic i preveu igualar els visitants al pont del 2025. El 15 festiu va caure en divendres l'any passat i el 2024, quan es van assolir els 48.000 turistes. Hotels, càmpings i turisme rural de muntanya gairebé complets el cap de setmana central de l'estiu. Un llamp provoca un incendi forestal a Canoli que crema uns 500 metres quadrats i més de 2.000 metres d'altitud. Els bombers han necessitat prop de 3 hores per extingir el foc amb mitjans aeris i una dotació helitransportada sense registrar cap ferit. I en esports, l'Atlètic Club La Seu debutarà a tercera nacional amb el duel pirinenc Andorra. El maig amb l'Enfaf Construcciones Modernes es jugarà el 26 de setembre i el primer partit com a locals serà el 3 d'octubre contra el Tecnovit Alforja, mentre que a l'última jornada visitaran l'FS Frederic Mistral i entre els rivals d'aquesta temporada també hi haurà el Solsona, Balaguer, Comtat d'Urgell, Futsal Lleida, Salou, Castelldefels i Sant Sadurní. I també en esports, nou podi de Lluc Serra Mitjana en piragüisme d'aigües tranquil·les. El palista del Cadí Kayak Cross ha obtingut la medalla de bronze en segur masculí al Campionat d'Espanya d'esprint olímpic a l'embassament de Trasona. I la Festa Major del Carrer Major va cloure amb una trentena de participants al torneig d'escacs de la Festa del Carrer Major. L'Escacs Clubs La Seu i la Comissió de Festes valoren positivament la consolidació tant de la competició com de la nova etapa del programa d'actes. I ara un breu resum de l'agenda d'aquest cap de setmana en què podrem gaudir de diverses festes majors a la comarca, concretament a l'Alzina d'Alinyà, Castellàs del Cantó, Castellbó, la Farga de Moles, Organyà i Toloriu. També recordar que hi ha representacions del Retaule de Sant Ermengol avui divendres 14 d'agost i demà 15 d'agost, a les 22 hores al claustre de la catedral. També Fira Carcolze Arsèguel, la Fira dels Formatges del Pirineu. I Festa del Carrer Canonges, exactament al carrer Sant Roc. Festa Major de Festa de Sant Roc al carrer Canonges. I això és tot pel butlletí informatiu de les 12 del migdia. Tornem seguidament amb el Carretera i Manta, amb càrrec d'Ignasi Cervera, en què podeu trucar i rebre infinitat de premis, i més tard amb més informació ampliada a la una amb Pep Graell. Moltes gràcies un cop més per escoltar Ràdio Seu.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Les 12 i 17 minuts, seguim amb aquest Carretera i Manta amb Ignasi Cervera, que el tenim fora dels estudis de Ràdio Seu. No sé si en sents, Ignasi. Bon dia, Ignasi.
1: Doncs molt bon dia, doncs sí, et sento i em sento a mi mateix també, això vol dir que tot va rodat, perfecte. Doncs sí, hem sortit al carrer, Carretera i Manta, aprofitant doncs que la temperatura ja és una mica més agradable i que hem trobat un bon racó d'ombra per fer el programa en directe fins a l'una del migdia. Estàvem proposant d'endevinar una pel·lícula i si voleu també podeu trucar-nos ja fora més enllà del concurs per endevinar a quin lloc estem avui. 9-3-36-06-17. De moment, però, el que ens ocupa és endevinar aquesta pel·lícula, del qual ja en sabíem unes quantes coses, que està basada en fets reals, que és una producció de fa pocs anys, no dels últims, dels anys més immediats, però sí de fa pocs anys, i en sabíem algunes coses més. I ara tenim trucada. Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Dolors.
1: Hola, Dolors, digues.
2: Pot ser la red social?
1: No és la red social.
2: Vale.
1: Gràcies. No és la red social, aquesta pel·lícula que estem buscant, basada en fets reals dels darrers anys, i que en el seu moment va tenir força èxit quan es va estrenar, i que quan l'hagueu endevinat en donem més detalls d'aquesta pel·lícula. Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
1: Hola, Teresa, digues.
2: Pot ser Alcarràs?
1: Alcarràs? No és Alcarràs, Teresa.
2: Va, és espanyola? Ai, bueno, és catalana?
1: Doncs mira, no és ni catalana ni espanyola.
2: És estrangera.
1: Sí.
2: Bueno.
1: D'acord. Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més, eh? Aquesta pel·lícula que hem triat avui no és ni catalana ni espanyola. 9-3-36-06-17. I com ha fet la Teresa, si voleu, ens podeu fer preguntes sobre aquesta pel·lícula i d'aquesta manera aproximar-nos més a la resposta. Són les 12 i 19 minuts i segueix sonant al telèfon. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi.
1: Hola, Jordi, digues.
3: Pot ser Sally?
1: Sally, no. Scully, sí, Scully, ja l'he entès, ja. No ho és, no ho és.
3: Molt bé.
1: Gràcies. No és Scully, aquesta pel·lícula, ara ens n'hem recordat, sobre aquell pilot d'avió que va fer un aterratge en ple riu Hudson al costat de Manhattan, de Nova York, per salvar la tripulació, perquè, si no, s'enfonsaven al mar. Endavant, sí, bon dia.
4: Hola, bon dia, la Juani.
1: Juani, digues.
4: Podria ser la ràfia?
1: Com, perdó?
4: La ràfia, la redada.
1: No és de Reis.
4: Vale. Gràcies.
1: No és aquesta tampoc la pel·lícula que estem buscant, basada en fets reals de la dècada passada, i bé, si voleu fer-nos alguna pregunta també ho podeu fer, d'aquesta manera doncs en sabem més coses sobre aquesta pel·lícula que estem buscant, i que el que sí que podem dir és que en el seu moment va tenir força èxit i se'n va parlar bastant, i prova d'això és que s'ha més després també més d'una vegada per la tele. Endavant, sí, bon dia.
5: Hola, la Dolors.
1: A veure, hola, Dolors, digues.
5: És el discurso del rei?
1: No és el discurso del rei. Gràcies. Tampoc és aquesta la pel·lícula del discurso del rei, sobre les dificultats que tenia per fer discursos públics en aquest moment el rei Jordi Anglaterra, i la persona que va ajudar a superar-lo aquests problemes. 9-3-36-06-17. Endavant, Sila, bon dia.
6: Bon dia, la Teresa Vidal.
1: Hola, Teresa, digues.
6: Heu dit que l'havien fet per la tele, per televisió?
1: Sí, l'anem més per la tele, sí.
6: A Titanic?
1: No és Titanic.
6: D'acord.
1: Gràcies. Va, doncs vinga, donem una nova dada, i aquesta és important, i és que és una pel·lícula francesa. Havíem dit que no és catalana ni espanyola, és una pel·lícula francesa, per tant no és tampoc de gaire lluny, i que, i a més, és de les pel·lícules franceses de més èxit dels darrers anys. No ho sé, 3-3, a veure si amb aquesta dada algú aconsegueix localitzar-la. No ho sé, 3-36-06-17, doncs esperem noves trucades. Aquesta pel·lícula que estem
0: tenim
1: buscant
0: trucada,
1: francesa...
0: Ignasi.
1: Tenim trucada, molt bé. Sí, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia, soy Montse Díaz.
1: Hola, Montse.
7: 127
1: hores? No és 127 hores, Montse. Gràcies. No és 127 hores. Quina és aquesta pel·lícula que estem buscant? N'hem donat una dada més important, i és que és una pel·lícula francesa, i a més una de les pel·lícules franceses de més èxit dels darrers anys, d'aquestes que han traspassat fronteres i que han tingut èxit a tota Europa i també d'altres països fora d'Europa. 9-3-36-06-17, també aquí a Catalunya va tenir molt d'èxit. Sí, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
8: Amb el Jordi.
1: Jordi, digues.
3: pot ser intocable?
1: Jordi és intocable, felicitats.
3: Molt bé, gràcies.
1: Molt bé, és la primera que t'ha vingut al cap de pel·lícula francesa.
3: Sí, francesa, la que primera que he trobat per aquí, vaja.
1: Molt bé, perfecte. Doncs molt bé, Jordi, és intocable, i t'ho apuntem. I bé, tenim premis directes que anem repartint. Et fa gràcia alguna en especial?
3: No, és igual. Quan vinc aquí triaré alguna cosa. Aquí.
1: Molt bé, perfecte. Doncs ja t'ho apuntarem. Perfecte. Molt bé, Jordi, felicitats.
3: Adéu.
1: Gràcies, fins ara. Doncs ho endevina Jordi Ubach, és efectivament intocable, pel·lícula francesa, i també vinculada aquí a casa nostra, perquè l'any 2013 va guanyar el Premi Gaudí a la millor pel·lícula europea. Tenim algunes dades més per donar, com per exemple que es va estrenar l'any 2011, tot i que va seguir en cartellera durant 2 anys més després, i també el distintiu d'aquesta pel·lícula és que és la banda sonora, una banda sonora que era composada pel músic italià Ludovico Einaudi i que, a més, és una magnífica banda sonora, possiblement de les millors bandes sonores que ha tingut qualsevol pel·lícula aquests darrers anys. Intocable, en el títol original en francès, Intouchable, és una pel·lícula de 2011 dirigida per Olivier Nakache i Eric Toledano i està basada en la vida de Philippe Pozzo di Borgo, autor del llibre Le Second Souffle, que era tetraplègic des del 1993 i la relació que va establir amb el seu ajudant personal Abdel Yasmin Selou. Els crèdits finals indiquen que el 5% dels guanys de la pel·lícula, de fet, van ser donats a una organització benèfica per persones amb paràlisi. La pel·lícula es va estrenar el 2011 i es va estrenar justament aquí als Pirineus, al Festival de Sant Sebastià, arribant a les cartelleres franceses el 2 de novembre i convertir-se 9 setmanes més tard en la segona pel·lícula més taquillera de la història de França. Només era superada per una altra de les pel·lícules franceses de més èxit, Benvinguts al Nord, del 2008. El protagonista, Philippe, és un ric aristòcrata, vidu, que contracta a un noi negre dels suburbis, que ha estat fa poc condemnat a 6 mesos de presó, perquè el cuidi després d'haver quedat tetraplègic. El noi aconsegueix capgirar la vida de Philippe, que té un caràcter difícil, perquè no el tracta com un malalt, sinó que el convida a seguir gaudint de la vida i fins i tot un nou amor, i al seu torn accedeix a una cultura que li permet protegir millor la seva família. Aquesta pel·lícula va tenir un pressupost d'11 milions d'euros, però va aconseguir una recaptació de 426 milions d'euros, 21 milions d'ells a Espanya, i el gruix principal, 166 milions a França. Doncs és aquesta pel·lícula que va aconseguir fins a 8 nominacions als Premis César, però curiosament no en va guanyar cap, però sí que va guanyar, com diem, el Gaudí a la millor pel·lícula. Bé, sí que va guanyar un Premi César, el de millor actor per el protagonista, que era Omar Sy, que amb aquesta pel·lícula va adquirir força popularitat. Doncs 4 punts sobre aquesta pel·lícula intocable. I, per cert, tenim una cosa important per explicar pels oients, perquè avui som a divendres. En les pròximes hores hauríem d'anunciar els premis corresponents a la setmana passada, però farem una cosa. Això és pels oients que truqueu habitualment, que ja ens coneixem tots. Si us fa gràcia algun premi especial dels premis setmanals, truqueu-nos ara i els anem posant per ordre d'arribada. Tenim els premis habituals. Si hi ha algun premi, per exemple, que no us ha tocat encara o que us fa il·lusió, algun que us fa il·lusió en especial, perquè amb això farem la llista dels premis de la 8a setmana de Carretera Manta. Val a dir que alguns ja els hem donat. Per exemple, hem donat un parell de tasses aquests darrers dies per Jordi Ubach i per Teresa Garell, crec recordar també, però si hi ha algun premi, la gent que truqueu habitualment, que com dèiem ens coneixeu tots, truqueu ara al 973-36-0617. Tenim, per exemple, per donar l'obsequi de menjar a l'Alt Urgell, la invitació del Parc Olímpic del Segre, el coixí de la Casa del Matalàs, una motxilla de Camina Pirineus, i els anem donant per ordre de les trucades que ens arribeu i el que vulgueu demanar. Vinga, va, tenim trucada?
0: Tenim trucada.
1: Molt bé, endavant. Amb qui parlo?
7: Hola, com Montse Díaz.
1: Montse Díaz, digues.
7: El coixí, que no lo tengo.
1: Sí, doncs vinga, doncs ho apuntem. Montse, endavant. Va. Moltes gràcies. Doncs vinga, el coixí de la Casa del Matalàs l'apuntem, per exemple, per Montse Díaz, Díaz, i així anirem fent. La gent que truqueu habitualment, doncs el que dèiem, Premi de la Fidelitat, podeu trucar-nos ara i anem apuntant. Tenim per assignar, doncs, per exemple, l'objecte de menjar l'Alt Urgell, la invitació del Parc del Segre. Vinga, ara és la vostra oportunitat. Tenim trucada?
0: Tenim trucada, ara mateix.
1: Hi ha trucada, molt bé. Endavant, sí, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
8: Amb la Teresa Vidal.
1: Teresa Vidal, digues.
8: Jo tinc la motxilla.
1: Vols la motxilla, dius?
8: Sí, jo tinc la motxilla que és de l'altra setmana i després... Això que dius ara que és d'aquesta setmana o de la passada?
1: Sí, si hi ha algun premi que et faci gràcia en especial.
8: Bueno, tinc la motxilla.
1: La motxilla, doncs te l'apuntem. Teresa Vidal, m'has dit, oi?
8: Sí, Teresa Vidal.
1: Molt bé, perfecte, doncs ja està apuntat. Teresa, quan vulguis la pots venir a buscar. Gràcies. Vinga, va, tenim també per donar aquest obsequi de menjar al Turgell, la invitació pel Parc del Segre. També tenim els ja d'altres premis, com el bidó de Turisme Seu, la tassa de Ràdio Seu. Si hi ha algun premi que no us ha tocat encara i que us fa il·lusió en especial, doncs ara és el moment. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia, la Juani.
1: Hola, Juani, digues.
9: Jo voldria el premi de menjar a l'Urgell.
1: De menjar a l'Urgell. Doncs molt bé, doncs mira, adjudicat, Juani.
9: Vale, gràcies.
1: Gràcies. Doncs vinga, nosaltres anem apuntant ara mateix i bé, doncs això, primera persona que truca, primera que s'ho emporta, així de senzill. Avui, premi a la fidelitat de la gent que ens seguiu dia a dia. 973-36-06-17. Tenim també aquesta invitació pel Parc Olímpic del Segre, si voleu, i alguna motxilla més que podem

0: trucar-nos per intentar endevinar a on estem avui. Estem en un lloc ben conegut de la seu, per cert. 9-7-3-36-06-17. Si voleu trucar per endevinar-ho, així aleatòriament, doncs també ho podeu fer. 9-7-3-36-06-17. I després explicarem per què hem triat aquell lloc. Hi ha alguna trucada més?
1: No, no hi ha trucada.
0: Doncs, de moment ho deixarem així, fent aquesta invitació a la gent que truqueu més sovint, que el que diem, si hi ha algun premi que no us hagi trucat
1: encara... Ara sí, tenim trucada, Ignasi.
0: Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Dolors, on la digues?
2: Estàs a la plaça de la Iglesia de Santa Magdalena?
0: No estic a la plaça de Santa Magdalena.
2: Vale, venga.
0: Gràcies. Doncs, molt bé. Per cert, ara que ens ha trucat la Dolors, recordem això. Si hi ha algun premi que us faci gràcia per aquesta vuitena setmana del carreter mantan especial i voleu que us l'assignem, doncs ara és el moment de fer-ho. 9-7-3-36-06-17. Esperem uns segons més a veure si vol demanar-nos algú més, algun premi més, i si no, doncs els assignarem com fem directament cada setmana. Avui és el dia per aprofitar. Per exemple, ja hem concedit el Premi de Menja a l'Alt Urgell per Joni Menduña, el de la Casa del Matalàs per Montse Díaz, a una motxilla per Teresa Vidal. Si, a part d'aquests que ja hem donat, si us en fa gràcia algun altre, com per exemple el del Parc del Segre, ara és el moment de demanar-lo. Recordem, pels oients que truqueu habitualment, que ja ens coneixem tots, 973-36-06-17, 973-36-06-17. Aleix, hi ha alguna altra trucada?
1: No hi ha trucada, de moment.
0: Doncs vinga,
1: ara, mira, ara mateix n'entra una.
0: Això ja sol passar, eh? Quan diem que no hi ha trucada, just llavors arriba. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Juani.
0: I Juani, digues.
3: Vull dir, estar al Parc del Cadí?
0: Com, perdó? Si estic al Parc del Cadí? No, no estic al Parc del Cadí, Juani. Molt bé. Doncs esperem si hi ha alguna altra trucada aquí al 973-36-06-17 abans d'anar, perquè hem d'anar per l'entrevista. Són ja les 12:32 i com podeu sentir de fons estem en directe i en un ambient doncs ben agradable. Això sí, estem en un lloc com en alguns que els han sentit ben cèntric de la seu. Endavant, sí, hola, bon dia. Hola, bon dia.
3: Soy Montse Díaz.
0: Montse, digues.
3: En la plaça de les Monges.
0: No sóc a la plaça dels Monges. Gràcies, no sóc a la plaça dels Monges. Alguns d'aquells llocs, per cert, sí que hi vindrem d'aquí uns dies, perquè d'aquí no res, passarà molt ràpid, ja començarem la promoció especial de Festa Major. Això serà d'aquí res, 10 dies. 9-7-3-36-06-17. Endavant, sí, bon dia.
3: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, digues.
3: Esteu al passeig?
0: No som al passeig.
3: D'acord.
0: Gràcies. Fins ara. No som al passeig tampoc. A quin lloc estem avui? Sembla que, doncs, no. De moment no surt. Hi ha alguna altra trucada?
1: Ara mateix.
0: Doncs sí, hi ha trucada. Endavant, sí, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: Estàs al costat de la plaça Joan Sansa?
0: No, tampoc.
2: Tampoc. Escolta'm,
0: sí.
2: Jo vull el pot de l'aigua.
0: Ah, el bidó. Molt bé, doncs te l'apuntem, i tant que sí.
2: Vale.
0: Vinga, doncs, gràcies. Doncs te l'apuntem a Dolors Quilló, bidó de turisme seu. I el que dèiem, si hi ha algun premi dels que ens queden encara que no us ha tocat i que us fa gràcia, per exemple, la invitació pel Parc Olímpic del Segre, ara és el moment de demanar-la. Hi ha trucada, sí, bon dia? Sí, hi ha trucada, l'estem sentint. Ara l'agafem. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
3: A la plaça dels Oms?
0: No sóc a la plaça dels Oms.
3: D'acord.
0: Gràcies. Doncs no surt aquell lloc. Sí que puc dir que no, estic no gaire lluny d'alguns d'aquests llocs que heu dit, a veure si surt. I és un lloc molt conegut de la seu. 973-36-06-17. 973-36-06-17. I la gent que segueix trucant. Endavant, sí, bon dia.
3: A Teresa Vidal.
0: Teresa, digues.
3: La plaça aquesta que hi ha a vora de l'hospital, el centre cívic...
0: No estic en aquell lloc.
3: És que ara no me'n recordo com se diu.
0: Sí, a la plaça Sol de Vila, vols dir.
3: Ah, això mateix, d'acord.
0: No estic en aquell lloc.
3: Pues molt bé.
0: Gràcies, fins ara. Estàs a veure si surt. Sí, perdona?
3: Estàs molt amagat?
0: No estic molt amagat.
3: Val,
0: no és un lloc... No és un...

0: lloc molt concorregut a aquesta hora, però sí que ho és a altres hores.
1: Val, adéu.
0: Gràcies. Doncs això, a quin lloc estic avui en el carrer de quin lloc hem sortit avui i després explicarem el per què. 973-36-06-17. Doncs la gent que segueix trucant, hi ha trucada, sí?
2: Hi ha trucada.
0: Hola, bon dia.
3: Hola.
0: Amb qui parlo?
3: Com Montse Díaz.
0: Montse Díaz, digues.
3: La plaça Codina.
0: La plaça, perdó?
3: La plaça Codina.
0: No és el camp del Codina.
3: Val.
0: Gràcies. Ahir vam ser justament a la plaça del camp del Codina, al costat de dos dels nostres patrocinadors i bons amics, d'Estiu 3000 i de Simac Electrònica, però no, avui hem anat a un altre lloc i sí que podem dir que és el centre històric. 973-36-06-17. A veure si surt. Endavant, sí, bon dia.
4: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
4: A Sant Roc?
0: No sóc a la plaça Sant Roc.
4: Vale, gràcies.
0: Però mira, sí que la donem per bona perquè és que estic molt a prop de la plaça Sant Roc. Hola? S'ha perdut.
2: Ens ha deixat la Juani.
0: Doncs si hi ha algú que vol trucar-nos i ens vol dir on sóc, encara hi és a temps. 973-36-06-17, perquè sóc molt a prop de la plaça Sant Roc. Endavant, doncs, a veure si hi ha alguna altra trucada. 973-36-06-17. Hi ha alguna trucada, ara?
2: Hi ha trucada, ja la tenim.
0: Hi ha trucada, sí, bon dia.
5: La Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
5: Al carrer Els Canonges.
0: No, tampoc.
5: Carai. Val.
0: Gràcies. Doncs on sóc? Aquí en directe avui al 107.2 a carretera i Manta. Sóc molt a prop del carrer Canonges i de la plaça de Sant Roc. Al carrer Canonges no hi he entrat bàsicament perquè no hi podia entrar, clar. Endavant, sí, bon dia. Amb qui parlo?
6: Hola, bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
6: Pot ser el Bisbat, la plaça del Bisbat?
0: Ara sí, Juani, a la plaça del Bisbat, al Pati Palau.
6: Pati Palau, vale.
0: Doncs molt bé. Doncs aquí estem, Juani.
6: Pues molt bé, moltes gràcies. Vinga.
0: Perfecte, doncs ja està. Ja ho hem encertat.
6: Ho hem encertat tot. I quan que has dit de prop, dic, bueno, pues...
0: Sí.
6: Va ser que anava intentant i no hi podia trucar.
0: Molt bé, Juani. Perfecte, moltes gràcies.
6: Adéu.
0: I totes aquestes trucades que hem fet, que heu fet, evidentment, les anem sumant de cara al sorteig del viatge que farem d'aquí uns dies. Doncs sí, avui hem triat la plaça del Pati Palau. Som just aquí al costat del carrer Canonges i hem triat la plaça del Pati Palau per molts motius, perquè estem al costat del bar L'Estrella, de Menja l'Alt Urgell, un dels nostres patrocinadors, i també perquè aquí al costat d'on estem, als claustres de la catedral, avui i demà s'hi fan les últimes representacions del retaule de Sant Ermengol, i volíem aprofitar per recordar-ho. I també perquè diumenge se celebra la festa de Sant Roc aquí al carrer dels Canonges, amb diverses activitats, sobretot a la tarda, que podeu consultar al nostre web radioseu.cat/agenda, que també inclouran un sopar popular. Per tant, doncs, per molts motius hem triat avui aquest lloc emblemàtic de casa nostra, aquesta plaça del Pati Palau, ara, per cert, molt tranquil·la, però que a mesura que avança el dia es va animant. I el que diem, ja estem a pocs metres també del bar L'Estrella, el bar del Menja't l'Alt Urgell. Doncs dit això, i recordant això, que avui i demà hi ha aquestes dues últimes representacions del retaule de Sant Ermengol a les 10 de la nit, si podeu 9:10, val la pena. Sempre val la pena. Doncs ara sí, fem una pausa perquè hem d'anar ja per l'entrevista. Recordem, com dèiem al començament, que avui anem fins a Pere Mola perquè parlem d'aquest projecte Perifèria Cultural que treballa per apropar activitats culturals a pobles amb pocs habitants. Ho escoltem d'aquí un moment. Fins ara.
7: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
8: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
9: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
8: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
9: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
8: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
9: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
8: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
10: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
7: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 00 959. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
10: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Molt bon dia. Per a Molt acollirà divendres 14 d'agost una nova jornada del Perifèria Cultural, una cita que combina cultura, territori i gastronomia amb una proposta artística protagonitzada per tres dones que transiten per llenguatges creatius diferents, la poesia, la música i l'humor. A partir de les 8 del vespre, a la plaça Josep Roca de Peramola, el públic podrà gaudir d'una vetllada on la creativitat femenina serà la gran protagonista. En parlem al Cartell de Manta a Maria Girbau, és directora de comunicació del Perifèria Cultural. Benvinguda, Maria.
1: Gràcies.
0: Si et sembla, d'entrada, per qui no conegui el Perifèria Cultural, parla'ns una mica doncs, de quina és la filosofia i l'objectiu.
1: El Perifèria Cultural és un cicle de cultura, terra i gastronomia i el nostre objectiu sempre és apropar la cultura a tots aquests pobles que queden allunyats dels grans circuits turístics i la cultura en totes les seves formes. Música, teatre, dansa i també gastronomia. I sempre això, de Catalunya, de quilòmetre zero, que en diem nosaltres.
0: Preguntar d'entrada per què Peramola, aquest d'aquest municipi, no és el primer cop que el Perifèria visita la l'Urgell, tampoc.
1: No, correcte. De fet, a Peramola ja és el tercer any que Perifèria va en aquest poble i per nosaltres és molt important poder arribar a tot arreu, evidentment, dels països catalans i Peramola sempre hi tenim molt de carinyo pel caliu de la seva gent, perquè és molt bonic i perquè ens hi trobem molt a gust. Llavors, evidentment, enguany havíem de tornar a venir.
0: Maria, preguntar-te, què es transforma quan un concert arriba a un poble petit?
1: Nosaltres, per nosaltres, quan anem a tots els municipis amb els quals col·laborem des del Perifèria Cultural, no només trobem el caliu de la gent i, òbviament, també del poble i de les altres persones que estan de passeig del poble, sinó que, a més, el propi artista que participa en el Perifèria Cultural agraeix molt també que el portem en certs indrets on potser no ha tocat mai abans, potser inclús no coneixia aquell poble, com tampoc coneixia els costums ni la gastronomia ni els productors locals, que per nosaltres també són factors que col·laboren directament amb el Perifèria, i per tant és un 360, no? És a dir, tant els artistes com la gent del poble en surt beneficiada, perquè al final és quelcom que no ha succeït anteriorment i això és molt positiu per totes bandes.
0: Al mateix sentit, si em permets, són ja 5 edicions del Perifèria Cultural. Que ha canviat des dels inicis i què us ha ensenyat el territori?
1: Bé, els inicis del Perifèria Cultural, evidentment, una de les coses que més han canviat és que enguany anem a més de 35 pobles i fem més de 100 espectacles. Això ja és un canvi important perquè a l'inici se'n feien menys, no?, de pobles i menys espectacles i, per tant, també menys dies. Després també hem anat, cada any s'han anat afegint diversos aspectes culturals, no?, com ve a ser no només la música, sinó també, com dèiem, el teatre, la dansa, òpera de butxaca, etc., els rostits perifèrics. Llavors, any rere any anem incorporant evidentment, nous pobles, també repetim, però anem incorporant nous pobles, anem incorporant noves propostes culturals, també anem incorporant nous xefs, perquè enguany també hem tingut nous xefs, per exemple, l'Eduard Finestres, per exemple, l'Héctor Olgado, en Sergi de Maia, que va començar amb nosaltres des de l'inici, però s'han anat també incorporant nous xefs, nous productors, i, com dèiem, també noves ubicacions, no? No només pobles, sinó que també hem fet Perifèria Cultural a una granja, com va ser la granja de Soler de Nuc, que això no s'havia fet fins enguany.
0: Bé, i un cop doncs, parlat del Perifèria Cultural, volem donar a conèixer el que és la jornada Peramola. Recordem que serà divendres, dia 14 d'agost, a partir de les 8 del vespre, a la plaça Josep Roca de Peramola. La jornada començarà amb Interluni, l'espectacle de Colma Bertran i Lia Sampai, inspirat en l'univers poètic de Miquel Martí i Pol, el qual també és protagonista, en aquest cas, a Peramola. Entenc que aquí també hi ha un 360, no?, per parlar de l'obra de l'autor.
1: Sí, correcte. A més, nosaltres teníem moltes ganes de portar la Colma Bertran i la Lia Sampai. Amb la Lia també va tenir el seu espai al Perifèria Cultural en un altre poble, però en aquest cas elles dues amb aquest interluni que fan, que és la coloma, el violí, la lia, la veu, és molt bonic, perquè a més fan una fusió molt interessant també amb sons més moderns, que creiem que això és quelcom que està avui molt, molt posat en el dia a dia, no? I que a més és molt novedós. Han fet concerts, evidentment, però mai han anat, per exemple, a la zona de l'Urgell, com és en aquest cas que vindran a Peramola.
0: És el tret de sortida d'aquesta jornada del Perifèria Cultural a Peramola. Aquest divendres, dia 14 d'agost, una jornada que continua, en aquest cas, amb l'espectacle de l'Esperanceta, un dels personatges més reconeguts de l'humor popular del Pallars.
1: Sí, exacte, l'Esperanceta del Pallars. Ella el que ens farà és un rostit perifèric, que així ho vam batejar el Perifèria Cultural, en el mateix moment que la gent estigui sopant, amb el sopar cuinat pel Sergi de Maia, amb la Fundació Coma de Maia, l'Esperanceta farà aquest rostit que parlarà sobre matrimoni i les seves complicacions en els matrimonis. I ho fa també vinculat amb el concert de després, que és la Magalí Sare, que és fantàstica, aquesta cantautora del Vallès Occidental, que presenta el seu darrer disc, que es titula Descasada.
0: Així doncs, ja ho sabeu, després de la proposta plena d'ironia, crítica social i improvisació de l'Esperanceta, el concert de Magalí Sare per presentar Descasada, el disc que és fruit d'un procés d'investigació de 3 anys sobre cançons de diferents cultures i èpoques. Per tant, doncs, la cirereta en aquesta jornada. I doncs, perquè potser es faci la pregunta, per què aquesta barreja de disciplines? Parlem de poesia, parlem d'humor, parlem de música...
1: Sí, la veritat ens venia molt de gust aquesta barreja, justament. En general, en el Perifèria Cultural sempre intentem que en un mateix dia hi hagi aquesta barreja de música, poesia, glosa, teatre, gastronomia, humor, perquè considerem que és el que fa més complet, no?, la pròpia vetllada. I en aquest cas, a més, estem molt contents d'haver juntat a 4 dones, que són unes donasses, cadascuna fent el que millor se li dona, no? I a més, que entre elles creiem que tenen moltes coses en comú, tant des de la part generacional com també amb el que fan, no? I amb la crítica que tenen a la societat. Creiem que pot ser una vetllada molt interessant, tant per la música com per la crítica.
0: I per aquells que vulguin anar-hi, com s'ho han de fer? Sabem que és la plaça Josep Roca de Peramola, cal doncs comprar entrades i en places limitades. Explica'ns, sisplau.
1: Sí, aconsellem que tothom compri l'entrada en el nostre web, a perifèriacultural.cat, i a més, també aconsellem que la gent compri el sopar, perquè quan es compra el sopar abans del dia en qüestió són 5 euros més econòmic. Per tant, aconsellem que tothom compri el sopar també a internet i que si tenen qualsevol dubte o qualsevol problema en el procés de la compra, que no dubtin en contactar-nos via correu electrònic o via xarxes socials, i així els podrem donar un cop de mà.
0: Doncs perifèriacultural.cat, aquesta és la web, i pel que fa al perfil Instagram, entre d'altres, @perifèriacultural, també perfil a X del que és el projecte Perifèria Cultural en aquesta nova edició 2026. En parlem amb Maria Girbaus, directora de comunicació d'aquest projecte, i aprofitant que parlem de Perifèria, doncs demanar-te on imagines el Perifèria Cultural després de 5 anys més.
1: Doncs l'imaginem com el que estem fent ara, o sigui, sense aturar-nos. No hi ha opció ni de deixar de fer Perifèria Cultural, ni de deixar anar als pobles, ni d'ajuntar-nos amb la gent, ni de deixar de donar veu també a tots aquests artistes que amb els quals nosaltres ens sentim molt identificats, no? I, per tant, creiem que, especialment en un moment en què la llengua catalana i la cultura estan en un dels pitjors moments en aquest sentit, perquè cada vegada sentim que la podem parlar menys i que la sentim menys en les converses, doncs ara més que mai cal aquest tipus de cultura, cal Perifèria Cultural a tot arreu i sempre que es pugui, i posar en valor això, els artistes, els cantants, poetes, glosadors i també i productors de la zona.
0: Doncs ens quedem amb la invitació i amb la reflexió que ens fa Maria Girbau, directora de comunicació de Perifèria Cultural. Recordem que el Perifèria arriba a Peramola amb una proposta que uneix cultura, territori i gastronomia. La vetllada divendres 14 d'agost reunirà Coloma Bertran, Ilia Sampai, l'Esperanceta i Magali Sare, per ordre, tres mirades singulars sobre la creació contemporània. Maria, gràcies per fer-ho possible. Saudacions a la resta d'equip i, en tot cas, ja doncs, emplaçar tothom a veure-nos a Peramola. Gràcies i fins aviat.
1: Moltes gràcies.

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gené 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
3: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
2: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar el batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
3: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
2: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
4: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 00 92. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: Doncs seguim amb el carrer Trey Manta amb l'Ignasi, que el tenim desplaçat al pati Palau de la Seu. No sé si ens escoltes. Hola, Ignasi.
7: Hola, doncs sí, em sento perfectament, et sento tu també, i bé, doncs ara ja el temps just per encarregar la recta final, avui ja sense gaire temps per la bateria de preguntes. Per cert, encara ens queda per assignar la invitació pel Parc Olímpic del Segre. Dèiem abans que els oients que sou habituals, si hi ha algun premi que no us hagi tocat i que us fa il·lusió, doncs ara és el moment de demanar-lo, perquè estem fent la llista dels premis de la 8a setmana de cartell. Tenim encara per assignar la invitació pel Parc Olímpic del Segre, alguna tassa també de Ràdio Seu d'aquest any, que ha tingut força èxit, o, per exemple, també la bossa d'aquesta temporada del Carreter i Manta, també novetat d'aquest any. Si hi ha algun d'aquests premis que us fa especial gràcia i el voleu demanar i sou oients habituals del programa, dels que truqueu sovint, doncs ara és el moment de fer-ho, perquè res, estem a punt ja d'arribar a la 1 del migdia. Carreter i Manta avui en directe des d'aquí, des de la plaça del Pati Palau, que, per cert, ara es va animant. Fa una estona estàvem més tranquils, peus, però, per exemple, estan arribant un grup de ciclistes, un grup de vianants, també, i bé, ja estem una mica més distrets. Aquí al pla, a la plaça Pati Palau, just al costat del bar L'Estrella, de Menja l'Alt Urgell, i a punt de ja d'acabar aquesta nova setmana de Carretremata. Hi ha alguna trucada, de moment, Aleix?
6: No tenim trucada, de moment.
7: No hi ha trucades, doncs amb això ja arribarem tranquil·lament a la una del migdia. Tanquem aquesta setmana de Carretremata. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. I, per cert, Carretremata, que aquesta setmana que ve el deixem en mans de Pep Graell, que és qui dirigirà el programa. Jo m'agafo uns dies de descans per agafar piles abans de la festa major, però us deixo, com sempre, en bones mans amb Pep Graell, que dirigirà aquesta setmana que ve el Carretremata. Moltíssimes gràcies i fins dilluns vinent. Molt bon cap de setmana i bona festa de Santa Maria. Felicitats a totes les Maries, Mireies, etc. i que passeu un bon cap de setmana.

0: Molt bon dia, és la una i un minut.
1: Titulars.
0: L'univers dels balls de màscares venecians serà l'eix conductor al correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'espectacle dels Diables de l'Alt Urgell, un dels principals reclams de la celebració, es durà a terme la nit de dilluns 31 d'agost amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. L'entitat agraeix la participació de veïns i visitants i la col·laboració de tothom qui ho fa possible. La població empadronada a la Seu d'Urgell s'eleva fins prop dels 13.700 habitants. La xifra suposa un increment del 4,6% respecte de l'inici del 2025, quan la ciutat ja havia superat de poc els 13.000 habitants. Els altres municipis més poblats de l'Alt Urgell són Oliana, Montferrer, Castellbó, Ribera d'Urgellet, Organyà i les Valls de Valira. Andorra supera per primer cop els 90.000 habitants amb un augment del 2% en un any. Prop de la meitat dels 1.715 nous residents provenen de fora de l'entorn immediat, principalment de l'Amèrica del Sud, mentre que més de 600 són de nacionalitat espanyola o francesa. Un estudi d'ARI augura que, si persisteix la dinàmica actual, el Principat pot arribar als 100.000 habitants d'aquí a 10 anys. Coll de Nargó acollirà aquest dissabte la representació de l'Home de la Torre del Peu. L'obra, produïda per la Teatral 260, retrata el canvi del model agrari impulsat per Josep Solet al Pirineu. I en l'apartat de Pirineu, un detingut per intentar matar un noll amb una arma blanca a la Festa Major del Pont de Suert. La víctima va rebre una ganivetada a la zona de l'abdomen i va haver de ser intervingut d'urgència a l'Hospital Vall d'Aran. El presumpte autor, de 18 anys, ha estat localitzat aquest dimecres a Lleida. Repunt de la inflació interanual, que es torna a situar al 3,4% a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. L'IPC ha pujat 3 dècimes al juliol i es manté entre els nivells més alts dels darrers 3 anys. Els productes relacionats amb l'habitatge i el transport són els que més s'han encarit. I a l'apartat esportiu, l'Atlètic Club debutarà a tercera nacional amb el duel pirinenc a Andorra. El maig, amb l'Enfaf Construccions Modernes, es jugarà el 26 de setembre i el primer partit com a local serà el 3 d'octubre contra el Tecnobit Alforja, mentre que a l'última jornada visitaran el Frederic Mistral. Entre els rivals d'aquesta temporada també hi ha Solsona, Balaguer, Comte d'Urgell, Futsal Lleida, Salou, Castelldefels i Sant Sadurní. Nou podi de Lluc Serra Mitjana en piragüisme d'aigües tranquil·les. El palista del Cadí Canoe Callac ha obtingut la medalla de bronze en seu masculí al Campionat d'Espanya d'esprint olímpic a l'embassament de Trasona. Una trentena de participants al torneig d'escacs de la Festa del Carrer Major. L'Escacs Club La Seu i la Comissió de Festes valoren positivament la consolidació tant de la competició com de la nova etapa del programa d'actes.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
1: La notícia del dia.
0: Els Diables de l'Alt Urgell tornaran a protagonitzar el tradicional correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell, que se celebrarà dilluns 31 d'agost a 11:15 de la nit amb la sortida i arribada a la plaça dels Oms. Com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piromusical final. Com a novetat d'aquest any, la posada en escena estarà inspirada en l'univers dels balls de màscares venecians, un món de misteri, elegància i fantasia on les màscares amaguen identitats i els personatges cobren vida entre la música, el foc i la foscor de la nit. L'espectacle combinarà l'estètica veneciana amb la força i l'essència del correfoc tradicional. Balsos, màscares, personatges i una ambientació carregada de misteri donaran pas al foc i a la pólvora, creant un univers on la frontera entre realitat i fantasia es desdibuixa. Ens ho explica la presidenta del grup de Diables, Tati Gallardo.
3: Aquest any el Correfoc l'hem volgut inspirar amb els balls venecians, amb tot aquest univers així de fantasia. I bé, com sabeu, som un grup que és assembleari, sempre fem propostes, i bé, va sortir aquesta idea, ens va agradar molt, i aleshores tota aquesta temàtica que l'envolta, doncs ja portem temps treballant-la, triant cançons, triant vestuari, i bé, i ens fa molta il·lusió això, dur-la a terme, que cada any sigui diferent i sorprendre sobretot a la gent, perquè el llistó cada any sembla que està més amunt, i a vegades ens costa de sorprendre, però crec que a la gent els hi agradarà molt.
0: Tati Gallardo destaca que aquesta és l'actuació més important de l'any.
3: Durant l'any sempre fem moltes actuacions, som un dels grups de Catalunya que tenim més actuacions, i clar, el nostre especial esdeveniment és el de la Seu, és el nostre correfoc, és en el que participen més diables, és el de casa, aleshores és el que nosaltres li tenim més carinyo i en el que nosaltres hi fiquem tot perquè surti molt bé.
0: El Correfoc mantindrà el seu recorregut tradicional pels carrers del Centre Històric, el carrer Major, carrer dels Canonges, plaça del Mercat i plaça del Pati Palau. Davant de l'Ajuntament tindrà lloc la traca final amb la cremada de figures a la plaça dels Oms i, posteriorment, el piro musical. Tati Gallardo ens avança també les novetats de cara a aquesta nova edició.
3: Doncs aquest any, com a novetat, a banda de centrar tota l'atenció a l'escenari principal, que s'ubica a la plaça dels Oms, davant de l'Ajuntament, hi hauran dos focos més, dos punts més, on hi haurà tota aquesta actuació. Per tant, bueno, és una manera del que deia abans, d'evolucionar una mica l'espectacle i d'intentar sorprendre al públic.
0: El Correfoc és l'acte tradicional més multitudinari de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'any passat, més de 3.000 persones van omplir els carrers del centre de la ciutat per viure de prop aquesta tradició. Any rere any, la participació de veïns i visitants consolida aquest espectacle com una de les grans cites de la Festa Major i fa possible que després de 33 anys es continuï mantenint viva una tradició que ja forma part de la identitat de la ciutat, tal com destaquen des d'Ajuntament. Un acte també que destaca Tati Gallardo.
3: El Correfoc de la Seu és l'acte més multitudinari de la Festa Major. L'any passat es van comptabilitzar fins a més de 3.000 persones que hi participen, i el que ens omple d'orgull és el civisme i la manera que té la gent de participar, perquè van a passar-s'ho bé i mai tenim incidents. Vull dir que és un Correfoc que, a pesar del volum que té, de la gent que mou, s'ha de valorar i s'ha d'agrair la participació de tota aquesta gent que ho fan, doncs, amb tot el sentit, que el que es vol ficar al foc ho fa amb la roba adequada, amb respecte. Els que no es volen ficar al foc ho miren des de sota dels porxos, des de lluny. Vull dir que el pots viure de moltes maneres, i des de dins, des de fora, i la gent té un civisme que és exemplar aquí a la Seu.
0: Com sempre, els diables han volgut agrair la implicació i el civisme del públic, que ha fet possible que la celebració transcorri amb total seguretat i en un ambient festiu. També volen reconèixer públicament la tasca de totes les entitats, voluntaris, Creu Roja, bombers i totes les persones que treballen perquè l'esdeveniment sigui un èxit i una experiència inoblidable per a tothom. Per gaudir de l'espectacle amb seguretat, es recomana portar calçat adequat, respectar les figures de foc, els portadors de petards i els músics, a més de seguir en tot moment les seves indicacions. També es demana no obstaculitzar el pas ni provocar situacions de risc. Als veïns i comerciants del recorregut se'ls demana que el dia de l'espectacle retirin els vehicles, baixin les portes metàl·liques o persianes de les botigues, protegeixin vidres i aparadors amb cartrons gruixuts i evitin llançar aigua als participants o als espectadors.
1: Les notícies de la Seu.
0: La Seu d'Urgell té actualment una població fixa al voltant dels 13.700 habitants, segons les dades actualitzades del padró corresponents al darrer mes complet, al juliol. Concretament, la darrera dada feta pública fins ara es va donar a conèixer ara fa pocs dies en el marc de la Junta de Seguretat Local i detallava que la xifra concreta era de 13.695 habitants. En aquesta mateixa reunió es va detallar que això representa 246 persones més que un any enrere, a l'estiu de 2025. A l'inici del 2023, el padró de la Seu era de 12.598 persones i al llarg d'aquell any va augmentar un 3,02% fins a situar-se a prop d'arribar dels 13.000 habitants al començament del 2024, concretament 12.948. Aquest llindar ja es va superar al cap d'un any, quan es va començar el 2025 amb un registre de 13.082 residents, un 1,91% més respecte d'un any enrere. Per tant, la xifra a què s'ha arribat ara suposa que a data d'avui hi ha uns 600 habitants més que ara fa un any i mig, 613 concretament, cosa que en percentatge representa un augment del 4,6% en poc més de 18 mesos. En aquest sentit, ara fa poc més d'un any, al juny de 2025, el padró ja havia augmentat fins a arribar a les 13.320 persones registrades, una tendència a l'alça que ha continuat els darrers 12 mesos. D'altra banda, la dada actual ja ha igualat la projecció de creixement de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, que havia pronosticat per l'any 2034. Aquest estudi es va presentar fa tot just un any amb prediccions per a cadascun dels municipis catalans i en aquell moment augurava concretament que d'aquí a 8 anys la capital urgellenca hauria arribat als 13.619 habitants, una dada que ara ja s'ha superat per poc. Pel que fa a l'evolució de la resta de l'Alt Urgell, tots els altres municipis es mantenen lluny d'aquesta xifra de la Seu. Amb les dades actualitzades més recents, en aquest cas les del 2025, el principal municipi del sud de la comarca, Oliana, té registrats 1.874 habitants, 35 més respecte de l'any anterior. Montferrer i Castellbó és el tercer terme més poblat, amb 1.161 empadronats, una xifra pràcticament igual que la que tenia el 2024. Molt a prop hi ha Ribera d'Urgellet, amb 989 habitants fixos, 24 més. En cinquè lloc hi ha Organyà, amb 853, 42 més. I en el sisè, les Valls de Valira, amb 845, 35 més. Collnargó en té 585, tot just dos menys. La resta dels municipis de l'Alt Urgell, sempre amb dades de l'any passat, ja se situen per sota dels 500 empadronats. Són de més a menys volum per a Mola, amb 339 habitants, 18 menys respecte del 2024, a l'Alt Urgell, amb 320, dos menys, les Valls d'Aguilar, amb 253, 9 menys, Fígols i Alinyà, amb 234, 9 menys, Bassella, amb 216, 6 més, l'Avanç i Fórnols, amb 187, 1 menys, el Pont de Bar, amb 162, 3 menys, Estamariu, amb 135, 3 més, Josa i Tuixén, amb 110, 12 pobladors menys, Arsèguel, amb 87, 9 més, Cabó, amb 85, 4 menys, i com a municipi menys poblat, Cava, amb 38 habitants censats, un menys respecte l'any anterior. El recull de totes aquestes xifres determina que actualment l'Alt Urgell s'apropa cap als 22.000 residents fixos. Concretament, la suma de la xifra actualitzada de la Seu i de la del 2025 per la resta de municipis, en espera de conèixer-ne les seves dades més recents, dona un còmput de 21.898 habitants, que són 864 més que els que hi havia al tancament del 2024, que eren 21.214. El gruix principal se segueix concentrant a l'àrea de l'Urgellet, la Seu, Montferrer i Castellbó, Ribera d'Urgellet, les Valls de Valira, Alàs i Cerc i Estamariu, sumen conjuntament més de 17.000 habitants.
1: Les notícies de la Seu.
0: El fort augment demogràfic dels darrers anys a Andorra continua sense trobar fre, malgrat els problemes relatius a l'habitatge, i la darrera actualització del Cens d'Institut d'Estadística ha confirmat que ja té actualment més de 90.000 habitants, una xifra a la qual no hi havia arribat mai fins ara. Concretament, a data de 31 de juliol de 2026, el Principat té registrats 90.021 residents fixos. Això representa un increment del 1,9% en només un any, atès que ara hi ha 1.715 habitants més que el juliol de 2025. Pel que fa al desglossament d'aquesta dada per nacionalitats, tot i que ha augmentat el nombre de persones que disposen de la nacionalitat andorrana, 458 més, un 1,2% més, l'increment demogràfic segueix tenint com a principal causa l'arribada d'immigrants, que en aquest cas estadística situa en el capítol d'altres nacionalitats i que són principalment de països sud-americans. Els darrers 12 mesos aquest segment ha sumat 798 persones més i ara ja són un 5,2% més que ara fa un any. I d'aquesta xifra d'entrades, prop d'un terç corresponen a persones de nacionalitat colombiana, 249, seguits dels originaris del Perú, 129, i de l'Argentina, 71. Només entre aquests tres orígens sumen 449 nous residents i representen el 26,2% de l'augment de població del darrer any. Tot i això, la població estrangera, que ha crescut més en xifres totals del darrer any, ha tornat a ser de nacionalitat espanyola, que inclou un nombre important de residents catalans i que en 12 mesos ha registrat 372 noves altes, un 1,8% més. I pel que fa al percentatge, l'augment més fort ha estat el de residents francesos, un 6,3%, després que s'hi han incorporat 252 persones d'aquesta nacionalitat. En contrast amb la major arribada de gent dels estats veïns, que entre tots dos sumen 624 nous residents, la població originària de Portugal segueix una lenta tendència a la baixa, ja sigui per adquisició de la nacionalitat andorrana o bé perquè tornen al seu país d'origen. Actualment a Andorra hi ha 165 residents portuguesos menys que fa un any, un 1,9% menys. Pel que fa a la piràmide d'edat, actualment la població considerada activa entre 15 i 64 anys representa el 73,3% del total, mentre que els infants i adolescents fins a 15 anys són el 10,6% i els majors de 65 anys el 16,1%. Per parròquies, la que ha crescut més el darrer any és Escaldes Engordany, amb 347 persones més, un 2,2%, però també destaca Canillo, amb 316 nous residents i amb el percentatge de creixement més gran, un 5%. Les segueixen en Camp, amb 296, un 2,2% més, La Massana, amb 269, un 2,2%, i Ordino, amb 183, un 3,2% més. A la parròquia més pròxima a la Seu d'Urgell, Sant Julià de Lòria, han sumat 170 habitants, un 1,7% més. En canvi, la capital andorrana, Andorra Vella, frena el seu creixement dels darrers anys i en 12 mesos només ha incorporat 134 nous residents, un 0,5% més.
1: Les notícies de la Seu.
4: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: Pirineu.
0: Aquest dissabte 15 d'agost, la plaça de l'Ajuntament de Coll Nargó serà l'escenari de la representació de l'Home de la Torre del Mig, la producció de la companyia La Teatral 260, basada en el canvi de model agrari impulsat per Josep Solueta a principis del segle XX al Pirineu. L'obra es va estendre novembre de 2025 a la Seu d'Urgell amb totes les entrades venudes en les 6 sessions que es van programar. Amb la sessió a Coll Nargó s'inicia la gira de l'espectacle per altres poblacions del Pirineu. L'Home de la Torre del Peu és una obra de creació pròpia amb text de l'escriptor Isidre Domenjó i del director i actor de teatre Pere Tomàs. El títol de l'espectacle fa referència a la finca coneguda com la Torre del Peu, situada al terme de la Seu d'Urgell, que Solueta va comprar l'any 1892 per convertir-la en una granja experimental de la maquinària agrícola que ell mateix va inventar i patentar. La trama de l'obra gira entorn d'una família pagesa de la Seu que es troba en la disjuntiva d'abraçar el moviment cooperatiu i la compra de vaques de llet, tal com promou Solueta, o bé vendre la terra i emigrar a Amèrica. L'obra vol reflectir en aquests personatges de ficció la realitat de la societat urgellenca i per extensió pirinenca d'aquella època.
1: Pirineu.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys i veí de Lleida com a presumpte responsable d'un intent d'homicidi contra un noi a qui va atacar amb una arma blanca al Pont de Suert. Segons la investigació policial, l'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre agressor i víctima, que no es coneixien, en el marc de la Festa Major de la capital de l'Alta Ribagorça. Els fets van tenir lloc aquest diumenge passat cap a les 6 del matí, al carrer del Monestir de la Baix. La víctima va patir una ganivetada a la zona abdominal i va haver de ser evacuat a l'Hospital Vall d'Aran, a Viella, on va haver de ser operat d'urgència perquè la ferida suposava un perill per la seva vida. Abans del trasllat a l'hospital, va rebre l'assistència inicial dels serveis d'emergències del SEM, que havien atès l'avís de l'apunyalament. Paral·lelament, agents dels Mossos d'Esquadra van personar-se al lloc, van identificar dos grups de joves i van recollir diversos testimonis per intentar esclarir els fets. En les hores següents, agents de la Unitat d'Investigació de Viella van prendre declaració amb més testimonis. La recerca va apuntar llavors a un dels joves identificats com el presumpte autor material de l'agressió. Alhora, la policia va tenir coneixement que el mateix sospitós ja hauria amenaçat un altre jove amb una navalla a la mateixa matinada, poc abans de l'apunyalament. Dilluns, els investigadors van poder entrevistar-se amb la víctima, que hauria confirmat que el presumpte autor era un dels joves identificats pels Mossos després dels fets. Amb aquesta informació, finalment, aquest dimecres al matí, efectius dels Mossos van detenir els sospitós a la ciutat de Lleida. Després d'autoritzar-se el canvi de partit judicial, el presumpte criminal va ser traslladat a la comissaria de Tremp i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de la capital pallaresa, acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Aquest nou incident greu amb arma blanca arribava tot just 4 dies després que es produís un altre intent d'assassinat semblant a l'Alpineu, concretament a Puigcerdà. En aquell cas, dimecres passat, dia 5, un home va ser detingut després d'intentar matar a ganivetades una menor a la zona de la Font del Cucuru, situada molt a prop de l'estany de la capital cerdana.
1: Pirineu.
0: La inflació continua a nivells elevats tant a Lleida, l'Alpineu i Aran com al conjunt de Catalunya. Aquest darrer mes de juliol, l'índex de preus al consum, l'IPC, ha pujat un 0,3% i això situa ara l'evolució interanual en el 3,4%, el mateix nivell que hi havia al maig. L'IPC actual es manté entre els més alts dels darrers 3 anys, després que el 2022 l'esclat de la guerra a Ucraïna va disparar els preus fins a arribar a un màxim del 12,4% el juliol d'aquell any. La inflació va començar a normalitzar-se lentament fins a tocar fons el juny de 2023, amb un 2% interanual. Tot i això, des de llavors, la tendència alcista no s'ha frenat i, malgrat els alts i baixos, s'ha arribat a puntes superiors als 3 punts tant al juny del 2024, un 3,7, com els darrers 5 mesos en què l'índex interanual no ha baixat en cap moment d'aquest llindar del 3%, havent arribat a assolir un altre cop els 3,7 punts a l'abril. El grup de productes que s'ha encarit més és el relatiu a l'habitatge, que acumula un IPC interanual del 8%, més del doble de la mitjana, i que en només un mes ha pujat un 1,4%. També destaca el transport, amb un 5,4%, i els restaurants i serveis d'allotjament, amb un 4,3%, tot i que en aquest cas ha baixat el darrer mes, un 0,4%.
1: Pirineu. Els esports d'aquí.
0: L'Atlètic Club La Seu ja coneix el calendari de la seva primera temporada tercera nacional de futbol sala i l'encetaran justament amb el nou duel pirinenc d'aquesta categoria. I és que la primera jornada els urgellencs tindran el desplaçament més curt, atès que visitaran l'Enfaf Construccions Modernes d'Andorra. El maig es jugarà el 26 de setembre a les 6 al pavelló Francesc Vila a la Massana. El senyor A de l'Atlètic debutarà en aquesta divisió estatal després que aquesta darrera temporada s'ha proclamat campió de Divisió d'Honor Catalana Grup 3 i d'aquesta manera ha obtingut l'ascens de categoria juntament amb el Solsona Guixers Fibra, que va ser en aquest cas subcampió. Aquest ha estat ja el quart ascens en només 5 anys després que el club es va fundar l'any 2021, amb una fita poc habitual en el futbol sala català. El primer partit com a local serà el 3 d'octubre contra el Tecnobit Alforja. Al llarg de la primera volta també visitaran el poliesportiu de la Seu, el Mestrans Montbui, el 17 d'octubre, Balaguer Comtat d'Urgell el 7 de novembre, Atlètic Vilatorrada el 21 de novembre, Cerezo Futsal Lleida el 19 de desembre, i ja després de la pausa de Nadal Marcopa Eixample el 16 de gener i el Frederic Mistral ja el 30 de gener. La segona volta començarà amb el segon duel contra l'Enfaf Construccions Modernes, que vindran a la seu el 6 de febrer. Més endavant, també el poliesportiu arribaran els partits contra el futsal Vilomara el 20 de febrer, Salou el 6 de març, el Sant Sadurní Intepo el 20 de març, el Rebodur Barri Riera el 10 d'abril, l'Esparraguera el 17 d'abril, el Solsona Guixes Fibra l'1 de maig, el Castelldefels X Bayer el 15 de maig i a l'última jornada, el 22 de maig, l'Atlètic es desplaçarà a la pista del Frederic Mistral, ja al barri barceloní de Sarrià. I també l'apartat esportiu, Lluc Serra Mitjana, membre del Club Cadí Canoe Callac, segueix sumant èxits en la seva trajectòria en el piragüisme d'aigües tranquil·les. Aquest cop, el palista urgellenc ha aconseguit una medalla de bronze als campionats d'Espanya d'esprint olímpic que s'han disputat aquest començament de mes a l'embassament de Trasona, Astúries. Concretament, Serra Mitjana va pujar al podi en seu sènior masculí a la cursa de 200 metres contra rellotge. En una final del nivell, en què va fer un temps de 39.95, el representant català es va quedar només 41 mil·lèsimes de la medalla de plata que es va emportar el gallec Raúl Fernández del Astorres. La victòria va ser per al mallorquí Juan Antonio Moreno del Real Club Nàutic Port de Pollença amb 38.51. Des del Cadí, Canoe Callac han felicitat Lluc Serra Mitjana per aquesta nova medalla perquè els resultats finals demostren que ha competit fins a l'últim instant amb els millors especialistes de l'estat. I en darrer punt esportiu, una trentena de persones han participat al torneig d'escacs de la Festa del Carrer Major de la Seu. La competició organitzada pel Club Escacs La Seu es va celebrar aquest diumenge passat a la recta final del programa d'actes. Tant el club com la comissió de festes del Carrer Major s'han mostrat molt contents del desenvolupament de la prova en el marc de la recuperació de la festa que han impulsat un grup de veïns del centre històric aquests darrers anys. Amb dues parts han agraït el suport de l'Ajuntament de la Seu. A més de veïns i aficionats locals als escacs, també s'hi van afegir alguns jugadors vinguts d'Andorra. El president del Club d'Escacs, Manuel Flores, també ha valorat la participació d'alumnes de l'escola que han impulsat per fomentar aquest esport entre infants i joves.

I a l'agenda destaquem la representació del retaule de Sant Ermengol, que arriba ja a les seves darreres sessions. La darrera serà el dia 15 d'agost, per tant, encara opcions avui i demà dissabte, a les 10 de la nit, al claustre de la catedral. Aquests dies fem ressò també de les festes majors, aplecs i celebracions que es fan al llarg i ample de la comarca, entre les quals la festa major de Toloriu fins al 16 d'agost, també la festa major de Vilanova de Banat fins al dia 15, la festa major de Castellbó fins al dia 16 i també la festa major de l'Alzina d'Anyà, el mateix també dia 16. La festa major d'Organyà, el mateix també dia 16, actes que podeu consultar a l'apartat d'agenda a www.radioseu.cat/agenda. Avui, divendres, dia 14 a les 8, a l'Església de Sant Vicenç d'Estamariu, concert de la formació Sweet Noise. Una proposta en el marc del FEMAP, a l'altre costat de la vall, del Baridà, en aquest cas, setena fira Carcolze, Arsèguel, primera edició, en aquest cas, en aquest nou enclavament, la mostra formatge artesans del Pirineu, que arriba dissabte, dia 15 d'agost. Dissabte 15, en aquest cas, a la sala Cadí de Tuixén, Nit Llatina, aprèn salsa i merengue amb Valentina Abadia. Diumenge 16, festa de Sant Roc al carrer dels Canonges. I també diumenge 16, a 8:15 del vespre, ballar de sardanes amb la Copla Joveníbula d'Agramunt a la plaça de les Monges de la Seu d'Urgell, de la mà dels Amics de la Sardana de la Seu. Tota la informació, de nou, a la web, a reso.cat/agenda.

0: estiu. A partir de demà baixen les temperatures, començarem a baixar clarament cap als 33-32 graus i la setmana que ve les temperatures es normalitzaran pels valors normals del temps d'agost, és a dir, amb unes màximes que amb prou feines les més altes a la comarca tocaran la xifra dels 30 graus, si més no, aquí a la Seu, molts dies per sota dels 30. I això voldrà dir, doncs, aquesta normalització que ara per ara de grans calorades com les que hem tingut o les que tenim, ara per ara no se'n preveuen. El que sí que podem preveure són ruixats i tempestes que ens aniran visitant totes les tardes, avui a qualsevol punt de la comarca, i més que se n'esperen de cara a demà i demà passat a partir del migdia aproximadament.
1: Amb la previsió del temps acomiadem aquest informatiu. Més informació a radioseu.cat, amb les xarxes de Radio Seu a X, Facebook i Instagram.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Ja fa dies que les crides s'han viralitzat a les xarxes animant a repetir una nova entrada multitudinària a Espanya a través de Ceuta i ara també Melilla, Marta Prat.
1: Per això els governs espanyol i marroquí han blindat les fronteres i han mobilitzat exèrcit i policia.
0: Madrid, Paula Brujats.
2: Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que repeteixi una entrada massiva i aquest cop tot apunta que col·laboren per impedir-ho. Rabat ha enviat antiavalots, soldats i fins i tot camions amb canons d'aigua a la frontera i a Ceuta s'han mobilitzat 500 policies extres i s'ha suspès festes i vacances de tots els militars. El risc d'una nova entrada és alt, segons el govern espanyol, però asseguren que estan preparats per frenar-ho.
3: Estamos trabajando en todos los frentes, en todos los ámbitos, internacional, nacional, desde la seguridad del Estado, por supuesto, para que esa situación no vuelva a producirse.
0: I atenció a les altes temperatures que avui encara estan disparades a l'espera que es vagin normalitzant els pròxims dies. De fet, ens ho detallaran de seguida des de la meteorologia, però avui també alerta per l'alt risc d'incendis.
1: El mapa estenyeix pràcticament de vermell a tot Catalunya. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis. Josep Vilalta és subinspector del COS.
4: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte. I ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: I avui, coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost, molta gent acaba les vacances i tornen a casa. D'altres, més afortunats, les comencem. I on s'està notant aquest moviment és a l'aeroport del Prat.
1: Unes anades i vingudes que han de conviure amb la vaga del personal de terra de Ground Force, que va començar fa 10 dies i que té incidència directa en l'operativa de vols.
0: Aeroport del Prat, Mireia Sala.
5: Fins ara la vaga de Ground Force ha deixat a terra més de 4.000 maletes i ha obligat a cancel·lar 170 vols. Afecta sobretot les companyies del grup Lufthansa. L'aeroport de Barcelona afronta un dels caps de setmana amb més activitat, amb més de 3.300 operacions previstes, un miler durant el dia d'avui.
0: Llum verda del govern espanyol per allargar la vida útil de la central nuclear extremenya d'Almarà fins al 2030.
1: Una decisió que es miren de reull les centrals catalanes d'Ascó i Vandellós i que els socis de Sánchez, Sumar, ja han rebutjat, mentre que el Partit Popular ho ha celebrat.
0: I a Colòmbia, mentre les tasques de rescat continuen, malgrat que ja fa 5 dies del terratrèmol de magnitud 7,4, l'ajuda humanitària es converteix en encara més necessària.
1: L'ajuda en menjar, medicaments i roba és a Bogotà, la capital, des d'on arribar a les zones més afectades a 300 quilòmetres és molt complicat.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
6: Sí, albergs per assistir als milers de damnificats ja treballen a tota màquina, la gran majoria improvisats camps de refugiats molt precaris on es dona de menjar els qui ho han perdut tot, cuinant, per exemple, a llenya en places urbanes d'aquí de Pereira, on ens trobem. Moltes famílies s'han quedat sense casa, amb nens queden al carrer. Aquest és el cinquè dia del terratrèmol i menys opcions de trobar supervivents.
0: I us heu preguntat mai quines són les paraules més buscades al diccionari? Doncs l'any passat van ser Déu-n'hi-do, va dar, compte, anàlisi i viaix. No totes per saber-ne el significat, això sí, sinó per la similitud amb altres paraules. Però al temps de la cultura també parlarem de música.
1: Concretament de DJs i de la presència femenina. Segons l'anuari de la música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
7: Bon dia.
0: I ho farem parlant del Barça un dia de més, mentre esperem la resolució dels expedients de Ferran Torres i Rodri, però avui ens han sorprès unes contundents declaracions del migcampista neerlandès Frankie de Jong contra els seus crítics.
7: Doncs sí, de Jong diu que mai s'ha negat a jugar cap partit amb el Barça, que la seva relació amb Hansi Flick no és dolenta, contràriament al que diuen algunes veus de l'entorn, i a més diu que està enfadat perquè les notícies falses sobre ell que circulen perjudiquen la seva imatge.
0: Això serà d'aquí a uns 35 minuts aproximadament. Ara, com sempre, trànsit i temps, la doble T. I comencem pel trànsit. Mariluz García, com ho tenim? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil, però amb un punt conflictiu, la frontera de la Jonquera. Hi ha uns 6 quilòmetres de cua a l'AP7, des de la Jonquera fins a frontera en sentit nord. La cua arriba en territori francès fins al peatge del Voló. També hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'N2 fins a la frontera del Portús. A Barcelona, aturats a la ronda de l'Entrort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat a causa d'obres. I els trens de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies circulen per via única entre Sant Andreu i Granollers, centre per l'atropellament mortal d'una persona. També es fa servei per carretera en aquest tram.
0: Gràcies, Mariluz. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I ara hi afegim el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ja ho apuntàvem. Altes temperatures, risc d'incendis, però és que, a més, també hi ha avisos per pluja.
10: Sí, tenim una mica de tot. Ara mateix el que és més destacable, sobretot, són les temperatures altíssimes, disparades a aquesta hora, que ja han arribat a fregar els 40 graus a Vinebre, a Vallirana també s'acosten per poques dècimes als 40 graus, i a Castellbisbal està passant el mateix, al Vallès Occidental. Avui, previsió d'aquestes temperatures de 38 a 40 graus en moltes comarques de l'interior, però aquesta mateixa calor pot afavorir la presència de tempestes, Pirineu, Prepirineu i possiblement també la Catalunya Central i el Pla de Lleida, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja al Servei Meteorològic de Catalunya. Demà augmenta la inestabilitat. Demà tindrem ja un matí amb capes de núvols que ens van creuant, sobretot entren de l'oest i del sud i van escampant-se per la resta del territori. A la tarda, més tempestes, més fortes en qualsevol punt del país, i això farà baixar una mica la temperatura, en general de 2 a 4 graus o fins i tot una miqueta més al Pirineu. I diumenge encara es mantindrà algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però en general amb un temps més tranquil i més fresc.
0: Vaja, que tindràs un cap de setmana distret, Eloi.
10: Això segur.
0: Nosaltres també. Que vagi bé, bon dia, Eloi.
10: Igualment, adéu.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2 i 6. El Marroc i Espanya blinden la frontera Ceuta i Melilla davant la crida a una nova entrada massiva demà. Els dos països estan en alerta davant la possibilitat d'un segon episodi d'arribada de migrants i han desplegat policies i militars i han col·locat noves barreres al mar, Jordi Baró.
11: Centenars de policies i soldats estan desplegats a la banda marroquina de la frontera, tal com es veu en mitjans digitals del país, que mostren també camions amb canons d'aigua i noves barreres físiques al mar. Després de l'arribada d'unes 70.000 persones a Ceuta el 30 de juliol, fa dies que circulen a les xarxes socials missatges que animen a repetir l'episodi, assegurant que la frontera estarà oberta demà, dia festiu a Espanya. Una empresa tecnològica d'Alacant ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa, però amb menys força que la primera. Ho explicava Marga Herrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant i entrevistada al Matí de Catalunya Ràdio.
12: La convocatòria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución sea como fragmentado.
11: Més enllà de les mesures sobre el terreny, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb la crida a creuar la frontera. Davant el risc d'un nou episodi, Itàlia ha volgut mantenir una postura crítica amb Espanya. La primera ministra Meloni insisteix que seguirà extremant la vigilància i manté la suspensió de Schengen, cosa que fa que s'hagin reintroduït els controls a ports i aeroports als viatges provinents de l'Estat.
0: Doncs bé, com dèiem, el Marroc ha militaritzat la frontera i a l'altre costat, a Ceuta, també s'ha reforçat el dispositiu policial i militar. El govern espanyol ha mobilitzat mig miler de policies extres i avisa que si algú entra a l'Estat espanyol, se'l retornarà immediatament. Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que es repeteixi una entrada similar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquest cop el Marroc s'activa i la seva col·laboració porta el govern espanyol a confiar que les imatges de fa 15 dies no repetiran. El risc, però, existeix i és alt, segons el Ministeri de l'Interior, que ha mobilitzat 1.500 policies a Ceuta. Això és mig miler més dels que hi havia el 30 de juliol. També s'ha activat 2.000 militars i s'han suspès vacances i permisos perquè demà, 15 d'agost, festiu, tothom vagi a treballar. El govern espanyol assegura que estan preparats per frenar-ho. Ana Redondo, ministra.
3: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse.
2: I un dia més, i per intentar desactivar la crida, Redondo envia un missatge contundent cap als migrants: qui intenti entrar a Ceuta no es podrà quedar a Espanya i serà expulsat.
3: Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
2: A Melilla també s'ha instal·lat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal a Ceuta. És una barrera pneumàtica i es pot traspassar nedant, però els que se la saltin se'ls pot retornar en calent, segons diu l'última sentència del Tribunal Suprem.
0: El risc d'incendi torna a ser molt alt a pràcticament tot el país. La falta de pluges i, sobretot, les altes temperatures incrementen el perill de focs forestals i els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis, Montse Poblet.
1: El mapa de Catalunya està pràcticament tot en vermell, excepte el Pirineu més occidental, que és l'única zona on ara mateix el perill d'incendi és baix. Hi ha comarques en risc molt alt al nord del país, com l'Empordà, el Gironès o la Noguera, al centre, com el Vallès, l'Anoia o el Moianès, i també al sud, el Tarragona coneix, el Baix Ebre o la Terra Alta. Josep Vilalta, subinspector del cos d'agents rurals, fa una crida a la prudència.
4: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Malgrat el risc, aquí de moment, Montse, la situació està tranquil·la, però no passa el mateix a Andalusia i Osca, on treballen per extingir dos grans incendis.
1: Exacte, continua avançant sense aturador el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja afecta 10.000 hectàrees i que va sumant evacuats, ja n'hi ha prop de 900. Aquest matí les flames han envoltat el monestir de Sant Juan de la Penya, d'on ahir ja es van treure algunes obres d'art i les restes dels primers monarques de l'antic regne d'Aragó, que estan enterrats al recinte per evitar que es perdin si s'arriba a cremar. On sí que hi ha hagut avenços és a l'incendi que crema des de fa 9 dies a Niebla, a la província de Huelva, però encara no s'ha pogut estabilitzar. Segons els experts, l'extinció és molt difícil perquè no només canvia contínuament de direcció, sinó que salta grans distàncies generant molts focus secundaris i ha provocat canvis a l'atmosfera que compliquen molt la feina dels bombers.
0: Avui és una jornada amb molta activitat a l'aeroport del Prat. Hi ha programats un miler de vols i és que moltes persones acaben les seves vacances i d'altres les comencen coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost. A tot això s'hi afegeixen els efectes de la vaga dels treballadors de terra de Ground Force, que en els 10 dies que porten d'aturada ja han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Unitat mòbil a l'aeroport del Prat, José Antonio Muñoz i Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. Al llarg del matí hem trobat nombrosos passatgers que s'han quedat sense maletes. Alguns han aterrat avui, però n'hi ha molts que van arribar fa dies i com que no reben cap informació per part de la companyia sobre la localització del seu equipatge, s'acosten a l'aeroport a preguntar. Es queixen que han de fer llargues cues per obtenir informació i tampoc en treuen l'aigua clara. Un exemple és un matrimoni que va arribar dissabte dels Estats Units amb la intenció de veure l'eclipsi. Demà ja tenen el vol de tornada i s'han hagut de comprar roba nova i una maleta per encabir-la. Però això no és tot.
13: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes. Fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
5: Un altre afectat per la vaga de Ground Force és l'Eric, que ahir havia de volar a l'Índia fent escala a Helsinki i encara és a l'aeroport.
14: Va haver-hi una avaria a l'avió. Vam estar com 2 hores allà a l'avió esperant, però finalment ens van dir que no s'arreglaria. Però a l'estar en vaga els de la companyia de Ground Force no hi havia ningú que ens pogués, que pogués venir a l'avió a buscar-nos. No hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns. Tot era per missatges que ens anaven arribant. Vam estar aquí tot el dia. Les motxilles tampoc sortien.
5: Avui hi ha una vintena de vols cancel·lats i alguns retards. Durant tot el dia hi ha previstos un miler de vols i 3.300 durant tot el cap de setmana.
0: D'altra banda, la previsió del servei de trens per a l'eclipsi era la correcta, segons el govern, però es va veure desbordada perquè el gruix de passatgers es va concentrar en poca estona. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, considera també que la tornada després de l'eclipsi va ser ordenada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Manel Nadal ha defensat que la previsió era correcta, però que no va funcionar. Ha apuntat que el més problemàtic va ser l'anada cap a Tarragona, perquè no es va fer esglaonadament i els trens anaven massa plens.
16: La previsió era correcta, per al nostre entendre ho era, però s'ha demostrat que no ho era. Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
15: En aquest sentit, diu que s'hauria d'haver incidit en recomanar en una anada esglaonada en tren i que caldria haver informat sobre la capacitat dels convois. Pel que fa a la tornada, en relació amb les aglomeracions a les andanes de l'estació de Tarragona, assegura que ja s'havia previst.
16: El govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens. I es va donar instrucció a Renfe de que si no hi havia prou trens es posessin autobusos o, finalment, es va posar un últim tren a 2:45 de la nit per recollir la gent que encara quedava.
15: D'altra banda, respecte a la línia R3 de Rodalies, ha explicat que s'ha reforçat la mobilitat amb un servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
0: La central nuclear d'Almaraz a Extremadura continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha autoritzat les empreses propietàries, Iberdrola, Endesa i Naturgy, a allargar l'activitat dels dos reactors que en principi s'havien d'aturar l'any 2027 i el 2028. El govern espanyol assegura que la decisió gairebé no tindrà repercussions en el desplegament de les renovables. En canvi, diu, esmorteirà les pujades de preus que els provoca l'ús de gas per produir electricitat, Jordi Canal.
17: Sí, Fòrum Nuclear, que és l'associació empresarial del sector, celebra la pròrroga d'Almaraz i demana abordar també amb rigor el futur de la resta de centrals. El govern espanyol de moment assegura que la pròrroga se circumscriu exclusivament a la nuclear extremenya i que no altera la data de tancament de la resta de reactors previstes esglaonadament fins al 2035. Amb tot, els ajuntaments d'Escó i Vandellòs es miren esperançats la decisió d'avui per allargar els tres reactors que hi ha en aquests municipis i que han de tancar els anys 2030, 2031 i 2035. Miquel Àngel Ribas és l'alcalde d'Escó.
18: Sí que és veritat que aplana el camí i si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
17: A més, els alcaldes d'Escó i Vandellòs asseguren que la pròrroga en el tancament del Marat farà inassumible el desmantellament dels diferents reactors que hi ha a l'Estat, 7 en total, d'acord amb el calendari previst, i que, per tant, pot acabar suposant també una pròrroga per la resta.
0: Una decisió tècnica que també té repercussions, evidentment, polítiques. Sumar els socis de govern del PSOE rebutgen la pròrroga del tancament d'aquesta central nuclear del Mar d'Extremadura i acusa els socialistes d'incomplir l'acord de govern. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ho ha celebrat, però lamenta que s'hagi fet a mitjans d'agost perquè passi desapercebut, Montse Garcia.
19: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dirigent dels Comuns, acusa el PSOE d'incompliment i exigeix que es mantingui el calendari pactat.
20: Per la banda de la socialista del govern s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
19: Des del Partit Popular celebren que el govern espanyol hagi pres aquesta decisió, però critiquen el moment escollit i també acusen l'executiu de Pedro Sánchez de tenir una política erràtica en matèria energètica, ho ha dit el portaveu del partit, Jaime de los Santos.
21: Pero esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
19: Per la seva banda, la patronal catalana Foment del Treball assegura que la pròrroga d'Almaraz és un pas en la bona direcció i demana que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat Comissions Obreres a nivell estatal lamenta la decisió i demana que es mantingui el calendari de tancament de les nuclears.
0: Les plataformes TikTok i Meta han posat al servei del públic dues pàgines web per detectar continguts generats amb les seves eines d'intel·ligència artificial. S'afegeixen a OpenAI i Google, que ja havien fet el mateix, però no és que ho facin per bona voluntat, Carlos Baraibar.
22: No, de fet ho fan perquè la normativa europea així ho exigeix. Des del 2 d'agost és obligatori que les empreses d'intel·ligència artificial creïn aquesta mena d'eines que permeten detectar si un vídeo o una foto són sintètics. De fet, les plataformes han creat aquestes eines, però no se n'ha fet gaire ressò, diríem que ho fan arrossegant una mica els peus. Sigui com sigui, ara mateix ja hi ha eines per detectar continguts fets a IA, de ChatGPT, de Google, de Meta, de TikTok, i això és un pas endavant. Això sí, cada portal detecta només les seves pròpies eines d'intel·ligència artificial. Si fa servir la d'OpenAI, pot detectar si hi ha intel·ligència artificial en una foto feta amb ChatGPT, per exemple. Gemini detecta les intel·ligències artificials de Google, i així amb tot. I tot això ho pot fer servir qualsevol usuari. Si voleu trobar els enllaços, hi ha un article al web del 3cat.info on ho podeu consultar.
0: Gràcies, Carlos. Bon dia.
22: Bon dia.
0: Pràcticament 19 minuts per sobre de les 2 de la tarda, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 284 i encara es compten prop de 400 desapareguts. 5 dies després del terratrèmol de Colòmbia, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades. Fer arribar aquest ajut és ara una de les dificultats sobre el terreny. Des de Pereira, enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
23: Hola, bon dia. Cali, Pereira, Manizales i la regió del Chocó és on el terratrèmol de dilluns deixava més mal, morts i destrucció. És on l'ajut humanitari és més necessari. Els centres de recollida de donacions de Bogotà, la capital colombiana, estan plens de material, roba, medicaments i també aliments, però fer-los arribar fins a la zona zero de la destrucció, aquí on ens trobem, és un problema. Amb els aeroports trencats propers, fer 300 quilòmetres implica 8 hores mínimament creuant els Andes per carretera d'alta muntanya que s'enfila fins als 4.500 metres d'altitud. Sobre el terreny, històries de mort i solidaritat, Julio César Pineda. És un veterà rescatista colombià i aquí a Pereira és dels civils voluntaris que són els qui realment estan traient runa amb les seves mans i busquen vius i morts.
6: Un viejo luchador que le da sentimientos, que ama a la gente, que allá se quedó alguien metido, allá voy yo. Pero nosotros tenemos conocimiento, los viejos. Nosotros sabemos qué es esto. Yo tengo olfato de sabueso, yo soy topo, yo soy un loco para esto.
23: La solidaritat, asseguren alguns voluntaris que han perdut familiars en aquest terratrèmol, és la millor teràpia, ens ho explica la Diana, que va treure la seva tieta morta d'entre les runes de casa seva.
7: Se está cansando también la mente, el cuerpo. Entonces, cuando llego a casa, siento de que soy un granito de arena más que va a permitir que vamos a salir de la mejor manera de esta situación. Entonces, para mí sí fue la cura para la ansiedad, fue ayudar a los demás.
23: Camí dels 300 morts, Colòmbia entra ja en el cinquè dia des del sisme de 7,4.
0: I avui l'actualitat repartida pel món ens porta fins al Regne Unit, on el líder d'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament. Ha estat gràcies a la victòria més que previsible en les eleccions d'ahir a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra, pel boicot de la majoria de partits. De manera que el plebiscit, que va plantejar per esvair dubtes sobre la seva figura, ha quedat en entredit, Albert Manyà.
13: La participació del 40% ja dona idea del desinterès que hi ha hagut i explica la victòria fàcil amb un 63% dels vots per a Farage. El seu principal rival ha estat un còmic que ha creat el personatge Count Beanface, literalment el comte cap de cubell de la brossa, perquè ha fet la campanya disfressat amb un cubell al cap i amb propostes inversemblants, com posar un topall al preu dels gelats. Aquesta candidatura paròdia ha obtingut un 27% dels vots, per sobre del que preveien els analistes. En tot cas, aquest matí, Farage no ha volgut assistir a l'acte de proclamació de resultats juntament amb el comte Beanface.
8: I'm not scared of these people.
11: No em fa por aquesta gent, però em nego en rodó a pujar a un escenari després d'haver aconseguit una victòria rotunda per tot el que he defensat i ser menyspreat i humiliat per uns qualsevol. Malauradament, no hi assistiré.
13: El Parlament de Westminster ha anunciat aquest matí que li reobre la investigació pels regals no declarats que va acceptar dels donants. Una conclusió negativa podria posar en risc les seves aspiracions. A més, l'arribada del nou primer ministre, el laborista Andy Burnham, ha frenat l'ascens de Reform UK.
0: I ara seguim parlant d'eleccions, ho fem en aquest cas, però de les primàries als Estats Units, perquè estan immersos en un ampli procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions de mig mandat del novembre, crucials per mesurar el suport que té Donald Trump. Les primàries estan evidenciant la fractura ideològica, intenta que viu el Partit Demòcrata entre els moderats i el candidat d'esquerra antisistema que van fent forat. Aquest debat intern, però, pot determinar les seves opcions de guanyar les presidencials del 2028, Cèlia Cernadas.
10: Mira, ara ens fixem en dos estats que sempre són clau en les eleccions, Michigan i Wisconsin, i veiem el que ha passat en les últimes setmanes.
24: What we showed is that the power of our many is greater than the power of their money.
10: Aquest és Abdul Al-Sayed, que és doctor en salut pública i guanyador de les primàries de Michigan, el segon estat amb més població àrab dels Estats Units. Al-Sayed es podria convertir en el primer senador musulmà de la història del país. El principal lobby jueu, l'AIPAC, va invertir 30 milions de dòlars en contra seu per afavorir la contrincant, fervent defensora d'Israel. La campanya d'Al-Sayed, de pares egipcis, va girar al voltant de la sanitat universal i els drets laborals. Molts l'han comparat amb l'actual alcalde de Nova York, Zoran Mahmani, també musulmà, i també amb un discurs que els Estats Units es bateja com d'extrema esquerra. De fet, fa poc que va presentar la cadena de supermercats municipals amb productes frescos un 30% més barats. Leila Nashawati, especialista en món àrab i en comunicació i conflicte de la Universitat Carlos III, subratlla que Mamdani i Al-Sayed suposen un canvi de paradigma als Estats Units, tot i que no guanyen per la seva religió, sinó pel seu programa.
25: Entonces él se está posicionando como ese candidato de la calle. No se está posicionando como un candidato que representa a una religión, a una confesión, sino que es algo que no oculta, porque algo interesante que estamos viviendo es que esta cuestión que antes se vivía hasta hace poco, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001, se vivía como algo que ocultar para no espantar donantes, para no espantar electores, ya no es un tabú.
0: I a Wisconsin, Cèlia, què ha passat?
10: Doncs mira, ara parlem d'una candidata en aquest cas, Francesca Hong.
1: I'm Francesca Hong and I've got 30 seconds to tell you what I'll do as Wisconsin's next governor. Unlike the other candidates,
10: era la favorita en les primàries de governador de l'estat de Wisconsin, però tenia el Partit Demòcrata en contra i al final es va imposar el favorit de l'establishment David Crowley. A Hong, que és d'origen asiàtic, està afiliada, atenció, als socialistes demòcrates d'Amèrica. Li van passar factura tuits antics qualificant de colonial la festa d'Acció de Gràcies o criticant la policia. Però va perdre per només 3 dècimes i, per tant, el seu discurs, que és molt més radical que el que defensen els demòcrates en temes socials i d'immigració, havia calat entre molts votants. On sí han arribat al poder candidates d'extrema esquerra és a alcaldies com les de Seattle, Chicago, Los Angeles, Boston o Washington.
0: Seguirem, doncs, veient què passa fins que arribem a aquestes eleccions de mig mandat als Estats Units al novembre. I abans de la publicitat, un darrer apunt de la informació internacional. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 més sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita, on han quedat atrapades després de la suspensió de trens i autobusos. A la zona afectada hi han caigut 367 litres de pluja per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta mai registrada.
2: Catalunya migdia.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
2: Catalunya migdia.
0: Tres minuts i mig, arribarem a 2:15 de la tarda. Salut Pública manté aïllades a casa seva 3 persones que són contactes estrets del turista franco-argentí que es va contagiar d'antivirus després d'un viatge a l'Argentina. L'home, contagiat és a Galícia, ja no té símptomes i ha donat negatiu a les proves analítiques, de manera que ja no té capacitat de contagiar el virus, Mònica Mas.
12: Les 3 persones aïllades, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, es consideren contactes estrets perquè van compartir un vol amb el turista contagiat d'antivirus. Tots 3 es troben en bon estat de salut, són asimptomàtics i han donat negatiu en els tests PCR amb mostres de sang i orina. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, assegura que la possibilitat que s'hagin contagiat és ínfima perquè ja fa prop de 20 dies que van tenir el contacte amb el turista franco-argentí i la incubació de l'antivirus és d'una vintena de dies.
26: Si s'haguessin optat que se n'acomenda el vol, doncs segurament ja haurien debutat i ja tindrien els símptomes o serien positius en aquests tres contactes, una cosa i l'altra. L'altra és que la persona a cas tenia, també sabem, perquè se li van fer anàlisis, una càrrega viral molt, molt baixa. La qual cosa, ella mateixa ja era poc probable que pogués infectar.
12: Aquest turista franco-argentí és un home jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on allà va presentar els símptomes. En cas que els 3 contactes catalans tinguessin símptomes a partir d'ara i donessin positiu per antivirus, se'ls traslladaria, tal com marca el protocol, a la unitat de tractament i a l'aïllament de l'Hospital Clínic.
0: Hi han enxampat a Calaf, a l'Anoia, 3 lladres presumptament vinculats amb un grup criminal que comet delictes de forma itinerant arreu del món per esquivar la persecució policial. Els Mossos els seguien la pista arran d'un robatori que haurien comès dijous passat en una casa de Juneda a les Garrigues, Lleida, Estela Busoms.
27: El cotxe que portaven l'havien llogat a un particular a través d'una plataforma d'internet, una manera d'actuar pròpia de grups d'atracadors que es mouen per diferents països i s'instal·len curts períodes de temps per cometre robatoris de tota mena. És el cas de la coneguda com la banda xilena dels fantasmes, amb qui es relaciona els detinguts a Calaf. Almenys un en formaria part, segons els Mossos. Rubén Carrera és el cap d'investigació de la comissaria de Mollerussa.
28: I llavors, sobretot, el que els caracteritza, insisteixo, és la seva elevada mobilitat, però arreu de tot el món. I inclús ens trobem que de vegades lloguen vehicles a Espanya i creuen la frontera el mateix dia, cometen robatoris a França i venen cap aquí. Miren de dificultar-nos la tasca al màxim.
27: De fet, el robatori a la casa de Juneda el van cometre 4 homes, però l'endemà a Calaf, quan estaven a punt de tornar a actuar, només en van detenir 3. El quart ja havia marxat a Xile i un dels arrestats ja tenia el vol per fer-ho aquell mateix dia. El jutge els ha enviat a la presó i els Mossos segueixen investigant per si els poden atribuir més delictes tant a Catalunya com en altres punts del món.
0: I creixen els accidents amb animals atropellats a Lleida i al Pirineu, sobretot els que impliquen cabirols. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
2: Bon dia. Uns accidents que aquest any suposen el 46% del total. Els punts més crítics són els llocs de pas habitual de fauna i els moments de més risc els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments passen en qualsevol lloc i moment. Per això els Mossos recomanen extremar la prudència a les carreteres del Pirineu i saber com reaccionar. Albert Cela és el cap de trànsit de l'Alt Pirineu i Aran.
5: Quan anem circulant per la carretera i sobtadament hi ha un animal que s'atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar. No fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
2: Els Mossos recorden la importància que l'assegurança cobreixi els accidents amb animals salvatges. Si es produeix el sinistre, cal trucar al 112, fer fotografies i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial, cap assegurança es farà càrrec de l'accident.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda a Lleida. S'allarga una setmana més l'obertura del segon pavelló habilitat per atendre persones sense sostre que busquen feina a la campanya de la fruita. Lleida, Noelia Caselles, es va haver de posar en marxa a principis d'agost perquè s'havia disparat el nombre de persones dormint al ras.
19: Hola, Marc. Sí, la Paeria, com cada any, ja tenia disponible un pavelló per atendre les persones que arriben a Lleida sense feina i

0: l'arribada de temporers i dimensionar els serveis, i també per exigir corresponsabilitat entre els municipis i les administracions de la Plana de Lleida.
1: Responsables de les excavacions del Parc de la Draga de Banyoles continuen reclamant explicacions sobre la repercussió real d'unes rases per uns treballs d'electrificació a tocar del jaciment. Des de l'Ajuntament apunten que tenien el vistiplau de la Comissió de Patrimoni i que ja han obert un expedient per analitzar-ho. Girona, Maria Rovira.
2: Es van obrir unes rases al febrer per l'electrificació de dues pesqueres al passeig vora l'Estany, a tocar del jaciment, però segons el codirector de les excavacions, Xavier Terrades, es va aprofitar per obrir-ne unes altres al clavegueram i va haver afectacions.
3: A finals d'abril, quan van contractar una empresa d'arqueologia perquè tornés a obrir la rasa, aquesta empresa va corroborar que en el tall de més al sud, tota la rasa de claveguera i a part de la rasa d'electricitat, hi havia hagut aquesta afectació sobre els nivells arqueològics.
2: Segons el regidor de Cultura, Miquel Cuenca, l'Ajuntament té el màxim interès en la preservació del patrimoni.
4: De la mateixa manera que encantats que s'hagi fet i l'ha encarregat el propi Ajuntament aquesta prospecció arqueològica o aquesta obertura de les rases, nosaltres també tenim un expedient per acabar d'aclarir què pugui haver passat aquí.
2: Afegeix que no es volen precipitar abans de treure conclusions sobre possibles afectacions.
1: El cos d'agents rurals controla que els pescadors nocturns de canya mantinguin les platges netes, i és que a l'estiu cada vegada és més habitual veure com els que practiquen la pesca i instal·len canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Girona, Laia Claret.
5: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent, i segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
6: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
5: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
1: I 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre reben 3 milions d'euros del Fons de Transició Nuclear per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal. Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que busca dinamitzar econòmicament i social aquestes comarques. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. Ho volen fer, entre altres coses, ampliant el parc d'habitatge als pobles, potenciant el relleu generacional del camp o apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. Amb aquest ajut de 3 milions d'euros es volen assolir aquests objectius, en què les cooperatives agràries tenen un paper clau per liderar els projectes. Ho afirma Neus Miró, sòcia de la cooperativa Fites Terres de l'Ebre, que forma part de Som Ruralitats.
8: La cooperativa agrícola té una ascendència sobre la comunitat, que sempre ha estat allí defensant els valors del poble, i d'allí va sortir la pregunta, doncs podrem plantejar que podem resignificar les cooperatives agrícoles de micropobles per a que, més enllà de prestar serveis en termes de produir aliment, potser poden prestar serveis comunitaris que cap més entitat queda en este poble per a poder fer?
7: Amb aquests mateixos ajuts a comarques com el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, es vol potenciar la prevenció d'incendis i la gestió forestal amb la silvopastura.
9: Catalunya migdia.
1: La locució Déu-n'hi-do i les paraules provar, compte, senyal i viaix estan entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són diversos, Valèria Obereda.
10: A vegades en busquen el significat com a viaix. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules, i senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes al seu servei, però la cap de edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
11: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, segur, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
10: I la responsable d'enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes

0: Moltes tenen a veure amb la història de Catalunya.
1: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
0: Cada any consulten al servei 7 milions d'usuaris.
2: Es nota que és divendres, a l'agost les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més alt, però si ens fixem, darrere de les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, Clàudia Roses.
3: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
4: Recordo que els primers cartells jo era

0: Com et tractaran, no sabràs si saps suficient... Potser salta el síndrome de la impostora, aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs, ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
3: Ja tu tens a punt, traques i tambors, als carrers guarnits, el 15 d'agost.
4: 15 d'agost és demà, avui és 14, però a només d'un dia perquè comenci la Festa Major de Gràcia, els carrers del barri viuen les últimes hores abans de presentar els decorats al públic. Les comissions veïnals treballen a contrarrellotge per acabar les creacions artístiques que fa mesos que preparen. A més, aquest any hi ha novetats a la Festa Barcelona, Quim Codines.
5: Una de les principals és el retorn del carrer de Sant Pere Màrtir al concurs de guarnits. També és especial l'aposta dels carrers de Tordera, Llibertat, Progrés i Fraternitat de dalt i de baix, que per primera vegada s'han posat d'acord per crear una decoració conjunta. El projecte està inspirat en El Senyor dels Anells i ha obligat els veïns i veïnes a coordinar-se durant mesos. Tot i això, darrere la feina dels decorats, els veïns asseguren que cada vegada és més difícil aconseguir que la gent que viu al carrer s'impliqui en la preparació de la festa. Les comissions ho relacionen sobretot amb la gentrificació que pateix el barri. Ho explica l'Aina, veïna del carrer de la Fraternitat de Dalt.
6: No sé si és per un canvi una mica, no?, de la gent que viu als barris, que fa també que la gent que érem d'aquí hem de marxar a altres barris o altres ciutats i tot, llavors també falten mans, perquè també la gent que arriba nova, molts no tenen ni el coneixement de què són les Festes de Gràcia.
5: Tot i que molts veïns estan de vacances, els que hi participen continuen dedicant hores a acabar els últims detalls dels decorats. Ara asseguren que ja només pensen en veure el resultat i poder començar a gaudir de la festa. És el cas de la Marta Salines, veïna del carrer de Tordera.
7: Aquest any està sent durillo, anem una mica justets, llavors sí que tenim ganes ja de que sigui demà, tenir-ho tot col·locat i començar la festa de veritat.
5: Demà, finalment, arribarà el moment de descobrir els guarnits. Els carrers s'ompliran de visitants i competiran un any més per convertir-se en el millor decorat de la Festa Major de Gràcia.
4: I arribarem a les 3, la sintonia ho diu tot. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Comencen els esports amb les declaracions polèmiques del capità del Barça.
8: Doncs sí, Frenkie de Jong es queixa i s'explica. Creu que molts cops és l'ase dels cops. Enmig de tota la voràgina del mercat, avui Frenkie de Jong, aquest primer capità del Barça que dèiem, ha demanat poder sortir als mitjans del club a mostrar la seva preocupació, per no dir enuig o irritació, per algunes crítiques o insinuacions que Joan Fitó li han arribat de l'entorn constantment.
9: Sí, molt soroll sempre al voltant de la figura de Frenkie de Jong. Avui, sense venir a tomb i als mitjans del club, el futbolista neerlandès ha volgut passar revista de l'actualitat blaugrana i també de la seva lesió. Recordem que de Jong està lesionat durant el Mundial, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret. D'això en fa un mes i De Jong segueix fotut.
10: Bueno, estoy muy jodido, me jode mucho porque lo que más me encanta es jugar al fútbol y sobre todo por el Barcelona y en la selección. Es que yo creo que he tenido muy mala suerte ahí porque ha sido que un accidente que alguien se ha caído encima de mí. Me he quedado un poco tocado ahí en el Mundial.
9: Jong, que no ha passat per quiròfan i segueix un tractament conservador, ha explicat que durant el Mundial els metges li van assegurar que aquesta lesió de la qual parla no podia anar més i que, per tant, podia forçar en aquest Mundial, així ho va fer, però que al tornar a Barcelona li van fer proves als metges del Barça i que la lesió era més greu del que es pensava en un primer moment.
8: Perdó, els metges que li van assegurar que no aniria més la lesió eren els metges...
9: Dels Estats Units. Li van fer proves als Estats Units, allà tothom li va assegurar, ha explicat De Jong, que la lesió era la que era i que no podia anar més, però que al tornar a Barcelona els metges del club li van fer més proves i que van detectar aquest trencament al genoll dret. Més enllà d'això, De Jong, molt empipat per tots els rumors, per totes les notícies falses de l'entorn blaugrana sobre la seva figura. Les ha desmentit, ara els sentirem una per una.
10: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría.
9: De Jong està content amb la temporada que ve, diu que, tot i això, sent el suport, tot i el que sentíem, sent el suport dels culers, ha explicat que veu molt bé l'equip, també ha dit al neerlandès que la Champions és l'objectiu, però que, com sempre, ho volen guanyar tot.
8: Molt bé, qui no serà, però, company de Frenkie de Jong, i això ja ho tenim coll avall, és Ferran Torres Fitó.
9: Encara no és oficial la seva sortida, però des d'ahir al vespre, que hi ha un principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain, els dos clubs intercanvien documentació, però la previsió és que sigui oficial durant el dia d'avui. El PSG finalment en pagarà vora 50 milions d'euros i, per tant, Ferran serà jugador del Paris Saint-Germain.
8: Molt bé, i avui Rodri, que és una altra de les carpetes que tenim obertes aquest estiu, ha tornat a les vacances i ja va sortir ahir la nit des de Madrid, ja va sortir via Liverpool i ja és a Manchester.
9: Sí, estava citat avui amb el City per passar revisió mèdica i incorporar-se a la disciplina del conjunt anglès. Avui, precisament, n'ha parlat el seu entrenador, Enzo Maresca.
11: Player from another club and I don't think it's correct to speak about.
12: No crec que sigui correcte parlar de jugadors d'un altre club, de la mateixa manera que no és correcte que altres clubs parlin de jugadors nostres. Li he fet una gran abraçada quan ens hem vist i ara el seu pla és rehabilitació i quan pugui anar-se incorporant als entrenaments. Aquest és el programa que tenim previst per ell.
11: Start training session with us and this is the program for him.
9: N'ha parlat Maresca a la prèvia de la Community Shield que jugarà demà al Manchester City contra l'Arsenal. El Barça va fer una segona oferta per Rodri, continua pressionant per l'internacional espanyol. És ara el principal objectiu del club blaugrana, després de desencallar la sortida de Ferran. Ara toca tancar l'arribada de Rodri. El City vol que el Barça arribi als 70 milions. El Barça, de moment, no hi vol arribar.
8: Molt bé. Rodri no jugarà si arriba, eh? No jugarà segur aquest cap de setmana a Basilea.
9: No.
8: Tu vas convocat, eh?
9: Jo vaig convocat, sí, a 4:45 de la tarda diumenge, penúltim amistós del Barça aquesta pretemporada, en directe aquí a Catalunya Ràdio. Diu penúltima prova, l'última serà dimecres al Gamper, ja en directe a la TDT. El Barça viatjarà dissabte, ja sense Ferran, tampoc sense Rodri, tampoc hi serà Pedri, que encara no s'entrena. Per tant, a priori també és complicat que juguin els internacionals espanyols.
8: L'Espanyol que debuta aquest cap de setmana sí contra el Llevant. El projecte blanquiblau amb Monchi a la direcció esportiva avança, però potser de manera més lenta del que es voldria. Carles Vila.
13: Encara queden algunes peces per completar en una plantilla on ara mateix la principal preocupació és el reforç de la línia defensiva. Fins ara la incorporació més important ha estat la del migcampista Àlex Calatrava, que ha arribat al Castelló, un traspàs que va costar 5 milions d'euros. Han arribat també cedits o que acabaven sessió jugadors com Unai Muñoz, Javi Hernández, Rafael Bauzà, Marco Fernández, Harman o Roger Hinojo. La direcció esportiva continua treballant. Hi ha alguns noms que estan dins de l'agenda blanquiblava. Al mig del camp no s'acaba de tancar la incorporació del francès Isiaka Kamate. És un jove jugador ara a l'Inter de Milà. L'Espanyol també treballa per reforçar aquesta línia defensiva. Un dels jugadors que podrien aterrar a Barcelona és el central eslové Vanya Dursic, del Zenit de Sant Petersburg. El jugador tenia pràcticament tancada la sessió al Pau, però ara es podria haver decidit per incorporar-se a l'Espanyol després que l'equip grec va quedar eliminat de l'Europa League. Tampoc s'acaba de concretar l'operació per l'alemany del Besiktas Félix Udukai. És un central amb experiència, un jugador però que als últims dies ha rebut altres ofertes a més de la de l'Espanyol.

0: El Madrid afronta el tram final de la pretemporada amb tots els jugadors incorporats a la disciplina ja de José Mourinho. Bellingham ha estat l'últim a tornar als entrenaments i diumenge Josep Gaia viatjarà a Alemanya per posar punt i final a aquesta pretemporada.
1: Sí, per primer cop aquesta pretemporada José Mourinho pot comptar amb tots els jugadors disponibles. Dilluns es van sumar als entrenaments els jugadors que van jugar la fase final del Mundial i dimecres va tornar Bellingham, que tenia permís del club per tornar més tard. Jude Bellingham ha parlat en la tornada als entrenaments i s'ha mostrat ansiós per treballar amb Mourinho.
2: Yo siento que yo tengo una relación con él ya, y estoy, es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Es solo una ocasión para ver él, pero sí, soy muy excitado para ver cómo es.
1: Com deies, Ernest, diumenge el Madrid viatjarà a Alemanya per jugar el darrer amistós de pretemporada. Serà a les 5 de la tarda contra el Schalke.
0: I la setmana que ve el Madrid debuta ja a la Lliga al camp de l'Espanyol. Ho farà, evidentment, amb moltes cares noves, però també amb moltes baixes.
1: Sí, per aquesta temporada els blancs s'han reforçat amb 6 jugadors nous, a més del retorn de José Mourinho a la banqueta. Però també en marxen nou futbolistes i l'entrenador Álvaro Arbeló. A hores d'ara, el Madrid és l'equip de primera divisió que més diners s'ha gastat en fitxatges, desemborsant uns 225 milions d'euros amb traspassos com ara Diomandé, que el sol ja ha costat 125 milions d'aquests 225, variables al marge, Cucurella, que ha costat uns 55 milions d'euros, o també Dumfries, que ha costat 20. També és l'equip que més diners ha ingressat, uns 190 milions d'euros, però la gran majoria d'aquests diners no provenen de vendes directes, sinó de percentatges de drets de jugadors que ja no formaven part del conjunt blanc. En total, al Madrid li surt un balanç d'uns 35 milions d'euros en despesa en fitxatges per la nova temporada.
0: Bé, un saldo, un balanç entre despeses i ingressos que no és dolent. El Madrid encapçala aquesta tripleta d'equips que tradicionalment gasten més als mercats de fitxatges per davant de Barça i Atlètic de Madrid i Carles Vila a molta distància de la resta de clubs.
3: Com dèiem, el Madrid és el club que més diners ha gastat fins ara en fitxatges de jugadors. El segon club a la llista és l'Atlètic de Madrid, amb 102 milions. S'ha incorporat aquest estiu Morten Hillmund de l'Sporting de Lisboa per 40 milions d'euros, Can In-Lee del PSG per uns altres 40 milions o Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen, que ha costat 22 milions d'euros. De moment, els matalassers han ingressat 34 milions. I el tercer club amb més despeses és, de moment, el Barça, amb un total de 100 milions pagats per la contratació de 3 jugadors. Anthony Gordon, el Barça ha pagat al Newcastle 70 milions, Karim Adeyemi i Jess Bissibu. Evidentment, caldrà afegir les despeses i els ingressos que puguin generar aquests equips els pròxims dies. El Deportivo de la Corunya i el Getafe són els altres dos equips que s'han reforçat més, molt lluny, però, dels tres grans del futbol espanyol. Els gallecs s'han gastat 26 milions i el Getafe gairebé 20. L'Espanyol s'ha gastat prop de 6 milions d'euros. Per la cua, els dos equips amb menys despeses en fitxatges de moment per la pròxima temporada a la Lliga són l'Atlètic Club i la Reial Societat. De fet, cap dels dos equips bascos s'ha gastat ni un euro en nous jugadors. A segona divisió, el club que més ha gastat ha estat el Mallorca, amb 4 milions. El Girona ha ingressat 20 milions d'euros i només s'ha gastat una mica més d'un milió. El Sabadell no ha fitxat a ningú de moment. Del que és les últimes novetats del mercat de fitxatges a la Real Societat. Per cert, s'ha trencat les negociacions per la incorporació de l'internacional marroquí de l'Olímpic de Marsella, Naïem Aguert. L'operació estava pràcticament tancada, però hi ha hagut dubtes a última hora pel que fa a l'estat físic del jugador.
0: I bé, la temporada, el que seria la temporada, ho podem dir, comença avui, d'aquí a poques hores. Comença per segona divisió, amb el partit entre la Reial Societat B i el Castelló, un partit que donarà el tret de sortida a una temporada on hi ha molts equips que tenen aspiracions a tornar a David Gallofré a primera divisió.
4: I entre els candidats hi ha el Girona, que s'estrena diumenge a casa contra el Leganés i arribarà amb dues cares noves a un fitxar el primer equip. Es tracta de Minsu de Justin, els dos futbolistes que van jugar cedits la temporada passada a l'Andorra, ja van debutar amb el primer equip gironí a primera divisió l'any 2024. El partit serà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe al Tot Gira.
0: Ja tenim l'Eduard Solà escalfant i el Sabadell, en canvi, no jugarà fins dilluns.
4: Sí, els arlequinats tornen a segona 5 anys després i ho faran en un escenari de màxim nivell davant l'Sporting de Gijón al Molinón. El migcampista Albert Oriol Zurri destaca la il·lusió de poder debutar en un camp tan històric.
5: Sí, escenari molt, molt bonic per debutar, a la vegada que molt difícil. Sabem la plaça que és el Molinón, però bé, jo crec que tots els camps de segona divisió són difícils. I bé, l'equip està preparat, estem afrontant la setmana ja pensant en el partit, deixant enrere la pretemporada, que penso que ha set molt bona.
4: El partit del Sabadell serà dilluns a les 7 de la tarda i en directe per l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé. Dels equips que has dit, bé, ja has parlat del Girona com un dels favorits o que té més opcions, almenys lluitar per pujar a primera. Quins seran els rivals? Quins equips també lluiten per l'ascens?
4: Doncs els tres equips que arriben de segona, com comentaves, el Girona, Oviedo i Mallorca. A més, també s'hi podran sumar tant per plantilla com per capacitat econòmica l'Almeria, les Palmes i el Castelló.
0: Molt bé. I ara que parlaves de capacitat econòmica, quins equips s'han gastat de moment més calés a segona?
4: Doncs el Mallorca és qui més ha invertit, amb uns 4 milions d'euros en fitxatges, el segueixen el Castelló amb uns 3,2 milions i l'Almeria amb 3 milions. Tot i això, recordem que el Mallorca és també qui més ha ingressat, uns 65 milions d'euros gràcies a les sortides d'ajudes com Morici, Samu Costa o Jan Virgili. El Girona, en canvi, ha invertit de moment només 1,2 milions d'euros i el Sabadell no ha pagat cap traspàs. Totes les incorporacions han arribat amb jugadors lliures o cedits.
0: Molt bé, és a dir, una gran distància entre el que s'inverteix a primera, sobretot els clubs de dalt, no tanta distància entre els clubs de mitja taula o baixa a primera i segona divisió, on hi ha projectes que volen, evidentment, tornar. I com hem anat dient, demà comença la primera i ho fa amb només 5 partits perquè els altres 5 estan ajornats pel Mundial, Montserraia.
6: Sí, perquè la Lliga ha decidit ajornar els partits dels equips que comptin amb futbolistes que hagin jugat les semifinals del Mundial, i són el Barça, Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis. I també s'ha ajornat el Celta Osasuna per un fong a la gespa de Baleidos. El primer duel d'aquesta jornada serà entre l'Alavés i el Getafe, a 8:15 del vespre, i més tard, a 9:15, serà el torn del Sevilla-Rayo Vallecano. Però abans, en clau europea, l'Ajax i l'Inter d'Escaldes ja han aconseguit el bitllet per a l'última ronda de classificació de la Conference League. L'Ajax va empatar 2, mentre que l'Inter va golejar per 4-0 i continua fent història. Ara els neerlandesos es jugaran l'accés a la fase principal contra el Sion suís, mentre que l'Inter d'Escaldes s'enfrontarà al Drita de Kosovo. Diumenge, partit de luxe per començar la temporada anglesa. L'Arsenal i el Manchester City disputaran la Community Shield. A partir de les 4 de la tarda, cara a cara, el campió de la Premier contra el guanyador de Copa amb el primer títol de la temporada en joc.
0: 5 minuts i les 3.
7: Catalunya migdia. Aquest estiu Solsona sona i emociona.
8: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
7: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
8: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
7: Tota la informació a solsonaturisme.com.
9: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
10: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
11: A la botiga web i app.
12: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
13: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
12: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
13: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
14: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Catalunya migdia.
0: A l'Europeu de Natació aquest matí hi havia 4 catalans que han participat a proves de braça, papallona i 4% mixt, i hem de dir que el saldo és positiu perquè 3 han passat ronda, Josep Gaia, i només un ha quedat eliminat.
1: Sí, el primer a competir ha estat Nil Cadevall, que ha estat l'únic dels 4 catalans que ha quedat eliminat. Ho ha fet en les sèries de 50 metres braça i ha quedat en 30a posició. Qui sí que ha pogut passar de ronda ha estat el maresmenc Isaac Fernández, que s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres papallona després de fer el 18è millor temps.
15: Muy bien el primer 100. Tenía que salir rápido, ya que era, creo que, de las series más rápidas que había esta mañana. Luego he sufrido un poquillo al final de la carrera, pero bueno, objetivo cumplido, nadamos por la tarde y muy contento.
1: Finalment han competit Luca Hug i Ainhoa Campabadal, que s'han classificat per la final de 4% lliures mixts en aconseguir la 8a posició. Aquesta tarda tornem a tenir participació catalana en aquest europeu. A 8:15 del vespre, Isaac Fernández competirà a les semifinals dels 200 metres papallona i a 9:15 tindrem la final de 4% lliures mixts.
0: I, per cert, una altra quarta posició i és la segona de Luca Hug.
1: Sí, la va aconseguir ahir a la tarda la final de relleus 4% lliures masculí. Hug va tocar la primera posició en els primers 100 metres, però finalment l'equip es va desinflar i va caure fins la quarta posició amb un temps de 3 minuts, 11 segons i 91 centèsimes. Tot i que aquest temps va ser un nou rècord pel país.
0: Atletisme, nova jornada matinal. Els europeus avui ha començat a competir el plusmarquista mundial Armand Duplantis en el salt de perxa, però també hi han pres part dos atletes catalans, Carles.
3: A la prova d'heptaló aquest matí, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha iniciat la seva participació amb una victòria a la prova dels 100 tanques. Aquest migdia, el lleidatà Bernat Herta ha participat amb l'equip espanyol del 4x400. Han acabat quarts a la seva sèrie eliminatòria, una posició que els ha deixat fora per ben poc de la final.
11: Queríamos estar en la final y este grupo se la merecía por todo el trabajo que hay detrás, pero tampoco desacredito que yo creo que ha sido una muy buena carrera. Ha sido la primera carrera de Ángel con absoluto, Juanjo, y han corrido como auténticos veteranos. No hemos tenido ningún problema en carrera, hemos entregado bien. Creo que la lectura tiene que ser de que la primera vez que corremos con este equipo hacemos una marca que está muy bien. En otras ediciones seríamos finalistas.
3: En canvi, la jornada d'aquest matí, l'equip espanyol femení sí que ha aconseguit la classificació per la final del 4x400.
0: Aquest cap de setmana comença el Mundial Masculí Femení d'Hockey i Herba, que es fa conjuntament als Països Baixos i a Bèlgica. David Gallofré, molts catalans, molts.
4: Doncs sí, perquè la selecció espanyola masculina afronta el Mundial amb 12 catalans entre els 20 convocats. A més d'Irlanda, amb la que farà el debut diumenge, la selecció comparteix el grup C amb Austràlia i Sud-àfrica.
0: I també hi haurà una important representació a la selecció femenina.
4: 9 de les 20 jugadores són catalanes. Les de Carlos Cuenca també debutaran diumenge i comparteixen grup amb Bèlgica, Nova Zelanda i Irlanda.
0: Canviem d'esport i anem a l'europeu de gimnàstica, que també es fa europeu de gimnàstica, en aquest cas a Croàcia.
4: Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero disputaran demà la final per equips. Ahir van acabar setenes a la fase de classificació. I en ciclisme, primera victòria com a professional d'Adrià Perica. S'ha guanyat la setena etapa de la Volta a Portugal amb només 20 anys.
0: En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut i el Girona han passat avui revisions mèdiques prèvies a l'inici de la pretemporada. Dilluns, dimarts ho fa el Manresa, dimecres el Lleida, d'avui en 8 ho farà el Barça. Fins aquí, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Demà no, perquè demà és dissabte, però dilluns sí, a les 2 en tindrem més. Gràcies i fins llavors.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes, com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

sempre tens la sort de trobar un dia que els estorrells tinguin ganes de jugar. Quina meravella, quina meravella té la vida.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

Hydrogen internal. 12.

lugar. Por no caure una soca tan cert. I ara volo.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som

especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Titulars. L'univers dels balls de màscares venecians serà l'eix conductor al correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'espectacle dels Diables de l'Alt Urgell, un dels principals reclams de la celebració, es durà a terme la nit de dilluns 31 d'agost amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. L'entitat agraeix la participació de veïns i visitants i la col·laboració de tothom qui ho fa possible. La població empadronada a la Seu d'Urgell s'eleva fins prop dels 13.700 habitants. La xifra suposa un increment del 4,6% respecte de l'inici del 2025, quan la ciutat ja havia superat de poc els 13.000 habitants. Els altres municipis més poblats de l'Alt Urgell són Oliana, Montferrer, Castellbó, Ribera d'Urgellet, Organyà i les Valls de Valira. Andorra supera per primer cop els 90.000 habitants amb un augment del 2% en un any. Prop de la meitat dels 1.715 nous residents provenen de fora de l'entorn immediat, principalment de l'Amèrica del Sud, mentre que més de 600 són de nacionalitat espanyola o francesa. Un estudi d'ARI augura que, si persisteix la dinàmica actual, el Principat pot arribar als 100.000 habitants d'aquí a 10 anys. Coll de Nargó acollirà aquest dissabte la representació de l'Home de la Torre del Peu. L'obra produïda per la Teatral 260 retrata el canvi del model agrari impulsat per Josep Solet al Pirineu. I en l'apartat de Pirineu, un detingut per intentar matar un noll amb una arma blanca a la Festa Major del Pont de Suert. La víctima va rebre una ganivetada a la zona de l'abdomen i va haver de ser intervingut d'urgència a l'Hospital Vall d'Aran. El presumpte autor, de 18 anys, ha estat localitzat aquest dimecres a Lleida. Repunt de la inflació interanual que es torna a situar al 3,4% a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. L'IPC ha pujat 3 dècimes al juliol i es manté entre els nivells més alts dels darrers 3 anys. Els productes relacionats amb l'habitatge i el transport són els que més s'han encarit. I a l'apartat esportiu, l'Atlètic Club debutarà a tercera nacional amb el duel pirinenc a Andorra. El maig, amb l'Enfaf Construccions Modernes, es jugarà el 26 de setembre i el primer partit com a local serà el 3 d'octubre contra el Tecnobit Alforja, mentre que a l'última jornada visitaran el Frederic Mistral. Entre els rivals d'aquesta temporada també hi ha Solsona, Balaguer, Comte d'Urgell, Futsal Lleida, Salou, Castelldefels i Sant Sadurní. Nou podi de Lluc Serra Mitjana en piragüisme d'aigües tranquil·les. El palista del Cadí Canoe Kayak ha obtingut la medalla de bronze en seu masculí al campionat d'Espanya d'esprint olímpic a l'embassament de Trasona. Una trentena de participants al torneig d'escacs de la Festa del Carrer Major. L'Escacs Club La Seu i la Comissió de Festes valoren positivament la consolidació tant de la competició com de la nova etapa del programa d'actes.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: La notícia del dia.
2: Els Diables de l'Alt Urgell tornaran a protagonitzar el tradicional correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell, que se celebrarà dilluns 31 d'agost a 11:15 de la nit amb la sortida i arribada a la plaça dels Oms. Com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piromusical final. Com a novetat d'aquest any, la posada en escena estarà inspirada en l'univers dels balls de màscares venecians, un món de misteri, elegància i fantasia on les màscares amaguen identitats i els personatges cobren vida entre la música, el foc i la foscor de la nit. L'espectacle combinarà l'estètica veneciana amb la força i l'essència del correfoc tradicional. Balsos, màscares, personatges i una ambientació carregada de misteri donaran pas al foc i a la pólvora, creant un univers on la frontera entre realitat i fantasia es desdibuixa. Ens ho explica la presidenta del grup de Diables, Tati Gallardo.
3: Aquest any el Correfoc l'hem volgut inspirar amb els balls venecians, amb tot aquest univers així de fantasia. I bé, com sabeu, som un grup que és assembleari, sempre fem propostes, i bé, va sortir aquesta idea, ens va agradar molt, i aleshores tota aquesta temàtica que l'envolta, doncs ja portem temps treballant-la, triant cançons, triant vestuari, i bé, i ens fa molta il·lusió això, dur-la a terme, que cada any sigui diferent, i sorprendre sobretot a la gent, perquè el llistó cada any sembla que està més amunt, i a vegades ens costa de sorprendre, però crec que a la gent els hi agradarà molt.
0: Tati Gallardo destaca que aquesta és l'actuació més important de l'any.
3: Durant l'any sempre fem moltes actuacions, som un dels grups de Catalunya que tenim més actuacions, i clar, el nostre especial esdeveniment és el de la Seu, és el nostre correfoc, és en el que participen més diables, és el de casa, aleshores és el que nosaltres li tenim més carinyo i en el que nosaltres hi fiquem tot perquè surti molt bé.
0: El Correfoc mantindrà el seu recorregut tradicional pels carrers del Centre Històric, el carrer Major, carrer dels Canonges, plaça del Mercat i plaça del Pati Palau. Davant de l'Ajuntament tindrà lloc la traca final amb la cremada de figures a la plaça dels Oms i, posteriorment, el piro musical. Tati Gallardo ens avança també les novetats de cara a aquesta nova edició.
3: Doncs aquest any, com a novetat, a banda de centrar tota l'atenció a l'escenari principal, que s'ubica a la plaça dels Oms, davant de l'Ajuntament, hi hauran dos focos més, dos punts més, on hi haurà tota aquesta actuació. Per tant, bueno, és una manera del que deia abans, d'evolucionar una mica l'espectacle i d'intentar sorprendre al públic.
0: El Correfoc és l'acte tradicional més multitudinari de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'any passat, més de 3.000 persones van omplir els carrers del centre de la ciutat per viure de prop aquesta tradició. Any rere any, la participació de veïns i visitants consolida aquest espectacle com una de les grans cites de la Festa Major i fa possible que després de 33 anys es continuï mantenint viva una tradició que ja forma part de la identitat de la ciutat, tal com destaquen des d'Ajuntament. Un acte també que destaca Tati Gallardo.
3: El Correfoc de la Seu és l'acte més multitudinari de la Festa Major. L'any passat es van comptabilitzar fins a més de 3.000 persones que hi participen, i el que ens omple d'orgull és el civisme i la manera que té la gent de participar, perquè van a passar-s'ho bé i mai tenim incidents. Vull dir que és un correfoc que, a pesar del volum que té, de la gent que mou, s'ha de valorar i s'ha d'agrair la participació de tota aquesta gent que ho fan, doncs, amb tot el sentit, que el que es vol ficar al foc ho fa amb la roba adequada, amb respecte. Els que no es volen ficar al foc ho miren des de sota dels porxos, des de lluny. Vull dir que el pots viure de moltes maneres, i des de dins, des de fora, i la gent té un civisme que és exemplar aquí a la Seu.
0: Com sempre, els diables han volgut agrair la implicació i el civisme del públic, que ha fet possible que la celebració transcorri amb total seguretat i en un ambient festiu. També volen reconèixer públicament la tasca de totes les entitats, voluntaris, Creu Roja, bombers i totes les persones que treballen perquè l'esdeveniment sigui un èxit i una experiència inoblidable per a tothom. Per gaudir de l'espectacle amb seguretat, es recomana portar calçat adequat, respectar les figures de foc, els portadors de petards i els músics, a més de seguir en tot moment les seves indicacions. També es demana no obstaculitzar el pas ni provocar situacions de risc. Als veïns i comerciants del recorregut se'ls demana que el dia de l'espectacle retirin els vehicles, baixin les portes metàl·liques o persianes de les botigues, protegeixin vidres i aparadors amb cartrons gruixuts i evitin llançar aigua als participants o als espectadors.
4: Les notícies de la Seu.
2: L'estat d'Urgell té actualment una població fixa al voltant dels 13.700 habitants, segons les dades actualitzades del padró corresponents al darrer mes complet, al juliol. Concretament, la darrera dada feta pública fins ara es va donar a conèixer ara fa pocs dies en el marc de la Junta de Seguretat Local i detallava que la xifra concreta era de 13.695 habitants. En aquesta mateixa reunió es va detallar que això representa 246 persones més que un any enrere, a l'estiu de 2025. A l'inici del 2023, el padró de la Seu era de 12.598 persones i al llarg d'aquell any va augmentar un 3,02% fins a situar-se a prop d'arribar dels 13.000 habitants al començament del 2024, concretament 12.948. Aquest llindar ja es va superar al cap d'un any, quan es va començar el 2025 amb un registre de 13.082 residents, un 1,91% més respecte d'un any enrere. Per tant, la xifra a què s'ha arribat ara suposa que a data d'avui hi ha uns 600 habitants més que ara fa un any i mig, 613 concretament, cosa que en percentatge representa un augment del 4,6% en poc més de 18 mesos. En aquest sentit, ara fa poc més d'un any, al juny de 2025, el padró ja havia augmentat fins a arribar a les 13.320 persones registrades, una tendència a l'alça que ha continuat els darrers 12 mesos. D'altra banda, la dada actual ja ha igualat la projecció de creixement de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, que havia pronosticat per l'any 2034. Aquest estudi es va presentar fa tot just un any amb prediccions per a cadascun dels municipis catalans i en aquell moment augurava concretament que d'aquí a 8 anys la capital urgellenca hauria arribat als 13.619 habitants, una dada que ara ja s'ha superat per poc. Pel que fa a l'evolució de la resta de l'Alt Urgell, tots els altres municipis es mantenen lluny d'aquesta xifra de la Seu. Amb les dades actualitzades més recents, en aquest cas les del 2025, el principal municipi del sud de la comarca, Oliana, té registrats 1.874 habitants, 35 més respecte de l'any anterior. Montferrer i Castellbó és el tercer terme més poblat, amb 1.161 empadronats, una xifra pràcticament igual que la que tenia el 2025. Molt a prop hi ha Ribera d'Urgellet, amb 989 habitants fixos, 24 més. En cinquè lloc hi ha Organyà, amb 853, 42 més. I en el sisè, les Valls de Valira, amb 845, 35 més. Collnargó en té 585, tot just dos menys. La resta dels municipis de l'Alt Urgell, sempre amb dades de l'any passat, ja se situen per sota dels 500 empadronats. Són de més a menys volum per a Mola, amb 339 habitants, 18 menys respecte del 2024, a l'Alt Urgell, amb 320, dos menys, les Valls d'Aguilar, amb 253, nou menys, Fígols i Alinyà, amb 234, nou menys, Bassella, amb 216, sis més, Lavans i Fórnols, amb 187, un menys, el Pont de Bar, amb 162, tres menys, Estamariu, amb 135, tres més, Josa i Tuixén, amb 110, 12 pobladors menys, Arsèguel, amb 87, nou més, Cabó, amb 85, quatre menys, i com municipi menys poblat, Cava, amb 38 habitants censats, un menys respecte l'any anterior. El recull de totes aquestes xifres determina que actualment l'Alt Urgell s'apropa cap als 22.000 residents fixos. Concretament, la suma de la xifra actualitzada de la Seu i de la del 2025 per la resta de municipis, en espera de conèixer-ne les seves dades més recents, dona un còmput de 21.898 habitants, que són 864 més que els que hi havia al tancament del 2024, que eren 21.214. El gruix principal se segueix concentrant a l'àrea de l'Urgellet, la Seu, Montferrer i Castellbó, Ribera d'Urgellet, les Valls de Valira, Alàs i Cerc i Estamariu. Sumen conjuntament més de 17.000 habitants.
4: Les notícies de la Seu.
2: El fort augment demogràfic dels darrers anys a Andorra continua sense trobar fre, malgrat els problemes relatius a l'habitatge i la darrera actualització del Cens d'Institut d'Estadística ha confirmat que ja té actualment més de 90.000 habitants, una xifra a la qual no hi havia arribat mai fins ara. Concretament, a data de 31 de juliol de 2026, el Principat té registrats 90.021 residents fixos. Això representa un increment del 1,9% en només un any, atès que ara hi ha 1.700 residents
0: 15 habitants més que el juliol de 2025. Pel que fa al desglossament d'aquesta dada per nacionalitats, tot i que ha augmentat el nombre de persones que disposen de la nacionalitat andorrana, 458 més, un 1,2% més, l'increment demogràfic segueix tenint com a principal causa l'arribada d'immigrants, que en aquest cas estadística situa en el capítol d'altres nacionalitats i que són principalment de països sud-americans. Els darrers 12 mesos aquest segment ha sumat 798 persones més i ara ja són un 5,2% més que ara fa un any. I d'aquesta xifra d'entrades, prop d'un terç corresponen a persones de nacionalitat colombiana, 249, seguits dels originaris del Perú, 129, i de l'Argentina, 71. Només entre aquests tres orígens sumen 449 nous residents i representen el 26,2% de l'augment de població del darrer any. Tot i això, la població estrangera, que ha crescut més en xifres totals del darrer any, ha tornat a ser de nacionalitat espanyola, que inclou un nombre important de residents catalans i que en 12 mesos ha registrat 372 noves altes, un 1,8% més. I pel que fa al percentatge, l'augment més fort ha estat el de residents francesos, un 6,3%, després que s'hi han incorporat 252 persones d'aquesta nacionalitat. En contrast amb la major arribada de gent dels estats veïns, que entre tots dos sumen 624 nous residents, la població originària de Portugal segueix una lenta tendència a la baixa, ja sigui per adquisició de la nacionalitat andorrana o bé perquè tornen al seu país d'origen. Actualment a Andorra hi ha 165 residents portuguesos menys que fa un any, un 1,9% menys. Pel que fa a la piràmide d'edat, actualment la població considerada activa entre 15 i 64 anys representa el 73,3% del total, mentre que els infants i adolescents fins a 15 anys són el 10,6% i els majors de 65 anys el 16,1%. Per parròquies, la que ha crescut més el darrer any és Escaldes Engordany, amb 347 persones més, un 2,2%, però també destaca Canillo, amb 316 nous residents i amb el percentatge de creixement més gran, un 5%. Les segueixen en Camp, amb 296, un 2,2% més, La Massana, amb 269, un 2,2%, i Ordino, amb 183, un 3,2% més. A la parròquia més pròxima a la Seu d'Urgell, Sant Julià de Lòria, han sumat 170 habitants, un 1,7% més. En canvi, la capital andorrana, Andorra Vella, frena el seu creixement dels darrers anys i en 12 mesos només ha incorporat 134 nous residents, un 0,5% més.
4: Les notícies de la Seu.
5: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Pirineu.
0: Aquest dissabte 15 d'agost, la plaça de l'Ajuntament de Collnargó serà l'escenari de la representació de l'Home de la Torre del Mig, la producció de la companyia La Teatral 260, basada en el canvi de model agrari impulsat per Josep Solueta a principis del segle XX al Pirineu. L'obra es va estrenar el novembre de 2025 a la Seu d'Urgell amb totes les entrades venudes en les 6 sessions que es van programar. Amb la sessió a Collnargó s'inicia la gira de l'espectacle per altres poblacions del Pirineu. L'Home de la Torre del Peu és una obra de creació pròpia amb text de l'escriptor Isidre Domenjó i del director i actor de teatre Pere Tomàs. El títol de l'espectacle fa referència a la finca coneguda com la Torre del Peu, situada al terme de la Seu d'Urgell, que Solueta va comprar l'any 1892 per convertir-la en una granja experimental de la maquinària agrícola que ell mateix va inventar i patentar. La trama de l'obra gira entorn d'una família pagesa de la Seu que es troba en la disjuntiva d'abraçar el moviment cooperatiu i la compra de vaques de llet, tal com promou Solueta, o bé vendre la terra i emigrar a Amèrica. L'obra vol reflectir en aquests personatges de ficció la realitat de la societat urgellenca i per extensió pirinenca d'aquella època.
4: Pirineu.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys i veí de Lleida com a presumpte responsable d'un intent d'homicidi contra un noi a qui va atacar amb una arma blanca al Pont de Suert. Segons la investigació policial, l'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre agressor i víctima, que no es coneixien, en el marc de la festa major de la capital de l'Alta Ribagorça. Els fets van tenir lloc aquest diumenge passat cap a les 6 del matí, al carrer del Monestir de la Baix. La víctima va patir una ganivetada a la zona abdominal i va haver de ser evacuat a l'Hospital Vall d'Aran a Viella, on va haver de ser operat d'urgència perquè la ferida suposava un perill per la seva vida. Abans del trasllat a l'hospital, va rebre l'assistència inicial dels serveis d'emergències del SEM, que havien atès l'avís de l'apunyalament. Paral·lelament, agents dels Mossos d'Esquadra van personar-se al lloc, van identificar dos grups de joves i van recollir diversos testimonis per intentar esclarir els fets. En les hores següents, agents de la Unitat d'Investigació de Viella van prendre declaració a més testimonis. La recerca va apuntar llavors a un dels joves identificats com el presumpte autor material de l'agressió. Alhora, la policia va tenir coneixement que el mateix sospitós ja hauria amenaçat un altre jove amb una navalla a la mateixa matinada, poc abans de l'apunyalament. Dilluns, els investigadors van poder entrevistar-se amb la víctima, que hauria confirmat que el presumpte autor era un dels joves identificats pels Mossos després dels fets. Amb aquesta informació, finalment, aquest dimecres al matí, efectius dels Mossos van detenir el sospitós a la ciutat de Lleida. Després d'autoritzar-se el canvi de partit judicial, el presumpte criminal va ser traslladat a la comissaria de Tremp i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de la capital pallaresa, acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Aquest nou incident greu amb arma blanca arribava tot just 4 dies després que es produís un altre intent d'assassinat semblant a l'Alpineu, concretament a Puigcerdà. En aquell cas, dimecres passat, dia 5, un home va ser detingut després d'intentar matar ganivetades una menor a la zona de la Font del Cucuru, situada molt a prop de l'estany de la capital cerdana.
4: Pirineu.
2: La inflació continua a nivells elevats tant a Lleida, l'Alpineu i Aran com al conjunt de Catalunya. Aquest darrer mes de juliol, l'índex de preus al consum, l'IPC, ha pujat un 0,3% i això situa ara l'evolució interanual en el 3,4%, el mateix nivell que hi havia al maig. L'IPC actual es manté entre els més alts dels darrers 3 anys. Després que el 2022 l'esclat de la guerra a Ucraïna va disparar els preus fins a arribar a un màxim del 12,4% el juliol d'aquell any, la inflació va començar a normalitzar-se lentament fins a tocar fons el juny de 2023, amb un 2% interanual. Tot i això, des de llavors, la tendència alcista no s'ha frenat i, malgrat els alts i baixos, s'ha arribat a puntes superiors als 3 punts tant al juny del 2024, un 3,7, com els darrers 5 mesos en què l'índex interanual no ha baixat en cap moment d'aquest llindar del 3%, havent arribat a assolir un altre cop els 3,7 punts a l'abril. El grup de productes que s'ha encarit més és el relatiu a l'habitatge, que acumula un IPC interanual del 8%, més del doble de la mitjana, i que en només un mes ha pujat un 1,4%. També destaca el transport, amb un 5,4%, i els restaurants i serveis d'allotjament, amb un 4,3%, tot i que en aquest cas ha baixat el darrer mes, un 0,4%.
4: Pirineu. Els esports d'aquí.
2: L'Atlètic Club La Seu ja coneix el calendari de la seva primera temporada tercera nacional de futbol sala i l'encetaran justament amb el nou duel pirinenc d'aquesta categoria. I és que la primera jornada els urgellencs tindran l'desplaçament més curt, atès que visitaran l'Enfaf Construccions Modernes d'Andorra. El matx es jugarà el 26 de setembre a les 6 al pavelló Francesc Vila a la Massana. El senyor A de l'Atlètic debutarà en aquesta divisió estatal després que aquesta darrera temporada s'ha proclamat campió de divisió d'honor catalana grup 3 i d'aquesta manera ha obtingut l'ascens de categoria juntament amb el Solsona Guixers Fibra, que va ser en aquest cas subcampió. Aquest ha estat ja el quart ascens en només 5 anys després que el club es va fundar l'any 2021, amb una fita poc habitual en el futbol sala català. El primer partit com a local serà el 3 d'octubre contra el Tecnobit Alforja. Al llarg de la primera volta també visitaran el poliesportiu de la Seu, el Mestrans Montbui, el 17 d'octubre, Balaguer Comtat d'Urgell el 7 de novembre, Atlètic Vilatorrada el 21 de novembre, Cerezo Futsal
0: Lleida el 19 de desembre. I ja després de la pausa de Nadal, Marcopa Eixample el 16 de gener i el Frederic Mistral ja el 30 de gener. La segona volta començarà amb el segon duel contra l'Enfaf Construccions Modernes, que vindran a la seu el 6 de febrer. Més endavant, també el poliesportiu arribaran els partits contra el futsal Vilomara el 20 de febrer, Salou el 6 de març, el Sant Sadurní Intepo el 20 de març, el Rebodur Barri Riera el 10 d'abril, l'Esparraguera el 17 d'abril, el Solsona Guixes Fibra l'1 de maig, el Castelldefels X Bayer el 15 de maig i a l'última jornada, el 22 de maig, l'Atlètic es desplaçarà a la pista del Frederic Mistral, ja al barri barceloní de Sarrià. I també l'apartat esportiu, Lluc Serra Mitjana, membre del club Cadí Canoe Callac, segueix sumant èxits en la seva trajectòria en el piragüisme d'aigües tranquil·les. Aquest cop, el palista urgellenc ha aconseguit una medalla de bronze als campionats d'Espanya d'esprint olímpic que s'han disputat aquest començament de mes a l'embassament de Trasona, Astúries. Concretament, Serra Mitjana va pujar al podi en seu sènior masculí a la cursa de 200 metres contra rellotge. En una final del nivell, en què va fer un temps de 39.95, el representant català es va quedar només 41 mil·lèsimes de la medalla de plata que es va emportar el gallec Raúl Fernández del Astorres. La victòria va ser per al mallorquí Juan Antonio Moreno del Real Club Nàutic Port de Pollença amb 38.51. Des del Cadí, Canoe Callac han felicitat Lluc Serra Mitjana per aquesta nova medalla perquè els resultats finals demostren que ha competit fins a l'últim instant amb els millors especialistes de l'estat. I en darrer punt esportiu, una trentena de persones han participat al torneig d'escacs de la Festa del Carrer Major de la Seu. La competició organitzada pel Club Escacs La Seu es va celebrar aquest diumenge passat a la recta final del programa d'actes. Tant el club com la Comissió de Festes del Carrer Major s'han mostrat molt contents del desenvolupament de la prova en el marc de la recuperació de la festa que han impulsat un grup de veïns del centre històric aquests darrers anys. Amb dues parts han agraït el suport de l'Ajuntament de la Seu. A més de veïns i aficionats locals als escacs, també s'hi van afegir alguns jugadors vinguts d'Andorra. El president del Club d'Escacs, Manuel Flores, també ha valorat la participació d'alumnes de l'escola que han impulsat per fomentar aquest esport entre infants i joves.

I a l'agenda destaquem la representació del retaule de Sant Ermengol, que arriba ja a les seves darreres sessions. La darrera serà el dia 15 d'agost, per tant, encara opcions avui i demà dissabte, a les 10 de la nit, al claustre de la catedral. Aquests dies fem ressò també de les festes majors, aplecs i celebracions que es fan al llarg i ample de la comarca, entre les quals la festa major de Toloriu fins al 16 d'agost, també la festa major de Vilanova de Banat fins al dia 15, la festa major de Castellbó fins al dia 16 i també la festa major de l'Alzina d'Anyà, el mateix també dia 16. La festa major d'Organyà, el mateix també dia 16, actes que podeu consultar a l'apartat d'agenda a www.radioso.cat per agenda. Avui, divendres, dia 14 a les 8, a l'església de Sant Vicenç d'Estamariu, concert de la formació Sweet Noise. Una proposta en el marc del FEMAP, a l'altre costat de la vall, del Baridà, en aquest cas, setena fira Carcolze, Arsèguel, primera edició, en aquest cas, en aquest nou enclavament, la mostra formatge artesans del Pirineu, que arriba dissabte, dia 15 d'agost. Dissabte 15, en aquest cas a la sala Cadí de Tuixén, nit llatina, aprèn salsa i merengue amb Valentina Abadia. Diumenge 16, festa de Sant Roc al carrer Els Canonges. I també diumenge 16, a 8:15 del vespre, ballar de sardanes amb acopla juvenívola d'Agramunt a la plaça de les Monges de la Seu d'Urgell, de la mà dels Amics de la Sardana de la Seu. Tota la informació de nou a la web, a reso.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I a continuació, com cada dia, la previsió del temps en aquesta jornada i al llarg del cap de setmana demà, de Néstor Gómez, amb el temps de Ràdio Seu.
2: Bon dia. Situació meteorològica de cara a les properes hores encapçalada per la calor. Calor molt intensa, un dia més el que tindrem, amb unes màximes totalment disparades, 35-36 graus aquí a la Seu, i cap al sud de la comarca que volien el termòmetre es pot enfilar cap als 38 graus. La part positiva és que avui és el darrer dia amb aquesta gran calorada, i amb aquestes grans calorades que ens han acompanyat durant tot el que portem d'estiu. A partir de demà baixen les temperatures, començarem a baixar clarament cap als 33-32 graus, i la setmana que ve les temperatures es normalitzaran pels valors normals del temps d'agost, és a dir, amb unes màximes que amb prou feines les més altes a la comarca tocaran la xifra dels 30 graus, si més no aquí a la Seu, molts dies per sota dels 30. I això voldrà dir, doncs, aquesta normalització, que ara per ara, de grans calorades com les que hem tingut o les que tenim, ara per ara no se'n preveuen. El que sí que podem preveure són ruixats i tempestes que ens aniran visitant totes les tardes, avui a qualsevol punt de la comarca, i més que se n'esperen de cara a demà i demà passat a partir del migdia aproximadament.
1: Amb la previsió del temps acomiadem aquest informatiu. Més informació a radioseu.cat, amb les xarxes de Radio Seu a X, Facebook i Instagram.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Baila solita pa mi, quédate esta noche aquí y disfrutemos de otro trago.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: living.
1: I salvar-se quan avançarà.
2: Molt bé, doncs amb el Ripoll, el narrador del Sabadell a Catalunya Ràdio, viurem aquesta temporada del conjunt arlequinat a la segona divisió. Un altre cop al futbol professional l'equip del Vallès. El partit, ja ho sabeu, el primer partit del Sabadell contra l'Sporting de Gijón al Molinón, dilluns a les 7, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Gràcies, Ripo!
1: Adeu!
2: Vinga, va, ja ens actualitzem amb el Marc Güell. Què tal, Marc? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Pregunta esportiva, va.
3: Va, jo ho vaig donar tot, avui no et passis.
4: Pregunta-li per Rodri, quan el fitxarem.
2: És veritat, mira, jo vas avançar en primícia el fitxatge de Rodri, ai, de Rodri, de Ferran Torres, pel PSG. El vam explicar poc després de les 8 del vespre. Per tant, mira, me l'ha posat votant el Fito. Dia i hora del fitxatge de Rodri pel Barça.
3: A veure, digue'm opcions, quan podria ser?
2: Home, no, mira, des d'ara fins a la fi del món.
3: Fins al 31 d'agost. Fins al 1 de setembre, crec, fins i tot. Doncs això s'apurarà, cap al 25 d'agost, va.
2: 25 d'agost, a quina hora?
3: A mitja tarda.
2: Mitja tarda.
3: Abans del tot costa.
2: Mira, abans del tot costa, quarts de 6?
3: Sí, o quarts de 7, allò, per fer-te anar corrent al tot costa.
2: A quarts de 7 viurem aquest fitxatge i el podem anunciar.
3: El número de vol amb què vindrà, ja.
2: No, home, ahir li vaig dir que comprés una butlleta per la grossa de Nadal, perquè, noi, està sembrat el Marc Güell. 25 d'agost, a quarts de 6, quarts de 7, Rodri serà jugador del Barça o avança el Marc Güell a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Ai, com passi.
2: Va, Marc, escolta, 8 i un minut, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
3: Doncs mira, tenim novetats d'aquest incendi de Collserola que s'ha declarat aquesta tarda. Els Mossos han detingut una persona sospitosa d'haver provocat aquest incendi a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc ja està estabilitzat, ha acabat afectant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres, i per cert que fa poca estona també els agents rurals han actualitzat el risc d'incendi de cara a demà. Comença a baixar lleugerament, però tot i això encara hi ha perill molt alt a 17 comarques i a 112 municipis. L'incendi de Collserola ha afectat també la mobilitat en alguns punts aquesta tarda. Comprovem ara com tenim les carreteres. Equip viari, Carmina, Mala Garriga, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, les vies afectades per aquest incendi que comentaves estan obertes totes les vies, excepte l'accés a Collserola per la BB-1468, que encara pateix afectacions al tram entre Molins i Sarrià. Dit això, hem de dir que és una tarda ben tranquil·la, excepcionalment tranquil·la, pel que pensàvem que podia ser. Molt disperses les retencions pel territori. Els punts de retencions més importants ara, per exemple, estan tret de la Jonquera, amb el seu pas per la P7 i l'N2 en sentit nord cap al Pertús. Hi ha retencions a la C16 a Berga, en tots els sentits, es dona pas alternatiu a causa d'un accident. A la C31 a Cubelles, en sentit sud, i a Torroella de Montgrí, en tots els sentits. A l'N260 a Puigcerdà, en sentit nord. També a la C26, a Castelló de Farfanya, en tots dos sentits. I a Barcelona, és l'única àrea, les rondes de Barcelona, que presenten algun punt de retenció. A la ronda de dalt, per obres, hi ha retencions a l'altura de la sortida 6, en tots dos sentits, però també hi ha retencions a la ronda de dalt, a la Trinitat Vella, en sentit Llobregat, mentre que la ronda litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Aquest és una mica el resum d'ara.
3: Gràcies, Carmina, i tornem a 8:45, i avui també tindrem la mirada posada a Ceuta i Melilla. El Marroc i Espanya blinden a la frontera davant aquesta crida a tornar i entrar massivament demà. Els dos països estan en alerta i han desplegat més policies, més militars i han col·locat noves barreres al mar. Ho explicarem al Catalunya Vespre amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, l'Àlex Giralt Robert.
2: Doncs més informació amb el Marc Güell, a Catalunya Vespre, a partir de 8:45 del vespre. Mai millor dit. Gràcies, Marc.
3: Bon cap de setmana.
6: Pop-up Vespre.
2: A veure, Xevi, què hem fet fins ara al tot costa? Què poden recuperar els oients a l'app i al web de l'emissora en breus minuts?
7: D'entrada, el més important, saber una miqueta més del teorema de Poincaré. Que és
2: jo encara no m'he atrevit a pronunciar-ho perquè sé que ho diré malament. Veig que t'hi has atrevit. De fet, el francès el domines.
7: Poincaré, perquè és francès, crec que hauríem de pronunciar Poincaré. Però ja seria d'un esnivisme...
2: Santi, sí, avales Poincaré. Aquesta pronunciació?
8: Poincaré.
2: Sí? Molt bé, escolta, aquí són políglotes.
7: Doncs això és una de les coses destacades d'aquest inici. On hem fet tertúlia per l'estripada que ha fet avui Frenkie de Jong amb un dissolucidat, que diria aquell. Ha volgut deixar clar i apuntar cap a alguns mitjans de comunicació sobre coses que en teoria han sigut falses. També hem parlat amb el Pol Ballús perquè ens expliqui com està ara mateix l'arribada, la possible arribada o no de Rodri al Barça, i als últims minuts fent l'última hora dels equips que jugaran al futbol professional aquesta temporada catalans, l'Espanyol, que debutarà aquest diumenge a primera divisió. Per cert, ha fitxat un jugador que ens portarà de corcoll a molts periodistes, perquè es diu Vanja Drakušić.
0: Sí, ho he dit malament.
7: Tu ho has dit fatal, però el Sergi Andreu ens ha posat llum a la foscor. La Girona, que fitxa jugadors molt més pronunciables com Unai Hernández, però que jugarà a segona divisió aquesta temporada, debutarà també el diumenge contra el Llevant, i el Sabadell amb aquesta temporada històrica per ells a segona divisió, que et retorna a segona divisió, recordeu, el dilluns, el seu debut al camp d'un altre dels històrics de segona, com és l'Sporting de Gijón.
2: 5 minuts per sobre de les 8 del vespre, no acomiado encara el Santi i la Laura, perquè després de la publicitat escoltarem Mbappé, que ha parlat de Mourinho, ha parlat bé, perquè clar, no li queda un altre ha de parlar bé del seu cap, José Mourinho. I després de parlar de Mbappé i de Mourinho, alerta, perquè Xevi, tenim avui una prova de natació, de l'europeu de natació, que hi pot haver una medalla catalana.
7: És molt difícil,
2: Quan passi un minut d'un quart de 9 del vespre, alerta, perquè Luca Huck competeix al 4% lliures mixt, parlem de l'europeu de natació de París.
7: Correcte, també potser hi haurà Ainhoa Campabadal, no és segur, perquè es poden fer canvis fins a última hora, ara mateix hi ha inscrita una altra nadadora, però la catalana va participar a les semifinals, quan passi un minut d'un quart de 6 d'aquesta final, on, això sí, l'equip espanyol nada amb el vuitè dels 8, amb el vuitè temps dels 8 participants.
2: Doncs vinga, va, 2 minuts de publicitat, Mbappé i natació al Tot Costa.
6: Tot Costa, amb Sergi Camps.
8: Ui, quin fred que m'ha agafat.
9: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
8: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
13: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
14: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
15: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
16: Tota la informació a solsonaturisme.com.
17: Oh, capità, el meu capità.
18: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
19: Ja no sé què em passa.
18: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
20: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
18: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
20: Això sona brillant.
18: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, El pianista.
21: No hauria d'haver fugit.
20: Lluitarem. Ja ho veuràs.
22: Aquest cap de setmana torna a la Lliga i torna al Tot Gira.
23: Diumenge, dues estrenes. La de l'Espanyol i la del Girona.
22: A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
23: Comença l'operació Ascens a Girona.
22: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Aquest diumenge torna a la Lliga. Torna al Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
24: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
25: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
26: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
27: Sí, sí. M'encanta.
25: Una tria musical de categoria.
28: Fixa't com sona Edició Clàssics.
26: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
25: Oh! Fixa't com sona.
26: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
25: sí.
26: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
24: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
29: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
2: 9 minuts per sobre de les 8 del vespre. Va, Xevi, obrim la carpeta a Madrid. Avui carpeta curta, petita, però volem sentir Mbappé perquè ha parlat del seu nou cap, de José Mourinho.
7: Feia molt temps que no el sentíem, després de la final de la temporada passada, on no va jugar per una lesió. D'entrada, ha assumit, està recuperat i il·lusionat per la nova temporada. I també ha parlat, com deies, de Mourinho, de quin ha destacat el seu caràcter guanyador. Diu que arriba per guanyar títols, que és el que ell vol. Ho sentim? Són declaracions als mitjans oficials, per això no us estranyi que hi hagi música de fons.
31: Hemos hablado mucho durante el Mundial, han hablado mucho conmigo, ahora yo he llegado hace varios días. Yo pienso que es muy positivo el tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo ir a ganar. Yo pienso que como jugadores, cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va y yo pienso que es positivo para nosotros.
2: Molt bé, doncs aquest de Madrid que debuta contra l'Espanyol, segona jornada dissabte que ve a 2:15 del vespre, primer partit del Madrid de Mourinho, del Mourinho 2.0 a Cornellà, serà doncs el primer partit de la temporada de la Lliga del conjunt del Bernabéu. A veure, a Santi, a Mourinho diuen que ha aterrat amb to més conciliador al Bernabéu en aquesta segona etapa. Què n'esperes tu d'aquest Madrid de Mourinho?
0: Que em molesti tot el possible.
2: Sí, no et creus al Mourinho conciliador?
0: No, home, no.
2: A la primera de canvi,
0: sí,
2: buscarà cosa a cosa amb els rivals,
0: està aguantant, però, vamos, evidentment no podrà aguantar-se. I realment em sembla que l'estratègia serà aquesta. Bé, ell ve amb un objectiu clar, que és el de desgastar el Barça de Flick.
2: Ja ho va fer amb el Barça de Guardiola ara fa uns anys.
0: Va intentar-ho.
2: Una miqueta el va desgastar, li va guanyar una lliga.
0: Sí, però vull dir-te que...
2: Una copa.
0: Sí, i ja està.
2: Les males llengües diuen que Guardiola en part va marxar també pel desgast de Mourinho.
0: Jo crec que, com et deia abans, en Frenkie de Jong l'enemic el tenia més a prop que 600 sí. quilòmetres.
2: El tenia assegut el dia de la seva de l'anunci de la seva marxa, no? A veure, a Laura Brugués, aquest de Madrid de Mourinho que ha fitxat Diomandé, li faltava Rodri, no? Que era la peça per ordenar una mica el caos al mig del camp. Al mig del camp hi té Bernardo Silva. Creus que Mourinho podrà ordenar una mica aquest caos que l'any passat Xavi Alonso i Arbeloa no van poder ordenar?
1: Jo crec que no li anirà bé.
2: Ja ho dius ara, eh?
1: No, les segones parts no són bones. Mourinho no li anirà bé. Molta il·lusió posada per part, suposo, de Florentino.
0: És que està en el discurs de sempre.
1: Sí, és que... No.
0: Jo crec que a ell li anirà molt bé, al Madrid no.
2: Què vols dir amb això?
0: Home, que guanyarà molta pasta, que és el que està fent.
2: Guanyarà protagonisme, no? Sortirà un altre cop als diaris, primera plana...
0: Finiquito els 6 mesos i ja està.
2: Sí, home, no, sí? Creus que Mourinho no es menja els garrots?
1: Jo crec que no li anirà bé, també ho penso. Sí, sí.
2: Sí?
1: No tinc cap mena de confiança. Però, que aquesta
0: seria
1: segona part li vagi bé.
0: Seria trencar una dinàmica que la dinàmica de Mourinho els últims anys és desastrosa.
1: Per això.
0: O sigui, equip que agafa, equip que el foten fora.
1: Sí.
2: Bé, sí, però també ha fet coses... A veure, és veritat que no guanya un gran...
0: Ha guanyat una conference i se la va tatuar.
2: Sí. A veure, jo tampoc seré amic de Mourinho perquè no ho soc, però és veritat que les últimes experiències no són bones, però el Manchester United, que se'l critica molt per la seva etapa, va guanyar una Europa League, que el Manchester United no ha tornat a guanyar res més després de Mourinho,
0: Mira que bé.
2: Mira, estaran contents a Manchester. No, però vull dir que és un entrenador que jo crec que ja no està en el seu millor moment, però si vols un entrenador que t'entri en un vestidor per posar-hi ordre... pocs noms en venen més a tom que Mourinho.
1: Sí, home, i Mbappé, que ara l'elogiava, ho sentíem. M'agradava veure la final de la Supercopa d'aquest any, a Turquia, per cert, que si guanya el Barça la final contra el Madrid, si Mourinho diu tots, vinga, cap allà, què fa Mbappé, si l'obeeix, o fa com l'any passat amb Xavi Alonso, no? Que va deixar clar que Xavi Alonso no tenia cap mena d'autoritat sobre el vestidor. Arbeloa va ser un acudit, després entenc que sí, que aviam, que si algú pot posar ordre després del que venen amb la marxa d'Ancelotti, pot ser Mourinho, però una cosa és que posi ordre al vestidor i l'altra que li funcionin els resultats i l'engranatge d'aquest vestidor sobre el terreny de joc.
2: Més enllà de Mourinho, Santi, el mercat de fitxatges del Madrid et convenç? Diomandé, fitxatge més car de la història del club, per jugar per l'extrem dret, Bernardo Silva per ordenar una mica el joc, Cucurella a lateral esquerra, et convenç el mercat del Madrid?
0: S'ha de veure de Diomandé, no ho tinc tan clar. Si és que té... No tinc tan clar ni que tingui 19 anys, aquest senyor.
2: Això ja ho diu vostè, i jo no entraré en aquest jardí, perquè em sembla que és divendres tarda i els serveis jurídics de la corporació han marxat a casa.
0: No ho sé, però realment... Ho deia perquè aquest xicot... si aguanta una temporada al nivell... És que és molt jove, o suposadament és molt jove, i té una gran responsabilitat, 140 milions, i a veure com no és mateix jugar al Leipzig i al Leganés que jugar al Real Madrid, a veure com suporta la pressió. De Bernardo Silva és un jugador molt amb molta classe, però crec que en el sistema de Mourinho pintarà més aviat poc.
2: Sí.
0: I Cucurella és un gran fitxatge com a lateral, i punt. Conate ens donarà grans tardes de glòria, o sigui, em sembla que és un fitxatge que, per fer riure. I després Espí, que suposo que serà un jugador que per aquests moments de Copa i tal, com va ser Gonzalo, però que estaria a Gonzalo, vull dir, tampoc entenc molt bé el moviment, però... endavant. És un mercat que, o sigui, jo crec que dependran més de Vinícius i Mbappé que del que hagi arribat,
2: Molt bé, doncs un minut i arribarem a un quart de nou del vespre i a tot plegat tanquem la carpeta futbol. Què hi diuen els oients? A veure, Fito, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
3: Doncs que demà comença la Lliga. Quin paper faran Barça i Espanyol? Avui resposta oberta. El Joan Antoni Cabané, que diu el Barça guanyarà la Lliga si troba un nou a Europa. Ja veurem l'Espanyol. Esperem, diu el Joan Antoni, un any tranquil. El Damià Feixas, el Barça campió. L'Espanyol mitja taula cap avall com la temporada passada. Crec que l'Espanyol dependrà molt de si fa una temporada tan dispar com l'anterior. El Biel MCA, Barça campió, però amb menys marge que l'any passat. L'Espanyol diu que no patirà tant. Mallorca i Girona pujaran i el Sabadell es mantindrà pels pèls. Dos comentaris diferents, el Danyelín, Barça campions i Espanyol a segona, i l'ara què? Espanyol campió i Barça a segona.
2: Mira,
3: i el comentari més encertat, que és el Culer del Sud, que diu que, si us plau, que torni ja el Jordi Costa la feina.
2: I estem a favor. Doncs vinga, va, acomiado la Laura Brugués i el Santi Jiménez, que han vingut a fer tertúlia aquest divendres, dia 14 d'agost, amb nosaltres. Fins la setmana que ve.
1: Un plaer.
0: Gràcies.
2: Fem una petita pausa i de seguida tornem per narrar aquesta prova, aquesta participació de Luca Huck, l'atleta de Sitges, el nadador de Sitges, que competeix en el 4% lliures mixt, té opcions de medalles. Potser no són les més clares del món, però és un català que es juga una medalla al Campionat d'Europa de París de natació. Un minut i tornem.
28: Tot Costa, amb Sergi Camps.

0: acompanha a Leopagens.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Sóc un showman, és la meva vocació.
3: Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
2: Sopem avui?
3: No quedarem tu, home, tens 15 anys. Tinc 25 anys, puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia, és il·legal.
4: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. I don't care. I love it. Tot costa, amb Sergi Camps.
7: Dos minuts per sobre d'un quart de nou del vespre. De seguida comença aquesta prova de Luca Hook al Campionat d'Europa de París de natació, a la final del 4% lliures mixt. Veurem si hi ha opció de medalla de Luca Hook. No és fàcil, però ahir ho va fer molt bé en la seva participació individual en la prova per equips de la selecció espanyola. Pendents que saltin a la piscina els nedadors. I de seguida també parlem amb la Chantal Giné, perquè, Fitó, comença d'aquí poc també el Mundial d'Hockey Herba Femení. Ahir vam parlar amb el Marc Vizcaíno. I, per tant, doncs, avui també ho fem amb la Chantal Giné per parlar del Mundial d'Hockey Herba Femení, on Espanya potser no és de les grans favorites, però, escolta, ho va fer molt bé en l'última gran cita internacional.
8: Sí, Espanya, que va ser bronze a l'europeu de l'any passat, comença demà aquest europeu, que aquesta vegada està masculí com femení, del 15 d'agost fins al dia 30, que jugaran les dues finals. Una selecció espanyola femenina amb moltes cares noves, amb molta gent jove, amb Carlos García Cuenca com a seleccionador, però sí que és veritat que amb jugadores també veteranes com la Chantal, doncs que en principi han de portar aquest granet de sorra perquè Espanya intenti tornar a fer un gran paper. Sí que és veritat que els Jocs Olímpics doncs no va funcionar tan bé el 2024 a París, però sí que els avala la medalla de bronze a l'últim europeu. Per això la selecció favorita, Sergi, als Països Baixos, com han guanyat absolutament tot els últims grans campionats.
7: Doncs de seguida a veure si podem parlar amb la Chantal Giné. Abans, Xavi, els ulls posats a la piscina de París, perquè a punt hauria d'estar a punt de començar aquesta prova, i els ulls posats des de Catalunya Ràdio en Luca Hook, l'aleta, el nedador de Sitges.
9: Sí, ho farà amb una mica de retard. Ja podem confirmar d'entrada que Ainhoa Campabadal, la nedadora catalana que tenia opcions de ser-hi, de fet, ella va ser de les que va ajudar a classificar la selecció espanyola per la final, avui no hi serà, al seu lloc l'ha pres la nedadora d'Andorra de Terol, que des de molt petita ja es va establir a Catalunya, Irene Círcules, que serà la quarta rellevista. Luca Hook serà el primer rellevista, de fet és el més ràpid de tot l'equip espanyol, amb una marca d'uns 47 segons en aquests 100 metres, per tant intentarà començar bé aquesta prova. Com deien, dels 8 classificats l'equip espanyol és qui ho ha fet amb un pitjor registre, 3:26.03. Es va classificar pels pèls l'equip espanyol per aquesta final. El millor temps el té la República Txeca, que nedarà pel carril central, pel carril número 4, amb 3:23.41, també baixant dels 3:24 la selecció dels Països Baixos, nedant pel carril número 5. Recordem que els carrils centrals són els més fàcils en aquestes proves de natació. Normalment els millors temps els tenen per aquests carrils centrals. Ara es farà les presentacions de tots els equips. Com diem, comença amb una mica de retard, i d'aquí a no res, ara veiem com surt la selecció dels Països Baixos, començarà aquesta prova. Els 4% mixtos, recordem, els 4 nedadors, Luca Hook, Miguel Pérez Godoy, Maria Daza, Irene Círcoles, per aquest ordre hauran d'anar d'aquests 100 metres.
7: Doncs pendents de Luca Hook, també d'Irene Círcoles, que bé, no és catalana, és nascuda a l'Aragó, però viu des de fa molts anys a Catalunya, per tant, si guanya medalla, també la considerarem una miqueta medalla catalana. Aquesta prova, Xavi, quan ha de durar, més o menys?
9: El rècord mundial d'aquesta prova, el rècord europeu d'aquesta prova, perquè de fet estem en uns europeus, és de 3 minuts 22, aproximadament serà una miqueta més de 3 i mig, una miqueta més de 3:20 seran els temps que estarem nedant.
7: Doncs vinga, tot a punt, perquè comença aquesta final del 4% lliures mixt. Estem al Campionat d'Europa de París, parlem de natació i els ulls posats en Luca Hook. Ahir ho va fer molt bé, de fet va guanyar la seva aposta en la prova per equips que va competir ahir a Espanya, va fer el millor temps, després els companys no van acompanyar i la selecció espanyola es va quedar sense medalla, però Luca Hook ho va fer molt bé. A veure com ho fa avui l'atleta, el nedador de Sitges, Xavi.
9: Sempre en el primer torn, el carril 8 per Luca Hug, pel nedador de Sitges, per l'equip espanyol, serà en aquesta prova i en aquest primer relleu que intentarà fer i deixar amb bon peu, ben encarat, la resta de nedadors. La sortida serà nul·la, perquè el carril francès, vaja, jo crec que ha anat molt abans. En tot cas, es comença aquesta prova? Doncs no, mira, ha tingut un temps de reacció molt per sobre dels demés. L'equip francès, 0,24 per 0,60 els altres, per tant, partirà amb molt avantatge en aquest primer relleu. De moment, bona participació en el primer gir per Hug, que hi acaba en la tercera posició, tot just per darrere de l'equip d'atletes neutrals, que és l'equip rus que participa en bandera neutral, i de l'equip francès. Buscant el primer relleu, el nedador de Sitges, que està competint per acabar en primera posició. De fet, jo crec que hi acabarà, com sempre, fent una participació molt destacada.
7: Molt bé,
9: el nedador sitgetà acabarà segon, Luca Hug, per darrere del temps que ha fet l'equip dels països neutrals. Ara és el torn per Miguel Pérez Godoy per buscar aquest segon relleu. De fet, ha saltat malament i està perdent algunes posicions el segon rellevista de l'equip espanyol, que ara mateix marxa en tercera posició. A punt de fer el primer gir dels 50 metres en aquesta prova del 100, un gir que passa l'equip neutral en primera posició, l'equip espanyol en segona, aguantant prou bé. Miguel Godoy, recordem que Julio ha deixat també aquesta segona posició, sempre liderant aquest equip que participa en bandera neutral, l'equip rus participant en bandera neutral, i que sembla que acabarà aquest segon relleu també en la primera posició, amb l'equip espanyol nedant per la segona posició. Segon relleu consumat en primera posició per l'equip neutral, segona posició, 65 centèsimes per la selecció espanyola.
7: Bon salt aquí, de l'aleta de la nedadora espanyola,
9: Que és Maria Daza, la nedadora que farà el tercer relleu de l'equip espanyol, un relleu que ha debutat amb el català Luca Hug, que ha fet una memorable, una bona, vaja, memorable no, perquè memorable seria una primera posició, una bona segona posició darrere dels neutrals. Ara perd alguna miqueta de temps la nedadora espanyola, que acaba aquest primer relleu en tercera posició, l'avançat l'equip italià. Recordem, el primer lloc sembla bastant consolidat per la bandera neutral, per als atletes russos que participen a bandera neutral. Ara mateix és per a la nedadora italiana, que està fent una remuntada espectacular i està assumint aquesta primera posició. Maria Daza lluitant per la tercera, però és molt a prop també de perdre aquesta tercera posició. De moment, els neutrals que continuen, dic neutrals perquè és la bandera neutral, en primera posició, amb Itàlia segona i Espanya tercera, amb possibilitats reals de medalla per l'equip espanyol, per tant, de medalla catalana també, amb la presència de Luca Hug. Però de moment, l'equip neutral, l'equip de bandera neutral, que marxa en aquest últim relleu, que recordem, per l'equip espanyol, és Irene Ciércoles. Irene Ciércoles, una nedadora establerta a Catalunya, que està perdent, però, força, força gas i està allunyant-se una miqueta de les medalles. Ara mateix marxaria quarta, però sembla que ja és una miqueta lluny de la medalla. I ara la primera posició entre la República Txeca i els atletes de la bandera neutral, de la bandera russa, que serà qui finalment guanyarà. La República Txeca serà segona, finalment. Serà cinquena posició per l'equip espanyol, que no guanyà medalla. Or per l'equip neutral, plata per als Països Baixos. Cinquena posició, finalment, per la selecció espanyola, Luca Hug, per tant, i la resta de components d'aquest equip espanyol, que no aconseguirà medalla en aquests relleus mixtos del 4%.
7: Molt bé, doncs hem narrat en directe aquesta cursa, aquesta medalla, que no ha pogut ser per Luca Hug, però ho hem viscut en directe al Tot Costa. Gràcies a Xevi. I ara sí, parlem amb la Chantal Giné. Chantal, què tal? Bona tarda. Chantal, bona tarda. Tenim aquí a la Chantal Giné. Em diuen que de moment no la tenim a punt. Ara sí, Chantal Giné, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
7: Ara sí, jugadora del Club de Polo i també de la selecció espanyola. Escolta'm, això que ens ha dit el Fitó, l'or, complicat, complicat, no?
0: Sí, la veritat és que és quasi bé impossible, quasi, ja et diria, competir contra la selecció holandesa. Són un referent per nosaltres i algú amb qui primer admirem i després intentem també agafar certs comportaments que tenen elles a l'hora de competir. I bé, si no podem, ja veu una mica el que tu has dit, a lluitar per això, bueno, doncs nosaltres tenim molt clar quin és el nostre objectiu. Per sort no és aconseguir la medalla d'or, però farem tot el possible per quedar el més amunt possible, també.
7: Què és el que més admireu dels Països Baixos?
0: Bé, jo crec que la seva mentalitat i la seva manera de competir durant tot el que dura els 60 minuts de joc. Crec que són molt superiors i ho demostren en cada partit, també, i llavors és una que les fa úniques.
7: Aquest cap de setmana comença aquest Mundial, grup amb Bèlgica, Irlanda i Nova Zelanda. D'aquesta fase de grups, què n'espereu?
0: Bé, sabem molt bé en quina posició estem. Tenim primer a Bèlgica, que són terceres del món. De fet, també estan competint en el seu país i creiem que són a priori les favorites, per així dir-ho. I després tenim a Irlanda i Nova Zelanda, que tot i que Irlanda la coneixem una mica més perquè aquest any hem pogut competir a la Pro League contra elles, juntament amb Nova Zelanda crec que tenen moltes coses en comú. És un equip molt fort físicament, que segurament l'estar una mica pitjor de rànquing pot ser que ens esperi una mica més i de tant en quant que també ens optin fent una pressió alta, i sabem que, o creiem almenys, que hem de portar la iniciativa del partit nosaltres.
8: Veniu de fer setena posició als Jocs fa un parell d'estius, en canvi veu fer un bronze l'estiu passat a l'Europeu, i arribeu millor que en aquests dos campionats, o quines sensacions teniu?
0: Sí, crec que la selecció, l'equip ha treballat moltíssim. Cada any treballem més i millor. Els Jocs era un equip molt més nou. Just agafava Carlos Cuenca el relleu de l'Adrian, i en un any crec que es va veure en l'Europeu que vam poder aconseguir un tercer lloc justament contra Bèlgica en els shootouts, que per nosaltres és molt preciat. Aquest any hem treballat molt, sabem on estem sisenes del món, i al final el nostre objectiu també és una miqueta seguir en aquesta dinàmica.
8: Tu ets una de les veteranes d'aquest equip, un equip que, com deies, doncs s'ha rejuvenit, però tu com et sents dins del grup? És a dir, creus que tens un pes molt important?
0: Sí, crec que el fet de tenir molta experiència, haver jugat ja també molts tornejos, i serà aquest el meu tercer Mundial, també porto tres Jocs Olímpics, crec que tinc molt pes, així també com les altres dues capitanes, la Lucía Jiménez i la Marta Segú, però algú que ens ha donat molt d'haver rejuvenit tant l'equip és la il·lusió amb la que la gent afronta aquest torneig, que per moltes és un dels primers tornejos grans.
7: Ens han posat molt de moda les juguesques, Chantal, queda gravat aquí al Tot Costa. Què faries si aconseguiu l'or? Quina juguesca faries?
0: Ostres, si aconseguim l'or, ja ho he dit que és molt difícil, així que me la jugo una mica. Nosaltres vam també jugar aquí una mica, sabíem què faria cadascú després de que en el futbol s'aconseguís el Mundial. Jo vaig dir que em podria tenir el cabell de color rosa.
7: Caram, doncs mira, ens ho guardem, eh?
8: Com Gavi.
7: Com Gavi, sí, doncs mira, si aconseguiu l'or, et demanarem la foto, Chantal. Escolta,
0: ojalà us la passi.
7: Home, tant de bo. Chantal, molta sort i que tinguis una bona participació en aquest Mundial.
0: Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies també al Joan Fitó. Ens acomiadem aquí als del Tot Costa. Dilluns més i millor a les 7 de la tarda. Ens acomiadem connectant amb Xavi Hernández des d'Amsterdam. A veure, Xavi Hernández, el noi de Terrassa, el Pelopo. Què, aquesta nova feina com a nou entrenador dels Països Baixos?
6: Parece que m'ha tocat la loteria ahora, ¿no?
10: El Marroc i Espanya blinden la frontera a Ceuta i a Melilla a poques hores del dia D. Bona tarda, són 8:45.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
10: d'agost. Demà es podria repetir una nova entrada massiva de migrants com la de finals de juliol a Ceuta. Al Marroc hi ha crides a creuar la frontera i per això tots dos països han desplegat policies i militars i han col·locat noves barreres al mar. Volen evitar com sigui les imatges de fa 15 dies i el govern espanyol ho reforça amb el discurs.
11: Estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
10: Avui ha estat la ministra Redondo que ha advertit que si algú entra a l'estat espanyol se'l retornarà immediatament. Demà veurem qui s'imposa en aquest pols. Els Mossos han detingut una persona per l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Collserola. El foc ja està estabilitzat i ha cremat una desena d'hectàrees. La situació és més preocupant en altres punts d'Europa, a Croàcia. Ha mort una persona per un incendi i al Regne Unit s'han declarat una quarantena de focs. Les temperatures es mantenen disparades. Avui hem tingut un dels dies més càlids de l'estiu i un cop més hem tingut també una tarda de tempestes. Francesc Mauri, bona tarda.
12: Bona tarda.
10: I aquesta em sembla que és la tònica que ha de seguir el cap de setmana, oi?
12: Sí, sí, sí, perquè demà a la tarda les tempestes poden ser més extenses a gran part de l'interior Pirineu i Prepirineu, sobretot entre el Prepirineu i l'interior. De fet, avui, per exemple, a Lladurs han caigut 47 litres per metre quadrat aquesta tarda al Solsonès o els 45 d'Albesa. A la Noguera són els dos registres més significatius, en alguns casos amb calamarsa, intensitat alta i, per tant, virulència, com dèiem, demà a la tarda més nombroses, després d'un matí variable i un diumenge més assolellat al matí amb tempestes de tarda, però ja restringides al Pirineu i Prepirineu. I el que és important, baixen entre 2 i 4 graus les temperatures. Però atenció, que ningú es faci il·lusions si avui a un parell d'observatoris, com el Canós a la Segarra o el Llimiana al Pallars Jussà han fet 42 graus, que baixin 4 graus vol dir 38. Per tant, vol dir que la calor continuarà molt intensa, però no tant.
10: O sigui que el jersei encara no el necessitarem, eh?
12: No, no, no, això queda molt i molt lluny tot i que a partir de dijous de la setmana vinent podríem tenir més tempestes, temperatures més baixes i potser a l'alta muntanya després d'una tronada sí que algun jersei, però vaja, a la resta
10: res de res.
12: Guardats.
10: Doncs aprofitar el cap de setmana i especialment als matins. Gràcies, Francesc, bona tarda.
12: Bona tarda.
10: Amb aquesta previsió arribem a mitjans d'agost, final de vacances per a molts, inici de vacances per a molts d'altres. Avui a l'aeroport del Prat més de la meitat dels vols han sortit amb retard i se n'han cancel·lat una vintena. A les carreteres, una mica més de tranquil·litat. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, efectivament, realment una tarda molt tranquil·la, sobretot per les vies principals. Hem de dir, per començar, que des d'avui a les 10 del vespre i fins diumenge a la mitjanit es produiran talls entre les sortides 13 i la sortida 14 a la Ronda de Dalt per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana es tallaran dos dels tres carrils de circulació, deixant-ne un sempre obert per garantir la mobilitat. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. Per això ara a la Ronda de Dalt hi ha retencions a Sant Gervasi en sentit Besòs i a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. Però hem d'afegir també que està tallada la C-C53 per Ronda entre Roda de Ter i l'Esquirol a causa d'un accident i que la C-16 se circula en pas alternatiu també a causa d'un accident a Berga.
10: Doncs gràcies, Carmina. Bon cap de setmana.
13: Bon cap de setmana.
10: En aquest Catalunya Vespre també explicarem com afectarà a Catalunya la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. Els ajuntaments d'Escó i Vandellòs esperen que també es pugui ampliar el funcionament de les seves centrals. I tot això a les portes del cap de setmana per excel·lència de les festes majors. Des d'aquest vespre, el barri més famós de Catalunya, el de Gràcia de Barcelona, ja està de festa, però repassarem també altres festes majors on ens podem perdre aquests dies. I a les 9:05 als esports, Oriol Corral, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Avui uns esports marcats per les paraules de Frenkie de Jong.
9: Sí, perquè s'ha defensat i ha carregat contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 8:45. Blindada la frontera a Ceuta i a Melilla davant la crida d'una nova entrada massiva per a demà. El Marroc ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa dues setmanes

0: enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: L'executiu espanyol ha ampliat a gairebé 1.600 els policies desplegats a Ceuta i ha activat 2.000 militars. A més, ha instal·lat a Melilla una barrera flotant com l'altra ciutat autònoma per poder tornar en calent els que se la saltin d'acord amb la doctrina del Tribunal Suprem. Malgrat tot, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, diu que encara no n'hi ha prou.
2: Incomprensión porque no puedo entender que un estado como el nuestro no tenga un cuerpo normativo capaz de afrontar una situación como la que hemos vivido.
1: Això mentre el Marroc assegura que també ha militaritzat el seu cantó de la frontera i l'ha reforçat amb més tanques i filferro de pues. La sintonia en aquest sentit amb el país nord-africà és el que porta el govern espanyol a confiar que demà no es reproduiran les imatges de fa mig mes. Mentrestant, i sobre el terreny, milers d'immigrants continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten una vuitantena de barraques improvisades on s'hi refugien centenars de persones que el centre d'internament d'immigrants de la ciutat, més que el límit, ja no ha pogut assumir.
3: Doncs el que passa aquest cap de setmana a Ceuta, a partir de demà ho seguirem amb l'Àlex Giral. Robert, Àlex, gràcies, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
3: Aquest reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i de Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte, Clàudia Serra.
4: Sí, fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol, assegurant que demà la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa, però amb menys força que la primera. Marga Herrero, de l'startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La convocatòria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución sea como fragmentado.
4: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida.
3: Dos quarts i mig de nou, notícia de fa poca estona. Els Mossos han detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquesta tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc ja està estabilitzat, ha acabat afectant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Com que el foc ha evolucionat favorablement, s'ha aixecat també el confinament dels veïns de Can Caralleu al barri de Sarrià, Maria Costa.
6: Sobre el terreny encara hi treballen diversos efectius dels Mossos, dels bombers de la Generalitat i dels de Barcelona. Són unes tasques que se senten, sobretot, aquesta nit a remullar el terreny per extingir l'incendi el més aviat possible i controlar amb drons si encara hi ha punts calents. Els bombers han rebut l'avís a 3:45 de la tarda. El foc ha començat des de l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. El cap de l'operatiu dels bombers de la Generalitat, Joaquim Boigues, assegura que la meteorologia avui els ha fet la guitza.
7: De fet, el flanc dret ha sigut el flanc motor, que estava empaitat per la marinada, s'ha obert molt, s'ha estirat molt d'oest a est, i això és el que més ens ha complicat, de fet, l'operativa, perquè quan ells estaven treballant aquí baix, nosaltres encara no podíem creuar la pista, la carretera de les aigües, per arribar al segon flanc.
3: I de cara a demà, Maria, el risc d'incendi comença a fer baixada, oi?
6: Sí, disminueix lleugerament perquè els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que avui. El perill molt alt de l'incendi afecta principalment comarques del sud, com per exemple el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals tornen a fer una crida a no baixar la guàrdia i evitar qualsevol incendi al medi natural.
3: Doncs bé, és un escenari aquest de l'alt risc d'incendi afavorit per la calor que fa. Les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui de moment el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'avui ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, que és el cap de l'Observatori.
9: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida ciutat.
8: A més, aquest estiu s'ha s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
3: Tot això a Catalunya, a l'estat espanyol continuen preocupant els incendis de les penyes de Riglos a Osca.

0: i de niebla a Huelva. A l'Aragó, aquesta tarda se n'ha declarat un altre, Montsemir.
1: Aquest a la serra del Gairén, a Saragossa. Pel que fa al de les penyes de Riclos, que ha obligat a evacuar 900 persones, aquest divendres ha ingressat a la presó de manera provisional i sense fiança el seu presumpte autor. S'han cremat més d'11.000 hectàrees. Pel segon, el del Gairén, de moment s'han confiat als 600 veïns del municipi d'Alpartir. A niebla, el foc ha afectat 31.000 hectàrees, ha obligat a evacuar més de 650 persones. Ángel Luis Romero és l'alcalde de Berrocal, un dels municipis afectats.
2: O nos ayudan o hay que poner una caja allí en el ayuntamiento y que los vecinos entreguen sus llaves y entreguen sus propiedades, sus escrituras y nos vamos.
1: Els canvis constants del vent compliquen molt les feines d'extinció.
0: I Europa també pateix l'efecte de l'onada d'incendis. Al Regne Unit, avui, n'hi ha hagut prop de 40, en un dels estius més secs que recorden. Un dels incendis ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha calgut hospitalitzar una vintena de persones. El primer ministre, Andy Burnham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
3: We would say to retailers, do not put...
4: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
0: I a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades a la zona, amb una gran concurrència de turistes, i treballen prop de 300 bombers. Passem, però, dels estralls del foc als estralls de l'aigua. Al Japó, almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials, Miquel Àngel Violant.
5: Prop de Tòquio, la pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent alt. Unes 100.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita, com explica aquesta resident.
6: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
0: De tornada a Catalunya, l'aigua i la calor també provoquen problemes a Olost, al Lluçanès. L'Ajuntament ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Juglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. I és que hi ha un excés de manganès, Maria.
7: Sí, fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tingui massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. No és tòxic i es necessita a concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona, a més, amb indústria i també granges. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
8: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes a tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums. Hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
7: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins dimecres que les analítiques van sortir alterades.
0: Mentrestant, el canal Segarra-Garriga es podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. Tornem a Lleida, Pere Joan.
9: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries al Cogol, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees, però 900 encara no la rebran perquè els propietaris de les terres també han de fer una inversió i no tots s'hi han adherit. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
10: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
9: Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees.
0: La central nuclear d'Almaraz, Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Sandoló, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Això fa canviar les perspectives de les centrals nuclears catalanes?
11: De moment, no. El govern espanyol assegura que manté el calendari per apagar els reactors d'Ascó i Vandellòs, que han de tancar progressivament fins al 2035. Però els dos ajuntaments catalans diuen que l'escenari ha canviat. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
12: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
13: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
11: A més, l'ajornament d'Almaraz pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals segons l'agenda pactada en un principi.
0: De moment sí que és una decisió que ha molestat els ecologistes.
11: Diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
14: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
11: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
0: Doncs bé, arran d'aquesta decisió també hi ha hagut xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central d'Almaraz i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern, Marc Camps.
7: Sí, la coalició d'Esquerra s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes. Afirmen que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta, que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasso.
15: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir, i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
7: El PP ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu del partit.
16: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
0: El terratrèmol de dilluns a Colòmbia ja ha deixat 285 morts confirmats i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària, però fer-la arribar és una de les dificultats sobre el terreny. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Pereira, Joan Biosca.
17: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol, i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen. On dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes. I fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris llogaters els qui han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics, i altres al poliesportiu. Ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira, on ens trobem.
18: Pues salimos del bloque y cuando salimos por ahí nos... 2-3 segundos de haber salido el bloque se descayó la fachada del apartamento y el pues, bloque literalmente.
19: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
18: No, nadie, solamente yo entré.
19: ¿Y qué vio?
18: No, todo destruido, todo en el suelo. Lo único que rescaté es eso porque estaba en la entrada.
17: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Gràcies, Joan. TikTok i Meta estrenen dos webs per identificar vídeos i fotos fets amb intel·ligència artificial, com ja fan OpenAI i Google. I és que les plataformes s'han d'anar adaptant cada vegada més requisits, com el de normativa europea, que des de principis d'agost obliga les companyies d'intel·ligència artificial a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Carlos Baraibar.
20: Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial.
2: social. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o els vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
0: Més coses, el Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre, Vicent Mifsud.
21: Segons el màxim òrgan de control constitucional francès, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, Sebastián Lecornu, que redacte novament la llei i modifique tots els articles qüestionats pel Constitucional perquè puguin tirar endavant.
0: Més coses, quan falten 8 minuts per arribar a les 9, el Departament de Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia, Cèlia Forment.
22: Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
23: Sense símptomes, en bon estat general, i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
22: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i a Madrid abans d'arribar a França, on va presentar els símptomes.
0: Atenció a aquestes paraules o expressions: déu-n'hi-do, badar, compte, senyal i biaix. Són les expressions i paraules més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Montse Pujol, bona tarda.
24: Bona tarda.
0: I els motius de l'interès que generen aquestes consultes són diversos.
24: Sí, l'ortografia, els termes poc freqüents i les paraules d'actualitat són les raons que fan que els ciutadans consultin aquest servei. De fet, hi ha 4 tipus de consultes. Les paraules que tenen dificultats ortogràfiques, com déu-n'hi-do, les que suposen dificultats gramaticals, com una anàlisi o una anàlisi, o un senyal o una senyal, i altres que tenen usos que, per alguna raó, s'han usat més sovint darrerament, com biaix, resiliència o esvoranc. Finalment, hi ha les paraules que els alumnes es troben en textos acadèmics o literaris i que no formen part del seu vocabulari habitual, com basarda, feréstec, badoc o baliga-balaga.
0: Són paraules que segur que més d'un cop hem buscat, nosaltres també, Montse.
24: Sí, sí.
0: El servei en línia diccionari.cat té 7 milions de visites anuals, una xifra prou important, malgrat que el servei té més competència que mai, inclosa la intel·ligència artificial.
24: Sí, la irrupció de l'IA ha fet baixar les consultes, però la cap d'edició de diccionaris del grup, la Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent ells la referència.
25: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on atreu la informació, és diccionari.cat.
0: I un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente ha donat el tret de sortir d'aquest vespre a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició al país, Montse.
1: Hi ha hagut crítica al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i diverses també reivindicacions dels veïns de la vila, amb exemples com aquest.
26: Us heu fixat que a l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu agafant-se una barana, doncs mireu una mica més amunt. Un cop acaba el complex hospitalari, es veuen unes magnífiques escales mecàniques pels turistes perquè els sigui més fàcil arribar-se al Parc Güell. És aquest el model de ciutat que volem?
1: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament, alguns insults dirigits sobretot al PSC. És una festa major amb 23 carrers guarnits que participen al concurs i una de les moltes que hi ha a Catalunya, coincidint amb la Mare de Déu d'Agost, entre d'altres. Hi haurà festa a Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Mollà, Manlleu i Roses.
0: I la cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, que és la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana, hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular.
24: Des de fa gairebé 4 dècades, la Difol contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les fronteres. La Plec Internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició, el 1988 a Amsterdam, ha recorregut nombroses ciutats europees.
0: 4 minuts i a les 9, els esports. Esports que repassem amb l'Oriol Corral. Comencem amb el Barça perquè el nom del dia d'avui és el de Frenkie de Jong. El neerlandès ha carregat contra el rumor sobre la seva lesió al genoll.
3: En una entrevista als mitjans del club ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort i ha volgut desmentir de Jong algunes notícies.
4: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
3: Frenkie es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se.
0: Mentrestant, el migcampista madrileny Rodri s'ha incorporat avui als entrenaments del Manchester City.
3: Encara no s'ha concretat la seva arribada al Barça. El City demana més diners dels que el Barça ofereix, però el jugador vol jugar al Camp Nou i els clubs s'han de posar d'acord. Avui, el seu entrenador a Manchester, Enzo Maresca, ha parlat de Rodri.
5: Player from another club and I don't think it's correct to speak about.
6: No crec que sigui correcte parlar de jugadors d'un altre club, de la mateixa manera que no és correcte que altres clubs parlin de jugadors nostres. Li he fet una gran abraçada quan ens hem vist i ara el seu pla és rehabilitació i quan pugui anar-se incorporant als entrenaments. Aquest és el programa que tenim previst per ell.
5: Start training session with us and this is the program for him.
3: El Barça viatjarà demà a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamp. Per noi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
0: L'Espanyol ha anunciat aquesta tarda la cinquena incorporació de l'estiu.
3: És el central Vanka Derkusic. Té 27 anys, és internacional amb Eslovènia i ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Derkusic té moltes ganes d'incorporar-se a l'equip.
8: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
3: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda.
0: Més coses a l'Europeu de Natació a París. El sitgetà Luca Hook, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4 per 100 metres lliures.
3: Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Hook ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona, ha fet el cinquè millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació. Nil Cadavall ha quedat fora de les semifinals dels 50 metres braça.
0: I el Campionat d'Europa d'Atletisme avui s'està disputant la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente.
3: Sí, està disputant l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ara mateix la prova de llançament de pes, té la 17a millor marca, fins ara ha fet dues proves. Els 100 metres ha fet el millor temps i el salt d'alçada ha fet la 6a millor marca. De moment va 7a a la classificació general. Quan faltin 5 minuts per a les 10, correrà els 200 metres llisos.

0: Principals arguments informatius a aquesta hora. Espanya blinda la frontera a Ceuta i a Melilla davant la crida d'una nova entrada massiva per a demà. El Marroc ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa dues setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta, Roger Santaló.
1: Des del govern espanyol eleven el to i amenacen amb repatriacions immediates. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, diu que estan preparats de cada demà.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: Segons el Ministeri de l'Interior, el risc existeix i és alt, perquè fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol. Per això han mobilitzat 1.500 policies a Ceuta, mig miler més dels que hi havia en la primera entrada de finals de juliol, a més d'activar 2.000 militars. Els reforços no se centren només a protegir la frontera, sinó també a agilitzar l'expulsió de les 5.000 persones migrants que segueixen a la ciutat. Tot i això, les autoritats de Ceuta diuen que no n'hi ha prou.
0: La Guàrdia Urbana ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat presumptament l'incendi forestal a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat.
1: El cos l'ha traslladat, l'ha detingut a les dependències policials a l'espera que acabi la investigació dels agents rurals per determinar les causes del foc. Les flames han cremat una desena d'hectàrees i ja s'ha aixecat el confinament preventiu dels veïns de Can Caralleu. De cara a demà, el risc d'incendi disminueix lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt, una vintena menys que avui.
0: Els bombers també treballen en l'incendi d'un patinet elèctric que s'ha encès a l'entrada d'un edifici a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'un edifici de 5 plantes al carrer Jardí del barri de la Florida.
1: Els bombers han rebut l'avís a les 6 de la tarda i han ventilat l'escala després de revisar els pisos. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 3 persones per inhalació de fum, 2 adults i un nadó.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar a trets el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim.
1: Ho ha dit davant el jutjat de Nova York que l'investiga. La sentència d'aquest cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar en venjança pels maltractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També ha sol·licitat que s'anul·li l'altre judici que té pendent pels mateixos fets.
3: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: Més coses. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens el dia de l'eclipsi. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar i que va faltar més informació als usuaris. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Nadal, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta per viatjar al sud i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats, segons ha dit, als trens i les vies.
5: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
4: No ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar les ha explicat que va ser una tornada ordenada.
0: Doncs bé, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat també un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries.
1: El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores i és una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment.
0: I pel que fa als esports, Oriol Corral, què destaquem?
6: Que el jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses, segons ell, sobre la lesió, sobre la relació amb el tècnic i sobre el fet de, suposadament, haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid. El jugador neerlandès diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol, d'altra banda, ha anunciat el fitxatge de Vanja Darkušić, el central de 27 anys internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit rus. També aquest vespre el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández, migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, que arriba cedit provinent de l'Al-Ittihad. I a l'europeu de natació a París, el sitgetà Luca Hug, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició la final del relleu mix dels 4% metres lliures.
0: I un titular per al temps, després d'un dels dies més càlids de l'estiu i d'algunes tempestes fortes que en alguns casos encara descarreguen al nord, esperem que la temperatura baixi aquest cap de setmana entre 2 i 4 graus. La calor continuarà sent intensa, però dissabte hi haurà núvols matinals i tempestes a la tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Passen pràcticament 6 minuts de les 9, acabem aquí al Catalunya Vespre i tornem dilluns a 2:15. Bon cap de setmana.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
7: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
11: Però si aquí no hi ha ningú i jo sento veus. Ai,
7: són les 1000 veus de Montserrat.
11: Soc jo, la muntanya, soc Montserrat.
12: Ai, mare de Déu.
7: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
13: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
14: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
7: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original entre el documental i la ficció per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
12: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
7: Pots sentir Joan Pera i les 1000 veus de Montserrat aquest diumenge a 2:15 de la tarda a Catalunya Ràdio.
15: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
16: En el capítol anterior...
17: El 27 d'abril del 2013, mentre el poble del Monte celebra la Sabatina, una festa en honor a la Verge del Rocío, un home de 39 anys i la seva filla de 8 són assassinats a ganivetades a casa seva. Per la gran quantitat de ferides que presenten les víctimes, la Guàrdia Civil creu que es tracta d'un crim passional. Al principi, investiguen la mare de la nena, que s'havia separat de l'home assassinat només 20 dies abans del crim, i el seu amant. Però tots dos presenten una coartada. Després de mesos treballant en el cas i d'haver descartat moltes pistes, la policia no sap per on continuar investigant, fins que els veïns perden la por i decideixen parlar.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. L'ADN que la policia científica va trobar al lloc dels fets és de les víctimes i de la Marianela, la mare, que va ser la primera sospitosa. També hi havia unes petjades que no saben de qui són, però res més. Al Monte, un poble que venere la Mare de Déu del Rocío, la ciència política està perduda. Però un canvi d'actitud dels veïns que havien callat durant mesos permetrà als investigadors fer un important pas endavant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
19: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
17: Crims. Per què matem?
19: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for...
17: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
18: Molts veïns del Monte, un poble de 24.000 habitants de la província de Huelva, passen l'estiu al Rocío o a Matalascañas, dos nuclis que formen part del mateix terme municipal, però que estan a 15 i 30 quilòmetres respectivament. El centre del poble, en canvi, es queda pràcticament desert. L'any 2013, mentre gairebé tothom estava a la platja o al camp, dues famílies sacsejades per la tragèdia no van tenir ganes de moure's de casa. Els familiars de Miguel Ángel i María Domínguez, assassinats el 27 d'abril d'aquell any, es van quedar al Monte mentre esperaven respostes, les que els havia de proporcionar la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO. Durant mesos, els investigadors no van tenir cap pista per assenyalar un sospitós del doble crim. En un primer moment es van plantejar si el pare havia matat la nena i després s'havia suïcidat, però quan van veure que l'home havia rebut 50 ganivetades i que tenia una ferida en forma d'X a l'esquena, ho van descartar i van pensar de seguida en un crim passional. Per això, també van investigar la mare de la nena, la Marianela, i el seu amant, el Francisco Javier, l'home pel qual havia deixat el Miguel Ángel només 20 dies abans del crim. Però per aquí tampoc no van trobar res. Els investigadors també es van trobar que la gent que podia saber alguna cosa, una família equatoriana que vivia just al costat de les víctimes, no volia col·laborar. Però a principis de setembre del 2013, 5 mesos després del doble crim, les coses van començar a canviar. Escoltem el capità de la Guàrdia Civil que va dirigir la investigació.
20: Se inició una línea de investigación, estuvimos trabajando y se tomaron una serie de declaraciones hasta que finalmente se abrieron, pues tenían miedo, represalias, que le echaran del país, no quieren meterse en follones judiciales, etc. Finalmente ya nos contaron pues lo que habían vivido, que era lógico que hubieran escuchado qué es lo que había sucedido ahí y nos marcaron fehacientemente las horas en las que sucedieron los hechos.
18: La primera que explique el que va a sentir la nit del 27 de abril es una noia que es diu Daisy.
20: ¿Qué es lo que sacamos de esas declaraciones de mayor interés? Pues sacamos que la hija del matrimonio que vivía en esa casa, Daisy, se encontraba realizando una comunicación telefónica entre las 21:47 y las 21:52 horas con su novio Francisco. ¿Qué es lo que nos dice Daisy? Nos dice, cuando termino de hablar con mi novio, es cuando se produce, a partir de que yo cuelgo esa llamada, no sabe precisar, es imposible que precise el segundo ni el minuto, pero dice que después de colgar esa llamada es cuando escucha los gritos, ¿qué haces aquí, fuera de aquí?, etcétera. Después de que cuelga esa llamada. ¿Qué otro registro técnico tenemos de ella? Tenemos una conversación de WhatsApp. Esa conversación es a las 22:03.
18: En aquesta conversa de WhatsApp, la Daisy li diu al seu xicot que ha sentit una baralla a la casa del costat. També que li sembla sentir una nena cridant i un soroll com de cops molt forts contra la paret. Tot i això, en aquell moment no ho va explicar a ningú més, ni va avisar la policia. El seu germà, Freddy Vinicio, encara aporta més detalls als investigadors.
20: Esta persona nos informa que se encontraba justo en la parte de arriba, esa vivienda tenía arriba otra estancia, se encontraba hablando por teléfono con una amiga que se llama Cristina. ¿Qué nos manifiesta Freddy Vinicio? Nos dice, mientras mantengo la comunicación con mi novia, se han producido todos los hechos. Estamos hablando de lo mismo. Discusión entre dos hombres. Este caso Freddy Vinicio incluso nos dice, hombre, mi opinión, yo creo, porque yo trabajo aquí con mucha gente, gente de Almonte, gente de extranjeros, yo creo que eran españoles, incluso me atrevería a decir que eran almonteños. Bueno, nosotros en ese momento ni nos va ni nos viene. Lo que él dice, pues oye, bienvenido sea, ya está. ¿Y qué nos dice? Dice, bueno, se produce esa discusión, esos golpes, escucho luego incluso cómo se colocan cosas, igual fuera de aquí, me tienes harto, ese tipo de frases. No sabe colocar en qué frase fue primero, si fuera de aquí, si me tienes harto, etc. Y luego lo que marca es que cuando él finaliza la llamada con Cristina, con su amiga, ya se ha acabado la reyerta.
18: Per què van esperar 5 mesos aquests veïns equatorians a parlar? De seguida ho sabrem. La declaració dels dos germans, del Freddy i la Daisy, permet als investigadors establir quan es produeix l'atac i quan dura la baralla. Per cert, fixeu-vos també que una de les coses que diu el noi és que li va semblar que l'agressor també era del Monte.
20: ¿Qué horas, qué minutos tenemos? Tenemos 17 minutos de conversación telefónica. Por lo tanto, desde las 21:44 hasta las 22:02. ¿Qué tiempo tenemos los investigadores que hemos analizado todos los datos que nos van informando de todos lados, de criminalística, de lecio, de toxicología, etcétera? Toda esa recopilación de datos, si lo metemos junto con las manifestaciones de los vecinos, que son el entorno físico, los que han escuchado la pelea, se puede concretar que la pelea ha sido producida entre las 21:52 y las 22:02.
18: Més precisió impossible. Aquests 10 minuts seran molt importants a partir d'ara. Estem parlant del temps que passa entre que els veïns senten el primer soroll estrany i el moment en què la casa de la família assassinada es queda en silenci. Per tant, qualsevol persona que tingui una coartada sòlida per aquest interval, que va de les 21:52 a les 22:02 del 27 d'abril de 2013, podrà ser descartada com a autora dels fets. Quan aconsegueixen aquesta informació, els investigadors tornen a la casella de sortida per analitzar l'entorn més proper a les víctimes. La Guàrdia Civil investiga com era la relació entre l'home assassinat, el Miguel Ángel, i l'amant de la seva dona, el Francisco Javier, el Fran. Però també entre la Marianela, la dona de la víctima, i la nòvia del Francisco Javier, que es diu Raquel. Per aconseguir informació, s'entrevisten amb els companys de feina de tots quatre, que treballaven al mateix supermercat, un Mercadona. Què diuen els companys, Lídia Oriols?
2: Els treballadors del supermercat destaquen que el Miguel Ángel era un home molt pacífic i que tenia una relació cordial amb el Francisco Javier. Segons expliquen a la Guàrdia Civil, quan es veien, els dos homes se saludaven amb normalitat, tot i que intentaven no coincidir en els torns. Però quan la Marianela va abandonar el domicili familiar 20 dies abans del crim, la relació es va tensar i van intentar no veure's en cap moment.
18: Però si els companys de feina dels investigats no destaquen cap enfrontament entre el Miguel Ángel i el Francisco Javier, sí que ho fan en referència a la Marianela i la Raquel.
2: Segons expliquen alguns treballadors a la Guàrdia Civil, les dues dones es portaven molt malament i s'havien arribat a insultar a la feina. La Marianela deia que la Raquel li volia fer la vida impossible perquè estava amb el seu ex, el Francisco Javier.
18: Però els investigadors no troben cap indici que situï la Raquel al lloc dels crims. Ni a la Raquel ni ningú altre proper a les víctimes. Tot i que han aconseguit establir l'hora dels crims, 5 mesos després continuen sense sospitós. Una altra vegada, un testimoni permetrà descobrir coses importants per a la investigació. Una nit de mitjans de setembre, un home a qui li diuen el Magro truca als investigadors per dir-los que ha recordat un detall del dia dels crims que els podria interessar. Aquest home té un taller de planxa i pintura al Monte, però també és conegut perquè cria i ven cavalls. Detalls a tenir present per entendre la importància del seu testimoni.
2: A la mà de la Marianela, el Francisco Javier, tots li diuen Fran. El carrer Fèria és al costat del Mercadona i és on hi ha una sortida secundària del supermercat, no la porta principal. El Poti és un altre amic i recordeu que estem en el cap de setmana que celebren el que en diuen la Sabatina, un altre homenatge a la Verge i molta gent va amb cavalls amunt i avall.
18: Això és el que va declarar el Magro 5 mesos després del crim.
21: Aún era de día, pero no puedo precisar la hora. El Poti y yo íbamos a caballo y cuando bajamos por la calle Feria, cerca del Chaparral, nos encontramos a Fran en el interior de su vehículo, un Volkswagen Golf de color azul aparcado en dicha calle. Fue él quien nos saludó. Recuerdo perfectamente que sucedió el día que asesinaron a Miguel Ángel y a la niña, porque vendí una yegua.
18: Aquesta trobada podria semblar una anècdota, però no ho és, perquè en declaracions davant de la Guàrdia Civil, el Fran, el Francisco Javier, l'amant de la Marianela, sempre havia manifestat que no va sortir del Mercadona la tarda del dissabte 27 d'abril. El Magro també assegura que va veure Francisco Javier conduint el seu cotxe particular i no la furgoneta de l'empresa. Per això, la Guàrdia Civil creu que no podia estar repartint la compra a algun client com feia habitualment. Ara bé, de moment moment, els investigadors només tenen la paraula d'una persona contra la d'una altra. Per tant, intentaran corroborar la història amb dades tècniques, com van fer amb la família equatoriana, és a dir, registres dels repetidors telefònics. Més coses. En el capítol anterior havíem explicat que es va fer una segona inspecció ocular a l'escena del crim perquè els experts de l'equip central d'inspeccions oculars de la Guàrdia Civil, l'ECIO, els semblava molt estrany que l'assassí no hagués deixat cap rastre tenint en compte la violència dels atacs. En aquella inspecció, entre altres coses, es van requisar tres tovalloles netes que hi havia als dos lavabos de la casa, pensant que potser l'autor les podria haver utilitzat per netejar-se i aixugar després de rentar la sang de les víctimes. A finals de setembre, els investigadors de la UCO reben els resultats de les anàlisis i el que llegeixen a l'informe del laboratori els cau com un gerro d'aigua freda. De nou, no es troba cap resta genètica que no pertanyi a les víctimes o a la mare, la Marianela. I creuen confirmada la seva tesi que l'autor dels assassinats va preparar molt bé el crim i que va accedir al domicili de l'Avinguda de los Reyes tapat de cap a peus. Els investigadors estan tan perduts que sol·liciten que un altre organisme faci noves proves en les mateixes tovalloles.
3: En su insistencia para que las toallas requisadas en la escena del crimen se sometieran a nuevos análisis por parte de otro organismo público competente, los mandos de la UCO encontraron a una aliada trascendental, Virginia Sesma, la jueza instructora. A su señoría también le resultaba insólito que no hubieran hallado en el lugar de los hechos ni huellas ni un perfil genético que pudiese corresponder al agresor. En consecuencia, emitió sendos mandamientos, fechados el 24 y 25 de octubre del 2013, por los que ordenaba el envío de las evidencias recogidas en las inspecciones oculares al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, con el fin de que se practique una nueva pericia por si fuera factible la obtención, por sus especialistas y métodos, de un perfil genético distinto de los hallados hasta el momento, y que pudiera pertenecer al posible autor de los hechos.
18: A més de les tres tovalloles netes, la UCO envia a l'Institut Nacional de Toxicologia una tovallola i una estora de bany tacades de sang. També els fan arribar una esponja, un mocador de paper i dos ganivets. El que es va trobar a l'habitació de la nena, i es va especular que l'havia fet servir per defensar-se, i un de tallar pernil que hi havia en un calaix de la cuina. Cap dels dos estris tenia restes visibles, però tot i així se'n demanen anàlisis per si l'assassí els hagués netejat. Recordeu que a l'escena del crim no es va trobar l'arma homicida, que els forenses van assegurar que es tractava d'un ganivet d'uns 15 centímetres amb la fulla llisa. Encara hauran de passar uns mesos fins que els investigadors puguin tenir els resultats d'aquesta tercera analítica. De moment, tornem a la línia d'investigació reoberta al voltant del Francisco Javier Medina, Fran, l'amant de la mare, arran de la declaració del Magro.
2: El Magro declara més vegades davant de la Guàrdia Civil i sempre manté la mateixa versió. Està segur que va veure Francisco Javier Medina quan ell diu que estava treballant. Explica que se'l va trobar quan anava de camí a un solar de la seva propietat on havia quedat per vendre's un cavall. El mateix Francisco Javier reconeix que sí, que va veure el Magro i el Poti a cavall, però situa l'escena després de les 10 de la nit, quan va sortir de la feina. El Magro, en canvi, diu que encara era de dia, però que no recorda exactament l'hora. Per resoldre la contradicció, els investigadors tornen a recórrer als registres tècnics.
20: Pudimos verificar que la hora aproximada en la que Manuel Ángel Magro, junto con un amigo suyo, Manuel Ángel Poti, vieron a Medina fue entre las 21:01, digo 21:01 porque tenemos una cámara en la que sitúa, es la última imagen de Medina en el Mercadona. El último momento que tenemos constancia que estuvo en el Mercadona fue a las 21:01, saliendo por la línea de cajas.
18: Els investigadors creuen que la trobada entre el Francisco Javier i els dos homes a cavall va ser entre les 21:01 i les 21:29. El perquè, com heu sentit, és que l'última imatge de l'amant de la Marianela al Mercadona és a les 21:01. Després de revisar totes les comunicacions entre els involucrats en la venda del cavall, comproven que hi ha una trucada a les 21:29 hores i que la fa l'home que feia d'intermediari entre el Magro i el comprador. El motiu d'aquesta trucada és que el client, a qui li diuen Capea, feia tard i l'intermediari volia saber quan trigaria a arribar. En aquell moment, doncs, el Magro ja havia arribat arribat al solar i, per tant, els investigadors suposen que ja s'havia trobat amb el Francisco Javier.
20: Por lo tanto, tenemos una cámara y una llamada telefónica. Tenemos que reconstruir qué ha pasado entre medios.
18: Els investigadors calculen quan es trigui a cavall entre el lloc on es van creuar el Francisco Javier, el Magro i el Poti, i el solar on s'havien de trobar amb el Capea. Veuen que són, com a màxim, 15 o 20 minuts. Per tant, amb els registres tècnics que tenen, els agents creuen que els tres homes es van creuar cap a les 21:10 o les 21:15 del dissabte 27 d'abril. Aquesta és la primera esquerda en la versió de Francisco Javier Medina, que passa a ser sospitós del doble crim. Des del principi, els investigadors l'havien mirat de ben a prop perquè el perfil d'un amant gelós i possessiu podia concordar amb el mòbil passional, però fins ara no tenien res que desmuntés la seva coartada. El següent pas de la UCO és tornar a entrevistar els treballadors del supermercat.
3: Las entrevistas dejaron claro que no existían controles ni registros de salida del supermercado. El método se repetía de modo rutinario. El gerente abría la puerta del almacén y los empleados iban saliendo. Tanto los encargados como los trabajadores coincidieron en aludir a la falta de control que caracterizaba el final de la jornada laboral. El propio sospechoso, al ser interrogado sobre el momento y las personas con las que salió aquel día, manifestó que no podía decir con exactitud a qué hora abandonó su puesto, aunque creía que fue pasadas las 10 de la noche y que lo hizo solo.
18: En una de les visites a la Guàrdia Civil, la Marianela assegura que el Francisco Javier va sortir com ella passades les 10 de la nit, però sense dirigir-se la paraula, perquè a la feina no volien que se'ls veiés junts. Això vol dir que la seva versió coincideix, i si el seu amant va sortir del supermercat a les 10, no podia haver comès els assassinats que es van produir entre les 21:52 i les 22:02. Tot i això, els encarregats de la investigació no trauran els ulls del damunt del Fran. Avancem. Ara, fins a principis del 2014. Després de mesos esperant, arriben els resultats de les proves que es van demanar a l'Institut Nacional de Toxicologia.
4: Ellos se encuentran un ADN que no es de ninguno de los habitantes de la casa. Entonces, ¿cómo es el proceso? Le piden a la jueza que se recoja muestras entre todo el entorno y entre todas las personas que pudieron entrar en la casa. No solo para ver si correspondía con el de algunas de las muestras que solicitaron, sino también para descartar que no fuera pues de alguien que fue a arreglar la tele o de algún amigo. Entonces se envían muestras de 17 varones, entre ellos los padres de tanto de Miguel Ángel como de Marianela, muestras de Aníbal, hermano de la víctima, de sus compañeros del equipo de fútbol y de algunas personas del supermercado.
18: Entre els treballadors del supermercat, a qui es demana una mostra, hi ha la darrera persona que va veure el Miguel Ángel en vida, Francis Castañeda, i també l'amant de la Marianela, Francisco Javier Medina. Mentre esperen els resultats, els investigadors intenten aclarir si alguna persona no relacionada amb el crim podria ser l'origen de l'ADN desconegut. Primer, interroguen la dona que netejava el pis de les víctimes, però la senyora els diu que no s'encarregava de rentar les tovalloles, que ni tan sols les tocava. Sense respostes per aquesta banda, els investigadors tornen a interrogar la Marianela l'11 de febrer. Així descriu la compareixença al seu llibre la Rocío Castrillo.
3: La compungida madre llegó en un estado similar al de citaciones anteriores. Muy delgada, con el rostro pálido, vestida con ropa deportiva, en tonos oscuros y el cabello recogido en una coleta. Sentado frente a ella, el sargento miraba sus dedos repiquetear sobre la mesa. Le mostraron diversas fotografías de las toallas en cuestión y las observó con gesto sorprendido, como si no pudiese entender el interés que suscitaban unas toallas limpias. Se emocionó al reconocer la de baño con la que secaba a su niña. Declaró de modo convincente que antes de marcharse de la vivienda, el 8 de abril de 2013, echó en la lavadora toda la ropa de la casa, sábanas de los dos dormitorios, toallas de ambos baños e incluso fundas de los sillones, y que dejó toda la ropa del hogar colocada y limpia.
18: Poc més d'un any després del doble crim, el 8 de maig del 2014, hi ha un fet transcendental per a la investigació. Arriben els resultats de les anàlisis análisis del Instituto Nacional de Toxicología.
20: En breves momentos, pues ya nos informaron que había dado positivo con uno de los ADNs que le habíamos enviado. ADNs que Toxicología lo que informó es que era un ADN repetitivo, o sea, un ADN que no es algo casual, que ha aparecido ahí en un sitio puntual, sino que es un ADN repetitivo en varias estancias de la casa, varios objetos diferentes, por lo tanto que era un ADN, a su criterio, muy, muy, muy interesante, muy tener en cuenta.
18: ¿De quién es aquest ADN? Doncs d'una persona de qui la Guàrdia Civil havia sospitat des del principi. De l'home que, després de la mort de Miguel Ángel, havia intentat ocupar el seu lloc a la vida de la Marianela. D'algú que, efectivament, tenia accent del monte. L'ADN és del Fran, del Francisco Javier Medina. Per als investigadors, la descoberta d'aquesta resta genètica a l'escena del crim suposa un pas molt important, però tot i això, creuen que no és una prova que el Francisco Javier cometés els assassinats. Abans, cal demostrar que va deixar l'ADN durant l'execució del crim i no de forma casual.
4: Cuando ya Toxicología dice a la Guardia Civil que el ADN encontrado era el de este individuo, el del amante de Marianela, pues el esfuerzo de la Guardia Civil consiste en situarlo en la escena del crimen. Claro, empiezan a recabar otra vez testimonios de todos los trabajadores.
18: Un testimoni important és el del responsable del supermercat, que es diu Antonio.
20: Cuando hablamos con Antonio Castro nos informó que no recuerda haber visto salir de Mercadona a esa hora a Medina y que sí que recuerda haberle llamado posteriormente por teléfono, ya que tenían que hacer un intercambio de llaves.
1: Sí.
20: La persona que tiene la llave por la mañana, que es Castañeda, tenía que entregar la llave a Medina, porque el domingo tenía que abrir con la llave Medina. Entonces nos dijo Antonio Castro que como no le vio salir, pues que tuvo que llamarle posteriormente. Le llamó por teléfono posteriormente, que no recuerdo la hora, pero fue en torno a las 22:20 o 22:30, que efectivamente habló con él y que le dijo eso, oye, recuerda que tienes que venir a recoger la llave.
18: Els investigadors pensen que aquesta és una altra esquerda en la coartada del Francisco Javier, però el gerent del supermercat no pot confirmar si l'amant de la Marianela podria tenir una còpia de les claus per sortir del magatzem sense ser vist. Aquest era un rumor que corria pel supermercat, però no s'arriba a confirmar. Mentrestant, la jutgessa d'instrucció demana un informe a l'Institut de Toxicologia per saber si l'ADN del Francisco Javier que es va trobar a l'escena del crim es podria haver transferit per contacte indirecte. És a dir, que per les relacions sexuals amb la Marianela, ella hagués deixat restes de l'ADN del seu amant en les tovalloles de casa de les víctimes. La resposta de l'organisme públic arriba el 23 de juny.
5: Los análisis genéticos permiten determinar en la mayoría de los casos la identificación de restos celulares depositados sobre una muestra y no así establecer la forma ni la fecha en que dichos restos fueron depositados. No obstante, la valoración de nuestros descubrimientos obtenidos de forma repetitiva y reproducible indica que los restos celulares detectados no proceden de una transferencia puntual o de un hallazgo casual. La posibilidad de que las muestras hayan sido lavadas con posterioridad a dicha transferencia parece poco probable, debido a que como resultado de nuestros análisis obtenemos perfiles genéticos repetitivos y reproducibles.
18: Aquesta resposta confirma la sospita dels investigadors. Segons les declaracions que havia fet el Francisco Javier i la Marianela, ell no havia accedit al domicili de les víctimes des de molt temps abans dels crims, quan les famílies encara eren amigues. Per tant, els investigadors creuen que la transmissió de l'ADN repetitiu devia ser del moment de la comissió dels assassinats. A això s'hi afegeix el que els expliquen molts dels treballadors del supermercat, que no recorden haver-lo vist sortir la nit dels assassinats i que no hi havia un control d'entrada i sortida, de manera que el Francisco Javier podria haver marxat sense ser vist. Abans de continuar, però, recapitulem.
2: A l'inici de la investigació per l'assassinat de Miguel Ángel i Maria Domínguez, la Guàrdia Civil va investigar la possible implicació de la Marianela, dona i mare de les víctimes, i de la seva parella sentimental. Sobretot, van mirar amb lupa el Francisco Javier, l'amant, perquè la seva figura els encaixava amb la naturalesa passional del crim. Però no van trobar cap testimoni que els situés a ell ni a la Marianela fora del supermercat on treballaven. Posteriorment, però, la línia d'investigació es va reobrir per perquè dos homes del Monte van explicar que es van trobar amb el Francisco Javier fora del supermercat i conduint el seu cotxe particular. Segons van deduir els investigadors, aquesta trobada hauria sigut entre les 21:10 i les 21:15, quan el sospitós assegurava que era el Mercadona. Finalment, després de dues anàlisis del laboratori de la policia, en què no es va trobar res, l'Institut Nacional de Toxicologia va detectar ADN desconegut a les tovalloles recollides a l'escena del crim. Més endavant, l'organisme va confirmar que l'ADN coincidia amb el de Francisco Javier Medina. Com que era repartidor del Mercadona, els investigadors creien que podria haver sortit del supermercat en horari laboral sense aixecar sospites. A més, alguns treballadors, inclòs l'encarregat, van declarar que no el van veure marxar quan es va acabar el seu torn.
18: Amb tots aquests indicis i convençuts que no hi ha res que contradigui la possible implicació del Francisco Javier, tres agents de la Guàrdia Civil el detenen el 24 de juny del 2014 a la 1 del migdia, quan surt de la feina. Ha passat un any i dos mesos des del crim. Encara amb l'uniforme verd del supermercat, el Francisco Javier és traslladat a la comandància de la Guàrdia Civil de la ciutat de Huelva, a 50 quilòmetres del Monte. En el trajecte no diu ni una paraula, però després pateix un atac d'ansietat i els metges han d'administrar-li tranquil·litzants. Qui no es quede callada quan se n'assabenta, en canvi, és la Marianela, que aquell dia plujós de finals de juny ha d'anar a la comandància de la Palma del Condado, seu del partit judicial a la qual pertany el Monte.
4: Ella no se lo puede creer. Esta se vuelve loca, vamos, no puede asumir que el hombre que ella amaba, el hombro en el que se había apoyado para llorar por su hija, era...

0: No había matado a mi María y a Miguel. Me ayudaron a levantarme y me pidieron que me calmara. Nunca olvidaré las palabras del teniente. Marianela, estamos convencidos de que Francisco Javier es el asesino de su marido y de su hija, al 100%. Mientras antes se haga la idea, más fácil será para todos.
1: Quan aconsegueixen que es calmi una mica, els agents de la UCO demanen a la Marianela que faci una reconstrucció dels dies anteriors al crim. Entre altres coses, volen que els expliqui com va netejar les tovalloles on va aparèixer l'ADN del seu amant abans de marxar definitivament de casa del Miguel Ángel. També li pregunten quantes vegades va mantenir relacions sexuals amb el Francisco Javier al domicili de l'Avinguda de los Reyes. Ella respon que va netejar les tovalloles amb lleixiu i amb una temperatura elevada. I respecte a les trobades, que van ser 4, però totes 3 anys abans del 2013. Al llarg de l'interrogatori, la Marianela es va posar més nerviosa.
0: Les dije que Fran, aunque no salió a mi lado, se iba en el mismo grupo que yo cuando terminamos de trabajar ese maldito sábado. Que subimos cada una a nuestro coche y nos llamamos por teléfono para concretar lo que íbamos a hacer esa noche. Sin embargo, no sé lo que pasó en realidad. No lo he podido visualizar nunca de modo claro. El trauma que sufrí tras la pérdida de mi niña me afectó a la memoria. Me quitó la capacidad de recordar con nitidez.
1: Ja veureu com els problemes de memòria de la Marianela tindran un efecte rellevant en el cas.
2: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
1: Igual que va passar quan es van descobrir els cadàvers, la notícia de la detenció del Francisco Javier s'escampa per al monte molt ràpidament. La gent del poble no es pot creure que un noi de família bona i devot de la Mare de Déu pugui haver comès el crim que ha trastocat les seues vides durant tants mesos. L'endemà de la detenció, el 25 de juny, desenes de veïns contemplen des del balcó com es corcolla en la casa del detingut. La policia també registra un solar del Francisco Javier. I d'un lloc i de l'altre requisen, entre altres coses, telèfons mòbils, targetes SIM, la roba del detingut i també hi troben un element que serà clau. Ho explica el capità de la Guàrdia Civil.
4: Pues en el domicilio de los padres se localizó justo en el vestíbulo de su habitación unas zapatillas que coinciden en marca y número con la impronta de sangre que dejó unas zapatillas en la escena del crimen. No son las mismas zapatillas, son las zapatillas de la misma marca y número. El acusado, bueno, manifestó que eran suyas, que se las había dado su hermano y tal. Y lo más interesante en principio fue eso.
1: Els agents també accedeixen amb el Francisco Javier al Mercadona on treballa i inspeccionen la seva taquilla personal. Hi troben uns guants i els requisen per enviar-los al laboratori. Però no aconsegueixen localitzar un davantal que l'home suposadament guardava de l'època en què va estar la secció de peixateria del supermercat. Aquesta peça impermeable que cobreix el tronc i les cames interessa especialment als investigadors perquè creuen que la podria haver utilitzat per no tacar-se quan presumptament va cometre els assassinats. En principi, la Guàrdia Civil no troba res en els escorcolls que sembli una prova clara contra el detingut. 2 dies després, el Francisco Javier passa a disposició judicial. Durant tota la tarda i la nit del divendres 27 de juny, la titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Palma del Condado sospesa els indicis a favor i en contra del sospitós.
5: D'una banda, la jutgessa pensa que l'única prova objectiva contra el Francisco Javier és que el seu ADN va aparèixer en 3 tovalloles netes a l'escena del crim i que no hi ha certesa científica sobre com es podria haver transmès. De l'altra, que aquesta prova va acompanyada d'una sèrie d'indicis i testimonis que desmunten la seva coartada. A més, que és l'únic que podria tenir un motiu per acabar amb la vida del Miguel Ángel, perquè la seva amant no volia tallar del tot la relació amb el seu marit.
1: Finalment, cap a les 5 de la matinada de divendres a dissabte, la jutgessa decreta presó provisional i sense fiança contra Francisco Javier Medina per 2 presumptes delictes d'assassinat. I si la notícia de la seva detenció havia provocat malestar entre molts veïns del monte, quan se sap que l'home ha entrat a la presó, s'engega una campanya per defensar la seva innocència. A les xarxes socials, els defensors del xaval, com anomenen el Francisco Javier, publiquen diàriament missatges negant les acusacions de la Guàrdia Civil

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Marc Güell. Les tempestes que han caigut aquesta tarda a la Noguera han deixat Albesa calamar-se molt petita, barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Albanet.
3: Hola, bona nit. Albesa, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamar-se, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
4: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita. També té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
3: A Castelló de Farfanya, a la Noguera, també hi ha hagut inundacions i les fortes ratxes de vent han fet caure un aparell de so que un tècnic estava muntant per la festa i en l'accident l'home s'ha trencat el genoll. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
2: Més notícies amb la Txell Garriga.
5: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquesta tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, ara ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit encara, però per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
6: Farem volar el dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo extingir.
5: De cara a demà, el risc d'incendi baixarà ja lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això, doncs, són una vintena de comarques menys que avui.
2: La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances.
5: El líder d'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament en guanyar les eleccions de la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. Les eleccions com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions, recordem, com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, van boicotejar els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien, doncs, de repetir les eleccions.
2: Persones mortes i prop de 400 de desaparegudes. És l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. A la ciutat de Pereira són molts els veïns que han hagut de buscar un espai alternatiu on poder dormir, o bé perquè no poden tornar a casa seva, o bé perquè casa seva ha quedat destruïda o hi ha perill que s'ensorri.
7: Salim del bloque y cuando salimos por ahí nos 2-3 segundos de haber salido del bloque se cayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente.
8: Todo en el suelo, totalmente.
9: Nos quedó nada, ¿no?
8: Nos quedó nada.
2: Mentrestant, segueixen les tasques de rescat, ara també acompanyades de polèmica. El president Abelardo de la Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament per països aliats amb governs de dretes i no de forma immediata, malgrat que els experts insisteixen que en aquest tipus de crisis és vital actuar amb rapidesa per trobar supervivents. Ara, els esports, Oriol Corral.
10: El jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses, segons ell, sobre la lesió, sobre la relació amb el tècnic i sobre el fet de, suposadament, haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el Barça viatjarà demà al matí a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea, l'últim abans del Gamper. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić, central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. A la segona divisió, el Girona també ha fet oficial un fitxatge al Dunay Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. A l'Europeu de Natació a París, el sitjatà Luca Hug, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. I a l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Maria Vicente ha fet el millor temps de les dues primeres sèries dels 200 metres del leptatló, és desena classificada de la classificació general.
1: Fins aquí les notícies.
9: Aquí Jair Domínguez, em trebo. Aquí Peyu.
11: Aquí Neus Rosés.
12: Em trobeu company?
13: Poneu-vos molt bé. Vaig a menjar-me una cosa molt de la perruqueria. Canvi. Visca la ciència. Endavant, Barça.
0: El búnquer.

0: 1912. Southampton, Anglaterra. Som al port de Southampton, on s'està a punt de produir un fet històric. El viatge inaugural del nou transatlàntic de la companyia naval White Star Line.
1: No! El Sant Cristo Gros! És!
0: Sí, és el que t'imagines, Jair. Un transatlàntic anomenat RMS Titanic. Bravo!

0: estar tocant la flauta ara, hauria de tenir un Grammy,
1: sí.
0: Mai ens havíem enfilat al Titanic a la primera pàgina. Anem molt forts.
1: Enfilat.
0: Biografia breu,
1: no, enfilat, no ens hi hem pas enfilat.
0: No, Jair,
1: no. Què hi pinta aquí, el Titanic? Ningú ha dit que pujarem al Titanic.
0: Bueno, tu has dit que era el Titanic.
1: No.
0: Titanic, si vas al Titanic és per enfilar-t'hi.
1: No.
2: ¿Se puede subir o no?
1: ¡Hey! Hombre, si tiene billete, sí. I si no, no. Ja
0: si no, millor per vostè.
1: No, de fet, de... no hi pujarem al Titanic avui, em sap greu. Però hi havia massa coincidències en la història per no parlar-ne una mica.
3: Fora!
1: Ja em sap greu, nois, però tenia
0: Vaya
1: ganes...
0: Vaya calentada.
1: Tenia ganes de sentir la musiqueta. I ja està. Ara feia dies que no la sentia. Vaig veure l'altre dia el documental aquell de la Celine Dion...
0: El documental de la Celine Dion,
1: de veritat, us el recomano fort, perquè no toca ni quarts ni hores, pobreta.
0: No li han posat fàcil.
1: O sigui, s'ha enfonsat més ella que el Titanic,
0: L'home mort?
1: Sí.
0: Tampoc estava estupendo,
1: No estava massa fi, tampoc.
0: No, en René aquell?
1: Bé, la nostra història comença en un port, però no és el de Southampton. Som a 200 quilòmetres d'on el Titanic està a punt de salpar. Un cop posats en context, nosaltres ens situem a Londres. Ens centrarem en el vaixell que ens interessa, el que esperen l'Ernest i la Gertrude Hartley, una parella de recent casats que marxen del port de Londres situat al riu Tàmesi. Els espera un llarg viatge fins a la seva nova llar a l'altra punta del món, a Darjeeling, el Raig Britànic.
0: No m'interessa.
1: No? Ja només vols sentir Titanic,
0: tu. Ja només vull sentir Titanic.
1: Noi, és la història que tenim. L'Ernest és corredor de borsa i remena molts diners. Ja te comença a interessar,
0: Ara sí, ara sí. Si hi ha diners, ja.
1: Té un sou espaterrant i un ull clínic per les inversions. S'ha fet milionari, així que es pot permetre instal·lar-se al barri més exclusiu de la ciutat. La parella viu en una casa enorme i plena de luxes. Tarden poc a omplir-la de canalla. Una d'elles, la Vivian, és la nostra protagonista d'avui. La Vivian neix l'any 1913. És una nena preciosa amb un somriure encisador i amb uns ulls verds que desperten una mirada pura i brillant. Destaca per la bellesa i pel seu caràcter extrovertit. Canta i balla a totes hores. Sembla que té fusta d'artista.
0: Cantar i ballar no vol dir tenir fusta d'artista. Cuidado, eh?
1: Per què?
0: Bueno, el fan tots els nens.
1: Ah, sí,
0: tots els nens canten i ballen.
1: Ai, aquest nen...
0: Serà artista? No, aquest nen té TDAH. Ja està.
1: Sí. Però ella té magnetisme, Jair. Té alguna cosa especial, aquella cosa que només tenen els escollits.
0: Sí, té duende.
1: Té duende, sí, senyor. Els pares se n'adonen i als 3 anys l'apunten a una escola de teatre. Allà debuta a dalt d'un escenari i demostra tenir talent. La carrera de la Vivian promet i els pares aposten fort. L'embarquen a un transatlàntic amb destinació a Londres, on l'espera gairebé una dècada de reclusió en un internat de luxe.
0: Coi, els pares, no sí. Estan pas per punyetes,
1: no, eh? No.
0: T'agrada el teatre, internada?
1: Internada, 10 anys.
0: Hòstia.
1: I si no li agradava?
0: No.
1: La Vivian va a un col·legi per rics molt estricte, un lloc que li ha d'obrir les portes de la Reial Acadèmia d'Art Dramàtic. Però picar molt amunt comporta alguns sacrificis. La nostra amiga està condemnada a tenir una infància ben solitària. Són temps difícils per ella, està ben sola. Perquè us feu una idea de com se sent... Només heu de saber que en els 2 primers anys d'internament no rep ni una sola visita dels seus pares.
0: Què? Ni una? Ni per Nadal?
1: Ni per Nadal.
0: Ni per la Setmana Santa?
1: Res, Jair. Aquella escena al sofà amb els teus pares mirant Nadal a tres bandes.
0: Oh!
1: Això no ho va tenir.
0: No,
1: la nana no ho va tenir.
0: Doncs això és tristíssim.
1: La Vivian està sola i deprimida, i això li comença a passar factura. Es torna cada cop més difícil de tractar i li costa fer amics. L'única companyia que té és la d'uns gatets que viuen a l'internat. Són els únics amics de la Vivian.
0: Sí, no. Recollint gats per tenir companyia. Quanta tristor.
1: Sí.
0: Ai, no, ara el gat està trist.
1: És clar. És que el gat empatitza. El gat, si et veu trist...
0: El gat, perdona. El gat li sua la polla com estiguis tu. El gat et veu plorant i... Sí, bueno, però el pinso on és?
1: On està el pinso? La Vivian és una enamorada dels gats i al llarg de la vida en tindrà molts. Els de l'internat són els primers que cuidarà. L'ajuden a superar la seva infància trista i de passada. Quan els abraça, també l'ajuden a superar el fred de Londres.
0: No apretis molt fort, aviam, no. El gat. Si veus que li surten els ulls...
1: Exacte. és que ronroneja. No, aquest no. Soroll ja no és normal,
3: no.
1: Eh?
3: No, no.
1: No apretis tant.
0: Aquest és la respiració aquella agònica.
1: Així passa tota la infantesa, acompanyada només pels gats de l'internat. La nostra amiga no recupera el contacte amb els pares fins al 1927, quan se'n van de Darjeeling i s'estan 3 anys voltant arreu d'Europa. Aquest cop tenen el detall d'endur-se la seva filla de viatge.
3: Bueno,
1: mira.
3: Mira.
1: Què fem amb la nena? L'agafem o la deixem allà?
3: Mira, que, ara l'agafarem, Ernest.
1: Va, agafa-la, agafa-la. Durant tot aquest temps, la Vivian viu a França, Itàlia i Anglaterra. Aprèn idiomes i es torna una bona actriu. El 1930 s'instal·len de nou a Londres. En aquesta època, la nostra protagonista ja està segura que es menjarà el món gràcies al seu talent.
3: Clar que sí, Vivian.
1: Molt bé, molt bé. Autoestima, autoestima
3: sempre,
1: alta.
3: Sempre amunt.
1: S'ha fet gran, té 19 anys, però sembla més gran i els homes van bojos darrere seu. Amb només 19 anys ja trenca una pila de cors. L'any 1931 s'enamora perdudament d'ella, en Herbert Lake, un home que li treu 13 anys. La mossa s'hi acaba casant.
3: Visca!
0: Bueno, no gaire, no gaire content.
1: No estan contents.
0: Visca!
1: Visca! La nena se'ns ha casat.
3: Aviam, 19 anys, ell 13 anys, 13. Són 32...
1: No hi ha un adult entremig, hi ha un adolescent.
3: Hi ha un adolescent. És,
1: bueno, va, venga, t'ho compro. El casament dona un altre nom a la nostra amiga. Ara es dirà Vivian Lake.
3: Vivian Lake.
1: Lake.
3: Bueno, és que Lake. No sé com es deia abans.
1: Abans es deia Vivian... Vivian no sé què.
3: Vivian
1: abans.
3: No sé què. És igual, Vivian
1: no
3: Lake, ja
1: sé.
3: Està bé.
1: Ah, ja està bé, Vivian
3: no,
1: Lake.
3: Ja està.
1: A més del cognom, el matrimoni també serveix per convertir-se en mare. Ah. La Vivian ha tingut una filla.
3: Ah! Mira, ja pot llençar els gats.
1: Doncs mira, resulta que ni el matrimoni ni la maternitat l'acaben de fer feliç, tu.
3: No estem mai contents.
1: És que ser mare l'ha obligat a aparcar la carrera i això se la menja per dins. Ella vol ser actriu, no té cap ganes d'estar-se a casa canviant bolquers. La Vivian decideix contractar un agent que l'ajudi a recuperar el temps perdut. I la idea resulta un èxit. Aviat torna a pujar a l'escenari.
3: Bé.
1: Vinga.
3: Bé, va.
1: Va. Va, Vivian. El teatre adora la nostra protagonista. Va d'èxit en èxit. És l'actriu més prometedora. Fins i tot el cinema es fixa en ella. Començant pels actors més importants que han quedat enamorats de la seva bellesa. Un d'ells, en Laurence Olivier,
3: home,
1: perd el nord quan la coneix. Està casat, però ho deixa tot per ella. I tot i que ella també està casada, li sembla un bon pla.
3: Sí, home, endavant.
1: Sí, endavant. Tots dos comencen una relació secreta ben tòrrida. Val a dir que, tot i que ho volen amagar, mig Hollywood sap que estan embolicats.
3: El que no surti d'aquí ja ho sabien.
1: I tant. La Juliana Canet
3: tu,
1: ja ho va
3: abans,
1: dir.
3: Tu, abans que t'hagis embolicat amb algú, la Juliana ja ho sap.
1: Sí, és que t'ho diu ella amb qui t'has d'embolicar.
3: Sí. Sí.
1: I les seves respectives parelles també ho saben, però, bueno, fan veure que no. L'hivern de 1938, mentre la Vivian i el seu marit Herbert fan veure que tenen una vida idíl·lica, passant un cap de setmana d'esquí a Europa, la nostra amiga té un accident. Es fot una patacada esquiant i es trenca el turmell.
3: Oh! Oh! És que és molt puta la neu, eh?
1: Sí, sí,
3: no,
1: sí, sí, sí.
3: És molt fàcil quedar-se mal. Sembla molt fàcil des del bar de l'estació.
1: Sí.
3: Això deu ser fàcil. Sí. Posa'm un altre whisky.
1: El rei... Joan Carles s'havia
3: sí.
1: trencat diversos ossos esquiant.
3: I això que en sap?
1: Sí, recordeu
3: que és caminar.
1: Vam tenir una... És veritat, és veritat. Sap esquiar però no sap caminar. Bueno.
3: Ah, sí, no passa res.
1: No passa res. Vam tenir un oient al búnquer que ens va explicar que una vegada va coincidir esquiant amb el rei el dia que va tenir un accident i es va trencar un os.
3: És que hem tingut un públic molt distingit aquí.
1: Sí, sí, és així. La noia s'ha fet mal i aquell accident la tindrà estirada al llit durant una temporada i li suposa, però, l'empenta definitiva a la seva carrera.
3: Però com pot ser això?
1: Mira, resulta que la Vivian passa l'avorriment llegint llibres i una de les novel·les que li cau a les mans és el best-seller més important del moment.
3: El llibre del búnquer confidencial?
1: No, encara.
3: Ah.
1: El nostre no existia encara, Jair. Ella s'està llegint Allò que el vent s'endugué. Un llibre que acaba de guanyar el Premi Pulitzer i del qual Hollywood n'està preparant una adaptació per portar al cinema.
3: Sí.
1: La Vivian comença a moure fils per aconseguir un paper a la pel·lícula. Sap que és l'oportunitat perfecta per convertir-se en una estrella. La competència per aconseguir un paper és enorme. Totes les actrius hi volen aparèixer i la Vivian no n'és una excepció. En vol ser la protagonista.
3: Oh, sí, clar, oh, sí. Doncs t'hauràs d'enfrontar l'Emma Vilarsau.
1: Ara.
3: Pica alt.
1: Pica molt alt.
3: Vull ser la protagonista,
1: home. Jo vull ser el protagonista.
3: No, home, no, espera't un moment. Fes de...
1: Primer comences un dia sortint per darrere com si fos ahir.
3: Fem veure que compres magranes.
1: Exacte.
3: I després ja et donaran text.
1: Ah, això mateix.
3: El com si fos ahir.
1: Què?
3: Vull dir que podríem sortir si volguéssim.
1: I tant, si,
3: si
1: nosaltres diem volem sortir com si fos
3: volem
1: ahir.
3: Sortir de fons o com si fos ahir. Tot serà sortir. que no ens aconsegueixin aquest somni I que tant. Tenim de sortir com si fos ahir.
1: Jo no el tenia, però vaja, si vols fer-ho, fem.
3: Em faria il·lusió que sortíssim. Podríem sortir tots tres darrere.
1: Passar un dia per darrere.
3: Un dia comprant fruites a darrere.
1: Vale.
3: Bueno, és que per horari no va gens bé. És igual, no he dit
1: comencen
3: res.
1: Comencen a gravar
3: que,
1: molt
3: d'hora. No, ja sí. no volem sortir, home.
1: No, fem una cosa.
3: Què?
1: Que sortim... Sí, que sortim un dia, des d'aquí, sí. La gent del com si fos ahir. Que ens feu sortir, perquè es fa mandra venir, ens feu sortir un dia que hi hagi un personatge que està mirant la tele i estem nosaltres a la tele.
3: Ja està,
1: ja està.
3: Mira, fem-ho així.
1: Fem-ho així,
3: fem-ho així, tots contents.
1: Ni per tu ni per mi, tu. En fi, la noia es presenta per ser l'actriu principal.
3: Parlem, Vivian. Sí,
1: la Vivian Leigh vol ser la protagonista de la pel·lícula. I, tot i no ser una de les favorites, s'acaba sortint amb la seva. El director d'Allò que el vent s'endugué l'escull per fer de Scarlett O'Hara, que és la protagonista principal de la pel·lícula.
3: Home! Que te l'has vista, Peyu?
1: Aquesta ho he intentat.
3: Quin tros has vist?
1: Aquest de, que surt aquella cridant.
3: Que surt allà al final?
1: Sí.
3: Aixecant un broc.
1: Sí, això sí que ho he vist.
3: I però això és al final, això.
1: I un dia vaig intentar al principi.
3: Però hi ha tota aquella part de l'incendi, és molt emocionant. Què? Se't fa feixuc?
1: Bueno, és
3: que és molt llarg.
1: És llarg.
3: Bueno,
1: és igual. Segur que està molt ben feta i tot el que tu vulguis.
3: Ja, que la tornin a fer.
1: Sí.
3: Que fan una versió nova.
1: Remasteritzada.
3: No.
1: Sí, amb l'Emma Vilarassau.
3: Amb l'Emma Vilarassau, sí.
1: Tot i ser una de les pel·lícules més romàntiques de tots els temps, el rodatge de la pel·lícula no en té res de romàntic. Més aviat al contrari. És un infern. La nostra amiga fa jornades de feina llarguíssimes durant molts mesos i, a més, les comparteix amb uns companys de feina que no pot ni veure. La Vivian té dos companys principals, dos personatges masculins, i està barallada amb tots dos.
3: Home, noia.
1: Déu-n'hi-do,
3: eh? Ostres.
1: Bueno, és que el que no s'explica de les pel·lícules, eh?
3: Ah. I no ho explicarem ara.
1: Aquí, perquè aquí estem barallats tots.
3: Aquí sí.
1: Passa que de cara a fora...
3: És que sí. Però, bueno, aviam, això passa a tot arreu.
1: Passa a tot arreu.
3: A la que has fet dos programes amb una persona i ja t'hi baralles.
1: Tothom es baralla. Amb un d'ells, en Clark Gable. Gable?
3: Clark Gable, sí. El de les orelles.
1: Sí. O aquest, el meu avi, sempre que sortia el títol, aquesta serà bona.
3: Clar, si veia Clark Gable, deia...
1: Aquesta serà bona.
3: Aquesta serà bona, sí.
1: Amb en Clark Gable hi té escenes de passió que tenen anècdotes ben curioses. La Neus després ja ens en parlarà.
3: Home, explica-les tu ara.
1: Espera't, després. Malgrat tots els esforços que ha de fer, acaben pagant la pena. La pel·lícula arrasa a la gala dels Oscars, rep 13 nominacions i guanya 8 estatuetes. Un dels premis, el de millor actriu, és per la nostra amiga.
3: Bé, Vivian, bé.
1: Òscar, eh?
3: El tens tu? No. Jo tampoc, doncs a callar.
1: Nosaltres tenim un Ondas i un Sapiens.
3: Bé.
1: Són els premis que tenim.
3: No, és que no podem anar més lluny.
1: No.
3: Pel que fem nosaltres, que ens donen el Nobel de la Pau, no ens el donen
1: pas. No ens
3: el
1: donen pas. La Creu de Sant Jordi.
3: La Creu de Sant Jordi seria raro. Hòstia. Som massa joves.
1: A la medalla aquella de la Generalitat.
3: El català de l'any.
1: No.
3: L'usonenc de l'any l'has guanyat ja o no?
1: No encara.
3: Hòstia,
1: no,
3: santa de Déu.
1: No encara.
3: De veritat, eh?
1: Quin dia és avui? Avui és dia 10. Doncs... Estic a punt de guanyar-ne un altre d'Osona. Ja us ho diré.
3: Però quin és?
1: No es pot dir. Ja.
3: Però és d'Osona, només el donen a gent d'Osona.
1: Només gent d'Osona.
3: Si és que de la gent d'Osona...
1: Ja. Són els premis que m'importen a mi, eh?
3: No, ja ho sé.
1: Bé, aquest Òscar el guanya el 1940 i anys més tard en guanya un altre pel paper principal d'un tramvia anomenat Desig.
3: Boníssim, l'has vista?
1: Allà interpreta la Blanche DuBois... I vaig estudiar cinema. Ojo,
3: és que i a l'Institut del Teatre, vas anar a l'Institut del Teatre, que aquesta en fan 74 escenes cada any d'aquesta.
1: En aquesta pel·lícula interpreta la Blanche DuBois, la protagonista.
3: Sí.
1: Però aleshores el seu panorama personal ja no és gens esplendorós. Situem-nos a la dècada dels 50, quan la Vivian és l'actriu de moda. S'ha fet d'or, acumula premis i les coses li van bé en l'amor. La relació secreta, te recordes aquella relació?
3: Sí, amb en Lawrence Olivier.
1: La que van explicar el que no surti d'aquí.
3: Correcte.
1: Doncs ara ja no és cap secret. S'han casat i ara són la parella més famosa de Hollywood. Però tot i això, la Vivian continua al pou.
3: És que sembla que no n'hagi sortit en cap moment.
1: Mira, doncs està pitjor que mai.
3: Oh!
1: Ui,
0: Oh, fa...
3: no saps l'última de la Bibi.
0: L'he vista comprant el pa i feia una mala cara. Oh.
3: Tot... És que, perdona, no veig a ningú comprant el pa que faci bona cara.
1: No, eh? Bueno, el forner.
3: Sí, perquè porta 8 hores despert sí, i ja s'ha de
0: tallar. Aquell ja està plegant, quan tu arribes ja està plegant.
1: Tot és per culpa d'un trastorn bipolar que l'està torturant per dins. La nostra amiga té uns canvis d'humor terribles. Passa d'estar exultant a tenir un mal humor de mil dimonis. Oh. Té crisis molt greus i algunes fins i tot li acaben costant la
3: per
1: feina.
3: Per què?
1: Bueno, perquè és massa inestable per poder treballar d'una manera normal, Jair. Penseu que en una ocasió la fan fora d'un rodatge perquè li llença un plat al cap del director perquè no està d'acord amb les seves directrius. Això ho has de fer-ho una mica menys passional. Calla!
3: Calla, calla, idiota, què sabràs tu?
1: En una altra pel·lícula, on surt, la despatxen perquè és incapaç de memoritzar els seus diàlegs.
3: Però això no, aviam, no me posi vostè l'excusa del trastorn bipolar.
1: Ah.
3: Vostè és un gandul.
1: Una mica sí, una mica és cosa del trastorn, Jair. Resulta que la nostra amiga confon els diàlegs de la pel·lícula actual amb altres pel·lícules que ha fet anys enrere. No sap ni en quina pel·lícula treballa.
3: Cuidado, cuidado, això és gros, eh?
1: Home,
3: això li passa en Santiago Segura, es veu, també.
1: Ah, sí?
4: Este diálogo es de Padre no hay más que uno, 6. Sí.
1: També et diré que per les pel·lícules que ha fet últimament, si canvies un tros d'escena d'una a l'altra, tampoc ho notes, eh? Déu-n'hi-do, eh? Com s'estiren les coses a vegades.
3: Tot, però tot, eh? Tot. Ara no culpem el pobre Santiago Segura,
1: no.
3: Perquè fan a tot... Jo, o sigui, pel·lícules, perdona, faig una mica d'espai.
1: Vinga.
3: Però al cinema americà hi ha alguna pel·li que no sigui de superherois?
1: Prou,
3: és que ja m'atenen ja hasta els santíssims collons.
1: És que,
3: collons,
1: a més
3: eh?
1: A més, és que no m'agraden a mi els superherois.
3: Clar que no, hòstia, a ningú li agraden.
1: Només gent rara veure superherois.
3: Iron Man 4, però aquest no era mort de fa 6 pel·lícules, ja?
1: Prou. Prou de sagues.
3: Prou de sagues.
1: Les pel·lícules han de començar i acabar.
3: I si vols fer una segona part, se diu 2.
1: 2.
3: I poso un 2 darrere.
1: Sí. Gros.
3: Batman en l'imperi de... Però escolti.
1: No.
3: És la 2 o la
1: 3? Batman 2. Batman 3.
3: Batman 3.
1: Batman 4. Però si me les vull mirar, no sé per quina començo. Sí.
3: No, és que ara comença una nova saga. Però és Batman o no és Batman? Doncs és la 7.
1: I el que vulgui fer la 2,
3: sí,
1: ho hauria de dir abans. Si vostè vol fer 2, a la 1 li posa 1, ja. Abans d'estrenar.
3: Ah, perquè hi hauria si molta no... gent que no hi aniria.
1: Ara.
3: Si hi ha molt de català, exacte, que va al cine i veu que la peli continuarà.
1: Què?
3: Mercè, què és això?
1: No.
3: Català es carda nerviós amb això.
1: Les pel·lícules, una, d'una amb una.
3: D'una amb una, pel·lícules d'una amb una.
1: Bueno, la nostra amiga protagonitza algunes altres escenes complicades. En una pel·lícula que grava a principis dels 60, la Vivian acaba al carrer perquè un membre de l'equip se la troba asseguda en una brana mirant el no-res.
3: Val,
1: completament despullada.
3: Ep!
1: No sap pas on para.
3: Ostres, bon panorama, però per això no et despatxen, no?
1: Vivian, què estàs fumant? Què fas? La Vivian està molt malament, Jair, no hi toca. Tractar amb ella és tan difícil que fins i tot en Lawrence se n'acaba cansant i l'acaba abandonant.
3: Se'ns ha atabalat ara en Lawrence Olivier, eh? Ara...
1: La nostra amiga tornarà a trobar l'amor amb un altre home, però mai serà tan feliç com ho va ser amb en Lawrence. L'espineta li queda clavada per sempre. Per intentar redreçar una carrera que fa aigües, la Vivian s'aparta del cinema i es refugia en el teatre, on se sent més còmode i on encara és una estrella. A dalt de l'escenari és una diva, però quan torna a casa, la nostra amiga torna a baixar a l'infern.
3: Això no ho aixecarem pas.
1: No fa pinta, no. La Vivian està pitjor que mai. L'única manera que té de calmar l'ansietat que la devora és fumar com un carreter i beure com una esponja.
3: En aquella època els metges deien que fessis això.
1: Sí, ja el metge arribava a un punt que, escolti, begui, tu, no m'atabali.
3: Puc fumar? Sí, home, sí, fumi, fumi.
1: Fumi, begui i deixi'm en pau, que jo em mati un altre pacient que m'espera. La deriva que ha agafat és molt perillosa. Els problemes mentals de la Vivian s'estan accentuant i hi ha dies en què creu que és una de les protagonistes dels films on ha aparegut.
3: Ai, ai, ai, ai.
1: A vegades es presenta als llocs dient que és la Scarlett O'Hara.
3: Ai.
1: I altres dies assegura que és la Blanche DuBois.
3: Ai, ai, ai, quan et passa això.
1: Sí, cuidado.
3: Aparteu d'aquí, jo sóc en Petri.
1: No.
3: Hòstia.
1: No. Cuidado.
3: Cuidado.
1: Home.
3: Cuidado.
1: Hi ha un senyor a la porta que diu que pot entrar perquè diu que és el capità Enciam. No, no el deixeu. No el deixeu passar, no el deixeu passar.
3: No el deixeu entrar a la seu d'Ecoembes.
1: La noia està cada cop pitjor. No gira rodó i la seva salut es ressent dels excessos. La Vivian no es cuida gaire. Bueno, de fet, gota. No fa altra cosa que fumar i beure. I ara que ja té 50 anys, el cos ho comença a notar.
3: Deixa el tabaco.
1: No fumes.
3: Sembla un gos. Aquesta tos de gos, què?
1: No fumes més.
3: Déjalo.
1: La tos que té no és pas per culpa del tabac.
3: Ah.
1: La nostra amiga...
3: Tranquils, tranquils, calma, calma. Calma, calma. Ja, ahir ja va passar una desgràcia, no tornarà avui.
1: La gent sap que som a la setmana de la marató de les malalties respiratòries i van envalentonats.
3: Va, clar.
1: Van envalentonats. Una cosa que al llarg de la seva vida ja li ha causat uns quants problemes. Te'n recordes de quan era petita i anava a l'internat? Recordes que t'he dit que passava molt de fred allà?
3: És que s'abrigava abraçant gatets, eh?
1: Sí.
3: Això és de molta pobresa, eh?
1: Doncs en aquells temps el fred i la humitat de Londres li van castigar força els pulmons. I com que dia d'avui fuma 4 caixes de cigarrets al dia...
3: Ui, 4 caixes.
1: Té els pulmons com un flam, tu. No. Déu-n'hi-do.
3: Ai!
1: Sí, noi.
3: Què? Hem de treure el nino a passejar?
1: La nostra amiga acaba de rebre la visita de la nostra mascota oficial. Una malaltia pulmonar que l'ha martiritzat en secret durant tota la vida fa acte de presència. La Vivian Lake, a part de dos Oscars, té...

0: Només té 53 anys, però els pulmons semblen els d'una vella. I finalment, el 1967, fan un pet. La Vivian, una de les millors actrius de l'època daurada del cinema, mor a casa seva per culpa de la tuberculosi. En el moment de la seva mort, qui li feia companyia eren els seus gats. Li agradaven tant que en un moment de la seva vida en va arribar a tenir 18 a la vegada.
1: Ostres, 18 gats són molts, eh?
0: Molts gats.
1: És de boja de gats, ja, 18,
0: sí.
1: Vam dir, a partir de quants, a 12?
0: A partir de 2.
1: Home, no! No, home, no! Jo, de gran, vull tenir gats.
0: Dos.
1: Com a mínim, 3.
0: Màxim, 2. A mi, l'excusa aquesta, un, és que un de sol, 2 vale. Més de 2, ja no te compro cap excusa.
1: Un de cada color.
0: Un de cada color, de quin...
1: Un de negre, un de blanc i un de ros.
0: El Pantone té molts de colors. El gat que la va acompanyar en l'últim sospir va ser en Pujons.
1: En Pujons.
0: Sí, un siamès que van trobar miolant al costat de la Vivian quan se la van trobar morta.
1: Ostres.
0: Sí, noi,
2: mira que gatito más bonito.
1: Perquè devia tenir la veu... Home, 4 caixes de tabac un dia.
0: Home.
1: És que has dit 4 caixes, no has dit 4 paquets, has dit 4 caixes. Eh?
0: Bueno, paquets, eren paquets. La Vivian, la voleu veure, la Vivian?
1: Sí! Sí, aviam. Blanc i negre o color?
0: Blanc i negre. Ah. Blanc i negre amb l'estatueta de l'Òscar a les mans. Goita la que guapa.
1: Oh! És que la tuberculosi s'endú els millors, eh? Abans veig que quan guanyaves l'Òscar te'l donaven amb una mica de...
0: Sí, va amb un coixí. Eh? És veritat. Nosaltres,
1: ara no, ara és tot misèria.
0: A l'Ondes no ens hi van posar cap coixí.
1: És que no ens el van ni donar.
0: No.
1: No, el premio lo dejan aquí. Ustedes ya se lo mandarán.
0: És que... No sé a la gala dels Oscars si ho fan així, també.
1: No, te'l donen i te l'emportes.
0: A la gala dels Ondes, heu de saber que l'Ondes que van ensenyant la gent cada vegada és de mentida, i llavors quan tu baixes de l'escenari te'l recullen i el tornen a donar. Per tant, aquell cavall que veieu és tota l'estona el mateix cavall, tota la gala.
1: Tot suat.
0: Ara no sé si es podia explicar això que estic explicant, però bueno. Ara ja el tenim. Ah, que no lo quite.
3: Que no lo quite.
0: Si
3: tiene huevo, ven a quitarlo.
0: Oh. I llavors t'envien el de veritat, això sí.
1: Això sí,
0: que pesa molt, eh? Pesa molt, eh?
1: Sí,
0: és una bestiesa.
1: Ja us el deixarem agafar si veniu aquí algun dia. En fi, anem a veure què en pensa el públic. Vivian Leigh és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
0: Sí, home, sí.
1: Gran actriu.
0: Gran actriu. Fort aplaudiment per Vivian Leigh, que entra al búnquer!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Enol d'ahir, que eren Déu-n'hi-do d'on te'ls vam treure, noi. Bueno, Neus, què tal? Com estàs?
1: Bé,
0: bon dia.
1: Bé, gràcies.
0: De res?
1: Vaig de l'Espacials, avui.
2: Sí.
1: Eh?
2: Ets la Melanie...
1: Ahir anava de
0: personatge del Tekken.
1: I ara de l'Espacials, d'esportistes.
2: Sí. Molt bé.
0: Sí.
1: Guaita, quin canvi, tu.
2: L'esportista era la Mel... G, o la Mel C, o la Mel...
0: Hi havia la Mel B, que era morena,
2: sí.
0: I la Mel C era l'esportista.
1: Què em dius? Es deien igual?
2: Sí. No, ara sí. O sigui, és mala pata.
0: Agafa sí, agafa sí, i dues en de Mel.
1: Vinga, va.
0: Ho vaig veure el càsting original de les Spice Girls.
1: I què?
0: La primera sessió. Semblava que les havien descarregat d'un camió bielorrus, eh?
2: Què dius ara? Oh.
0: Déu meu, quines imatges, nano, eh? No sabia què era allò.
2: Melanie... Kislom.
1: Que avui que havia convidat.
2: Kislom. La Melanie.
0: Sí, molt bé.
2: Aquesta era l'esportista?
0: Sí. Tenia una veu que no... Bueno, a mi no m'acabava d'agradar gaire. Però, bueno, en fi,
1: aneu,
0: sisplau, Vivien Leigh.
1: És que us vull parlar...
2: Perdoneu, l'esportista diria que era la Mel G, no la Cipa, les fotos que estic veient ara.
0: La Mel G no existeix, és una actriu porno. Què estàs fent?
2: He ficat Mel G al Google i m'ha sortit una nana que dius, esportista, home, sí.
0: Home, home, sí. Home, a car d'uns braços, que Déu-n'hi-do. Però no t'inventis les lletres.
2: Perdó.
0: Eren la Mel B i la Mel C.
2: Ah,
0: la Mel G te l'estàs inventant.
2: La Mel B és... Ara sí. Ara sí.
0: Melanie... Mel Brown. Brown.
2: Es diu Brown. Ja el nom fa la cosa una mica. Bueno. Va, sisplau.
0: Neus, per
1: també.
0: Favor, parla.
1: Vinc a parlar-vos de la relació amb en Clark Bate.
2: Gable.
1: Clark Gable. És el company d'escena del nostre protagonista.
2: És el que li agradava al meu avi.
0: Clark Gable.
1: Que no es portaven gens bé.
0: I és veritat?
1: És veritat. Amb ell, com heu dit, hi havia escenes de passió. Ha de ser molt complicat fer aquestes escenes
2: si no el portes bé amb l'altre.
1: Clar. Doncs ells encara...
2: Bueno, hi ha gent que és el seu dia a dia.
1: El què? Fer això? Ai, bueno, sí, esclar, depèn de qui estàs casat.
0: Sí, cuidado.
1: Bé, resulta que la nostra amiga li feia molt fàstic, és que, clar, normal, la dentadura postissa d'en Clark.
0: Ah!
1: És que si me vas amb dentadura postissa...
0: Que duia dentadura postissa en Clark Gable, però no era pas tan gran.
2: No,
1: això va com va, nois.
0: Busca'm quants anys tenia en Clark Gable.
2: No acabarem avui, no acabarem.
0: No, però tu vés buscant, però la neu segueix.
1: Bé, doncs, clar, s'havien de fer petons.
0: Sí.
1: Ojo amb els petons, ojo la llengua, que és el que fas, també, perquè allò...
0: Se't trobes la dentadura de l'altre a la boca, això fa molt de fàstic.
1: De fàstic. Com que no podia suportar i sabia que el seu company no suportava el tabac, no, la Vivien,
0: sí.
1: Doncs va dir, saps què? Fumaré uns quants cigarrets abans de fer petons amb aquest nano, perquè així també li fa cingúnia. Sí, i que tot fa cingúnia en general. Molta angúnia tot plegat, d'acord? Però alerta, perquè ell no es quedava de braços plegats. Deia, tu fumes?
0: Sí.
1: Doncs ara jo també et faré alguna cosa.
0: Fumarà més?
1: No ho sé, ara us diré que mirem, us ho dirà la gent de Santa Coloma de Farners.
0: Aviam, perquè aquesta gent fumen de petits.
1: A veure.
2: Aquest... Clark Gable va néixer el 1901 i la pel·lícula es va rodar el 38-39.
0: Llavors, tenia la teva edat i ja anava amb dentadura postissa. I ja tenia... I ja cardava aquelles pelles.
2: Hòstia de Déu. Nano, deixa les golosines.
1: Pregunta, com contraatacava en Clark quan s'havia de fer un petó amb la Vivien? Aquí l'Alel hi podia... De tabac?
0: Ai.
1: Opció A, es menjava cebes crues abans del petó.
0: Ai,
2: bé.
1: Opció B, li tirava el paquet de tabac al vàter després d'utilitzar-lo i sense tirar la cadena.
0: Bé.
1: I opció C, mostrava la seva passió esgarrapant-la més del compte.
0: Cuidado. Ostres. Quin mal ambient al petó, nano.
1: Què us sembla?
0: Hi ha gent mirant enrere, a veure què passa. Tireu-vos a la piscina, com a molt perdreu... Què?
3: Les cebes, va.
0: Molt bé!
1: Sí, es menjava cebes crues.
0: Sí, cebes crues.
1: Tabac. I al mateix de les cebes crues, el tema de dentadura. Sí.
0: O sigui, valoreu molt més els petons d'allò que el vent s'endugué.
1: Aquí està.
2: Ara sí que me la miraré.
1: Clar, diu... La Vivien comenta que a tothom li agradava molt aquesta escena i ella diu que van procurar-la fer molt bé per no haver-la de repetir. Clar, la feien perfecta.
0: Qué bien, que parece que está de enamorado,
1: sí.
0: Doncs mira, menjar cebes crues.
2: Repetim? No, és
0: boníssima.
1: Ja està. Bé, hi ha un moment en la vida de la Vivien que decideix apartar-se del món del cinema i refugiar-se en el teatre on va començar tot.
0: Sí.
1: És allà, sobre l'escenari, on la nostra amiga s'hi sent plena de vida i amb ganes de tirar endavant. A més, se'n sortia molt bé. No sé com aneu de cultura teatral,
0: bé.
1: Públic, gent de Linyola.
0: La gent de Linyola és gent
1: a veure,
0: de teatre.
1: Sí, no?
0: Sempre.
1: Atents a la pregunta. Quina és l'obra teatral més representada de la història?
0: Maricel.
1: Opció A, Hamlet.
0: Els Pastorets.
1: Opció B, Macbeth. I opció C, Romeu i Julieta.
3: Hola, hola, bé.
0: Oh, sí?
4: La B no pot ser, que és la que surt sempre.
3: És la que surt sempre, llavors ja la pot ser.
5: La C,
3: no?
5: Diríem la C, a veure.
3: Vale. La C.
1: Sí. La C.
2: La C.
1: Vinga, anem a veure si és la C.
0: Sí. Aquesta gent, portem-los algun concurs o alguna cosa, perquè ha sigut tot com lògica, la B sempre surt, no pot ser, va, la C, la C.
1: Ja està, ja.
0: Són uns màquines.
1: Sí, sí, sí.
0: I és cert.

0: Saps que el seu personatge no és Romeu i Julieta, és un monitor de les colònies, enamorat de la protagonista. En David, era? Avui tenim un noi hiperlax entre nosaltres.
1: És hiperlax?
0: Sí, sí, sí, sí. S'ha arribat a fer 20 esquinços. Però continua fent cara de persona a qui no li passen aquestes coses. El veus i penses...
2: O sigui, hiperlax vol dir que fas allò del colze i se't gira al revés, o què?
3: Sí.
1: Quines parts del cos tens hiperlaxes?
3: Sobretot els dits.
2: Els dits, eh?
3: O sigui, aquest dit ja no se'n...
2: Ja es veu que no està bé, aquest dit.
1: Ai, Déu meu!
3: O sigui,
1: Ah!
3: No acaba de... Quin fàstic! Jo, quan era petit, em posava les cames darrere el coll i caminava amb els braços.
0: Molt bé!
2: Mira, per això...
1: Ja no ho fas.
2: Per això la mare el va apuntar a música.
3: Millor música que el circ, va, nen.
0: Sí, no? I si es va trencantant també els turmells i tot, el pare també devia dir, aviam, sí.
3: Per avançar alguna cosa.
0: A veure, li creïm que sigui aquí. Recordem que el tema de riscos laborals ho posa una altra persona que no sóc jo, perquè si s'han anat trencant coses. Abans de presentar-se a Operación Triunfo l'any 2018, el nostre convidat tenia un grup que sonava així.
4: Prendete, saca le chispa, ale, dale. Prendete el fuego como un wipe. Se pude el sudor como si fuera un naipe. Que tú eres callejera, Street Fighter.
1: Cuidado.
0: He buscat molt enllà, eh?
3: Molt, eh?
1: Cuidado.
3: Però sort. També et dic que sort que no has buscat més enllà encara.
0: No, també ho he fet.
3: Merda.
0: Treballo molt.
1: Fins on es remunta la carrera musical d'aquest home?
0: Bueno, aquests que hem sentit són els Dalton Bank.
2: Dalton Bank.
0: Sí, un grup de festa que anàvem pels pobles fent bellugar l'esquelet a tothom qui podia, perquè ja se sap que la festa major del seu poble la gent no pot moure.
2: Hi ha gent que ja hi són a les proves de so, llavors arriben al concert.
0: El nano li va anar bé, això d'OT, i va arribar a anar a Eurovisió amb una cançó de la Pegatina, no? Que, bueno, la va fer el cantant, sí, que s'anomena La Venda. La Venda ja...

0: I sí, canta molt bé, però a més té carisma i pot donar show si el busques, fins i tot interpretant el paper d'un presentador random dient això.
1: Hoy, en equipo de investigación, ¿cómo comer huevos correctamente?
2: ¿Qué?
0: Perdona,
2: això d'on
0: és? Jo t'ho trobo tot aquí, Miqui.
2: Verge.
0: En un moment que estaves parlant de que tu ho dius molt sovint, menja'm els ous.
2: Ah, sí.
0: Que ho veus que ho dius molt sovint i mira, és igual, nois.
2: En sentit figurat.
0: Sí,
2: sí, no, home.
0: Tot i que ja sabem que menja els ous d'una manera molt estranya.
2: Sí, sí, no ha sortit els ous,
0: És una persona que poques vegades se'l veu trist. Potser us preguntareu com ho aconsegueix. Doncs aquí en teniu la resposta.
3: Quan a mi el psicòleg em diu quan tinguis un atac d'ansietat o estiguis molt trist, força't a somriure, perquè llavors el teu cos literalment entén que estàs feliç.
2: Ah, sí? Fake it till you make it. Això et diu el psicòleg?
4: Per als de la LOMCE és enganya't fins que sigui veritat.
0: Sí. Ah, ho podeu provar, però feu casa, perquè es veu que si fas el somriure sense ganes...
5: És una mica la teoria de Tomàs Molina, no? Que si tu et sents guapo,
0: sí,
5: la gent et veu guapo.
0: Exacte. Sí. Sí.
5: Ho va dir.
6: Moltes coses en Tomàs Molina que deixarem estar. Sí, sí,
0: sí. Mira, aquí ens limitarem a rebre amb un fort aplaudiment a Miqui Núñez! Sí, sí, sí, sí.
2: Hosti, t'ho hauré de tornar, eh?
5: Sí, clar.
2: Crec que poques vegades em m'escrivia sentant.
0: Amb aquesta tècnica de ser feliç, ho sembla, o se n'en surt bastant?
2: Sí, sí,
0: sembla,
2: que és
0: no
2: veritat.
0: Sé. Però hi ha un moment que no somriu tant. És just en el moment que se li acosta un insecte concret.
2: Ah,
0: anem a preguntar a la gent dels monjos.
5: Santa Margarida i els monjos avui a l'última fila del búnquer.
0: Vinga, pregunta per vosaltres. Quin insecte no pot suportar en Miqui? Opció A, les libèl·lules. Opció B, les papallones. I opció C, els bernats pudents.
5: Berros.
7: Els bernats pudents fan pudor.
8: Sí. Però jo crec que no són això.
7: Les papallones, perquè és la més biològica.
9: També tens raó.
8: Sí, fa uns ous al revés.
9: És veritat. Tens raó, és raro en general.
8: La D?
9: La D.
0: Vinga, les papallones.
2: No ho puc creure.
0: Això, Miqui, què?
2: És un insecte que és una mica més gran dels que és un insecte i a sobre et toca amb una cosa que és part d'un insecte, que són aquestes ales estranyes que tinc.
0: Però no, sí,
2: a
0: més, hi
2: ha una cosa que a mi no m'agrada, és que vola sense sentit.
0: Sí, però bé, les mosques també.
5: Però això ho fan els escarabats. No,

0: Les mosques tu saps on van?
1: No, ja, les mosques fan eles i fan
0: val,
1: coses.
0: Però fan eles, no fan...
2: Sí, sí, és veritat, la mosca acabarà en un lloc concret.
0: Clar,
2: sí. I la papallona no.
0: Mai ho saps.
2: Sí, sí.
0: Mai.
2: Yeah.
0: Llavors, no m'agrada.
1: No t'agraden les papallones i no t'agraden els collarets?
2: No.
1: Però això...
2: Però, moment, com que els collarets? Un collaret al coll?
1: No, un collaret normal.
0: No, jo, quan era adolescent, quan sí? era jove, i jo anava de festa, si m'agradava algú i portava collaret, i deia, ja no.
1: Ah, sí?
2: No t'agrada,
1: sí,
2: eh?
1: No, o sigui, no només per tu, sinó pels altres tampoc,
0: no, no,
1: eh?
0: No, per exemple, amb la Sara tenim problemes perquè ella sí que li agrada portar collarets. I llavors, clar, quan porta collarets em diu, estàs menys carinyós. Ah, ara ho entenc.
1: Estàs menys carinyós.
3: Mira,
2: uau.
1: Bueno. Ostres, que fort.
0: Sí, sí, és una fòbia.
3: Unes arracades de papallona i un collaret.
1: Ja ho tenim.
0: Ja el teniu,
2: eh? L'anticristo.
3: En fi, l'ha encertat tothom avui al búnquer. Un públic exemplar. Per tant, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! A veure, qui s'emportarà tot això?
2: Doncs qui encerti la cançó de la Neus.
0: Celebrem la vida.
3: Celebrem la vida.
0: No.
3: Sí. Celebrem.
1: Sí,
3: sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí

0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: S'apagaren tantes veus.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és...
5: Quan el cel es torna negre.
4: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
5: Els veïns desemparats.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Aquest cap de setmana torna a la Lliga i torna al Tot Gira.
7: Diumenge, dues estrenes. La de l'Espanyol i la del Girona.
6: A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
7: Comença l'operació Ascens a Girona.
6: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Aquest diumenge torna a la Lliga. Torna el Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
8: Hola, Bunkers. Hey. Soc la Berta de Sabadell.
9: Hòstia.
8: I ara mateix m'estava escoltant el podcast de Sabadell. Richard Wagner, perquè m'encanta la música clàssica i l'òpera també, perquè soc pianista. I és que molts cops, si realment volem endinsar-nos en la història que narra la música, hem de separar l'artista de l'obra, perquè seria una mica raro pensar... que Wagner era antisemita mentre escoltes la cavalcada de les Valquíries. Però bueno, la meva pregunta és, si vosaltres haguéssiu d'ensenyar música clàssica o música en general, ensenyaríeu només la música o també ensenyaríeu com pensava el compositor? Com ho faríeu, això?
9: És bona, aquesta.
10: És bona, per això la contestarà només la Neus.
11: Bueno, és que...
9: només la Neus. Hi ha dos músics a la taula.
11: No, però vull dir, jo ja ensenyo música. Què vol dir? Que això us va per vosaltres, perquè ja ho sap que jo sí que ensenyo música.
9: Bueno, però vull dir, si quan l'ensenyes...
11: Jo ensenyo...
9: Tu expliques qui és Wagner o
11: jo
9: només...
11: Jo m'ensenyo tot.
9: Tot.
10: Endavant. Hi ha classe de música, també.
11: No, sí, han de saber d'on baixa això. Clar, han de saber com és la persona. I tant.
9: Sobretot en el cas de l'art de la pintura... És més clar, perquè hi ha obres que si no saps de què va la seva vida, no acabes d'entendre com...
11: Bueno, música també, home. I tant, perquè a vegades no som més trist, aquell menor, saps?
9: Que està bé,
10: tu no pots explicar la música de Julio Iglesias si no saps qui és ell.
11: Ah. Jo aquesta no l'explico.
9: Bueno, és que no s'entén, si no.
10: No s'entén res.
11: És important
12: saber la història, sobretot perquè això que diu la gent, separar l'artista de l'obra.
10: Què?
12: Hosti, compte, perquè jo soc, o sigui, em poso d'exemple a mi, jo soc Miqui Núñez 24 hores al dia.
9: Clar.
12: Saps? I l'altra persona també és qui sigui 24 hores al dia, per tant, és difícil separar, no? O sigui, s'ha de saber, s'ha de saber.
11: El Bunker s'intenta a vegades separar.
10: Ho hem intentat, moltes vegades.
9: Que hi ha artistes que han fet grans obres d'art i que eren uns autèntics fills de puta.
10: Sí, per això. Gairebé tots.
9: Gairebé tots.
11: Sí, bàsicament.
9: Aviam, si algú vol fer alguna pregunta, Neus.
11: L'Oriol de Santa Coloma de Farners.
9: L'Oriol o la Júlia, potser.
11: Tinc l'Oriol, però
9: vaja. Endavant. Endavant, Oriol.
10: L'Oriol, que té un ferro a la mà, eh?
9: Sí. Què portes?
13: Jo us porto un detall.
9: Un detall, eh?
13: Sí.
9: Què és aquesta bestiesa? Mare de Déu, senyor! Això és preciós! Mira, no vull desmereixer les altres coses que ens han portat, però és de lo millor que ens han posat en el top 3. Ens ha portat l'Oriol.
10: Que és maco, això!
9: És el logotip del búnquer fet en una planxa de ferro. Sí. Treballes al ferro, Oriol?
13: Sí.
9: Sí,
13: sí. Sí.
9: Sí. Això
10: seria
9: fet...
10: estrany que treballes al vidre.
13: Ja. La fusta.
9: Ho has fet tu, això? Ho has fet
13: sí.
9: Tu?
13: Jo, bueno, vaig agafar el dibuix, el vaig redibuixar.
9: Sí.
13: I el vaig fer un programa i el vaig tallar amb...
9: Això està fet amb una màquina del que talla amb làser,
13: sí,
9: ferro.
11: Però has de tenir, vull dir, molta concreció, eh?
13: Sí.
9: Bueno, molt és la màquina, la que té detall.
11: Escolta, ell home, també, no?
13: S'ha dissenyat.
9: Aviam, això ho ha fet un làser, eh?
11: Però ell ha fet alguna cosa, aquest noi?
9: Ell ha programat la màquina, que se n'ha de saber, no és fàcil programar-la.
11: Escolta, Peyu, de veritat, quina manera...
9: Jo et dic el que hi ha. Que ho valoro molt, que m'agrada molt. Està de puta mare, però que no us penseu que el nano ha estat aquí rascant amb una serra.
2: No.
10: Aviam, no, però està. Una cosa, o sigui, aquest làser, la màquina, va amb un làser, per exemple, pots tallar fuet amb aquest làser?
11: Oh!
13: Sí, però sí, no quedaria no. Fuet.
12: Home, és un gasto d'energia, també, tallar fuet amb un làser.
10: Ja, sí, però el guapo que és.
13: Poder assegar, es fondria el fuet.
9: Pots tallar una persona per la meitat, si
10: això
9: vols.
10: Sí, no? Sí. Com una pel·li de James Bond. Sí. Bueno, ja parlarem, però... Que, bueno...
11: Miqui, a tu et regalen coses també, a vegades,
10: sí,
11: o com pot ser?
10: Sí, ferro, coses de ferro, no?
11: La cosa estranya, cosa estranya.
12: Cosa estranya. Unes calces, una vegada.
11: Ah, sí? Calces,
12: unes calces, amb un logo d'una cançó meva.
9: Que maco.
12: Que vaig pensar, m'ho posaré.
11: Clar.
12: Per un concert. Em trauré els pantalons?
11: Posar,
12: eh? No m'ho he posat
11: i
12: mai.
11: Què? I t'ho van donar al final, eh?
12: I... M'ho van llançar.
11: Ah, t'ho van llançar.
12: Sí.
11: Vaja. Molt bé. Per sí, llançar sí. Més coses?
12: Amb Dalton Bank, gels, gots, pedres...
11: Pedres, eh?
12: Moltes coses. Clar, i de moment, amb Miqui, sisplau, que ningú agafa la idea, no, encara clar. No. Encara no.
9: Bé. Oriol, volies fer alguna pregunta, a part de fer-nos aquest obsequi preciós? No. Fantàstic. Moltes això ho col·locarem gràcies. Per aquí darrere.
11: Bé.
9: Tenim la Júlia al costat, Neus, sí. Que també ens vol fer alguna...
11: La Júlia de Santa Margarida i els monjos.
9: Ara.
14: Sí.
11: Ja vols dir, Anna, escolta,
12: no, xato. Bé.
11: Que era fora de micros, que no ho sabia dir.
9: Ah, vale. La Neus porta tot el programa que no se'n surt amb Santa Margarida i els monjos.
11: Ja està, ja ho tinc. Júlia, què ens vols donar?
14: Jo us porto un detall que us he fet.
9: Aviam. Oh, ah, a veure, això està embolicat en paper de regal.
10: Això és un làser, eh?
9: Posa per la Neus, en Jair i en Peyu, espero que us agradi molt, Júlia.
10: Molta pressió, eh? Molta pressió.
11: Ja, ja.
9: Un moment, perquè el de dins fa pinta que és delicat, llavors...
10: No pots... Ai, que ho estripa tot.
9: Sembla... Això, ja us avanço, que no està fet amb làser.
14: No.
9: Està fet a... Oi, que quin dibuix!
10: Bé. Que xulo.
9: Moltes gràcies, Júlia. Gràcies. Això ho has pintat tu, eh? Molt bé, sí. Molt bé. Quina tècnica has utilitzat, exactament?
14: Ninguna.
11: Oh, carioca.
9: Aquarel·les sobre paper. Aquarel·les sobre paper.
10: Molt bé. Catalunya Ràdio.
11: Molt bé. És del Confidencial, eh? Veieu, el, tenim les...
9: És el pòster del búnquer Confidencial.
10: I correcte. Està signat, que ens interessa, perquè no ens porteu obres sense signar, perquè
11: clar.
10: No tenen valor.
11: No, clar.
9: Clar, això el dia demà, si la Júlia es converteix en una artista, llavors això es revaloritzarà.
10: Exacte.
9: O en presidenta sí. De la Generalitat, també.
10: Bé, no t'ho desitgem.
9: Jo tinc un dibuix de quan era petita, ara la presidenta de la Generalitat.
10: Un dibuix de Salvador Illa quan era petit. Ara ha duplicat el seu valor, ara. Val un euro.
15: Els del búnquer potser no som líders a l'EGM, però a nosaltres ens escolta Kilian Jornet.
16: La meva carrera m'ha portat cap aquí. Per cert, sóc el Kilian Jornet que...
9: Aquest programa acaba aquí.
11: Ostres!
9: La trajectòria del búnquer ha sigut preciosa. Companys, hem compartit moments inoblidables. Oh. Però crec que ja no es pot anar més amunt.
15: Només per això val la pena llevar-se cada matí. El búnquer. De dilluns a divendres d'una a dues a l'FM. I en podcast, perquè en Kilian ens escolti quan li vingui de gust.
17: Hola, búnkers. Sóc jo l'única que veu que els últims minuts de programa dieu. Només es queda temps per fer quatre preguntes més, se sent la impressora. Peyu es gira a agafar el paper i mentre es gira es tira un tros de paper que surt de la impressora. O el Jair o la Neus ja estan fent la pregunta que tenen apuntada al seu paper. A veure, nens, que això és una mica penós, eh? Què esteu fent? Què és això? Home, bé, res, només és això, que em fa molta gràcia cada dia que us veig fent... Ahí lo dejo.
11: Sí que li fa
17: gràcia.
9: És una concessió que ens permetrem. Aviam, evidentment, el que surt per darrere la impressora és una mica en sentit metafòric. Nosaltres les preguntes ja les tenim preparades.
11: Sí, i a més volem fer-ho molt ràpid, perquè si hem d'arrencar el paper i no sé què, nosaltres volem aprofitar el temps amb el convidat.
10: Estem matant la màgia a la ràdio. La senyora ha volgut destruir la màgia a la ràdio.
9: A més, aquest programa és això, hi ha molta gent que només l'escolta. Per podcast o per la ràdio, on sigui, llavors aquesta gent han de poder viure la màgia.
11: Sí,
10: clar. No podem fer-li preguntes a Miqui. Jo tinc unes preguntes, ja les tinc escrites aquí. Ja tinc moltes ganes de preguntar-li.
11: Jo el que vull saber de Miqui és si és veritat que va venir un senyor a demanar una foto quan estàs despullat.
12: Sí.
11: Ah, sí?
10: A veure,
12: estava...
11: És interessant, eh?
12: Sí.
10: Vale, parem-ho tot, endavant.
12: Endavant. Jo estava al Club Natació Terrassa i vaig sortir de la piscina i vaig anar-me a la dutxa i les dutxes són individuals, amb la porta.
10: Menys mal.
12: Passar-li amb jugar de futbol tota la vida. Però és igual, va venir un senyor i em va... I jo, sí, ocupada, saps? Jo què sé, la dutxa, ocupada. No sé, no, no veus l'aigua? Hola, que ets el Miqui? Dic, sí, com puc fer una foto amb tu? I vaig dir, molt bé, molt bé.
9: Fem-la ara,
12: li
9: va.
12: Vaig dir, li vaig dir, si t'esperes un moment, sí. I va seure's al costat meu mentre jo em canviava, em posava els calçotets i tal, amb el mòbil, a esperar que jo em vestís per fer-se la foto.
9: Perfecte.
11: Moment.
9: Hi ha gent que té el do de l'oportunitat, sí, realment, sí. Hi ha gent que no ho acaba de veure, quan és un bon moment i quan no, Déu-n'hi-do.
11: N'has tingut més, d'aquests?
12: Va ser estrany.
9: Segur.
12: Al gimnàs, alguna vegada...
11: Gimnàs, sempre
12: fent, són... Sí, perquè és quan estic amb més gent, realment.
11: Clar, clar.
12: Al gimnàs, que em facin una foto des de... O sigui, jo potser està fent el press banca i que un senyor vingués i fer...
2: Sisplau.
12: A l'AVE, mentre dormia, em va despertar un flash un dia i una senyora em va dir... És que la meva neta no es creia que eres el Mic. I jo, senyora, estic dormint.
11: Home, i a més en flash.
12: Doni'm un minut i quan em llevi jo veig la foto.
9: La gent, de veritat, prou de posar excuses de familiars que són fans nostres.
11: Sí, és veritat.
9: El fan és vostè, i punto. Perquè si no, tothom és... No, és pel meu tiet, és per la meva amiga, és que el meu...
11: Doncs que vingui el tiet i que vingui l'amiga.
9: Que vingui ell, tu.
11: Home,
9: clar. Mira, vaig a girar-me a veure si surt algun paper.
12: A veure.
11: I mentrestant...
2: I mentrestant farem preguntes a Miqui. Miqui, tinc apuntat aquí que has menjat ous podrits ànec?
12: Sí.
9: Per què?
2: La cosa aquella, horrible.
12: El meu pare va anar a Xina pel tema de la funerària i tal, i em va portar i ens va dir, proveu això, tal, no sé què. Fàstigos.
9: Horrorós, eh?
12: No cal.
2: O sigui, proveu això, que són ous podrits ànec, i tu vas dir, sí, papa.
12: Sí, bueno, clar.
9: És el pare, se li ha fet cas.
12: El meu pare em va dir que si em tancava una habitació amb un piano, que llavors li havia fet cas.
11: Però el teu pare, per què se'n va a Xina per fer una cosa de funerària? Que són diferents els morts allà.
12: Perquè no, perquè venen taüts i llavors han d'anar... Sí, negocis.
2: És interessant, la vida del pare de mi.
11: També, sí.
9: Té una entrevista,
11: el pare. I la iaia Trini.
12: Sí.
11: Què passa amb la iaia Trini? Que en parles molt sovint.
12: En parlo molt sovint. Sí, de fet, el Ger va dir que deixés de parlar de les meves iaies, eh?
2: Però, perquè a la mínima parlava de iaies.
12: Sí.
2: Però bé, no estàs molt de la iaia Trini.
12: Sí, sí, estic molt de les meves iaies. Coses, passen mil coses. La meva iaia, quan a vegada que a Twitter algú m'amenaça o em diu que em pagarà pel carrer o tal, em truca i em diu, niño, que he visto, que me han dicho, que tal. Té com cuidado, eh? I jo, que no, mama, és Twitter. Ai, iaia, és Twitter, tranquil.
9: No passa nada.
11: Pensava que diries, ella diu, doncs vindré jo.
12: No, ja veurà, em fotem la crossa, una hòstia.
9: Ojo, no us foteu amb la iaia d'en Miqui, que us fotrà un xec d'hòsties.
12: Exacte.
9: Res, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Nosaltres hi tornarem, com sempre, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
11: Adéu-siau.
18: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
19: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
20: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues, i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo extingit.
19: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Person i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, el risc d'incendis baixarà lleugerament. Notícies amb Montse Mira.
21: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes, en alguns casos amb calamarsa i vent fort, han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià.
19: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors que s'havien d'aturar del tot el 2028. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això podria afectar el desmantellament previst a les centrals d'Ascó i Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat canviat l'escenari. Escoltem Miguel Ángel Ribes, alcalde d'Escó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
4: Entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
5: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
21: Atenció als que circuleu per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics.
19: I a l'inter... A Veneçuela, almenys 17 presos polítics han quedat en llibertat aquest divendres, segons l'ONG Foro Penal. Entre els alliberats hi ha 6 dones, una d'elles, Emirlendis Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. La sortida de la presó de 17 presos polítics arriba dos dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició liderat per l'exdiputada Dinora Figuera. Figuera s'havia compromès a treballar per aconseguir més alliberaments de presos polítics durant els pròxims dies. El Consell Consultiu francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre Sebastián Lecornu que redacte novament la llei i modifique tots els articles qüestionats pel constitucional perquè pugui tirar endavant. Esports, el jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses, segons ell, sobre la lesió, sobre la relació amb el tècnic i sobre el fet de, suposadament, haver-se negat a jugar un partit contra l'Atleti de Madrid.
21: Mentrestant, el Barça viatjarà demà al matí a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea, l'últim abans del Gamper.
19: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Juska, central de 27 anys i internacional amb Eslovènia. Ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus.
21: A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández, el migcampista de Malgrat de Mar. Arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita.
19: I ja s'ha disputat el primer partit de la temporada de segona divisió amb Real Societat B1, Castelló 0.
21: A l'europeu de natació, a París, el sitgetà Luca Huck, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures.
19: I a l'Eurocopa d'Atletisme de Birmingham, avui s'ha disputat les primeres 4 proves de l'etatló. La catalana Maria Vicente és 8ª a la general.
18: Fins aquí les notícies.
22: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
23: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
24: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
25: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
23: El divan, el valor de la conversa.
26: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
23: El divan amb Sílvia Coppolo.
27: El divan s'hi està divinament.
23: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
28: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
29: 35.702, 35702, de la sèrie 109.
28: Pots consultar la resta dels números premiats a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del fin de setmana. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'1 milió. Compra-l'ara. 11. Ben jugat.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
0: Hola, com esteu? El propietari del diari The Washington Post, el magnat tecnològic Jeff Bezos, va ordenar fa unes setmanes fer fora 300 periodistes d'aquest històric mitjà de comunicació i símbol del periodisme d'investigació i crític.
2: Sale, sale, risale, più fior di pelle, in cima a una montagna piena, piena di stelle, scende, scende la sera, mai così...
0: Diuen alguns analistes que Bezos tenia por que el diari fos massa crític amb Donald Trump i que això afectés, per exemple, la seva empresa Amazon. Sí, com sigui, sembla que el Post està virant la seva manera d'entendre el periodisme i molts analistes creuen que la llibertat d'expressió i d'informació està rebent un cop dur. De moment, 300 periodistes han hagut de marxar a casa i que deixem de tenir periodistes, siguin del mitjà que siguin, i que els mitjans de comunicació estiguin en mans de gent que no té gaire interès per explicar les coses com són, mai pot ser una bona notícia.

0: I avui escoltem aquesta música d'Ornella Vanoni perquè és una de les artistes preferides de la nostra convidada d'avui. Avui entrevistarem una gran directora de cinema, una dona emprenedora, compromesa, sensible, i que fa més de 30 anys que du a terme una gran trajectòria professional, la gran Isabel Coixet, que ha presentat una pel·lícula que hem vist i us recomanem, Tres Adioses.
1: A la campagne, a la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons.
0: Avui amb música de Coixet al programa, a la secció Revolucionant la publicitat parlarem de com la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys pot canviar la feina dels influencers i canviarà la relació d'aquests amb les marques. Amb Santiago Niño Becerra analitzarem l'actualitat econòmica i acabarem el programa parlant amb Carmen Adán de la Salle Tecnova i sobretot del Mobile, que arriba el 2 de març a Barcelona.
1: Quand un désir fou.

0: complon cru.
1: Ja sabeu, oients, els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio, el Revolució 4.0, com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
2: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xandall Llavina.

0: De seguida conversem amb una directora de cine que destaca per la seva personalitat. Darrere sempre d'unes ulleres que mai deixen indiferent. Isabel Coixet diu que les coses que pensa i que li venen de gust, encara que potser no agradin a tothom, i el que no ho diu o explica amb imatges i diàlegs a les seves pel·lícules. Amb una carrera de cineasta i directora d'anuncis publicitaris i documentals que ja té més de 40 anys. Isabel Coixet té virtut extraordinària, sap filmar l'emoció i sap com aconseguir que aquesta emoció traspassi la pantalla. I molt contenta que avui ens visiti al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio una dona que m'encanta, que admiro per la seva trajectòria. Isabel Coixet, benvinguda al Revolució.
1: Què tal, Chantal, com estàs?
0: Molt bé, t'he de dir que quan t'he conegut m'has fet impressió.
1: Mare de Déu, impressió, diu.
0: Ha costat 10 temporades que finalment sigui el Revolució aquesta directora de cinema. Avui has estat, aquesta setmana passada, a Cornellà, en un acte, una conferència de Cornellà Creació, parlant del que saps fer, de creativitat, de talent, de la teva feina, i m'agradaria que ens diguessis una mica com vas definir la creativitat, Isabel.
1: Ma, jo tinc una expressió, que és una expressió que no és meva, és d'un poeta francès que es deia Lautréamont, que deia que la poesia és a l'encontre d'un paraigües i una màquina de cosir sobre una taula de quiròfan.
0: Carai.
1: I això, jo recordo que d'adolescent, a les classes de francès de l'institut, això em va xocar molt, no? I recordo que vaig pensar, clar, és quan una idea contempla tres temes, tres propostes diferents i la conjuga en una cosa, no? Jo diria que per mi la creativitat és fer que aquest paraigües, aquesta màquina d'escriure i màquina de cosir i aquest quiròfan tinguin sentit.
0: Això és el que has parlat a la teva xerrada, i sé també perquè la Isabel Coixet va començar en publicitat, avui parlarem de cinema i d'aquesta pel·lícula que estrena Tres Adioses, però en publicitat sé que quan vas entrar en una agència i et van regalar un llibre, quin llibre et va canviar algunes coses?
1: Doncs jo recordo el primer dia d'entrar a treballar a aquesta agència, que estava de prova, vull dir, em van provar un mes i es veu que servia, però que el primer que van fer és em van posar... Jo no sabia què era la publicitat. Jo sabia, que la gent tenia idees i feien anuncis, però jo no havia... Clar, jo tenia 18 anys. I recordo que em van posar en una sala molt gran, amb moltes cadires, buida, i em van dir... Tu saps el que és el pensamiento lateral? I jo vaig dir, no. I aleshores em van donar un llibre que es deia El pensament lateral, d'un psicòleg anglès que es diu Edward de Bono, que és un llibre que va aparèixer als anys 70 i que d'alguna manera és, diguéssim, la interpretació de màrqueting d'això que t'he explicat, de la taula del quiròfon i del paraigües, no? Com coses molt diferents es junten i es transformen en una altra cosa que té a vegades poc a veure amb aquelles coses originals, no? El pensament lateral és el que fa que la gent, doncs, els acudits, per exemple, no? Els acudits és una forma de pensament lateral. La creativitat, o sigui, la diferència entre dir aquest cotxe és molt maco i aprèn a conduir. Aprendre a conduir és la versió de creativa de dir aquest cotxe és estupendo. I com les marques s'apropien, no, d'aquestes idees.
0: Per tant, has aplicat a la teva vida professional, no sé si la personal, pensament lateral, i a totes les pel·lícules que ara en parlarem.
1: Jo he aplicat el pensament lateral en moltes coses, incloses receptes de cuina, no? És la manera, doncs, de dir, les coses s'han fet així, sí. Què passa si no les fem així?
0: Fa poques setmanes has estrenat aquesta pel·lícula que hem escoltat, aquest tràiler, Tres Adioses, la teva darrera pel·lícula, i que ha rebut molt bones crítiques. Parles d'amor, de llibertat... Què hi trobarem quan anem a veure al cinema una pel·lícula que ha rodat a Itàlia?
1: No, és una pel·lícula que està inspirada en els contes d'una escriptora que va morir fa 2 anys, que es diu Miquela Murgia, que era una dona de Sardenya, una dona feminista, catòlica, marxista, era moltes coses, però sobretot era una gran escriptora. I és la història d'una ruptura de parella i de quines coses li passen a una dona després d'aquesta ruptura a la Roma d'avui, una Roma sense gaires monuments, però amb racons fantàstics, amb molts ocells, amb gastronomia, amb racons misteriosos, amb molts passejos en bicicleta, amb molt amor, molt dolor i molta tendresa.
0: Isabel Coixet, una dona que és cineasta, una dona que és directora, que ha obert camí. Tu ets conscient que has obert camí? Ara el món de la dona, com ho saps, ha canviat, no? Cada vegada hi ha, jo deia la Sílvia Munt l'altre dia, hi ha més dones que volen ser directores de cinema que actrius, i això també està canviant. Com has vist també el pas de la dona també en cinema? Hem evolucionat molt?
1: Jo penso que hi ha un moltíssim. O sigui, aquesta solitud que jo he patit tant, no sé, d'anar a festivals de cinema i ser l'única dona, que en aquell moment, cuidado, en la meva època es veia com una mica de gueto, com que et perdonaven la vida, no? Ara és diferent. Ara les dones ja han ocupat un espai molt plural dintre d'aquest espai. No pensem que el cinema de dones també és aquest monolit de cinema de dones, no? Crec que tenim una generació de dones, doncs, evidentment, Carla Simó, Alauda, la directora de Los Domingos, Pilar Palomero, hi ha moltíssimes, Nelly Reguera, hi ha moltíssimes dones fent pel·lícules increïbles, no? I molt diferents entre elles. Uh-huh. Ja no es discuteix, no?, que les dones podem fer cinema, però no només com directores, com guionistes, com directores de fotografia, com sonidistes. Ara mateix hi ha, doncs, tres dones de l'equip de Cirat que estan nominades a l'Òscar. Això on s'ha vist? Vull dir, hi ha un espai que ja no és un gueto. El que passa és que jo segueixo veient que, malgrat tot, hi ha molt menys diners, o sigui, destinats a les, si tu mires els pressupostos de les pel·lícules que fan els homes i de les dones, és que no tenen comparació. Nosaltres, però clar, jo també dic, evidentment, fent conya, no? És que nosaltres ens apanyem amb... Li traiem punta a coses, a pressupostos més petits. Però, clar, aquest voluntarisme de les dones a vegades també ens perd.
0: Portes molts anys, moltes pel·lícules al teu darrere, i jo no sé si la mateixa ambició que vas començar la tens ara, o quan ha passat el temps, com parles també a les teves pel·lícules, no?, que a vegades vivim ansiosos del futur, no sé si ara Isabel Coixet vol una vida més tranquil·la, o vol seguir produint, vol seguir fent pel·lícules. La teva ambició ha canviat amb els anys?
1: El que passa és que també vull fer altres coses, no? O sigui, jo, per exemple, aquest any jo he decidit no rodar cap pel·lícula, però clar, és que he dirigit una sèrie a París per la cadena Arte, per a França i Alemanya, que s'estrena el 19 de març. Tres Adiós s'ha estrenat a Itàlia a setembre. Aquella va ser una pel·lícula de més que va ser número 1 a taquilla en molts mesos. Ara s'estrena aquí, s'estrenarà a França. Clar, tot això a mi el que a mi m'esgota realment. Vull dir que jo he estat rodant a 18 graus sota zero, menjant coses que millor no recordar-ho, i no he estat cansada, no? No... A mi el que em cansa és com la cosa que estava a la promo, de donar-li voltes a una cosa que jo ja li he donat moltes voltes quan estava fent la pel·lícula, que no necessito, no? I veig que hi ha una necessitat de col·loqui, de parlar, de que sembla que si no dius les coses i les expliques, no existeixen, no? Això sí que m'esgota. Però, per exemple, aquest any ja tinc dos projectes que no són perquè els dirigeixi jo, són dos documentals que estic produint. Uh-huh. Un és sobre una sèrie de gent del sud d'Espanya, de Cádiz, de Màlaga, de Sevilla, de Granada, que són una mica un gueto del flamenco, no? Que és el flamenco trans, LGBT, gent, per exemple, una cantaora japonesa que canta... Jo no soc cap experta en flamenco, però sí que hi ha un jove realitzador que em va explicar això i em va agradar molt. I també un altre, per exemple, hi ha l'altre projecte, és un projecte d'una directora, Cristina Andreu, que va ser la primera persona que va adaptar un text de Cristina Fernández Cubas, que és una escriptora meravellosa, una escriptora que jo li tinc una admiració absoluta, i la Cristina em va plantejar fer-li un documental com per explicar moltes coses d'aquesta dona, no? Que és una figura que penso que no se li ha donat la importància que per mi té a la literatura, no? Pues això és el que vull fer, no? També és maco, no? Facilitar que altres persones facin coses. I get along without you
0: very well. Isabel Coixet, et van regalar una càmera a la teva primera comunió. Devies tenir 8 o 9 anys en aquell moment. Ara ja han passat molts anys. Què li diria la Isabel Coixet d'ara a la Isabel Coixet, aquella nena? Déu-n'hi-do, tota la trajectòria, has fet tot el que volies fer, totes les pel·lícules que volies fer. Què li diries a aquella nena?
1: Pues...
0: Què has après, també? Què has après amb els anys?
1: És curiós, no? Perquè justament a la pel·lícula hi ha tota una part que està rodada amb una càmera de Super 8, no? I a la nena que li van donar aquella càmera, doncs jo sempre he estat super agraïda als meus pares, perquè eren una gent amb unes ganes de... Eren gent, doncs, que no havien estudiat, però que sabien, no?, que hi havia un món de la cultura, del cinema, dels llibres, que estava fora del seu abast, però que van fer tot el possible perquè jo i el meu germà estiguéssim rodejats d'aquest món, no? I li diria que ara tinc moltes càmeres de Super 8, que tinc una col·lecció impressionant de càmeres de Super 8, i encara vaig als Encants i em compro una altra.
0: I què has après? De la vida i de la feina.
1: Jo no sé si he après...
0: Home! Isabel! No s'ha après?
1: És que després me n'oblido del que he après.
0: O algun consell li donaries?
1: Jo el que estic veient és que els estem dient als joves, has de creure en tu, però també el que hem de dir, bueno, abans de creure t'has de formar una mica, hi ha una... O sigui, jo el que veig és que la cultura de l'esforç i de creure una mica, jo vinc d'això, jo vinc de picar pedra, de la pedra a la muntanya, d'aquesta cosa, no? Clar... Abans de creure, doncs, home, pues...
0: Treballa.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: De les teves pel·lícules, coses que no et vaig dir mai, Mi vida sin mi, La vida secreta de les paraules, La llibreria, Elisa i Marcela, a mi m'encanten els títols també de les teves pel·lícules, no et puc fer... Et quedes amb alguna? L'altre dia et vaig sentir que deies coses que no et vaig dir mai i és la que més t'agrada.
1: Clar, és una pel·lícula que m'agrada molt perquè sóc tan jo en aquell moment, no? I veig veig les fotos de quan la vaig fer, veig de repent com algú, com, no sé, que no és americà, fa una pel·lícula als Estats Units i no pensa que no, aquell no és el seu lloc, no? I li tinc, no sé, veig les imperfeccions, veig les coses que es van resoldre perquè no hi havia diners per fer-les d'una altra manera, i li tinc molt carinyo, sí, li tinc molt carinyo, però penso que hi ha una cosa bona de les meves pel·lícules que, inclús amb anacronismes, no?, perquè, clar, doncs, a Mi vida sin mi, per exemple, que és una pel·lícula que també li tinc molt carinyo, hi ha un personatge que parla a un caset, clar, un caset ja ningú li parla. Cuidado, quan van fer la pel·lícula, a mi ja era una mica un anacronisme, però em va semblar que era maco, no?, aquesta cosa de tocar, no?, de que són... que aquestes nenes a les quals la seva mare els hi fa aquestes cintes quan ella ja no hi sigui, tindran aquestes caixetes amb aquestes cintes, algo més tangible, no? Són pel·lícules que tu les veus ara i encara funcionen, no? No... Sí, evidentment, la moda, la gent ja no porta, doncs, no sé, aquelles faldilles o aquelles... Encara que jo sempre he procurat que els vestuaris de les meves pel·lícules evidentment, no les d'època, però que siguin una mica intemporals, no?
0: Tres de dioses, avui parlant amb Isabel Coixet, una pel·lícula que us recomanem. Per cert, han canviat, hem d'anar acabant, però ha canviat dues coses amb el cinema. Un, que ha entrat la intel·ligència artificial, no sé si t'agrada o no, si la Isabel l'ha utilitzat o vol utilitzar intel·ligència artificial en l'edició de pel·lícules. Què en penses d'això?
1: Mira, jo he estat ara, vaig tornar de fet el dia abans de Nadal, jo he estat 6 mesos a Nova York durant classe a la Universitat de Nova York, no? I jo vaig arribar allà amb aquest debat amb els meus estudiants, no? I tinc que dir que jo deia, home, jo penso que és més divertit fer les coses, però no hem de ser hipòcrites en el sentit de que el cinema és un artifici. I com el cinema és un artifici, no podem negar, no sé, vaig anar a l'estrena de Frankenstein, no?, amb el Guillermo del Toro, i ell deia, no, aquesta pel·lícula, no, jo no treballaré mai amb intel·ligència artificial. I clar, després veus la pel·lícula que ha fet i tot està plena d'efectes especials, els llops que surten no són llops de veritat. A veure, siguem honestos, tots els directors, començant per primer senyor que va posar la càmera fora d'una fàbrica, els germans Lumière, ja utilitzaven efectes especials, ja colorejaven a mà els fotogrames. Si ara tenim una eina que podem utilitzar i utilitzar-la bé, doncs per què no? No, jo en això...
0: Estàs a favor d'utilitzar-la, eh?
1: Estic a favor d'aprendre, que estic aprenent a fer coses. També he vist que el Nora... Ara, en aquests moments...
0: Però no l'has aplicat encara en cap de les tres pel·lícules, no l'has aplicat, eh?
1: No. Però ja el 90% de les coses visuals, audiovisuals, que jo estic veient amb intel·ligència artificial són kitsch, són lletges i són horroroses. Uh-huh. Però cuidado, hi ha un 10% que estan molt ben fetes, amb molta sensibilitat i amb molta creativitat.
0: Una cosa de les que està canviant també amb el cinema és que la gent jove, com saps, a vegades no aguanta històries de més de 5 o 10 minuts. L'altre dia me fixava també a Netflix, que ha començat ja a emetre sèries que duren 15-10. Què li passa a la gent que li costa aguantar temps amb una pantalla? Això et preocupa?
1: Home, clar, si els nens ja els veus als cotxets amb els iPads, és clar, com, no?, que ja veus els ditets aquells que passen la pantalla fent scrolling, és clar, és que ja venen educats així. Però, bueno, jo penso que és veritat, hi ha molta gent que no té paciència, però ja no només joves, o sigui, molta, molta gent. Però també hi ha gent, no sé, els meus alumnes eren gent, a més, de tot el món. Hi havia gent de Brasil, del Líban, d'Iran, de Xina, hi havia un noi valencià amb molt de talent, Hoekar, i és una cosa que els hi preocupava molt. Jo penso, a veure, els cineastes sempre ens hem de preocupar de com captar l'atenció de l'espectador, però és clar, el que no podem fer és educar l'espectador. No sé si hi ha moltes solucions. Jo recordo que un alumne meu el primer dia em va dir que havia llegit Lolita, no?, que l'últim estiu, i jo vaig dir, ah, que bé, i em va dir, bueno, no l'he llegit tota, he llegit trossos. Clar, vaig botar un escàndol. Li vaig dir, quan mira, torna a classe quan l'ha llegit tot, que no costa tant, que de veritat que està molt bé.
0: Isabel Coixet, ha estat un plaer parlar amb tu. Recomanem sobretot aquesta darrera pel·lícula, aquests Tres Adioses, aquesta dona d'uns 40 anys que està en procés de separació de la seva parella i s'entera que té un problema de salut. Segur que moltes dones se senten identificades amb aquesta història.
1: Jo crec que sí. Jo crec que des del moment que veus aquella parella a la vespa discutint i després al supermercat discutint i a casa discutint, ja, jo penso que moltes dones i molts homes es senten identificats amb això.
0: Molt bé. Ha estat un plaer, de veritat, perquè facis més pel·lícules, Isabel Coixet, perquè segueixis amb aquest pensament lateral, amb aquesta...
1: Lateral.
0: Molt lateral, aprenem nota, amb aquesta creativitat. I ha estat una dona revolucionària, i és una dona revolucionària amb una bona trajectòria i molts premis. Gràcies avui per visitar el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Gràcies.
2: Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
0: La prohibició a l'accés a plataformes digitals dels menors de 16 anys a Espanya, aquest és un tema que ens ha fet reflexionar molt sobre el futur de l'entorn digital. És una mesura que s'ha de concretar. N'hem parlat moltíssim de les xarxes socials, de les plataformes, però sí, com sigui, la notícia ja ha posat cap per avall el debat sobre la tecnologia de dades i, per descomptat, publicitat. I ara en parlem. I anem a veure què en pensa també el món de la publicitat, perquè aquesta mesura, molt bé, és pels joves, la salut mental, però també afecta una part econòmica també del negoci de publicitat. I vull saber l'opinió de Jordi Urbea, CEO de Gilvia Espanya. Què tal? Ben tornat al Revolució.
3: Bona nit, gràcies.
0: Què tal?
3: Molt bé, i tu?
0: Molt bé. Contenta de veure't. A veure, la prohibició de xarxes de menors de 16 anys vol dir moltes coses també en el mercat digital, no? Com ho interpretes tu en aquest cas?
3: Clar, tothom s'ha centrat a parlar o enronar del fet de dir escoltarem a protegir els joves perquè no estiguin enganxats a les xarxes. Res a dir, és un fet clarament que s'havia de controlar. Molts països ho estan fent, per tant, nosaltres estem reaccionant darrere d'altres que ja ho han anat fent.
0: Estem a favor, nosaltres com a programa ho hem dit.
3: I jo crec que clarament és una mesura, crec que molt interessant. Però hi ha un factor que, clar, almenys a nosaltres el sector publicitari ens afecta moltíssim, que és el factor que també hi ha una indústria darrere d'això que s'adreçava en aquest públic jove a través dels canals digitals per poder-los fer comunicacions. I de cop i volta tu agafes i els dius, ei, nois, ara ja no podreu rebre comunicacions als menors de 16 anys, per tant, és un canal en el que no estem arribant a vosaltres i, per tant, ja no hi ha cap possibilitat de fer-los comunicació amb ells. Per tant, haurem de buscar un altre canal. Jo t'exposaré un exemple.
0: Però el canal, perdona, YouTube, sí. Perquè, clar, jo no sé si YouTube entra com a xarxa social, que això no ha quedat gaire clar amb tota la normativa.
3: Clar. No,
0: és TikTok, Instagram, Facebook, clar. Però YouTube no sé si entra.
3: Mira, jo et posaré un exemple que crec que ajuda bastant a il·lustrar-lo, que és nosaltres com a publicistes ja fa molts anys que ens regulem els spots. Molts. És a dir, hi ha una associació espanyola d'anunciants en el qual revisen tots els spots i les empreses els enviem allà perquè ens els revisin, ens els auditin i diguin, escolta, aquest spot es pot publicar així o no perquè afecta a la gent jove, perquè afecta a la gent gran, perquè no és correcte el que diu. És a dir, hi ha una mica d'autocontrol, que es diu així, la plataforma es diu autocontrol, i que controlem totes les comunicacions que es fan. Clar. En el món publicitari, televisió, ràdio, premsa, etc. Clar, en canvi, en el món digital no hi ha hagut cap tipus de regulació ni cap tipus de control, amb la qual la gent llançava, penjava tot allò que li venia de gust. Diguéssim, no hi havia cap filtre, no hi havia cap control, més enllà del cap propi que pogués ser una marca de dir, escolta, no diguis això o no facis això. Clar, en els youtubers, en els instagramers, en els tiktokers, etc, etc, no els hi hem posat cap limitació i han anat fent coses que per mi eren, home, mirats des dels ulls d'un publicista, dir, ostres, possiblement això no hagués passat mai per un autocontrol, no hagués estat validat. Per tant, què està passant? Que, doncs, en un sector, en un segment, hem sigut molt controladors i en altre hem sigut molt poc controladors. I ara, el que hem fet és tancar totalment aquest sector i de cop volta dius, home, els menors de 16 anys no ens podem comunicar amb ells ni ens podem anunciar amb ells. Home, doncs les marques tenen un problema perquè ens hem de poder adreçar amb aquests consumidors, amb el qual, sens dubte, haurem de buscar una nova manera de fer i la trobarem per arribar a aquests consumidors.
0: A tu t'han vingut les marques aquesta setmana com a publicista i com a CEO Jordi Urbé, t'han dit, molt bé, i ara, si això no podrem estar a les xarxes, de 0 a 16 anys, no? Les marques que es dediquen a la gent jove, et deuen preguntar, i ara on anem, no?
3: Ara hem de cercar nous canals i noves maneres de fer, i les trobarem. Tota la vida hem sigut capaços de fer arribar comunicació als joves, tota la vida, per tant, i tornarem a ser-hi capaços. Per tant, haurem de buscar plans alternatius als que havíem utilitzat fins ara, perquè fins ara hi ha hagut, és veritat, havíem abocat molta energia on estaven els nanos, perquè els nanos estaven a les xarxes. Què passa? Que a partir d'ara, si ja fins als 16 no hi són allà, per tant, és un canal en el que no invertirem. Per cert, es veuran afectats molts instagramers, molts tiktokers, molta gent jove. Imagina't tot el món dels gamers, que hi havia allà gent que enronava sobre els jocs. Doncs fins als 16 anys no te'n podran enronar, haurem de veure com arribem amb ells. Ja hi trobarem les formes, trobarem les maneres, i els nanos, no et preocupis, que buscaran la forma d'anar-se assabentant de les coses els uns amb els altres. No?

0: part en Jordi Urbea. El contingut Family Safe, expliquem, no?, una mica, que sigui un contingut adequat i que l'audiència jove, recorda, no s'assuma, eh? Simplement es mourà de lloc, no? Intentarem veure cap a on va, com s'aplica, però també afecta, i això no som conscients, el món de la indústria publicitària, el món també de les marques dedicades a la gent jove. Jordi.
1: Mira, el Family Safe és una mica de dir, escolteu, a partir d'ara intentem que tot el que es faci en comunicació amb aquests nanos tingui una sèrie de còdics que no es poden permetre. Jo l'altre dia em vaig esglaiar molt fa uns dies quan vaig veure que a final d'any hi havia un programa d'aquests de em sembla que era YouTube, no recordo exactament, que emetien les campanades en directe un grup de gent que no sé com anomenar-te'l, que s'insultaven, es barallaven...
0: Ai, no insults no volem, no ens agrada.
1: Jo pensava, dic, qui controla el que passa en aquest programa? Qui controla aquest contingut? Llavors, clar, les famílies, clar, no pots estar pendent el microsegon del que és el que fa cada nano, no? Per tant, hem passat una mica de generar una sèrie de continguts que podien haver sigut interessants i molt vàlids a desaparèixer. Jo ara he pensat, hi ha un grapat de tiktokers o de youtubers que expliquen matemàtiques, que expliquen projectes, etcètera, etcètera, que ara, clar, si els nanos no hi poden accedir-hi, doncs, escolta, haurem de buscar unes noves fórmules de fer, eh? Vull dir que no ens les hem de pensar i ens hem de pensar molt bé.
0: I és veritat que tens raó, Jordi Urbea, que hi ha bon contingut, és a dir, que hi ha una part de contingut a les xarxes, com per exemple, jo conec algun influencer que explica matemàtiques i ho explica amb coherència, amb rigorositat, que ara no tindrà aquest públic, no?
1: No tindrà aquest públic, i per tant és un tema que ens... Per això dic, jo crec que s'ha fet una mesura que l'entenc perfectament i la recolzo,
0: Per la salut mental, per també salut, dels algoritmes.
1: Per la salut mental, etcètera, res i tot això, però crec que hauríem de buscar alguna fórmula alternativa perquè hi hagués certa permissivitat en determinat tipus de contingut que complís un determinat tipus de regles que els permetessin que el consumidor les pogués utilitzar de forma molt concreta. I crec que d'aquesta forma lograríem també evitar certs problemes. O inclús un contingut limitat a temps o limitat a certes pàgines, etcètera, etcètera, que crec que això ens ajudaria molt més que no pas un tancament total, un lockdown, no? De dir, bloquegem-ho tot, hauríem de ser més hàbils de buscar fórmules.
0: Clar, a mi la meva filla em preguntava l'altre dia, com es farà això, eh? Però clar, és veritat que la ment sí que els hi queda, no?, que això està prohibit fins als 16 anys, no? Per tant, és una cosa que ells ho reben també cap a la seva ment, eh?
1: Sí, però ja saps que quan t'aprohibeixen una cosa, més que t'aprohibeixen, més ganes tens de fer-ho. Saps? Vull dir, entrat a la llei, a la trampa. Pensa quan tu eres joveneta i no facis això, que és el que acabàvem fent, eh? Canalla aquesta que els altres ho hauran fet i tu no hauràs fet, és una mica més complicat. Jo dic que crec que hauríem de pensar fórmules diferents, més enllà d'aquesta, que estic d'acord, insisteixo, però que hauríem de buscar fórmules diferents que crec que avui en dia tecnològicament estarien perfectament validades i perfectament controlables.
0: Xarxes socials no nocives o xarxes socials no...

El món està en perill. Aquest titular d'un article publicat no fa gaires dies ha aixecat polseguera perquè anuncia que la intel·ligència artificial provocarà acomiadaments massius. El prestigiós programador Matt Schumer diu que les conseqüències seran molt, molt més grans que les del Covid. Realisme o alarmisme?

0: I avui a Música Italiana, avui al programa Músiques que inspiren les pel·lícules d'Isabel Coixet, que acabem d'entrevistar, saludem el gran Santiago Niño Becerra. Què tal? Com estàs?
1: Bé, bé. Central, molt bé.
0: La Música Italiana t'agrada?
1: La música italiana m'agrada a alguna música italiana. Per exemple, un cantant que a mi m'encanta, que ja és antic, però que a Espanya no va tenir molt d'èxit, va ser Lucio Battisti, per exemple.
0: Molt bé.
1: Però sí, bueno, està, hi ha peces, hi ha cançons, hi ha cantants i que estan molt bé, sí.
0: Molt bé. Doncs avui, amb aquesta música que ens inspira, parlarem d'intel·ligència artificial i la pregunta que et feia. El món està en perill? Comparteixes el titular que deia... És realisme o alarmisme, Santiago?
1: Jo, quan va començar... D'intel·ligència artificial fa molts anys que s'està parlant. El que passa és que a l'opinió pública va arribar a l'octubre del 2022 quan va sortir ChatGPT. Bé, a partir d'aquí... han passat dues coses. Primer, que cada vegada s'està utilitzant més la intel·ligència artificial, tant a nivell particular com a nivell empresarial.
0: Sí.
1: I per altra banda, s'estan començant a analitzar temes que abans no es parlaven d'ell. Per exemple, el que tu apuntaves, que es diu alarmisme. Jo crec que no és alarmista. Mira, jo vaig estar parlant amb una persona que no li agrada sortir en mitjans ni en teles, ni... però és una persona que sap moltíssim del tema.
0: I què et va dir?
1: Em va dir una cosa, diu, heu de tenir en compte que aquesta intel·ligència artificial que ara estem veient és com si diguéssim la 1.0. És a dir, és una intel·ligència artificial que tu li has de dir coses, perquè faci coses.
0: Clar.
1: Diu, però és que ara ja s'està començant a funcionar la 2.0. És a dir, és una intel·ligència artificial que està fent coses i que ella pot decidir que s'ha de fer alguna cosa, fer-lo i tu no enterar-te.
0: Clar, que això són el que es diu els agents intel·ligents, que també n'hem parlat, Santiago.
1: Sí.
0: I hi ha una frase que llegia aquesta setmana d'Elon Musk i també en alguna entrevista de Bill Gates, que diu que en 20 anys la població treballarà menys perquè la IA automatitzada farà tasques. Tu creus que sí, que anem a que la població en general mundial treballarà menys?
1: Bueno, sí, parles en termes d'hores, persona treballada a l'any, possiblement sí, els que treballin, perquè jo crec que hi haurà moltíssima gent que no treballarà, perquè no serà necessari que treballi. De tota manera, la pregunta que ve a continuació, és a dir, acceptant això que diu el senyor Elon Musk i altres, és a dir, la pregunta a continuació és com es mantindrà aquestes persones que no treballaran o que treballaran poquíssimes hores. I això és el que el senyor Elon Musk no diu.
0: Ja, renda universal, que això n'hem parlat moltes vegades amb tu.
1: Sí, sí, sí, però la renda universal s'ha de financiar, és a dir, sigui a l'Estat, sigui a empreses, anem al final de la pel·lícula, Chantal. D'aquí 20 anys, ja no dic 100, d'aquí 20 anys, el món, el planeta, no necessitarà 8.000 milions d'habitants.
0: I què necessitarà llavors el planeta?
1: No sé, però serà moltíssim menys. És a dir, això és el que es dedueix del que diu el senyor Elon Musk.
0: Ja.
1: Llavors aquí estem davant d'un problema.
0: Que clar. No, però el problema és que també els programadors d'intel·ligència artificial també s'han donat compte i han creat també una alarma d'avís perquè són els primers afectats. És que la IA sap programar i com que la intel·ligència artificial sap programar, els programadors també es poden quedar sense feina.
1: Clar,
0: aquí és tothom, no?
1: Clar, clar.
0: Cafè per tothom.
1: Però...

0: I a mi, sí, però això té una segona derivada. És a dir, a mesura que la tecnologia, no només la intel·ligència artificial, la tecnologia baixi de preu, cada vegada serà més accessible per fer coses que ara no són rendibles perquè, evidentment és cara. Llavors, tecnologia cap avall, preu cap avall, la tecnologia, preu de l'intel·ligència artificial cap avall, més possibilitats, més capacitats, més feines que farà, menys hores de treball humà. Clar, és que tu veus per on vaig, no?
1: Sí, però jo t'he de dir que no hi ha una IA que imiti el gran Santiago Niño Becerra.

0: Avui amb aquesta música italiana que inspira Isabel Coixet, avui un programa que també li hem posat aquesta música per parlar d'Europa. Europa ho té molt malament perquè anem cap a un món on primarà la llei del més fort. Què vols dir en concret, eh? Que ho té molt malament, parles de política, d'economia, de guerres, de tot plegat, Santiago?
1: Bueno, jo crec, sota el meu punt de vista, que la història té fases, de moments, té fases, i jo crec que partint de la base que Europa és un territori molt vell, Europa d'una forma o d'una altra existeix des de fa 1.500 anys, tenint en compte que és un mosaic d'estats que han estat barallats molt de temps, que no té una autoritat única perquè no és acceptable, jo crec que Europa està en un moment molt, molt complicat. Cuidado, parlem d'Europa en el seu conjunt, eh? És a dir, si tu em dius, home, Santiago, però a veure, jo sé d'una zona a Baden-Württemberg, Alemanya, que està al capdamunt de, bueno, la tecnologia aeroespacial més brutal. No, evidentment. Hi ha zones d'Europa que estan, bueno, en el segle XXIII, és cert. Però el conjunt està en un moment molt feble. Ja. Tu pensa, per exemple, que Europa comú, només té legislació comercial comuna, això sí que la té, per conveniència, i una moneda comuna. No té res més comú.
0: Home, però, o sigui, Europa té més de 400 milions d'habitants, és una norma mercat, té països també amb un enorme pes del PIB mundial, no? Per tant, la tecnologia tampoc és tan desastre, no?
1: Chantal, no té una política fiscal única, per exemple. Tu creus que és lògic, això? Tenir una moneda comuna i no tenir una política fiscal única? Això no ho dic jo només, eh? El que passa és que, bueno, hi ha... Els estats europeus han estat molts segles barallant-se i posant-se d'acord és molt difícil. Els Estats Units ho té molt fàcil. Els Estats Units va tenir, al segle XIX, una guerra civil horrorosa, terrible, terrible. Però, bueno, ja la van superar. I una vegada superat això...
0: Per tant, titular final per Europa, què recomanes a Europa per acabar, Santiago?
1: Bueno, que evidentment es posi les piles i comenci a col·laborar, però de veritat, en majúscules.
0: Que Europa comenci a col·laborar en majúscules.
1: Exacte.
0: Santiago Niño Becerra, gràcies per fer-nos pensar una mica avui a la revolució. Una abraçada.
1: A tu, Chantal, bona tarda.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Tech Talks.
0: S'escalfen els motors perquè és a punt d'arrencar una nova edició del Mobile World Congress de Barcelona. Entre el 2 i el 5 de març, la ciutat tornarà a ser el centre mundial de la tecnologia. Més de 100.000 visitants i un impacte de prop de 600 milions d'euros són algunes de les xifres d'un esdeveniment que ja no s'entén sense el nom de la ciutat. Si dius Mobile, saps que després hi ha una paraula, i és Barcelona. Barcelona.

0: Avui amb música d'Isabel Coixet del Revolució saludem una altra dona, la Carmen Adán, mànager de la Salle Tecnova, al Parc d'Innovació de la Salle, Universitat Ramon Llull. Què tal, com estàs?
1: Bon dia, molt bé. Què tal? Gràcies per convidar-me.
0: Ben aviat, arriba el Mobile a Barcelona, ho deia fa un moment, i a aquesta fira és tan important també arribar al 4 Years From Now, un esdeveniment que reuneix moltes startups, empreses emprenedores i que cada vegada té més pes, no? Tu que coneixes bé, Carmen, l'ecosistema tecnològic i emprenedor que tenim aquí, com veus l'edició que tindrem aquest any?
1: Pues ves una edició que va molt paral·lel al Congrés, no? Recordaves, ja el Congrés no es diferencia de la marca Barcelona i tot just aquest any té referència de 20 anys. Jo crec que el Congrés es consolida, madura i també l'ecosistema català. Una mica recordant, no? Tenint en compte que anem a la Mobile d'aquí no res, pensava, nosaltres com la Salle Tecnova aquest any fem 25 anys, el Congrés fa 20 anys i no és casualitat que aquest any hi ha un munt de celebracions entorn als 25, 20, 30 anys. Per què? Perquè és que fa 30 anys que l'ecosistema català, no? Va començar a mirar cap enfora, va començar a mirar referents de models i va crear el model que avui en dia es consolida, no? Que és la Universitat Emprenedora, la de creació d'empreses de base tecnològica en aquest cas, i que és això el que veurem a la Mobile. L'ecosistema català està pràcticament sencer allà a la Mobile i està, a més, acompanyat de l'ecosistema internacional. Els principals hubs del món estan allà i nosaltres també.
0: Carme, explica'm, hi sereu presents? Quines tendències hi veurem? Posa'm exemples.
1: Estarem presents, vale? Estem presents des del principi, des d'aquests 20 anys, però des de fa 2 anys estem presents físicament en un stand, perquè també s'ha consolidat el 4 Years From Now, no? Que va iniciar bastant més tard que la Mobile World Congress. I tendències, pues, crec que el lema tant de la Mobile com del mateix congrés ho està dient, no? El lema de la Mobile crec que era IA, no? Era IQ, no? d'intel·ligència connectada. El de 4 Years From Now està més vinculat amb el tema d'intel·ligència artificial Infinity, que es diu, i és que estem veient la intel·ligència artificial absolutament en tot. Portem anys parlant de la intel·ligència artificial, no? Quina és la diferència aquest any i la diferència que veurem? La diferència és que ara la intel·ligència artificial no és només una eina externa, sinó que ja està ficada en tot el que fem, en tots els nostres processos, no només en el tema de software, no? sinó també de maquinari, de físic. Estan movent robots, estan movent eines, vale? I està sent cada vegada més autònoma. I això és el que veurem exemples a la Mobile. Això significa que també per poder moure o poder treballar amb intel·ligència artificial en temps real necessitem més velocitat. També veurem velocitat, per exemple, tot el tema de connectivitat 6.G, ja estem parlant, no? I també comencem a veure la vinculació home-màquina, ¿vale? I comencem a veure ja coses una miqueta més de ciència-ficció.
0: Més robots que també ens en venen aquestes imatges. Ja tenim robots que veiem de la Xina que es mouen gairebé com els humans i ens sorprenen. Correcte. I per tant la robòtica. La intel·ligència artificial serà una de les grans protagonistes del 4 Years, com segur que també ho serà el del seu germà, el Mobile, no? Per tant, hi ha digitalització. Creus que els 4 Years, Carme, es parlarà només de tecnologia? També hi haurà un espai, per exemple, per fer-me un bon ús o un mal ús, és a dir, també, no?, parlar més enllà de tecnologia, de com la utilitzem, no? La tecnologia i l'ètica i la IA, no? També.
1: Correcte. Jo crec que cada vegada més, per això que he dit abans, no? Cada vegada més és més autònoma, la intel·ligència artificial pot prendre decisions sense cap intervenció humana, ja. Llavors, això està replantejant, com tu dius, ja no només temes ètics des del punt de vista de que com dissenyo la intel·ligència artificial he de tenir en compte sesgos, etc., sinó des del punt de vista de que he de saber amb quin propòsit estic dissenyant la tecnologia, perquè pot haver un moment en què jo perdi completament la traçabilitat del que la tecnologia que jo vaig crear amb una possible finalitat, no?, estigui realment impactant. I això, i per això cada vegada més, parlar d'humanisme, parlar de per què estem fent aquesta tecnologia i quin és l'impacte que volem, i fer la traçabilitat de que si aquesta tecnologia no està fent l'impacte per la que l'hem dissenyat, no? Poder intervenir. Jo crec que és un debat cada vegada més important. En el mobile crec que el diuen tech for good o tech for all o alguna cosa així. Jo diria tecnologia en propòsit, no? Pensem per què fem la tecnologia i no creem tecnologia per tecnologia sense tenir en compte l'impacte, i aquí fer una reflexió és cada vegada més important.
0: Les edicions d'aquest 2026 del Mobile i del 4Years prometen, perquè hi haurà oients, novetats, gent d'arreu del món. Això passarà d'aquí pocs dies, eh? Moltes empreses. Per tant, és un bon moment que viu Barcelona com a hub tecnològic, no? Hi ha un espai per rebre inversors, no?, i que arribin empreses. Estem vivint un bon moment, em diries, eh?
1: Sí, sí, sí. I si em parles d'inversor, et diria que si veiem en perspectiva hem millorat moltíssim, que sí que és cert que els darrers anys hi ha hagut una miqueta menys inversió privada, d'acord? ¿Vale? Estic parlant d'inversió privada. Potser aquí dir algú que també es veurà més a la Mobile i al 4Years aquest any, que és que en què estan invertint els inversors, no? Cada vegada més estem buscant tecnologies deep tech, que es diuen, que és tecnologia profunda, no? És tot el que sigui més disruptiu, impacti més, i això cada vegada més està vinculat amb la recerca i, per tant, en com podem portar la recerca cap al mercat. Això és el que veurem molt a la Mobile, i aquí Catalunya jo crec que també s'està posicionant com un gran referent, sobretot per l'experiència que tenim en el sector salut, sector químic, etc.
0: Vosaltres, des del Parc d'Innovació de la Salle, des de ja fa molts anys, 25, no?, heu ajudat, no?, també aquest quart de segle a impulsar projectes. Posem algun exemple, no?, de projectes com a incubadora d'empreses tecnològiques, no?, que destacaries.
1: Que, de fet...
0: Alguns noms que puguem dir?
1: Sí, de fet, els veureu allà, si es veniu a veure l'estat.
0: Aquí veurem.
1: Pues, per exemple, tenim una empresa que es diu Yassi, que es crea, que és de robòtica, vale? Que fa assistents de veu i que ajuda a les persones grans o persones amb dificultats, intenta monitoritzar la seva casa, no? Per si tenen alguna caiguda, problemes d'enfermetats. És un assistent de veu que ja té intel·ligència artificial i, per tant, és una persona, és un agent artificial que està acompanyant ja les
0: Més
1: persones
0: exemples?
1: A casa.
0: Sí, que veurem.
1: Tenim una altra startup, per exemple, que és un noi superjovenet, uns 22 anys, que ja té patentat com una plantilla, una plantilla que té sensòrica, que podrà ajudar a la recuperació, per exemple, de operacions del genoll.
0: Per tant, tecnologia. Molt bé, doncs nosaltres també recordar que hi sereu vosaltres també al 4Years. Nosaltres també farem un programa especial al Mobile del Revolució, on explicarem també tot el que passarà Barcelona. Carme, felicitats, que vagi molt bé aquest 4Years from Now, i també gràcies per impulsar la tecnologia i sobretot idees innovadores. Gràcies, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.

doncs acabem el programa avui amb aquesta música fantàstica d'Ornella Vanoni, que hem anat recordant en aquesta entrevista que avui hem fet a Coixet al programa avui. Amb una frase acabem d'una altra dona, Dindra Noyi, una dona nascuda a l'Índia, i va dir aquesta frase, que crec que ens hem d'apuntar. Liderar és inspirar els altres perquè creguin en ells i aconsegueixin arribar al seu màxim potencial. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Davant del risc d'una nova arribada massiva a Ceuta i a Melilla, aquest dissabte el Marroc i Espanya han reforçat la frontera amb un ampli dispositiu policial i militar. Rabat ha mostrat el seu compromís per evitar que es repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar a Ceuta més de 70.000 persones. Des de Madrid, el govern ha elevat el to i ha amenaçat de repatriar tothom que entri. Ana Arredondo és la ministra d'Igualdad.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: El Ministeri de l'Interior ha mobilitzat 1.500 policies a Ceuta, mig miler més dels que hi havia el 30 de juliol. També s'han activat 2.000 militars. A Melilla s'ha instal·lat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal a Ceuta. És una barrera pneumàtica i es pot traspassar nedant, però és que se'ls assaltin se'ls pot retornar en calent, segons l'última sentència del Tribunal Suprem. Més notícies. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, acaba cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. I els ajuntaments d'Ascó i Vandellòs demanen que es replantegi el calendari de tancament de les dues centrals nuclears de Catalunya després que el govern espanyol ha allargat fins al 2030 l'activitat de la d'Almaraz a Extremadura. Escoltem Miguel Ángel Ribes, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
3: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
4: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
1: Ja són almenys 40 els presos polítics que han quedat en llibertat aquest divendres a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. Entre els alliberats hi ha 6 dones, una d'elles Emirlendis Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. La sortida de la presó d'aquesta arriba 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició liderat per l'exdiputada Dinora Figuera. I 285 persones mortes i prop de 400 desaparegudes és l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns. L'ajuda humanitària continua sent necessària a la zona més afectada, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. A la ciutat de Pereira són molts els veïns que han hagut de buscar un espai alternatiu on poder dormir, o bé perquè no poden tornar a casa seva, o bé perquè ha quedat destruïda o hi ha perill que se'n sorri.
5: Salimos del bloque y cuando salimos por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente
6: todo en el suelo, totalmente
7: nos quedó nada, ¿no?
6: Pues quedó nada.
1: A partir d'aquest dissabte es podran visitar els 23 carrers guarnits que participen al concurs de la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició. El periodista Vicent San Clemente ha fet aquest divendres el pregó que ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu i a la gentrificació.
8: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta, negant-se a aixecar-se del seu autobús.
1: Durant la lectura, els assistents han intervingut en crits contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot al PSC. Aquest cap de setmana, coincidint amb la Mare de Déu d'Agost, hi ha moltes localitats del país que celebren la Festa Major. És el cas, entre d'altres, de Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Moià, Manlleu i Roses. Els els esports amb Oriol Corral.
7: El jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses que afecten la seva imatge, sobre la lesió, sobre la relació amb el tècnic i sobre el fet de, suposadament, haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha anunciat la cessió de Banja Drkušić. El defensa central, de 27 anys, internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita. I ja s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, Real Societat B1, Castelló 0. Aquest dissabte comença la Lliga de Primera Divisió a 8:15 del vespre a l'Alavés Getafe. A l'Europeu de Natació a París, el sitjatà Luca Hug, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició. La final del relleu mixt dels 4% metres lliures i a l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, aquest divendres s'han disputat les primeres 4 proves de l'heptatló. La catalana Maria Vicente és 8ª a la general.
0: Fins aquí les notícies.
9: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
9: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
9: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
10: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
0: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
10: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
0: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
10: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Bona nit. No, no, bona nit no. Molt bona nit. Molt bona nit i benvinguts al programa d'excursions de Catalunya Ràdio No cal anar a Suïssa. Salutacions de qui us parla, Gerard López Fageda. Esteu d'enhorabona perquè avui us hem preparat una fantàstica i aclamada selecció amb dos programes de gran acceptació. Primer, anirem pel Moianès, al terme de Castellcí, per admirar-nos del patrimoni del país, patrimoni històric i natural. I després, canvi de registre. Anirem al Pirineu, a l'Alta Cerdanya, i passejarem pels estanys del Carlit. En resum, dues excursions per a tots els gustos i dificultats i sempre amb un objectiu: ensenyar-vos a estimar el país. No el territori, el país. Què? Sona bé, no? Doncs va, som-hi. Pròxima estació, el Moianès. Anem a la Sauva Negra i al Castell de la Popa. Doncs vinga, anem per feina. Saludem primer de tot el nostre benvolgut senyor Xavier Soler Amerra. Molt benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Senyor Soler, on heu anat a preguntar sobre Castellcí i el Castell de la Popa?
1: Doncs, a veure, Gerard, jo crec que avui no hi haurà queixes, que sempre estem en queixes. Jo crec que avui no, perquè avui he anat fins a Taradell, a Osona.
0: Va, bé, ferm.
1: I a més, t'he de dir que m'he trobat amb molt bona gent, això el primer de tot, i que m'he fotut un esmorzar de luxe.
0: Molt bé, bon esmorzar. Doncs t'he de dir que això t'ho descontem del sou.
1: Hòstia, no fotis.
0: Es pot preguntar què hi feiu, Taradell, o... D'acord, fins aquí. Un dia podem fer una traça, un track dels ligoteos del nostre benvolgut senyor Soler, fent un repàs dels llocs on ha anat a fer les enquestes. Bé, en qualsevol cas, saludem també el nostre geògraf nacional, Guifré Lloses, molt ben retrobat.
2: Què tal?
0: Gràcies un dia més per existir, Guifré, ja ho saps. Tota aquesta zona de Castellcí, Castellterçol, aquesta part del Moianès, diguem, més oriental una mica, quina paraula et suggereix?
2: Doncs bé, avui molt descriptiva, altiplà i terres altes.
0: Altiplà i terres altes.
2: Efectivament.
0: Apuntadíssim. Per cert, coneixeu aquesta música que hem escollit per començar? Escolteu.

0: senyor Xavier Soler, que ara quants anys té vostè?
1: Jo 24.
0: 24. Dubto moltíssim que...
1: No la conec, però m'ha agradat, eh?
0: T'agrada? Sí, sí, sí. No, sona bé, sona bé. Una mirada humil amb un reflex de l'amor. Aquesta peça és de l'any 1987, és un dels grups pioners del pop-rock en català. Aquesta cançó es diu Vanitosa. El grup en qüestió, no sé si el mestre Guifré o en Joan, que també és una persona molt avesada a la música, és un grup que es feia dir grup de rock experimental català. No sé si us sona.
2: El Batallitant.
0: No. No? Estem parlant...
2: Els grecs.
0: Els grecs, sí senyor.
2: Ah, va, els grecs.
0: Sí. Grup de rock experimental català. I grec és també, atenció, un altre acrònim del grup rural i excursionista de Castellcí, GREC, que és l'entitat on col·labora el nostre convidat d'avui, en Dani López. Bona tarda i benvingut, Dani.
3: Bona tarda.
0: Com estem?
3: Mira, bé, preparat.
0: Abans que res, moltíssimes gràcies per accedir a la nostra humil invitació. Dani, tu ets el secretari d'aquest grup, del GREC, que es fa dir, així és rural i és excursionista. Quin tipus d'activitat feu?
3: Excursions rurals.
0: No podia ser d'altra manera.
3: Fem caminades, fem passejades, fem excursions amb els veïns del poble.
0: Quants socis sou?
3: Doncs entre els 40 i 50, perquè és un grup tan rural que de fet és una mica així dispers. No hi ha quota, no hi ha una llista de socis molt fixa. I res, ens trobem i anem plegats.
0: No hi ha quota?
3: No.
0: Vull dir que no es paga?
3: No.
0: Tinc entès que, a més, també ets regidor de Castellcí. Sou 7 regidors, correcte?
3: Sí.
0: I tu deus tenir força feina perquè ets regidor, atenció, de comunicació, de transparència, de participació ciutadana, d'ocupació, de consum, de comerç i de promoció econòmica. Tens temps de tot.
3: Sí, home, clar, regidor de comerç, quan només tenim dues botigues al poble, és fàcil.
0: Clar.
3: A més, molts dels serveis els tenim delegats en el Consorci del Moianès i llavors són ells que fan la feina i ens ho posen fàcil. Són municipis molt petits aquí al Moianès i no ho podem fer tot nosaltres.
0: Per cert, Dani, ara fa un moment en Guifré ha dit que el teu poble i tota la zona que avui farem i visitarem l'inspira una locució... Com ho has dit, Guifré, això?
4: Altiplà i Terres Altes.
0: Altiplà i Terres Altes. Comparteixes aquesta locució?
3: Sí, nosaltres ho diem molt, això de l'altiplà del Moianès.
0: Guifré, el concepte altiplà i Terres Altes és físic, és de relleu, per entendre'ns, relleu geogràfic, però ens coincideix també amb un espai delimitat, també des del punt de vista administratiu, humà, no?, que és la comarca del Moianès. I, evidentment, si tenim un geògraf aquí, tenim una comarca, geògraf comarca, Guifré, fem una mica de zoom del Moianès, va.
4: Doncs sí, perquè avui val la pena, Gerard, perquè el Moianès, juntament amb el Lluçanès, són les dues últimes comarques de recent creació l'any 2015. Malgrat no formar part de la mítica ponència territorial del 32 de Pau Vila, que es concretà l'any 36... L'informe Roca del 2003, un informe encarregat expressament des del Parlament per debatre la reordenació administrativa de Catalunya, sí que la considerava, juntament amb el Lluçanès, que ambdues són comarques veïnes. Però no va ser fins al 2015 que, després d'una consulta vinculant en els diversos municipis susceptibles de formar-ne part, el Parlament va aprovar la seva resolució i constitució.
0: Dani, tu vas votar? Va ser consulta de veïns o va ser a nivell d'ajuntaments quan es va fer això?
3: En aquell moment jo encara no vivia aquí al Moianès, però sí que conec una mica la història i bé, tots els alcaldes dels pobles estaven d'acord i van haver d'empentar molt perquè, diguéssim, que des d'allà baix de Barcelona no ens ho van posar fàcil.
0: Ho van posar fàcil, si més no, com a mínim el Moianès sí que heu anat més tots plegats a la una, no? A diferència del Lluçanès, que ha sigut una mica més dispar. Allà sí que hi ha hagut, ara jo entro, jo no vull venir, o sí o no. Aquí el Moianès heu anat més en paquet, que sí?
3: Sí, sí, hi ha molta consciència de comarca i sí, sí, la comarca és, jo crec que està força unida. Hi ha bon rotllo.
0: Estem parlant, Guifré, d'una comarca que la conformen 10 municipis, eh?
4: Exactament, Gerard. 10 municipis i la suma de tots els seus habitants supera per poc els 13.000 habitants. Per tant, estem parlant d'una comarca de recent creació, però relativament petita en el que és el pes de la seva població. La seva capital és Moià, el vell centre de la comarca i cruïlla de les dues principals vies de comunicació comarcals. Del conjunt dels seus municipis, atenció, 5 d'ells, l'Estany, Santa Maria d'Oló, Moià, Calders i Monistrol de Calders, formaven part anteriorment de la comarca del Bages. 4 d'ells, Granera, Castellterçol, Sant Quirze de Safaja i Castellcí, formaven part del Vallès Oriental. I el municipi restant, Collsuspina formava part d'Osona. Mm-hmm. Així doncs, ja ho veieu, la divisió administrativa regional del nostre país és cosa també complicada i de distintes interpretacions, fet que no treu que de tant en tant l'anem posant a revisió d'acord amb la realitat del moment i les circumstàncies que condicionen els seus veïns. Amb tot, res no traurà que el primer prescriptor d'un territori sempre en serà, i us ho diu un geògraf, la seva geografia.
0: Clar, no, no direm que no. Dani, hi heu guanyat amb la comarca?
3: Molt, perquè és això. Tenim un consorci, doncs els municipis tenim una entitat que ens recolza, que treballem junts, i que això ens permet tenir veu i defensar els interessos. La veritat és que, al ser una comarca nova, no té les coses que totes les comarques tenen, no? L'estació meteorològica. Doncs vam posar una a cada comarca. Nosaltres no en tenim perquè en aquell moment no érem comarca. L'hospital de referència tampoc en tenim, perquè quan es vam fer un hospital a cada comarca, no érem comarca. Però vaja.
0: Saps quan una comarca es consolida, Dani? Saps quan?
3: Quan?
0: Quan apareix el mapa del temps. Quan apareix el mapa del temps de TV3, ja és una comarca consolidada.
5: Jo pensava que anaves a dir quan surt el No cal anar a Suïssa.
0: També, també, també, també.
5: O quan la trepitja el nostre caminador...
0: Exacte. Correcte. I parlant del nostre caminador oficial... Fa estona que el sentim, però no l'hem presentat encara.
5: Sí.
0: El nostre,
5: ja seria hora, eh?
0: El nostre xirocaire nacional, que per allà on passa mai més i creix l'herba. Jo... Estem parlant de Joan Vilaplana.
5: Ara sí, ara ja puc.
0: Ara pots.
5: És que aquesta sintonia, jo mateix em dic que crec que em va agradar. Absolutament, absolutament.
0: Joan, fa anys que tenies moltes ganes de fer aquesta sortida, de
5: sí,
0: fa temps,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, sí, és que hi tinc una mica de vincle emocional, jo amb el Castell de la Popa, i crec que en Guifré també, en certa manera, perquè va ser una de les nostres primeres excursions de veritat, en certa manera, Guifré, no sé si ho comparteixes.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: Quan érem petits, amb el cau, que en Guifré i jo anàvem al mateix cau, i, de fet, fa 4 dies d'això, clar.
0: Sí, no, no, sí.
5: I vam tenir emocions aquelles guapes perquè ens van perdre, vam fer el nostre tot això, devíem tenir 10 o 11 anys o així. He de dir, però, que el darrer cop, fa uns 4 anys,
0: val,
5: com a mínim jo vaig poder ser conscient de tot l'esplendor de la zona.
0: I t'hi vas trobar molta gent quan hi vas anar?
5: Jo he de dir que no, que pel camí no m'hi vaig trobar ningú, gairebé ningú. Crec que de tornada sí, però ja a les proximitats de Castell sí, i un cop al Castell sí que hi havia genteta, però l'excursió, en el meu cas, jo la recordo prou solitària.
0: Uh-huh. Ara parlarem d'aquí una estona del castell, d'aquesta forma de popa que té, però si ens centrem una mica també en l'altra aposta, que és la Salva Negra, creus que és prou coneguda fora del Moianès, Dani?
3: Massa.
0: Massa.
3: Massa coneguda. Home, un bosc així com aquest sempre és una cosa... El que és maco és anar-hi allà, no trobar ningú, el silenci, els ocells, la solitud... Doncs en aquest sentit està bé que la gent que li agrada molt els boscos ho coneguin i puguin anar-hi, però, vaja, si mai arriba a ser com la Fageda d'en Jordà, em canvio de poble i me'n vaig a viure a una altra banda.
0: En qualsevol cas, respecte a si és prou conegut o no és prou conegut, en té informació també el senyor Soler.
6: I en Soler també... Tot posant els ulls en blanc.
0: Senyor Soler, vostè dirà, la gent de Taradell, que... Taradell,
1: sí, correcte, de Taradell.
0: Coneix la Salva Negra?
1: Com? A veure, conèixer-la com a tal, crec que no. Sí, no. He de dir que no. Però anem per parts. Primer de tot, dir-vos que a Taradell he pogut parlar amb la Lia, el Miquel, la Pilar, el Pablo i la Mònica, que aquesta última... important això, té una granja, la granja Armengol, on té productes de categoria. Jo vaig comprar un formatge que estava molt bo.
0: Ah, mira,
1: vale, no també això.
0: Sí, aquest senyor se'n va a Taradell, es fot un bon tiberi, amb l'excusa d'anar a fer excursions.
5: Fa publicitat a la ràdio.
0: Fa publicitat a la ràdio.
1: Home, important. Això s'havia de dir. Després, segona part.
5: La majoria d'ells... Si no la cobra, saps?
1: La majoria d'ells no coneixen la Salva Negra. Però crec que hi ha una zona al nord d'Europa que el nom s'hi assembla i que això els ha ajudat una mica.
7: Un bosc?
8: Això ha de ser una part de bosc, poder, més aviat bac, una cosa bac, fosca.
7: Salva Negra. Sí, un bosc.
5: Bosc.
7: Salva Negra. Podria ser una selva.
1: Van dir salves, selva... O sigui,
0: salva, selva...
1: Exacte, els hi va venir una mica per allà. Però què ha passat quan els he demanat que ubiquessin aquesta Salva Negra? Doncs això.
8: Més aviat, potser la part nord, de Catalunya.
7: Una selva de per allà a l'Amazones o...
9: Passa el mateix que amb l'altre, segurament al centre de Catalunya, però no et podria dir cap lloc en concret.
10: De Viladrau?
0: Dani...
3: Mànem.
0: Escolta, enhorabona, no us coneix ningú.
3: Veus que bé?
5: Ho diem bé, hem de dir Sauba, eh, Dani, no Selva Negra? Sauba Negra.
3: Sí, correcte. Sauba Negra és com en diem aquí, no sé si tècnicament és la forma correcta, però en els mapes, i aquí al poble, tots en diem Sauba Negra. Uh-huh. Igual que del castell, no en diem castell de popa, sinó castell de la popa.
5: De la popa.
0: Amb l'article, eh? Sí. I el nom, això de Sauba, en tenim alguna referència? D'on ve, Dani, ho saps?
3: Jo en el seu moment ho vaig buscar i sí, Salva, Sauba, Selva, va. És bosc, no? Fins i tot tenim una comarca a Catalunya que se'n diu, i el fet de Sauba en lloc de Selva és senzillament una mica de mutació en la manera de dir-ho més antiga, però sí, senzillament és un bosc, un brívol fosc, perquè és una fageda i el sol no hi entra gaire.
11: No cal anar a Suïssa.
0: Vinga, Joan, reclams d'aquesta sortida.
5: Doncs el primer en parlàvem, la Sauba Negra, una fageda exuberant situada a cavall del Moianès i Osona i declarada espai d'interès natural.
0: El segon reclam, va.
5: El castell de la Popa, fortificació del segle X, que rep aquest nom per la forma de vaixell de la roca sobre la que està construït.
0: I el tercer?
5: Doncs Sant Andreu de Castellcí, església d'origen romànic documentada ja al segle X, que encara conserva una de les absidioles originals. En guàrdia, Gerard.
0: En guàrdia, en guàrdia, Joan, feixela baix. Joan, tot això amb quina música ho acompanyem?
5: Doncs com fem sovint, Gerard, amb música quilòmetre zero.

0: És la cantant de Mollà Namina, és l'alter ego artístic de Natàlia Miró do Nascimento, que l'any 2024 es va acompanyar del septet The Barbarians per publicar el disc La Nuit. 14 cançons, la majoria en català, com aquesta que es diu Policromi. Un disc que va a les arrels de la música negra a través de diversos registres, des del funk al folk, passant pel jazz, el soul i el blues. En definitiva, una molt bona companyia, crec jo, per anar d'excursió pel Moianès al Castell de la Popa.
1: Sí, tu, per anar al Castell de la Popa, et posaries això, eh?
0: Sí,
1: aquesta
0: sí,
1: música,
0: sí, sí.
1: Aquesta música. Dani, pregunta, a veure què hi dius tu, eh? Perquè segons les estadístiques, només hi ha un 5% dels convidats al No Cal Anar a Suïssa que ens diguin que surten a caminar amb auriculars. No sé si és el teu cas o com hi vas tu a la muntanya.
2: A mi m'agrada molt escoltar els ocells i mai porto auriculars ni música a la muntanya.
0: És una resolució. Igual ens hauríem d'anar qüestionant
1: seriosament aquesta secció. Repassem dades bàsiques de la sortida, Joan.
0: Doncs mira, és una ruta circular. En total farem uns 14 quilòmetres. De desnivell en farem uns 400. Així que és força factible, però sempre si estem acostumats a caminar distàncies llargues per la muntanya.
1: A punt de sortida, me l'imagino.
0: Castellcí. Uh-huh. I arribarem a Castellcí. Podem arribar des de Castellterçol. Deixarem el cotxe a l'entorn de la plaça Abat Escarrer i allà ja veurem uns pals indicadors que ens indiquen l'inici de la ruta per una pista enquitrenada.
1: Doncs vinga, Joan, ara anem per desenvolupar els tres reclams. Anem pel primer.
0: Va, doncs comencem per la sorprenent fageda de la Sauva Negra. Dic sorprenent perquè a mi em va sorprendre, no la vaig veure venir. Jo vaig fer l'excursió sense saber massa on anava, la veritat, que m'hi trobaria.
1: Tampoc és nou.
0: Només sabia que anava a un lloc que ja hi havia estat de petit. I de cop i volta el paisatge va canviar, em vaig trobar en una fageda fantàstica sense previ avís. Una fageda que ens trobarem quan portem uns 6 quilòmetres d'excursió i el camí anirà guanyant alçada suaument per aquesta fageda fins a situar-nos al coll de la Sauva Negra a 930 metres d'alçada i punt més alt de la sortida. Una fageda que està protegida com a espai d'interès natural. Penseu que és una de les fagedes més meridionals que existeixen.
1: Mm-hmm. T'he de dir, Joan, que servidor, que em dic Gerard López Fageda, sí. Alguna cosa podria afegir
0: sobre les
1: fagedes?
0: Sisplau.
1: No, deixarem que sigui l'acadèmica veu del nostre estimat Guifré Lloses que ens il·lustri encara més amb uns esponerosos punts de fageda.
3: Som-hi. En primer lloc, tal i com ja hem apuntat diverses persones aquí, que hi hagi una selva i que aquesta correspongui a una fageda en aquestes latituds, ens indica, sobretot, que la humitat del lloc és considerablement alta, força per sobre de la mitjana. I parlem de selva també perquè hem de tenir present que aquí els faigs poden arribar a fer més de 30 metres d'alçada i que són arbres considerats forts i corpulents. Ens trobem en un indret comunament de muntanya mitjana mediterrània i, malgrat no tenir les característiques climàtiques atlàntiques, la fageda s'hi ha desenvolupat aquí per les seves condicions humides, ja sigui per una elevada pluviometria com per la presència sovint de la sempre inquietant i enigmàtica boira.
1: Boira. Dani, aquesta fageda és d'aquelles, diguem, que ja comença a estar a l'extrem de la zona de confort de les fagedes. Noteu si amb el canvi climàtic, les secades, la calor cada cop més intensa, està patint la Sauva Negra?
2: Tant com notar-ho a la Seu en si, sí que patim els efectes de la sequera, sí que veiem totes les fonts del poble seques, no s'havia vist mai, hem hagut de portar l'aigua amb camions aquí a Castellcí perquè ens vam quedar sense aigua a tots els pous, els que han mort molt a conseqüència de la sequera o d'uns fongs que els afecten amb la sequera són els pins. Jo a la fageda potser no és tan conscient de veure més arbres morts que abans, no m'atreviria a dir-ho, però que la sequera la vivim a la nostra pell, els que vivim aquí al Moianès, això sí que està claríssim.
1: Això passa al Moianès i, malauradament, a bastants llocs, de fet, a la major part del país. En fi, a poc abans d'arribar al coll, passarem per la font de la Sauva Negra i, un cop assolit el coll, ja fem baixada cap al segon reclam de la ruta, no?
0: Que és l'objectiu principal de l'excursió al mític Castell de la Popa. arribarem quan portem 8,7 quilòmetres de ruta al castell de la Popa, també anomenat castell de Castellcí, perquè, de fet, és el castell que dona nom a la població. Això de la Popa li ve de la forma de la roca que el sosté. Està encimbellat sobre dalt de tot d'un pedrot que recorda, o sembla, la popa d'un vaixell. A mi m'ho va recordar moltíssim, i si veieu imatges us ho recordarà també. El castell, de fet, podria semblar la cabina de proa, i el conjunt vist des de l'esplanada de sota, sota la popa, diguéssim, és espectacular.
1: Dani, quantes vegades deus haver fotografiat tu aquesta imatge des de baix l'esplanada?
2: Oh, no sé, de 4 o 5 vegades cada any, pots comptar.
1: Doncs són uns bons números, eh? Saps des de quan se li diu així? O...
2: No, no sé quan li van posar aquest nom. Sé que tot plegat la història és una mica complicada, que no se sap ben bé si aquest és el castell original, perquè es veu que antigament es parla del castell d'Altenes. Clar, Altenes és un riu, que es digui d'Altenes un castell que és dalt d'una muntanya, no està massa clar.
1: Clar.
2: Però no sé quan van començar a posar-li la popa.
1: En tot cas, si la imatge d'aquesta roca que aguanta el castell podem dir que és espectacular, en donem fe, no es perdeu tampoc els apunts geològics espectaculars que ens ha preparat el mestre Guifré.
3: Sí, perquè estem parlant del castell de Castellcí, de la forma del seu promontori, però el que no m'ha explicat és que aquesta popa en realitat no és res més que l'erosió de les capes més margoses dels diversos estrats de la carena. Un accident geomorfològic ben curiós, però gens estrany, ja que tot l'altiplà del Moianès està excavat cap a ponent i a sud per cursos petits i secundaris que li donen forma, especialment a la zona protagonista d'avui. I no només cap a ponent, cap a llevant, l'altiplà del Moianès conforma uns cingles de gran bellesa que cauen dràsticament sobre la vall del riu Congost, formant diferents nivells de terrasses. En aquest sentit, no hi ha gaire diferència entre els emplaçaments propers del castell de la Popa, protagonista d'avui, el castell de Sant Martí de Centelles, ben a la vora de la Popa i de bellesa similar, o el Puigsegordi, que si bé no té un castell, és el cim mirador que domina tota la vall del Congost i la plana de Vic.
1: Un dia hem de fer aquesta del castell de Centelles, perquè dona per unes vistes espectaculars per sobre del castell. Pots pujar per sobre, més amunt, i les vistes del castell, el que hi ha darrere de fons, la vall ja del Congost i de la C-17, per una banda, és espectacular. Això ho hem de fer algun dia,
0: ja
1: Joan.
0: Ja anirem.
1: Dani, no sé si hi ha algun apunt a afegir o també has quedat pel plantat garratibat i ja m'ha perdut davant de la sapiència acadèmica del nostre geògraf.
2: Home, he trobat a faltar l'aljub. Aviam si surt en algun moment.
3: Ah, explica-ho.
1: Acabes de deixar pel plantat, agarrativat, i m'ha perdut el nostre geògraf, Dani. Felicitats.
2: El geògraf i el Joan potser també, perquè hi va passar menys de 10 metres
0: a veure.
2: I no el va veure.
0: Suspès, Joan.
1: Però molt suspès, Joan.
0: Estic començant a veure que m'ho mereixo.
2: Digues. Passa desapercebut realment, des del castell de la Popa, en sentit contrari al que estem fent avui, o sigui, quan des del castell puges cap al coll, cap a la Selva Negra, puges per una careneta, és un corriolet que puja per la careneta, doncs allà molt a propet, a l'esquerra, una mica més a sota, hi ha un aljub, que evidentment era la font d'aigua potable del castell. I em diràs tu, un castell dalt d'un roc, d'on traien l'aigua, que era la gent. I llavors doncs hi ha això, hi ha un quatre parets, un toll que excepte la sequera extrema de fa un parell o tres d'anys, sempre hi ha aigua, de vegades amb més llenties verdes, de vegades amb menys, i que se suposa que és això, que és el que alimentava d'aigua potable el castell, que en el seu temps va ser una masia, també, per cert.
1: Castell que no es pot, com dèiem, visitar des de dins. Jo vaig tenir encara la sort d'enganxar, poder entrar, poc abans que el tanquessin, i realment sí que veies que alguna paret no feia gaire goig. Vull dir que, hi ha algun plan, alguna planificació per, diguem, restaurar el castell o fer-hi alguna actuació per poder-lo tornar a visitar en condicions? Dani?
2: Sí que hi és, hi ha la intenció. Clar, és una propietat privada, per tant, la inversió del propietari és impossible, ningú té els calés per dedicar-se a reconstruir castells. Llavors el que s'ha de fer doncs, és un conveni públic o privat, establir uns acords, algun tipus de cessió. Si a part pública hi posa calés, doncs d'alguna manera doncs, s'ha de tenir algun dret de visita, alguna cosa. I això no és fàcil. Hi ha la bona voluntat per les parts, ho sé del cert. El propietari m'encantaria poder signar aquest conveni que es pugui invertir per mantenir-lo. I doncs s'hi està treballant, sí, sí. No és fàcil, però la intenció hi és, els calés encara...
1: És un clàssic. En tot cas, anem, Joan, per la tercera opció, el tercer reclam de la ruta, que és l'església de Sant Andreu, no?
0: De Castellcí, una església d'origen romànic, ja esmentada al segle X, tot i que, òbviament, ha tingut diverses modificacions al llarg del temps. Vols que t'expliqui una petita llegenda relacionada amb Sant Andreu de Castellcí?
1: Sí, pot ser.
0: Tenim música de llegenda?
1: Sí, sí, aquesta, mira, escolta. Endavant amb la llegenda.
0: Igual és massa èpica, però bé, m'adapto tot. Doncs som a Sant Andreu de Castellcí, aquesta església al llevant del poble, i des d'on no podem veure el castell de la Popa. Diu que el senyor de Castellcí, i per tant del castell de la Popa, estava en litigi amb el capellà del poble i va decidir matar-lo. Com? Amb una fletxa disparada des del castell. El pobre senyor li va fer com un penediment repentí i se'n va anar fins a Roma a confessar al papa l'assassinat. El pontífex el va absoldre a canvi de construir una nova església en un lloc que no fos visible des del castell. Així el nou capellà no correria perill de ser fulminat amb una fletxa des del castell de la Popa quan al senyor de Castellcí se li escalfessin els ànims, per no dir una altra cosa.
1: Dani, llegenda certa o se l'ha inventat en Joan per fer-se una mica el... Et sona...
2: Totalment certa, sí. Totalment certa, que hi ha la llegenda, esclar.
1: Sí, en tot cas, hem arribat a l'hora de la veritat, que és posar nota a la ruta i al paperot del nostre caminaire Joan.
0: Home, he parlat de Castellcí, he explicat la llegenda molt complicada de trobar.
1: Sí, t'has deixat mitja ruta, Joan.
0: Molt complet.
1: Dani, pots escollir, de l'1 al 10, i sempre a partir del que t'ha semblat l'explicació.
2: Un 7.
1: Un 7, molt bé. Un 7.
0: Gràcies, Dani. Et convido a un cosant del fornet.
1: Alguna justificació del 7? Per què un 7 i no un 8? O, no,
0: o un 3.
1: O un 3 o un 0?
2: No, l'explicació està bé i amb moltes ganes i atractiva, i a qui no ho conegui li anirà molt bé, però que ens hem deixat el jup.
0: Els
2: punts d'interès, realment el poble, hi ha algun punt maco i agradable de visitar. Jo, sincerament, aquesta ruta la faig sempre en sentit contrari. Trobo que és molt més maco, perquè trobes la pujada forta del castell al principi, veus el castell, i després, quan arribes al bosc, doncs ja vas de tornada, i ja t'hi pots aturar i gaudir, ja és la sensació de que ho tens fet, i aquella pau que transmet la fageda, doncs en pots gaudir més. I finalment no aniria mai amb música amb una fageda, per això ho dic.
0: Sí, Dani, és per a tot zero, estem ja de dos aquí.
1: Sí, això no és en Dani, s'ha portat molt bé. Ja ho ha dit, Joan, sí. I has posat ganes.
0: Sí, he posat ganes al Dani. Sí.
1: Dani, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres, ha sigut molt interessant.
1: Doncs t'esperem aquí en una altra ocasió, que vagi molt bé i a reveure.
2: A reveure, merci.
1: Doncs ja hem conegut un bon tros de país a la Catalunya Central i ara segona part del nostre menú. Arribarem a la 1 de la matinada per tancar programa ben amunt, a l'Alta Cerdanya, als Estanys del Carlit, a la Catalunya Nord.
4: Anava cap a la costa, tot escoltant la ràdio.
1: Ja sabeu que aquest humil programa, el No Cal Anar a Suïssa, s'acompanya sempre amb veïns, diguem-ne, del tros de la zona. Persones que ens ajuden, sobretot, a parlar en propietat. Per tant, volem saludar amb molt de gust a la Magda Morvall. Molt bona tarda, Magda.
5: Molt bona tarda.
1: Tu vas néixer a Elna.
5: Correcte.
1: I ara vius a tocar de Font Romeu, oi?
5: Sí, estic en un poblet que es diu Egat, que és a tocant de Font Romeu, a uns 2 minuts.
1: A 2 minuts. I tenim entès que és un dels que està més alçada del país, eh que sí? Està molt amunt.
5: Sí, sí, estem amunt, estem pràcticament a més de 1.700 metres d'altitud, doncs aquí estem molt bé. Egat és una mica més a baix de Font Romeu, és el punt culminant és Font Romeu.
1: I escolta, Magda, a què et dediques?
5: Doncs jo sóc responsable d'acollida al centre del rendiment a Font Romeu, així que el meu treball és fer que els esportius de tots els planetes que venen estiguin com més acollits millor i que tinguin tot el material necessari per entrenar i per preparar doncs, dades importants com Jocs Olímpics, com competicions. Doncs tinc el gust i el ple de rebre gent de Catalunya del Sud, sovint que ve de Sant Cugat.
6: Del car de Sant Cugat, oi?
5: Exacte, sí, sí.
6: Doncs escolta'm, ja veig que deus estar també en forma. Una pregunta al Carlit i també als seus estanys, que avui els descobrirem una mica per la gent que ens escolta. Tu el deus tenir força vist.
5: Sí, és força vist, però cada vegada s'ha de tornar a descobrir, perquè, evidentment, cada temporada va deixant aparèixer coses diferents, paisatges diferents, colors diferents. Doncs els estanys i el Carlit, a qualsevol moment de l'any, també és diferent. I és fantàstic, perquè el ple de viure a muntanya, d'haver-ho triat, és que sempre t'estàs... És sempre meravellós observar el paisatge. Mai no et canses.
6: Allò que diuen que la muntanya mai te l'acabes, eh?
5: Mai, mai, mai.
6: Magda, a tu què et ve al cap quan sents la paraula Carlit?
5: Quan ve al cap la paraula Carlit, em ve aire pur, oxigen, espais, vegetació diferent, roca, arbres i aigua, aigua, aigua. Doncs els llacs que encara no he pogut descobrir aquesta temporada d'estiu, però els suposo com eren... fantàstics, doncs, amb aigua. I això també fa molt de bé a la moral de veure tota aquesta aigua.
6: L'aigua del Carlit, dels seus estanys, del Pirineu Baja, és el que li ve a la Magda quan sent la paraula Carlit. Però farem una cosa, si et sembla, perquè, mira, nosaltres hem sortit al carrer a preguntar a la gent què li ve al cap quan sent això, la paraula Carlit.
5: Perfecte.
6: Ho vols sentir?
5: Sí. Molt bé, amb molt de gust.
6: Doncs és el moment de saludar el nostre home carrer. Saludem també el senyor Soler.
7: I en Soler... també.
6: Senyor Xavier Soler, Amerra, molt bona tarda.
8: Molt bona tarda.
6: Gràcies per la vostra col·laboració, com sempre. On heu anat a preguntar sobre el Carlit?
8: Doncs avui, Gerard, he anat a preguntar un lloc molt especial per mi, i és que m'he mogut pels carrers de la meva estimada ciutat, Santa Coloma de Gramenet.
6: Ah, o sigui que ara ja no ens molestem ni a canviar de municipi, senyor Soler. Ja,
8: sí.
6: Directament a Santa Coloma.
8: T'entenc, però tot està fet amb la seva intenció.
6: Sí, ja.
8: Ja veuràs, val la pena. Allà he parlat amb el David, l'Aleix, l'Andrea, el Sebastià i la Núria. I t'he de dir una cosa, ja de primeres. Els colomencs i les colomenques no de sabem. Primer els he preguntat pels estanys del Carlit, i com ha passat moltes vegades en aquest programa, podem dividir les respostes en dos grups. El primer, la Núria i el Sebastià, els quals han reconegut el pic del Carlit i han tirat per allà.
9: Em ve al cap una muntanya o una serra o alguna cosa així.
10: Què et ve al cap quan sents estanys del Carlit?
11: Això és un pic. El pic del Carlit està pel Pirineu i pues, té estanys.
6: Té estanys.
8: Té estanys. Sí,
6: anem bé.

0: aspecte vol dir que efectivament aquest poble, la gent d'aquest poble se coneix també Catalunya Nord i això fa ple.
1: Mm-hmm. Doncs, escolta, ja sabem què li ve la gent al cap quan sent la paraula Carlit. El que volem fer és tenir una mica d'opinió una mica més acadèmica. Per tant, saludem el nostre geògraf, en Guifré Lloses. Molt bona tarda, Guifré.
2: Bona tarda.
1: Guifré, hem sentit al carrer que anava prou ben encaminat. Què ens hauria de venir al cap quan sentim la paraula Carlit? O, si més no, a tu què et ve al cap? Tres idees ràpides, va.
2: Doncs bé, tres idees ràpides. La primera, el Carlit és el cim més alt de la Cerdanya, amb 2.921 metres. I parlem de cim més alt de la Cerdanya i no únicament de l'Alta Cerdanya, que és la comarca on pertany, perquè en aquest cas ens referim a la Cerdanya com a una sola unitat i no a la seva divisió comarcal o també a la seva divisió administrativa entre dos estats.
1: De fet, al nostre país, i també arreu dels Països Catalans, vaja, tenim uns quants exemples d'això de comarques dividides entre alt i baix. N'hi ha bastantes, eh?
2: Doncs sí. És el cas, per exemple, de l'Alt i el Baix Empordà, de l'Alt i el Baix Penedès, de l'Alt i el Baix Camp, de l'Alta i la Baixa Ribagorça, que aquesta forma part de la franja ponent sota administració aragonesa, de l'Alt i el Baix Maestrat, l'Alt i el Baix Vinalopó i l'Alt i el Baix Millars, aquests tres últims al País Valencià. Però també, fins i tot, amb altres denominacions, però que venen a dir el mateix, tenim el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, que són el conjunt del Pallars, i la Marina Alta i la Marina Baixa, la Plana Alta i la Plana Baixa, o la Ribera Alta i la Ribera Baixa, totes tres també al País Valencià, que són una sola unitat regional històrica.
1: Ets un pou de memòria, Guifré. Què més tenim?
2: Doncs bé, que l'àrea que domina el Carlit és el gran domini lacustre, un dels que es veuen en aquesta part del Pirineu més oriental. Amb tot, hi ha dos llacs que dominen per sobre la resta. Per un cantó, el llac de les Bulloses, a 2.000 metres d'alçada, i el topònim del qual ens indica una qualitat de l'aigua que no sabem si és ben bé certa, en el sentit de que potser bull.
1: La Bullosa. Ah.
2: La Bullosa.
1: Mm-hmm. Clar.
2: I per l'altre, més a ponent, tenim l'Estany de l'Anós, el gran receptacle de totes les aigües que del Carlit drenen cap a la vall del Querol. Fa quasi bé 6 quilòmetres de perímetre, amb uns 3 quilòmetres de llarg i uns 600 metres d'amplada en la seva part més vasta.
1: De fet, diria que de tots els estanys que hi ha, diguem, a la falda del Carlit, excepte la Bullosa, són tots naturals, no? L'únic que
2: són
1: té presa és el de la Bullosa, que sí?
2: Exacte.
1: Per cert, que recomano també, si veneu de tranquis per aquesta zona, fer una bonica caminada pel costat del riu Tet, de la Bullosa avall, que és molt relaxant. Què més, Guifré? Un tercer punt, va.
2: Doncs bé, finalment, podem indicar que als peus del Carlit hi trobem dues de les estacions d'esquí dels Pirineus francesos de més volada. Una d'elles ja ens l'ha anomenat la Magda Font Romeu i l'altra els Angles. Font Romeu va esdevenir un dels primers centres de l'esquí alpí a França, juntament amb Banyeres de Luixón i Chamonix als Alps. Si tenim present que la Molina també va ser una fita històrica en l'aproximació de l'esquí alpí a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol, podríem dir, doncs, que tant Font Romeu com la Molina conformen la Cerdanya com un lloc de referència històrica de les exploracions i el lleure d'alta muntanya de referència a Europa.
1: Això mentre nevi, oi?
2: Exacte.
1: Magda, què et sembla el que hem explicat? Tu coneixes bé, no, tot això, una mica?
0: Sí, mira, amb modèstia, clar, evidentment porto uns anys aquí i, efectivament, venia a esquiar aquí, també venia a esquiar amb família, és la més gran part de la gent que està consumint a les pistes, són sovint família, perquè són pistes més curtes, més tranquil·letes, també se pot fer esquí d'alt nivell i amb més dificultat, però diguem que el que proporciona més és per família.
1: Turisme familiar, oi?
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs hem sentit la veu experta, també hem sentit la veu del tros, hem sentit la veu del carrer, ja portem massa estona sentint la meva veu, també, i ara toca la veu del Gore-Tex, la del senyor que ens ha fet l'excursió d'avui, Joan Vilaplana.
3: Molt bona tarda.
1: Joan Vilaplana és aquella persona que ens fa un Google, ens fa un Wikiloc i pam, ho reconverteix tot en una experiència única sobre el terreny i a flor de pell. Com anem, Joan? Bé?
3: Molt bé, un Google i un Wikiloc, no, eh?
1: No?
3: Molts Googles i molts Wikilocs.
1: Ja t'aviso que pel Carlit i els Estanys hi he estat 3 o 4 vegades,
3: per
1: tant,
3: aquí vigila
1: que dius, ull, que no em fotràs, no m'enredaràs, que t'enganxaré. I ara, seriosament, la ruta que te la coneixes bé i sé que t'agrada molt, però sota el Carlit d'Estanys n'hi ha un munt, Joan. Per tant, quina ruta farem?
3: Perquè
1: tots no els podem fer.
3: No, tots no, perquè a més és que n'hi ha molts. Mira, nosaltres farem una ruta per la base del Carlit que passarà per un total de 8 llacs, 7 de naturals, un d'artificial, que és aquest de la Bullosa. Nosaltres ens centrarem en els més importants de la cara est del Carlit.
1: Tu, Magda, te'ls coneixes bé? L'has fet, la ruta,
0: sí,
1: no, d'Estanys?
0: Efectivament, he tingut ocasió d'anar a descobrir aquest llac i és fantàstic, fantàstic.
1: Joan, quins moments claus té aquesta ruta per tu?
3: Doncs mira, som-hi, 4 moments, tots ells llacs. El primer, com deia, amb l'únic d'artificial, la Bullosa, el punt de sortida de la ruta. El segon, l'Estany de Vallell. Des d'on es pot atacar?

0: El tercer, l'estany Llat, el més gran dels que visitarem. I el quart, el darrer estany, abans de tornar a la Bullosa, un nom que ens sonarà, perquè n'hi ha diversos arreu del Pirineu, l'estany Negre.
1: Magda, tu quin és el que t'agrada més, el que dius? Jo sempre m'agrada...
2: El que prefereixo de tots és l'estany Negre.
1: Per què?
2: Doncs mira, no sé, perquè potser també significa el final de la jornada, el final de les rutes. Sovint tornes per l'estany Negre, que s'acaba la jornada, i és sempre tan emblemàtic i molt bonic.
1: Doncs Servidor també és dels que més el va impressionar. Dos més grans, i amb aquest color, diguem, més blau marí. Guifré, per cert, ja aquí som. Quants llacs negres tenim a Catalunya? Perquè a mi em sona que, per exemple, gorgs negres, salts de Sallent, colls de Jou, són paraules que repeteixen, eh, que sí?
3: Sí, són paraules que repeteixen en la toponímia arreu del país. Llacs negres no sabria dir-te quants, ni gorgs negres tampoc, però molts.
1: Que sí?
3: En tot cas, sí que em ve al cap Coll de Jou, a Sant Llorenç de Morunys, a sota Port del Comte, i també al Taga, sí, en el camí que va de Bruguera fins a Ogassa.
1: Sí.
3: I Salt de Sallent, tenim dos salts de Sallent molt gràfics, molt fotogènics, un a Rupit, a Collsacabra, i un altre a Sant Privat de Bas, a la Garrotxa.
1: Aquest segon, que per cert crec que també és un dels que tenim previstos,
0: tant,
1: Joan?
0: I tant, hi anirem.
1: Per cert, Joan, a punt de fer la ruta? Sí, ara sí, en som-hi?
0: Sí, som-hi.
1: Doncs, imagina't que la vols fer amb auriculars, perquè et vols allà del món, que ningú t'emprenyi, la vols fer sola. A tu quina música hi posaria, Joan?
0: Doncs mira, pot ser una bona ruta per fer un descobriment musical quilòmetre zero. Mireu-me bé. Soc l'Ala. Són els The Llamps, una banda de pop psicodèlic i misteriós, made in Perpinyà, definits, atenció, com un creuament entre la Velvet Underground i Syd Barrett. I si amb això no fos prou, també se'ls detecten influències del grup de folk nord-català Agram. De fet, la cantant, la Nadeix Figuerola, és filla de Jaume Figuerola, un dels fundadors d'aquest grup de folk. Per què no sé res?
1: Els coneixes?
2: Sí. Sí, clar, evidentment, són essencials, imprescindibles a Catalunya del Nord, aquests dos grups, i si teniu ocasió d'anar a veure'ls, aneu-hi amb família, sempre igual, sempre poso endavant la família, perquè soc mare de família de tres nens, doncs sempre és important també saber com fer quan es té nanos per divertir-se, i aquests dos grups també quadren perfectament.
1: Doncs amb els Llamps i amb aquesta amenització, va, vinga, fem quatre dades bàsiques de la sortida, perquè la setmana passada vam fer una ruta planera, Joan, però bé, les hi fot bastant una altra vegada.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí. Però d'avui necessitarem una mica més de cames, efectivament. No et pensis que gaire, tampoc. A veure, és una ruta circular d'uns 9 quilòmetres i mig, 230 metres de desnivell.
1: Va, no és pas tan bèstia,
0: doncs. No és pas tan bèstia. Per tant, jo calculo que amb unes 3-4 horetes la podríem tenir feta. Serem a l'alta muntanya, però no ens destrossarem gaire. Tampoc caldria destrossar-se.
1: No, jo soc d'aquest parell. A veure, és que tampoc cal.
0: Clar,
1: no?
0: Exacte. Ara, això sí, qui vulgui més canya té les seves opcions. Per exemple, se'n pot anar a fer el cim del Carlit,
1: clar,
0: que en 5 hores i mitja anar i tornar, doncs ho té fet, una mica complicat,
1: sí,
0: eh? Però la part final...
1: Ull amb allò que passa sempre, eh? Que tu estàs fent els estanys, veus el cim del Carlit i dius, ah, això és aquí mateix,
0: sí,
1: allò
0: sí,
1: que
0: no,
1: fa la muntanya que enganya.
0: I on tros, eh? Ja parla per final, la part final del Carlit, té les seves complicacions.
1: És trencacames, al final.
0: Sí,
1: i la tartera que té abans també tela.
0: Terreny d'alta muntanya complicat, una mica aeri, i s'ha anat molt amb compte.
1: Però nosaltres ens quedem a baix als estanys, per tant, per fer això, per fer estanys, quins són els requisits d'aquesta ruta?
0: Doncs mira, justament, serem alta muntanya, per tant, roba impermeable i d'abric, que el temps pot fer canvis bruscos, també a l'estiu. Mm-hmm. I com sempre, aigua i menjar. Jo sempre recomano una formació a la bàsica, calçat adequat per caminar per terreny abrupte i una forma física mínima per cobrir el desnivell i la distància que comentàvem abans, eh? Aquests 9 quilòmetres i mig i 230 metres de desnivell.
1: I el punt de sortida, me l'imagino, no?
0: Doncs sí, Llac de la Bullosa. Per arribar-hi hem de plantar-nos a la població de Montlluís, just després del poble, agafar un desviament a mà esquerra, que ja ens indica el destí, sí, i que ens durà fins al Llac de la Bullosa, resseguint el curs del riu Tet. Per què ho dic en condicional?
1: No sé, és que no ho dius en condicional.
0: No ho he dit en condicional? No, ho hauria dit...
1: En present indicatiu, però bé.
0: És veritat. Doncs ho hauria dit en condicional perquè resulta que entre el juliol i el setembre, entre les 7 del matí i les 7 de la tarda, l'accés per carretera fins al mateix llac no es pot fer en cotxe particular, sinó que s'ha de fer en uns autobusos llançadora que hi ha a l'inici de la carretera. Per tant,
1: o sigui,
0: si hi anem...
1: Ara actualment,
0: amb autobús hem de deixar el cotxe a baix de tot de la carretera i agafar aquests autobusos llançadora fins la presa.
1: Doncs va, a l'11. Joan, Comencem pel primer moment o reclam que ens destacaves, aquest punt de sortida de la ruta que és el mateix llac de la Bullosa.
0: Correcte, Gerard, l'estany de la Bullosa, embassament destinat en el seu origen a proveir d'electricitat al famós tren groc i per regular el cabal del riu Tet, serà el llac més gran dels 8 que veurem en total, 150 hectàrees, situat a 2.000 metres d'alçada, concretament a 2.017 metres sobre el nivell del mar. Es ven com el llac més alt dels Pirineus, a més alçada al qual s'hi pot arribar en cotxe.
1: Això sí que ho té. Va, segon moment clau d'aquesta sortida.
0: Doncs mira, començarem a pujar, passarem per un primer llac glacial, és a dir, no artificial, com és l'estany del Viver, pujarem fins a la cota més alta de l'excursió, l'estany de Dugues, a 2.220 metres, i 400 metres de distància més tard seguirem pujant una miqueta més i ens trobarem l'estany del Vallell. És el segon moment que us recomano. Si anéssim a fer el Carlit, el camí que ataca el cim sortiria des d'aquí, en unes dues hores seríeu dalt del cim. Jo no va ser el meu cas, jo aquí vaig començar l'operació tornada.
1: O sigui, quan arribem amb la teva ruta a l'estany Vallell,
0: exacte,
1: ja diguem, estem al límit de la sortida
0: la
1: i comencem a tornar.
0: Comencem a tornar, correcte. En tot cas, l'estany de Vallell és el més petit de la ruta, només una hectàrea de superfície, però és el que té més bones vistes. És impagable seure a la seva riba i gaudir de les vistes del Carlit, que podrem veure si tenim bona visibilitat.
1: I hi ha truites. Dono fe. I es pot pescar.
0: Ah, sí?
1: També en dono fe, que es pot pescar.
0: No ho vaig veure.
1: Sí. Tercer moment, va.
0: Doncs mira, després de l'estany del Vallell i de l'estany Llong, arribarem al llac més gran de l'itinerari Bullosa Banda, eh? És l'estany Llat, 11,4 hectàrees i 2.175 metres d'alçada.
1: Guifré, alguna cosa a dir-hi en principi? O
4: tot en ordre, fins ara.
3: Tot en ordre.
1: Molt rebé. Doncs anem pel quart moment, Joan.
0: Doncs mira, després de passar per l'estany Sec, arribarem a l'estany Negre, un nom clàssic, ara ho dèiem, eh? Dins el ventall de noms dels estanys dels Pirineus catalans. L'estany Negre el veurem ja abans d'arribar-hi des d'una posició privilegiada, una mica per sobre.
1: Sí.
0: Per tant, ens quedaran unes vistes precioses. Un llac que jo m'he muntat la pel·lícula que deu ser més profund que la resta perquè les aigües tenen aquestes tonalitats
1: més fosques. Té un punt més blau marí, oi que sí?
0: La Magda ho sabrà, això.
1: Estàs d'acord?
2: Sí, és absolutament. Jo és per això que és el meu preferit, és que aquest punt de blau és diferent de tots els altres.
0: I des d'aquest estany Negre, ja, com deia la Magda abans, seguirem cap a la Bullosa.
1: Meravellós. Hem parlat d'estanys, de cims, de camins. No hem parlat del tren groc, per cert.
0: L'hem esmentat.
1: Eh? L'hem esmentat, però no hem aprofundit en el tema. Però crec que el senyor Soler ens vol acostar alguna referència ferroviària. Hola de nou, senyor Soler.
5: Bona tarda.
6: I en Soler també.
1: A veure, senyor Soler, quin concepte ens porteu en aquesta segona intervenció del dia?
5: Doncs ara, en aquesta segona intervenció, parlarem de la Tor de Querol i, com he dit al principi, sí, els colomencs i les colomenques no de sabem, perquè, sabent-ho o no, els nostres entrevistats han tingut una naturalitat brutal.
1: Ja. Aquí veig una anàlisi bastant esbiaixada, eh? T'ho dic ara.
5: Ja veuràs que no. Per una banda, tenim l'Aleix, el David i el Sebastià, els quals sí que han relacionat la Tor de Querol amb un poble, però no els hi ha estat fàcil ubicar-lo.
7: Tiene pinta de pueblecito rural, pequeñito.
8: La Tor de Querol, sí, pot ser un poble.
9: I on l'ubicaries?
8: Doncs per Tarragona.
10: Pues un pequeño pueblecito, muy pequeño. Pues lo ubicaría por la zona de Girona, la selva, por ahí arriba.
1: La selva.
5: La selva, però bueno, també Tarragona...
1: Clar, sí, sí. Què més?
5: Després tenim la Núria, qui ha cregut que la Tor de Querol podia ser la torre d'alguna dona.
11: A Carol.
5: No, l'ha vingut la Carol, a la Núria. Encara que després l'ha intentat reconduir, però tampoc se n'han sortit.
11: La Tor de Querol... No ho sé, un riu?
5: I per últim tenim l'Andrea, que... en no saber què era la Tor de Querol, ha decidit tirar pel dret i parlar amb tota la seguretat del món. I inclús ens ha deixat un consell per si hi pugem.
12: Això és una muntanya, també, sí. I no sé per què, però crec que és... que fa fresca, allà.
5: Així que... ja sabeu, eh? Si pugeu a la Tor de Querol, abrigueu-vos, que fa fresca.
1: Doncs en prenem nota, també. De vegades pot sorprendre, no?, que des de ciutat hi ha cert desconeixement del que hi ha a muntanya, però també descobrim en aquest programa que a l'inversa passa igual.
5: Exacte.
1: Quan anem a muntanya, sí, sí, sí, o a l'interior, no cal anar a muntanya, a l'interior, i preguntem per qüestions més relacionades amb l'àrea metropolitana, passa absolutament el mateix.
5: Exactament el mateix.
1: Tenim un dèficit de coneixement general del nostre propi país. I mira, el no cal anar a Suïssa ens Ho està ensenyant cada setmana, això.
5: Clar.
1: Senyor Soler, moltes gràcies per portar-nos l'opinió del carrer i també per deixar-nos un superconsell com aquest últim. Magda, com ho has vist, això?
2: Doncs mira, jo trobo molt interessant la reacció de la gent perquè, efectivament, el vostre programa sempre ens permet saber-ne més. Clar, desconeixem bastant el nostre propi país i posar el punt, el focus en un lloc és superinteressant. Quan jo penso a la Tor de Querol, penso fred. Té raó aquesta senyora, perquè la vall del Querol allà dalt està... Diuen que sempre més fred que per exemple, la part alta Cerdanya. Doncs, efectivament. I també és el punt de partida del tren on pot permetre anar, i això no se sap gaire, fins a París, tren de nit.
1: Perfecte. Doncs, Magda, no marxis, fem una mini pausa i anem pel teu veredicte final sobre la ruta que ha fet avui en Joan.
4: A veure... Cal anar a Suïssa? No!
1: Magda, ha arribat el gran moment. Volem que facis una tasca de vital responsabilitat. Li has de posar nota a la ruta que ens ha portat en Joan. De l'1 al 10.
2: Jo li posaria una nota excel·lent.
1: Una nota excel·lent.
2: Aquí, de nostra banda, Catalunya Nord, sovint es posen notes sobre 20.
1: Sí.
2: Doncs jo li posaria un 18 sobre
1: 18.
6: 20. Entre un 10, un 18.
1: Molt bé. Doncs escolta, un 18 per en Joan.
5: Jo crec que el Guifré té un apunt sobre el llac de la Bullosa, que ens està apuntant ara.
1: Digues, digues.
5: Tu n'és un afegit.
3: Simplement, i probablement la Magda el conegui, a peu de llac hi ha el refugi de les Bulloses, oi, Magda?
2: Absolutament, sí, sí.
3: Que, donat el cas, pot anar molt bé per complementar l'excursió, ja sigui per acabar fent l'entrepà o fent una beguda a final d'excursió o el que sigui.
2: I, a més, hi ha gent molt simpàtica que està en aquest refugi, doncs, efectivament, també pot ser un punt per anar quan fa mal temps. Aquí canvia molt de pressa. Amb mitjoreta pot canviar tot i saber que hi ha un refugi on sempre tindràs una tassa de cafè per menjar i per descansar és superimportant a alta muntanya sempre.
5: I amb aquesta aportació jo crec que del 18 passem al 19 de nota.
1: De nota.
2: Això,
1: de nota.
2: Exacte, 19 sobre 20.
1: L'has de compartir amb en Guifré, aquesta,
5: tant,
1: eh?
5: Tant,
1: Magda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu, adéu, Magda. Molt agraïts. I ara deixem l'alta muntanya i ens acomiadem. Mestre Lloses, moltes gràcies.
3: A la vostra disposició.
1: Senyor Soler, com sempre, molt agraïts.
5: Gràcies, fins la propera.
1: I caminaire, Joan, no hi ha paraules.
5: Tornarem.
1: I gràcies també, evidentment, a la tècnica, a la Rosa Silluet. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.
13: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
2: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, saturat, el tenim perimetrat amb mànegues, i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar el extingir.
1: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a un centenar de municipis de 17 comarques. Moment de repassar altres informacions en format breu. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta, prevista per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies, quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que hi arribi. I la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes, però, critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. Mentrestant, el canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres preveuen connectar 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França s'ha quedat paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. El màxim òrgan constitucional del país francès considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i la privacitat dels menors. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar aquesta llei per poder tirar-la endavant com més aviat millor. A Colòmbia hi ha 285 persones mortes i prop de 400 desaparegudes per el terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest passat dilluns. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que es troben sobre el terreny, sobretot. A la ciutat de Pereira, per exemple, una de les més afectades, són molts els veïns que han hagut de buscar un espai alternatiu on poder dormir, o bé perquè no poden tornar a casa seva, o bé perquè la seva llar ha quedat destruïda o hi ha perill fins i tot de que s'ensorri.
3: Salimos del bloque y cuando salimos por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente.
4: Todo en el suelo, totalmente.
5: No quedó nada, ¿no?
4: Nos quedó nada.
1: Mentrestant, al país colombià segueixen les tasques de rescat, ara també acompanyades de polèmica. El president, Abelardo de la Espriella, s'ha deixat ajudar bàsicament per països aliats, amb governs de dretes i no de forma immediata, malgrat que els experts insisteixen que en aquest tipus de crisi és vital actuar amb rapidesa per tal de poder trobar supervivents entre la runa. I esports, el jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses, assegura que afecten la seva imatge, sobre la lesió, sobre la relació amb el tècnic i també sobre el fet, suposadament, d'haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid aquesta passada temporada. D'altra banda, el conjunt blaugrana viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha anunciat la cessió de Vanja Đurđević, el defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Mentrestant, a la segona divisió de futbol, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar arriba cedit fins a finals de temporada proveïment de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. També s'ha disputat el primer partit de la temporada de segona divisió. El partit ha acabat amb el resultat de Reial Societat B1, Castelló 0. I aquest dissabte comença la Lliga de Primera Divisió. A 8:15 del vespre, el primer partit que jugarà serà un duel entre l'Alavés i el Getafe. I a l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hook, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició a la final del relleu mix dels 4% metres lliures. I a l'Europeu d'Atletisme, a Birmingham, aquest divendres s'han disputat les primeres 4 proves de l'heptatló. La catalana Maria Vicente és 8a a la general.
0: Fins aquí les notícies.
5: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
5: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la 1 del migdia.
6: Però si aquí no hi ha ningú. I jo sento veus.
7: Ai, són les 1000 veus de Montserrat.
6: Soc jo, la muntanya, soc Montserrat.
8: Ai, mare de Déu.
7: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
9: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
10: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
7: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original, entre el documental i la ficció, per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
8: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
7: Pots sentir Joan Pera i la les 1000 veus de Montserrat, aquest diumenge a 2:15 de la tarda a Catalunya Ràdio.

0: La història de les dones a l'arquitectura està plena de fissures. Han treballat moltíssim, però encara no han vist recompensada, jo crec, tota la feina feta. Les coses canvien, és cert, però molt lentament. Sempre s'explica la mateixa història, però serveix per entendre algunes coses. L'any 1991, no fa pas tant, van otorgar el Premi Pritzker, un dels més prestigiosos de l'arquitectura, a Robert Venturini, i ves quines coses es van oblidar de la seva parella, la Denise Scott Brown, amb la que havien treballat conjuntament durant més de 50 anys. Sota el paraigües de despatx han quedat tapades moltes dones arquitectes. No ens cau la casa a sobre, però sí que ens cau l'ànima als peus.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I amb aquest esperit nadalenc tornem amb aquest 2026, que ens fa molta il·lusió començar aquest any amb vosaltres, i comencem amb aquesta banda, les Hints, que ens diuen allò de torna i estima'm. Us diem el mateix. Tornem, estimeu-nos, no? No hem anat gaire lluny, però volem que ens feu companyia tot aquest 2026 i més enllà. Aquestes dones, 23 de gener a l'Apolo. No tenim comissió, tampoc tenim entrades, però ei, que si voleu anar-hi, jo estaré aquí fent el programa. Avui, en aquest programa d'inici d'any, tenim ganes de parlar d'amor. També tenim ganes de parlar de parelles, arquitectes, que no funcionen de la mateixa manera que ho feien el Venturini i la Denise Scott Brown, tot i que hem de dir que el senyor Venturini la va defensar, la seva parella, li va dir, escolteu, que també li hauria de donar el premi a ella. I per parlar de tot això i per parlar d'arquitectura, i que aquests dies que estem aquí una mica amb el fred, i suposo que tothom li fa la mateixa broma, ens acompanya l'Anna Bach. Com estàs?
1: Hola, molt bé, gràcies.
0: És l'Anna Bach, és arquitecta finlandesa que porta més de la meitat de la seva vida a Barcelona, ja 26 anys pràcticament, i a més doncs, és una figura destacada en el camp de l'arquitectura contemporània. Segur que teniu al cap el Firal, per exemple, d'Olot, la corona d'ulls que ara es pot veure al MNAC. Aquesta dona ha estat guardonada amb el prestigiós Premi FAT Internacional i dirigeix amb la seva parella, ara parlarem d'això, què passa amb les parelles i les arquitectures, l'estudi Anna i Eugeni Bach a Barcelona, i acaba de publicar un llibre que és una tesi doctoral, però és un llibre artístic, ara en parlarem, que és també una història d'amor, jo diria, entre una parella d'arquitectes, parlant amb allò que coneixem com el client, que sempre té molt mala fama el client, però en realitat treballeu per ell.
1: Home, sense clients no hi ha arquitectura, per això estimem tots els nostres clients moltíssim.
0: Comencem, parlem amb l'Anna Bach, aquesta arquitecta, i anem a conèixer molt la seva història, que és, ja ho dic, al·lucinant.

0: Com dèiem, l'Anna Bach és finlandesa, però fa 26 anys que viu a Catalunya. I clar, algú deu dir, Anna Bach, aquest cognom no és molt finlandès. Tothom esperem, no sé què, Dottir o alguna cosa així. Aquí hi ha una història.
1: Sí, és una història que m'ho he hagut d'explicar moltíssimes vegades. Sí. Em vaig casar relativament jove. A Finlàndia lo habitual és que les dones agafen el cognom dels seus marits. Ara, des de la perspectiva d'aquí, sona terrorífic que perds el teu cognom, com si perdessis la teva identitat, però la meva lògica ja hauria pogut continuar amb el meu cognom.
0: Que és molt maco, per cert, és Attila.
1: Attila, sí, Attila sona més com un no. però bueno, simplement que vaig fer aquesta decisió pensant que era com una... que el cognom era un aspecte com unificador de tota la família, que jo tindria el mateix cognom que els meus futurs fills, amb aquesta idea una mica romàntica, una mica potser naïf.
0: Tothom es dirà vaca en aquesta casa.
1: Exacte, no? Exacte, que no hi ha una que està marginada. Uh-huh. Però bueno, això ha sigut una complicació al llarg de la meva vida aquí, perquè a més tinc dos noms i un cognom, i moltes vegades el meu segon nom es posa com el meu cognom i és tot una mica un lío.
0: Ara estem explicant tot això dels cognoms, però en realitat amb aquesta història que parlàvem ara del món de l'arquitectura i com les dones, no només aquesta parella de Dennis Scott Brown i Robert Venturini que van treballar 50 anys junts, però les dones tenen tendència o han tingut tendència històricament a desaparèixer, perquè amb aquesta idea del despatx allà quedava tot difuminat i a vegades no se sabia el que feien aquestes dones. No tenies por d'això?
1: Per res, perquè jo venia com una noia finlandesa que havia estudiat la carrera amb 50% nois, 50% noies. Tenia com a mínim... en aquests anys 90 tenia la sensació que era la igualtat ja era real i que això ja, diguem-ne, que quasi que no calia ser feminista perquè tot estava solucionat i no se'm cabia al cap que hi hauria encara i estic parlant de fa 30 anys i encara hi ha aquests desequilibris, però jo no els veia en
0: aquell
1: moment.
0: Clar, de fet, això també ha canviat moltíssim el tant % de dones que estudien arquitectura avui, però segueix sent una carrera majoritàriament d'homes i on hi ha aquesta història i aquesta falta de referents, perquè ara ho dèiem, tu vens de Finlàndia, on hi ha el gran arquitecte Alvar Aalto, que jo crec que tots hem anat en algun moment o hem vist les seves fotografies, no, de la seva feina, o hem anat a Finlàndia a veure'l, una persona que en el món d'arquitectura ho va canviar tot i que encara avui el copien. I les seves dones, com a tenir dues, van ser molt importants també per la seva feina, però no les coneixem pràcticament, tant la primera com la segona, l'Elisa i l'Aino.
1: L'Aino. Sí, per això s'està fent molta feina també de la Fundació Alvar Aalto i en general del món de l'arquitectura de recuperar aquestes dones. És com ara quan parlem del pavelló Mies, parlem del pavelló Mies van der Rohe i Lili Rai, i en general jo crec que en els últims, diria, pocs 10 anys ha fet molta, molta feina en reivindicar aquestes dones més o menys invisibles, encara que s'ha de dir que per exemple Aino Aalto, la primera dona en el moment que van començar l'estudi als anys 30, hi havia ells treballaven molt conjuntament i diguem-ne era la societat que relegava potser aquest paper més d'heroi al Alvar Aalto.
0: Clar, moltes vegades això ho fa més la societat. No sé si tu en el teu cas, per exemple, doncs que teniu aquest despatx d'Anna, que ets tu, Anna Bach i Eugeni Bach, algú pensa, potser ja t'has posat davant per...
1: Ordre alfabètic.
0: Clar, algú li diuen... al despatx Bach i la seva dona. Encara estem aquí. Segur que això algun client ha passat. No em diguis que no.
1: No, diria que no tant als clients o no en el món d'arquitectura. Jo crec que puc sentir molt d'alguna forma reconeguda, però després hi ha el món de l'obra i el món de construcció, i allà moltes vegades, per exemple, dirigeixen com a interiorista o com a decoradora, o com aquests papers que és com l'imaginari col·lectiu, i ser, bueno, jo recordo quan vaig començar que era estrangera, molt jove, baixeta, noia, potser mona i tot, i era com que no cabi, no entenien, no podien, simplement que era com un descolo que després em vaig trobar que a vegades inclús a les obres em tractaven molt bé, perquè estaven tan descol·locats. Però era com aquest, una mica com també que em tractaven molt bé perquè suposaven potser que jo era fràgil i m'havien de cuidar. Però bueno, això ja passa.
0: Ja ha passat, o sigui, això de reina on posem la prestatgeria, això ja ha passat a la millor història.
1: Sí.
0: Hi ha moltes maneres de viure aquestes dinàmiques, podríem dir de poder o com et veuen els altres. Tu portes molts anys treballant amb la teva parella, amb l'Eugeni, amb aquest despatx, i el que dèiem, no? Les mirades dels altres, etc. Però també tu, quan has fet la teva tesi doctoral, has volgut fer el teu propi homenatge, no sé si així, perquè et vas enamorar també de la història d'una parella que són dos arquitectes que van estar escrivint doncs unes postals, unes cartes al client, que ara parlarem, que és que clar, tots són noms forts, Són l'Alison i el Peter Smithson, que eren una parella d'arquitectes britànics i que d'una manera molt d'artista, diria, no només d'arquitectura, escrivien postals amb el seu client, i era la manera com de comunicar-se. I aquesta història a tu et va apassionar.
1: Sí, de fet, la història de postals és un descobriment que faig amb la recerca de la tesis, que va al voltant d'una casa, que és la Hexen House, la casa de la bruixa.
0: Es coneix així per la gent de la zona.
1: Sí, és, el nom ve perquè hi ha una casa existent, una casa original popular alemana de Hansel i Gretel, diguem-ne, i és l'última casa del poble, i els nens del poble la deien Hexenhaus perquè feia una mica de por i estava dins del bosc, i hi havia aquesta història com de Germans Grimm. Jo em vaig enamorar de la casa, primer, i el seu propietari i inhabitant, que és l'Axel Bruchhäuser. I un amor platònic, però absolutament passional també a la vegada. És un senyor que encara viu a la casa, i ara té 80 i escaig anys, però quan tenia 40 va conèixer aquests arquitectes britànics, ja havia fet algunes intervencions petites a la casa, però va trobar la complicitat de, sobretot, l'Alison Smithson, que va entrar de ple a aquest món de jugar, de transformar una casa que era molt insignificant, en el sentit que no era una obra gran, o una... va començar amb un porxo. I l'Alison, des del 85, que va conèixer Axel Bruchhäuser, i van començar gairebé com junts a imaginar què es podria fer i què es podria treure d'aquella casa, va, fins a la seva mort el 93, va estar, era l'última obra que feia. El despatx tenia poca feina. Ells havien sigut molt famosos als anys 50, 60, fins als 70, però venien d'una època de molt poca feina i l'Alison es va volcar amb aquesta casa.
0: Amb aquesta casa, perquè ho entengui la gent, que durant anys i anys i anys va ser reformada, o sigui, com si fos una joguina a qui li anaven canviant les peces.
1: Exacte.
0: Podríem dir que pràcticament era un tente.
1: Sí, sí, i en total hi ha 21 intervencions, són porxos, són ponts, són forats, són petites operacions d'interior, hi ha una torre, hi ha un pavelló de vidre, i és...
0: Una caseta pel gat, que em sembla que és la persona més malcriada, ja la bèstia més malcriada d'aquesta casa.
1: Exacte, el gat... El home i el gat són d'alguna manera, és el conjunt de clients d'aquesta casa, i tots els detalls estan pensats per aquests dos usuaris o aquests inhabitants.
0: Mm-hmm. Tu parlaves de l'Alison Smithson, d'aquesta arquitecta dona, no?, d'aquesta parella que es va emocionar molt amb això, però sembla que ella es va implicar moltíssim, la dona arquitecta. Tu creus que aquesta manera de treballar amb els detalls i d'aquesta manera del joc va ser també per aquest esperit, podríem dir, més aventurer o potser més femení de treballar els detalls? Què és el que... Com definiries? Perquè m'has dit que aquesta dona era tot un personatge.
1: Era tot un personatge, i de fet el cas de Hexenhaus és curiós, perquè aquesta... Alison i Peter Smithson eren com els herois del moviment modern britànics, els renovadors del moviment modern, molt crítics, però també d'alguna manera continuistes de la modernitat que havia començat potser als anys 20 o així.
0: Sí, els Bonnie and Clyde dels arquitectes.
1: Exacte. I membres d'un grup crític que es deia Team Ten, que era un grup internacional, però ells eren com els protagonistes també per ser anglosaxons i perquè van escriure. I especialment Alison va agafar com molt aquesta feina heroica del Team Ten, etc., i va ser com... I aquesta història és interessant. Va ser com la redactora d'unes reunions i tot un moviment perquè... per dona se li va donar aquesta feina de secretària, diguem-ne.
0: I allò, tu apunta.
1: Exacte, tu apunta i ella va apuntar. I ella va apuntar tant que va escriure tot el que s'ha escrit sobre el Team Ten d'origen, diguem-ne, tot el que et surt, tota la informació que surt de dins d'aquest moviment, ho va escriure Alison Smithson i
0: perquè
1: ho va firmar
0: dir...
1: i ho va com reclamar. Clar. I hi havia alguns membres d'aquest grup que es van mosquejar una mica perquè una feina que era com menor, que ningú volia fer, i com l'Alison era anglesa i segurament sabia bé l'anglès, per tant, ningú pensava que era una feina important. I al final, qui escriu la història, d'alguna forma, té la veritat. La vida d'Alison Smithson està ple d'aquest tipus de coses. Ella, en realitat, sempre es veu com una heroïna i sempre es veu com una dona potent que farà obres meravelloses i grans i arreglarà els problemes del món i marcarà una diferència. I, per tant, aquest cas de Hexenhaus és una mica curiós perquè és realment... és treure ordre, no res, i era ordre molt petita.
0: M'agradaria que ho expliquéssim als oients, aquesta Hexenhaus, aquesta casa que tu dius que està al mig, crec, del bosc de Baviera.
1: Sí.
0: Sí, a Alemanya.
1: De fet, està entre tres...
0: Es pot visitar per fora?
1: A veure...
0: Podem anar a treure el cap?
1: És una casa privada, i com a tal hi ha aquest senyor...
0: Però si tu portes menjar pel gat, tu creus que em deixaran entrar?
1: Si contactes amb molta amabilitat, que segur que ho saps fer, amb l'Axel i amb el Karchen, segur que et deixa visitar, però el que
0: Axel
1: no...
0: Axel és el propietari, Karchen és el gat. És que us ho he d'explicar tot, és que molt fort,
1: exacte.
0: Això.
1: Carl, petit Carl Karchen, que és ja de quinta generació, perquè el senyor Axel sempre ha tingut el gat Karchen, però els gats no viuen eternament.
0: No viuen tants anys,
1: ja és
0: com el senyor Axel.
1: Exacte. El present ja és quinta generació.
0: Cinquena generació de gats en aquesta Hexenhaus d'aquest poble de Baviera, on jo ja estic demanant vacances per anar-hi perquè tinc molta curiositat. Oh, Superman. descobrint dones poderoses del món de l'arquitectura i parlant amb una dona poderosa de l'arquitectura, perquè el poder és una cosa que a vegades tenim mal entès, potser de moltes maneres. I abans d'entrar aquí al directe parlàvem de que aquesta dona, aquesta l'Alison Smithson, semblava que tenia molt de caràcter i que això no es perdona gaire mai a les dones, però també aquest poder ella el feia servir perquè el seu home, a la seva parella i el seu company en el món de l'arquitectura pogués mostrar la seva part més sensible. I dius que aquest treball de poder t'interessa molt, no, Anna?
1: Sí. Primer, planteja que poder és molt important, però evidentment els signes de poder que estem presenciant aquests dies i com s'està utilitzant en el món en generalment d'una manera molt masculina, pot ser terrorífic, però per fer coses i per provocar canvis es necessita poder i la qüestió és després què fas i com apliques aquest poder i quina és la manera. Alison Smithson en general té fama de ser antipàtica, arrogant, i segurament una part d'aquestes qualificacions ve per ser dona en un moment dels anys 50, 60, 70 fins a 90 que no hi havia tantes mostres de dones poderoses, la Thatcher i para de comptar. I això moltes vegades estava percebut com antipatia. I això, per altra banda, tota aquesta manera de fer una mica bulldozer li va donar al Peter, al Peter Smithson, li va donar un espai d'una certa calma. Moltes vegades aquest paper que moltes dones disfruten una mica al segon pla i en tota la recerca de la tesi el que queda molt clar és que Alison Smithson mor al 93 i Peter Smithson viu 10 anys més tard. I totes aquestes relacions i totes aquestes feines que havia arrencat Alison, per exemple, escriure postals al seu client Axel, Peter gairebé no escrivia postals mentre l'Alison vivia, però en el moment que ella falta, doncs Peter Smithson agafa aquest paper de mantenir el contacte amb els clients, d'amistar-se molt amb l'Axel Bruchhäuser, però també a altra gent de l'acadèmia, de periodistes.
0: Sí, que d'alguna manera la seva dona deixa petjada i ell segueix amb Exacte. Aquesta idea de les postals i aquesta màgia també i aquest efecte, perquè sí. Sembla que un client només és d'enviar la factura. I, per tant, aquesta idea, com podríem dir, una mica romàntica de l'arquitectura també ens falta. Escolta, anem a la teva història, perquè tu també tens una història d'amor.
1: Sí. Tu, tinc la sort de tenir una història d'amor.
0: Et vas conèixer a Finlàndia justament amb una festa de final de curs? No,
1: final d'any.
0: De final d'any.
1: Acabo de celebrar uns quants anys
0: de matrimoni.
1: Sí, bueno, no ens vam casar allà in situ, però bueno, sí. Ens vam conèixer en un edifici d'Àlvar Aalto que abans comentaves, que té gràcia, érem joves estudiants d'arquitectura i la nostra història sentimental, l'arquitectura sempre ha sigut com un dels eixos i una de les forces que ens han unit en el principi i que ens ha mantingut units, jo crec.
0: Mm-hmm. Quin és el Portland d'una relació amb l'arquitectura? Portland té molt mala fama.
1: Exacte.
0: Ciment, què fem? Amb què ho fem? Amb quin material ho fem, això?
1: Molta complicitat i jo crec que fer projectes, tenir projectes, si sembla molt a l'amor o potser és a l'amor. Llavors jo crec que tenim la sort de que ens emocionem amb els projectes col·lectius, que moltes vegades participa molta més gent que nosaltres, però que podem com gaudir de la feina i que ens motiva i ens emociona d'una manera semblant, encara que som dues persones molt diferents, i això jo crec que el nostre cas la professió té com una gran, no sé si responsabilitat, però com és una part molt important de la nostra amistat, complicitat, amor, el que sigui, del dia a dia.
0: I a Leo on es queda tot això?
1: Mira, quan portes tants anys junts, els egos ja, diguem-ne, entre la nostra relació, allà no hi ha egos. I jo crec que a cara
0: aquest aparell l'he fet jo.
1: No, això no existeix. A més, és, al final és indescifrable, també. Yeah. Però... I els egos cap enfora, he de dir que tinc una parella que li encanta quan jo tinc protagonisme i ell estaria molt còmode
0: en el segon pla.
1: Però per altra banda és una persona molt sociable i molt obert i per tant i un tipus que parla molt bé, etc. Llavors el protagonisme sempre està molt compartit.
0: Escolta, tu vas néixer en un poblet de Finlàndia, al camp, i també vas viure part de la teva infantesa a Zàmbia, a l'Àfrica, un contrast bastant increïble. Com t'ha influït en aquest sentit aquestes dues experiències? Tu creus que els teus edificis tenen alguna cosa de tot això?
1: Bueno, jo crec que hi ha com una consciència que el món és gran i molt, molt de moltes maneres, i hi ha gent que viu de moltes maneres i que pensa de... diguem-ne, que tenen a la seva base cultural i les seves vivences, i cada una viu la seva vida com la única possible d'alguna manera, però que en aquest món cap moltes coses. I jo crec que, clar, una cosa són les experiències d'infantesa. Jo crec que l'experiència de viure a Àfrica, evidentment, era molt enriquidor, però al llarg dels anys els meus pares han treballat a Àfrica, a diversos països, i a les Filipines, a Àsia, i sempre han tingut...
0: Però no eren arquitectes, eh?
1: No, no.
0: Es dedicaven al món de la cooperació.
1: Exacte. I jo crec que l'ambient de casa, que sempre venia gent, que venia l'ambaixador de Namíbia, o una delegació de Namíbia per no sé què, o gent molt, molt variopinto, i jo sóc d'una granja, o sigui, l'entorn és molt pintoresc, sí. I moltes vegades es podria pensar com un entorn conservador, o el que sigui, però en canvi en la nostra casa venia molta gent de fora, nosaltres anàvem a fora, la meva mare és artista, il·lustradora,
0: tu també dibuixes,
1: també hi havia, sí. Per tant hi havia també aquest món com més de culturetes i es vivia un ambient que tot era una mica, tot era, veies que tothom hi cap.
0: Clar, m'estàs parlant una mica de Pippi Landström, però, perdona, amb la família present.
1: Amb pares.
0: No amb el pare que se n'havia anat al mar del sud, sinó que estaven allà i estaven de festa amb tu.
1: Sí, sí.
0: Això és un goig.
1: Home, em sento molt, molt afortunada, sí.
0: M'encanta Pippi Landström.

0: Esteu sentint les dones i els dies. Primer dia de l'any per nosaltres, de les dones i els dies, amb moltes ganes. Parlant amb l'Anna Bach, arquitecta, amb una autora, vaja, de moltíssimes coses. En el món en el que estem avui, amb les dificultats que hi ha per trobar habitatge, en el moment en el que l'arquitectura s'ha convertit, l'arquitectura a vegades, doncs, els projectes s'ha convertit en un món de rics, on troben feina els arquitectes? En què es volen dedicar? I com això, doncs, ho viuen? Anna, pregunta difícil, potser.
1: Bueno, els rics, des de luego, no som els arquitectes.
0: No, està clar.
1: Però, bueno, jo a vegades poso el símil que... a veure, els arquitectes fem molts tipus de coses. Algunes són molt dirigits directament a la societat, com si hi hagués l'habitatge de protecció oficial. D'aquesta, simplement, s'hauria de fer més.
0: Però no és cosa vostra. Clar, vosaltres feu el que us demanen.
1: D'alguna forma estem aquí esperant que les diferents administracions realment prenguin aquest tema en sèrio. Però després també hi ha biblioteques, hi ha guarderies, hi ha escoles, i tot això, aquí sí que hi ha un paper social molt important de l'arquitecte. I estem treballant conjuntament amb la societat. Però després hi ha l'encàrrec privat de casa unifamiliar, el que sigui, i aquí estem parlant d'un trajo a mida. Una casa fet per un arquitecte, per un client concret, és el moment on es pot fer algo molt fet a mida. I és com si fos un trajo a mida.
0: Tu també escrius postals als teus clients o què?
1: Ah, no, correus electrònics. Però aquesta qüestió de... Clar, molt poca gent pot permetre's un trajo a mida. I són projectes moltes vegades molt maques, perquè estàs treballant amb molta intimitat i amb moltes possibilitats de realment millorar el nivell de vida d'un individu. Però jo crec que la nostra responsabilitat com a professió és més en l'encàrrec públic, en els espais públics, en l'habitatge col·lectiu. I és allà on d'alguna manera hem de reivindicar com el paper de l'arquitecte com no de l'arquitecte, sinó de l'arquitectura com un bé col·lectiu.
0: Clar, hi ha una cosa molt bonica que m'han dit que feu quan feu, doncs, feines o quan feu projectes, que li demaneu al vostre client com vol viure, no com vol que sigui la casa.
1: Sí, això seria en aquests encàrrecs privats de que un necessita una casa o un lloc, un habitatge. Sempre diem carta als reis, que ara és de molta actualitat, però la carta als reis que demanem dels clients està plantejada de manera que nosaltres som els professionals d'imaginar els espais i imaginar les solucions. Això ho fem a diari i hem estudiat carreres llarguíssimes i tenim moltíssims anys d'experiència i una imaginació, etc. Llavors, no cal que els clients pensin si l'habitació té aquesta forma o si està col·locat aquí o allà. Però el que sí que ens interessa és moltíssim conèixer els nostres clients, la seva manera de viure, si tenen vida social, si no tenen vida social, si
0: es banyen un cop a la setmana.
1: Exacte. Si s'afeiten, si no s'afeiten, el que sigui. I la carta dels reis és un bon terme, perquè els reis tampoc et porten tot, però prenen nota. Entenen el que és, el que vols, i porten el que és dins de les possibilitats, dins de les possibilitats econòmiques, dins de les possibilitats d'espai, què és més important. Potser caurà alguna cosa que està a la llista però que és contradictòria amb l'altre que es demana, etc. I en aquest sentit aquesta carta dels reis...
0: Tu fes la carta als reis, demana una banyera i després
1: exacte.
0: Ja veurem si et portaré un safareig i veuràs aquí què hauràs de fer.

0: També hem de començar potser a repensar l'arquitectura d'una altra manera. Jo no sé si és molt difícil aquesta pregunta, però tu què creus que, per exemple, les dones han portat a l'arquitectura? O és a dir, quan tu treballes, i m'imagino que també coneixes altres despatxos i altres dones que estan en el món de l'arquitectura, què creus que estan incorporant les dones?
1: Bueno, jo crec que els múltiples papers que fem les dones tradicionalment, però encara relacionats amb les cures,

0: Que esteu més en contacte amb la vida?
1: Jo crec que lo important és ser bones persones a totes les esferes de la vida, yeah. I tot això es reflecteix a la teva feina, perquè l'arquitecte ha de posar molta empatia al projecte. Per exemple, jo què sé, fas un projecte d'un CAP, has de posar empatia, com arriba la gent aquí, quina és la seva experiència, com s'organitza la cua, sigui el que sigui, però si tu has estat al CAP o has acompanyat una persona gran al CAP o el que sigui,
0: estàs més sensibilitzada.
1: Sí, són vivències que són importants.
0: Clar, el que passa és que m'imagino que això vol dir que moltes dones arquitectes renuncien a la seva vida professional de vegades perquè s'estan dedicant a les cures. Això com ho porteu?
1: O
0: com
1: a
0: ho
1: veure... és un tema complicat perquè hi ha tantes maneres com hi ha dones, o estaria bé que hi hagués tantes maneres com hi ha de dones. Jo personalment crec que és una riquesa poder fer més coses que només la diguem-ne la vida professional o tenir... Jo tinc dos fills i he tingut diguem-ne tota la experiència de ser mare al llarg de 20 anys o 21 anys ja, i crec que ha sigut una experiència molt
0: enriquidora
1: i em sabria molt greu no haver tingut això, però igual que jo dic ara de ser mare, poden ser moltes altres coses.
0: Ja.
1: I la qüestió és...
0: El que passa és que alguna vegada potser volies presentar algun lloc i t'hagués agradat molt que algú els hi posés els bolquers, per exemple.
1: Sí, però jo, per exemple, sempre portava els nens, jo recordo la nostra filla, la primera, jo la portava a reunions i li donava pit, perquè encara vivia en aquesta idea que era dona finlandesa, que això era totalment normal, i després m'he donat compte que era com reivindicatiu... Generalment he de dir que els homes sempre ho prenien molt, molt bé. O sigui, jo tinc poques queixes dins del món de l'arquitectura i de la professió, potser també perquè sóc ingènua i positiva, però en general jo crec que una mica aquest ser una mica inconscient i una mica pensa en positiu, ajuda tant també a... mira, si ara has de canviar uns bolquers, doncs mira, saps com és la caca, jo què sé.
0: Exacte. Doncs Anna Bach, que bonic això per acabar. la vida en bruta, tu. La vida en bruta, i això ha de ser un arquitecte. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Aquest llibre que ens ha portat l'Anna Bach, aquest Dear Axel, amb aquestes 99 postals que escrivien l'Alison i el Peter Smithson, el seu client, val la pena. És un llibre d'art preciós i és un bon viatge per saber el que pot fer, també una història d'amor i com a vegades, escolta, no només hem d'estar pendents de la factura amb el client. Posem-li una mica d'il·lusió a la vida.
1: I bons projectes amb els clients només es pot fer si la il·lusió és compartida.
0: Històries d'amor volem aquí.
1: Sí.
0: Moltes gràcies, Anna.
1: Merci. Gràcies.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: I el programa més enamoradís de Catalunya Ràdio. Georgina Monge, bon any, com estàs?
2: Bon any, Montse, molt bé.
1: Escolta, molt contenta que tornis aquí i avui ens vols parlar de l'amor i jo estic entregadíssima perquè parlar des de l'amor, des del feminisme i des de la perspectiva de gènere és absolutament necessari.
2: És necessari i dona per molt. Jo crec que és un moment maco, no?, començar l'any parlant d'amor.
1: I tant, i tant.
2: Segur que moltes persones s'han fet, no?, propòsits.
1: I tant, aquest any trobaré parella i ja veuràs, m'anirà molt bé.
2: Exacte, o deixaré aquest
1: dòpus. Deixaré aquest pesat.
2: També, que... no? Sí, sí. Amor o no amor.
1: Exacte. I escolta'm, avui vens a parlar d'això, d'amor, que és un bon tema per començar l'any. Ens plantegem totes aquestes coses, si deixar-lo o no deixar-lo, com viure'l. I podem dir que l'amor encara és un...

0: un tema, jo crec, molt associat a les dones. Sembla sí. que els homes no estimin, i això no és veritat.
1: És absolutament així. Sembla que les dones siguin les úniques responsables de l'amor i les úniques que estimen, i això és així i ha estat així històricament, no? L'amor s'ha associat molt més a les dones que als homes, i jo crec que això no és innocent, perquè al final se'ns ha socialitzat a les dones perquè posem gran part del nostre sentit vital, del que esperem de la vida, en l'amor i en les relacions, mentre que els homes han pogut mantenir doncs, més distància emocional, conservar més autonomia...
0: Clar, no se'ls ha educat per això. Jo tinc una frase amb les amigues que diem, ai, les coses que haguéssim fet si no haguéssim perdut tant el temps buscant nòvio.
1: Hauríem tingut nòvia, molt més temps. Molt més temps.
0: Que m'han robat molts anys, eh?
1: Roben una part de la vida. I, de fet, per això hi ha autores feministes que diuen que l'amor és una trampa. O, més concretament, Kate Millett, que segur que us sonarà moltes perquè és una de les figures claus del feminisme, és una referent de la segona onada i és la que va teoritzar el concepte de patriarcat tal com l'entenem avui, que ella va dir ni més ni menys que l'amor és l'opi de les dones. No?
0: Déu-n'hi-do, anava forta.
1: Sí, anava forta. Ella va agafar aquesta expressió de Marx de que la religió és l'opi de les masses i la va com ressignificar, perquè ella el que va acabar veient és que l'amor acabava sent un mecanisme de control que el que feia era adormir, en certa manera, la consciència crítica de les dones. I el que deia ella és que el patriarcat ens educa a les dones, sobretot, perquè aboquem el nostre temps, la nostra energia i fins i tot la nostra identitat.
0: Clar, quan diem el patriarcat és allò tan antic de que et diuen en aquests dies que venim del Nadal de, no, i no tens nòvio i has vingut aquí i no vens amb ningú i no, porta, i no tens parella i què
1: pobra,
0: t'està passant?
1: No? Si una dona no té parella, pobra, un home, bueno.
0: Sí, el patriarcat no és una cosa rara, no? No, el patriarcat és la mare fent aquesta pregunta, la tieta, el cunyat, que sembla que donem la culpa als cunyats i després ens cauen bé. Oh. Són majos els cunyats.
1: Molt. O la frase es quedarà per vestir sants, segurament. Exacte. Només l'hem sentit referint-nos a dones, perquè pels homes sembla que no s'hagin de quedar, no? I sí, té molt a veure amb això, que al final s'ha construït la societat fent que les dones pensin com que l'últim sentit de la nostra vida és trobar l'amor, no? I que només podem tenir reconeixement si és a través de la nostra parella, una mica com ara parlàvem amb, no? Amb les arquitectes, i que la font de tota la nostra realització ha de ser, doncs, trobar l'amor de la nostra
0: trobar
1: vida.
0: Trobar una parella, de fet, ara, per exemple, en el món de l'Instagram, hi ha un munt de gent fent negoci d'això.
1: Sí.
0: Parlant de les relacions, parlant de com és millor per mantenir una parella, com...
1: És a dir... Sí, i després també en el món d'Instagram veus parelles que dius, és que què macos que són, és que és tot perfecte, i d'un dia per l'altre ho deixen i, bueno, doncs tenen els mateixos rotllos que tenim tots i totes, no? I, de fet, jo crec que la trampa una mica, per això que ell et deia que era una trampa, això de l'amor patriarcal, és perquè al final... hem convertit l'amor en una promesa de felicitat que acaba justificant moltes desigualtats, moltes dependències i, en el cas de les dones, també molta subordinació.
0: Subordinació, escolta'm, no li faltava raó a la Kate Millett, perquè, de fet, tot i que ha tingut a veure amb l'amor, s'ha tractat com tot allò que ha tingut a veure amb l'amor, s'ha tractat com a menys important, com a femení, tot aquest món de les novel·les roses, que eren coses de dones, per exemple.
1: Sí, exacte.
0: I encara la qüestió de les novel·les roses o les novel·les romàntiques, es pensa sempre que hi
1: és una cosa de dones, però què feia Shakespeare? De què escrivia? Si només escrivia d'amor, pràcticament, i ell no deien que fes novel·la rosa, no? Jo crec que és que només es parodiza quan qui ho escriu és una dona, o quan a qui li interessa principalment és una dona, si no...
0: Però també ara som com un mercat. Sí. És a dir, s'escriuen novel·les, això dels young adults, són aquestes novel·les per gent jove, on el que es parla sempre és de parelles, etc. A les sèries coreanes de Netflix, de què parlen? Del mateix, de buscar parella, de tenir parella, de si t'ha deixat la parella.
1: Però el públic objectiu segueixen molt les noies joves.
0: I, escolta, i no t'ha passat mai allò que quedes amb unes amigues i només parlen de les parelles, els nòvios, el nòvio que l'ha deixat, el nòvio que va tenir.
1: Sí, escolta, no, jo he dedicat molt temps a la meva vida. Sí, he dedicat molt temps a la vida pensant l'amor, però realment jo crec que és bonic, a més és una cosa maca de tenir a la nostra vida, però alhora doncs no perdre de vista que pot ser una trampa, no? Com deia Kate Millett. I jo també crec que el que és important és que a vegades hem tractat l'amor com un tema baladí, no? Com un tema accessori, com una xorrada, però en realitat és molt central a les nostres vides, no? L'amor estructura la vida de moltes persones i, per tant, estructura societats. I sense anar més enllà, per exemple, a Europa la major part de les llars segueixen estant conformades per parelles, amb fills o sense, però per parelles. Yeah. Això està canviant, cada cop és menys així. Però
0: sí,
1: de moment encara és el tipus de llar majoritari, per tant, estructura la manera com vivim l'amor.
0: Clar, clar, busquem això, parlem d'això i estem sempre... A més, hi ha una cosa que no sé si n'has parlat mai, que moltes vegades quan parlem de la nostra vida en parlem a partir de les parelles que hem tingut.
1: Sí.
0: Vaig tindre una parella,
1: sí, sí.
0: Vaig tindre dues...
1: Sí.
0: És el resum de les vides de les persones.
1: nenes, eh? Això, aquesta època és de quan estàvem no sé qui, no?
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: És quan estàvem amb Papito. Ai, el sí, Papito. Sí.

0: Aquella versió de l'Alice del Franco Battiato de la Stagione de l'Amore, és en la Stagione on vivim sempre tots.
1: Ojalà.
0: O com a mínim hi somiem. Deixem-me que comencem l'any amb la Stagione de l'Amore.

0: tornarà.
1: Ai, en romanticisme sucre, aquí amb la Georgina Monge. Comencem l'any així. Estructures societats, això que dèiem, les parelles. Podríem dir que l'amor és polític absolutament.
2: Sí, de fet, l'amor inspira lleis i genera drets. Si pensem en la majoria de permisos laborals que tenim, per matrimoni, per hospitalització, per defunció, tot això, tu pots agafar-te aquests permisos en base a uns vincles suposadament efectius. Si no, no et pots agafar aquests vincles. I, per tant, això demostra que l'organització social està molt basada en una manera d'estimar, perquè també genera buits legals, no? Tenim 15 dies per matrimoni, però només per parelles, no, que s'inscriguin en un registre, queda fora tothom que no s'inscrigui en aquest registre, igual que queda fora doncs altres tipus de relacions amoroses, com poden ser les poliamoroses, per exemple.
1: Ai, quina afanyada el poliamor. Això en parlarem un altre dia, que avui no tinc temps. No tinc temps. Hem començat l'any i vull que les coses siguin senzilles. Blanc, negre, verd...
2: No, doncs el poliamor és una mica més complicat, crec.
1: Escolta, clar, jo estava pensant, aquest tema afecta l'àmbit públic, però al mateix temps és molt dispers, perquè aquesta cosa tampoc sabem com quantificar. Carla, quan estic enamorat, què vol dir l'amor per mi? I l'amor per tu, què vol dir? O sigui, aquí tenim un drama.
2: Tenim aquí un lío, tenim un embolic. De fet, autores com una autora que jo adoro, que ja em sentiu parlar-ne cada dos per tres, però és la Bell Hooks, sí, té el seu llibre de Tot sobre l'amor, que l'ha editat Tigre de Paper, català. I el que diu precisament Bell Hooks és que aquesta falta de definició sobre què és l'amor és el que fa que ens costi tant estimar, perquè al final cadascú entra a la relació amb la seva pròpia idea sobre què és estimar i això acaba generant molts malentesos.
1: Això és molt interessant, eh?
2: És molt interessant. I a més ella també diu que és un problema perquè, clar, entrem sense saber quina idea té l'altra i, a més, segurament bona part del que pressuposem que hem après sobre l'amor ho hem fet a la família.
1: I a les pel·lícules, ai, les pel·lícules del mal que han fet.
2: Sí.
1: Té que rei para siempre, Antonio.
2: Sí, té que rei para siempre, Antonio, en aquest rotllo del amor que li diem romàntic, però seria més aviat amor capitalista, perquè l'amor romàntic era bastant més abnegat, del que és ara, jo crec.
1: Posaves les trenes i venien a buscar-te a la finestra.
2: Exacte, i era impossible, no? L'amor romàntic és aquest Tristan i Isolde, no? Que lluites, intentes arribar-hi, però és impossible. I és un amor fora de matrimoni, moltes vegades, l'amor romàntic. En canvi, aquest
1: amor de cavalleries.
2: Sí, però és aquest amor més capitalista, no? El que es dona més ara, que és el que li hem dit amor romàntic. També Bell Hooks diu una cosa molt interessant, que és, a més, entrem a les relacions sense saber com estimar a vegades, i el problema és que hem entès que la principal forma d'aprenentatge és la família, quan en moltes famílies no té per què donar-se amor, ni rebre amor. Moltes criatures poden no rebre amor. I, de fet, ella diu una cosa que situa tal qual, que diu que les famílies, al contrari, generen moltes víctimes de terrorisme privat.
1: Ai, això què vol dir?
2: Bueno,
1: terrorisme privat.
2: Doncs que
1: després són els que et trobes a Tinder i et desgracien la vida, m'estàs dient?
2: Però probablement no sabem com amor han rebut. Serien aquests, segurament. Sí, si tu a casa teva no has après com estimar, de fet, després difícilment sabràs com estimar algú altre, no?
1: Clar. Ella parlava de les cases bones, on la gent a vegades ha tingut minyona.
2: Sí,
1: i
2: és molt crítica,
1: I passa aquella cosa de que tu no t'ha faltat de res, però potser no t'han fet mai una abraçada.
2: Exacte.
1: Però jo aquí afegiria, senyora Bell Hooks, que no et fa falta minyona, que hi ha famílies on no hi ha minyona i això també passa.
2: Sí.
1: Tu sempre tens el dinar a taula, però tu el que et voldries i el que et fa falta és una mica una abraçadeta.
2: Sí. No, de fet, ella és supercrítica amb les minyones perquè, a més, són racialitzades la majoria i ella és molt crítica amb això, però sí que diu que a vegades pressuposem que cuidar algú és estimar-lo i cuidar algú no és estimar-lo. I aquesta és una idea que també li vaig sentir dir a la Marina Garcés, que deia, que de fet justament deia això, hi ha moltes famílies de l'Upper Diagonal, no? De classe alta, que tenen minyona, com tu dius, Montse, i són nens que no estaran desatesos, no els hi faltarà mai menjar, escalf, roba, però això no vol dir que estiguin rebent amor. I crec que és també interessant pensar-ho així, perquè a vegades pensem que les famílies, o sigui, és que la desatenció està en la pobresa, no? I que potser són les famílies amb menys recursos les que poden tenir més dificultats també d'estimar, i no té per què.
1: No té per què.

0: clar, nosaltres tampoc ens volem fer allò les senyores catòliques i dir que això del sexe casual o esporàdic és el pitjor, perquè escolta, cadascú que faci el que vulgui, no?
1: També. Clar, evidentment, jo crec que les apps de lligar també tenen, t'obren possibilitats meravelloses i pots trobar gent fantàstica i faciliten trobades, i jo crec que no hi ha, com tu dius, Montse, re intrínsecament degradant en la sexualitat dels reis. El que passa és que sí que és un problema entendre la llibertat sexual només com la llibertat de consum, i entendre't que l'altre, no? És com si entenguéssim que amb qui estem lligant és un producte, una mercaderia, i que la persona consumidora té dret a utilitzar aquesta persona i a desfer-se'n com li vingui de gust, no? Jo crec que és un problema perquè això genera molta incertesa emocional i molt poca reciprocitat, i en termes de
0: reciprocitat,
1: gènere...
0: Però què estàs dient?
1: Això,
0: Georgina
1: això.
0: Monge, qui pensa en reciprocitat?
1: Realment...
0: La cosa està contada en experiències, perquè també parlem així.
1: Likes, sí.
0: Començava a parlar una mica de ja no en tinc prou en que em regalin un llibre, sinó que ara parlem d'experiències.
1: Exacte, i anem a més, no? Anem escalant. Sí, sí, i de fet, hi ha diferències de gènere també en les trobades, en el sexe esporàdic. També hi ha la bretxa orgàsmica de gènere, de la que parla en el llibre de l'aniquilació fallida, la Carlota Gurt, que si no...
0: Ve aquest divendres al programa, i ens
1: us el recomano moltíssim, editat per Ara Llibres, a mi m'agrada molt, i ella explica com els homes, sobretot dels heterosexuals, tenen de mitjana molts més orgasmes que les dones heterosexuals, que són les que menys en tenen, no?
0: Li preguntarem aquesta setmana, perquè en aquest mercat de Calaf ja sabem qui surt perdent moltes vegades.
1: Ah, sí, qui surt guanyant, exacte. Sí.
0: Georgina Monge, has començat molt fort aquest any, 2026, fent aquest recorregut per l'amor. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Montse.
0: Nosaltres ho deixem aquí, Mireia Dalmau, Roser Perera Moragues, Montse Comelles, Anaïa, Helena, Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse i Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós. Tots dos s'havien de tancar progressivament abans del 2035. Els alcaldes d'aquestes dues localitats catalanes defensen ara que els mateixos arguments que han permès mantenir Almaraz també es poden aplicar a Catalunya. Escoltem Miquel Àngel Ribas i Assumpció Castellví.
2: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
3: Ara hi ha una crisi energètica brutal, amb totes les guerres de l'Orient Mig,